0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, actualització local. Matí de pluja intensa a Castelldefels amb l'alerta activada per part de Protecció Civil, una situació que evoluciona minut a minut i ja s'estan gestionant per part dels cossos de seguretat diverses incidències a Castelldefels. Actualment hi ha talls de circulació a carrer Joanot Martorell, avinguda Màlaga, a carrer Barcelona a Molinot i també a Doctor Ferran. Avinguda Pineda estava tancada fins fa pocs instants, però ja ha recuperat la circulació, segons informa policia local. Des de Rodalies s'informa de limitacions temporals de velocitat a causa de les condicions meteorològiques amb possibles aturades i un augment del temps de recorregut. Davant de qualsevol situació, recorden des de Protecció Civil i Policia Local de Castelldefels trucar al 092 o 0112. Passem ara a l'àrea de Pau i Solidaritat, ja que aquestes protagonitzen les 37es Jornades de Pau, Solidaritat i Cooperació. A partir del 5 d'octubre i fins al 18 d'octubre, Castelldefels celebrarà tot un seguit d'activitats sota el lema La solidaritat, la globalització necessària. Les jornades reivindiquen la globalització dels drets humans i inclouen el Festival d'Estels per la Pau, contes, xerrades, tallers, poesia o teatre que omplen activitats solidàries la ciutat. I aquest passat dissabte, des de policia local, es va procedir a la detenció d'un home per una agressió sexual a Castelldefels. Un home que es trobava de visita turística al nostre municipi com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual en un establiment de la platja del nostre litoral. Els agents van ser requerits arran d'una discussió entre diverses persones després que es produís l'agressió. Un cop al lloc dels fets i després de revisar les imatges de les càmeres de seguretat de l'establiment, es van confirmar aquestes acusacions. Castelldefels rebutja qualsevol forma de violència masclista i reafirma el seu compromís amb la tolerància zero davant les agressions sexuals. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa local. D'aquí una hora ja és el torn de l'informatiu i les notícies en detall amb Xavi Martín. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Per cert, com va tot? Quan inaugures la botiga?
2: Bé, la inaugurem el mes vinent i encara tenim 1.000 temes pendents. Mira, t'ensenyo uns fullets que hem preparat i em dius quin t'agrada més. No sabem quin triar.
1: A veure... M'agrada més el primer. Llums, roure, il·lumina la teva llar amb nosaltres. Però, escolta, s'ha de corregir el punt de la L geminada. Heu escrit il·lumina amb un punt normal entre les L's i ha de ser un punt volat.
2: Un punt què?
3: El 24 de gener és el dia del punt de volat. És el punt que porta la L geminada i que és una mica més alt que el punt normal. Si esteu escrivint en un ordinador i el necessiteu, premeu majúscula i la tecla del número 3.
0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat
4: Alerta Ràdio Castelldefels! Llibres a la vista! Acompanyeu-nos en aquesta aventura literària cada dijous a 2:15 del vespre.

0: Sabeu d'on ve el nom de Castelldefels?
1: Bocins d'història.
0: El castell i l'església de la nostra vila ja existien abans del 967 després de Crist. Ho sabem per un text d'aquell any en què es parla de l'església de Santa Maria de Castrum Felix. En llatí, castrum vol dir castell, recinte fortificat. Però Felix, aquesta paraula es pot traduir com feliç, fèrtil, però també podia ser un nom propi. Una de les teories parla d'un origen romà i no medieval. Arqueòlegs han relacionat aquest apel·latiu de Fèlix amb els segells Fe i Feli, trobats a dues àmfores romanes a Sant Vicenç dels Horts i Sant Boi de Llobregat. Aquest segell Fe es troba escrit just al costat de la marca Cine, una abreviatura del nom Gaius Trocina Sinecdemo, un antic esclau de finals del segle I després de Crist que havia estat alliberat, el nom del qual apareix a la làpida funerària trobada al castell de Castelldefels i que ara s'exposa a la seva església. L'àmfora trobada a Sant Vicenç no és un cas únic. El segell Cine, al costat del Fe, ha aparegut en altres àmfores al sud de França. Això ens permet vincular el duo de Fèlix i Sinecdemo al món de les àmfores de vi. Potser la vila romana de Castelldefels va ser una propietat originalment de Quintus Nonius Fèlix i després va passar a mans de Sinecdemo, un antic soci del comerç de vi. Tot i el canvi de propietat, la finca va continuar amb el nom del primer propietari, Fèlix, que li va donar nom al turó, cosa que passa sovint en l'entorn de Barcelona amb altres llocs amb noms que provenen d'antics esclaus romans. Tot això només són teories. No se sap segur l'origen de Fèlix. Probablement els primers habitants de la nostra ciutat eren de fora i la van repoblar de la mà del monestir de Sant Cugat. Quan un escriba o monjo que no era de la ciutat havia de transcriure el nom que algú li dictava, cadascú ho feia com li semblava més adient. Això ha donat lloc a una gran diversitat de formes escrites de la mateixa paraula, com passa a

0: amb els cognoms. En el document més antic que tenim a l'Arxiu Municipal, un pergamí en llatí del 1588, s'escriu el nom de la nostra ciutat com Castelfidelium, el que segurament era una llatinització del nom vulgar de la ciutat, que la gent d'aquella època ja coneixia com a Castelldefels.
1: Bocins d'història.
2: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. La historia y la música de los mejores artistas, grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Desde Radio Castelldefels.

0: Los aniversarios del 2026.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: quanto.
1: Castelle Fels, I see some.
2: Los aniversarios del 2026.

0: Castelldefels, així som.
1: radiocastelldefels.org. Tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
0: Castelldefels, així som.

0: quan convé. I de fet la cita també m'ha fet pensar en una cita del meu escriptor preferit que es diu Terry Pratchett, no sé si el coneixes.
1: No massa, però estic encantada que me'l presentis.
0: Ui, no em diguis això, que és molt perillós, que puc estar jo ara aquí una hora sencera parlant-te de Terry Pratchett, eh? Saps allò que diu la gent? De què podries fer una conferència sense preparar-te res?
1: Sobre doncs, Terry Pratchett.
0: Jo sobre Terry Pratchett, només diré que és un autor de fantasia i humor que té, i té llibres que estan carregadíssims de crítica social. Jo crec que és un dels autors que millor entén la naturalesa humana. I té una cita que m'ha fet pensar la que heu comentat vosaltres, i és: no pots anar per la vida fent un món millor per la gent. Només la gent pot fer un món millor per la gent. Si no, ja no és un món, és una gàbia.
1: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. M'has dit que es diu
0: Terry Pratchett, sí.
1: Déu-n'hi-do la frase i la contundència també, tal com ha dit el Martí, que aquesta frase era contundent, no ho és menys la de en Terry Pratchett. Bueno, doncs parla'm una mica d'aquest home.
0: Terry Pratchett, Terry Pratchett va ser un autor britànic que va començar a publicar als anys 80 una sèrie de llibres que es diuen la col·lecció del Discmon, Discworld. Jo vaig començar a llegir-los quan era petita perquè la meva mare també era molt fan i clar, al principi em quedava només amb la història, amb les aventuretes i clar, tota la crítica social em passava una miqueta per sobre el cap. Però amb el temps vaig aprendre a entendre, no?, també tots aquests matisos, perquè Terry Pratchett és això el que té. Els seus llibres tenen

0: és allò que no fa gràcia. Per tant, ell sabia tractar temes molt durs, molt complexos, però a la vegada fer-nos riure i reflexionar molt amb els seus llibres.
1: Moltes gràcies, ja ho heu sentit. En Terry Pratchett és un autor a consultar en breu, recomanat per la Misha. Bé, tinc aquí assentat ja al meu costat l'antic conductor, però que encara no ha deixat de ser-ho del tot, i que no ha desaparegut del programa. Tinc aquí en Miqui Renart.
2: Molt bona nit.
1: L'ànima mater d'aquest programa, que avui ens farà un tall sobre una de les seves aficions preferides, sobre les arts escèniques. Miqui, bon vespre.
2: Molt bon vespre. Benvingut. Al·lucinat i molt content d'aquesta entrevista tan entretinguda, tan rica, i que crec que està funcionant de meravella. Hem descobert a més el Terry Pratchett. Hem descobert una frase tan contundent com la que ha preparat el Martí, no? A mi ara em ve al cap una altra que no té a veure, però amb això de la gàbia m'ha fet pensar, no sé si la sabré dir, si me'n recordaré exactament com era. Com era? La tinc apuntada, la buscaré, perquè la vull dir bé, perquè tingui la contundència que té a veure amb aquesta gàbia. Bueno, l'explico una miqueta. Diu que no hi ha res més fort que, o més, no sé exactament com era, la tinc que buscar, diu, que la ràbia desapareix simplement quan obres la mà. I la vaig trobar tan bèstia, aquesta frase, algo tan senzill, no? Diu, la ràbia desapareix simplement quan obres la mà.
1: Sabem de qui és?
2: No me'n recordo. Diria que pot ser popular, però igual, jo la vaig apuntar, i si tenia un autor segur que vaig apuntar qui era, i em va semblar molt, molt bèstia, no? Es referia quan tu vols deixar anar aquesta ràbia, no? És tan senzill com obrir la mà.
0: Sí,
1: En qualsevol cas és d'una síntesi terrible, perquè el fet d'obrir la mà ja t'implica que estava tancada. Si parles de ràbia ja t'implica que aquesta mà estava forta. En peu de guerra.
2: En peu de guerra, no?
0: Em fa pensar en això que sempre diem, no? Que al final no importa tant el que et passes, sinó com reacciones a allò, no? Per tant, si tu ets el que tries, no? Deixar l'odi, doncs sí. és el camí a seguir.
1: Sí, de fet, això és un deure, tal com tornant al Martí, també és un deure i també és una responsabilitat.
2: És el que més m'agrada la frase, i és el que, com tu he de seguida captat, és el que ens fa treballar-la, no? És el que ens obliga a fer pensar què podem fer per que sigui una frase important.
1: Exactament.
2: Depèn de nosaltres, no?
1: Molt bé, doncs, Miqui, et deixo el micro tot per tu perquè ens parlis sobre...
2: Molt bé, mira, doncs, arts escèniques engloba moltíssimes coses. Jo sóc un fanàtic del cinema, sobretot, però també del teatre i del circ i de les titelles, del teatre d'objectes, en fi. I avui vull parlar-vos de dos pel·lis que crec que són un bon contrast i que es poden trobar, vull dir, a les plataformes de forma... No, perdona, una la podeu trobar a les plataformes i l'altra al cinema, cosa que també és un contrast important i interessant, perquè crec que s'han de seguir fent les dues coses. I després, per ampliar una mica aquest ventall i poder dir que parlem d'arts escèniques, us parlaré molt breu d'una obra de teatre que es va representar ahir al teatre, al nostre estimat Teatre Plaça de Castelldefels. Sense més, doncs vinga, us vull parlar una pel·li que havia sentit d'ella moltes vegades, que sabia que era una pel·li molt important, però no l'havia vista. Llavors vaig arribar a casa, dic, ostres, ara què faig? I vaig veure que feien Furtivos. Dic, mira, va, una hora, 20 i pocs minuts, 99 minuts exactament. Dic, va, fica't. Només comences una pel·lícula que t'impacta, que t'atrapa, que cada fotograma és atractiu. Estem parlant d'una pel·li de José Luis Borau, de l'any 75, que va ser Concha d'Or a Sant Sebastià. El film Affinity, que és la meva pàgina de referència, li posa un 7 amb 3,

0: 7.3 és molt alt perquè Film Affinity és dels que puntua, diguéssim, de totes aquestes pàgines planes web, dels que puntua més baix.
1: Mm-hmm, per cert, tant, és una... cert. Són despietats, eh?
0: Sí, sí. És una gran puntuació. És una pel·lícula que compta amb Ovidi Montllor, una persona francament interessant, polièdrica i trista, s'ha de reconèixer, trista. La pel·lícula té... segurament necessitava aquest personatge perquè té una cara trista en una pel·lícula que és bastant dura, bastant descarnada, bastant creïble al mateix temps, i és el que és, el fa interessant, no? No és dura per fer espectacle, és dura perquè explica coses reals i coses reals que passaven a l'Espanya post franquista o encara, diguéssim, dels darrers anys del franquisme, no? I en Espanya rural, doncs, aquesta falta de llibertats, jo crec que segurament encara, o aquesta falta d'obrir-nos al món encara es notava més, no? En els llocs rurals tancats, que el senyor era encara molt important i els altres eren gairebé vassalls, no? Mm-hmm. I bé, doncs aquesta pel·li amb uns actors, ja dic, brutals, no només l'Ovidi Montllor, la Lola Gauss, que mereixia, segurament va rebre molts, a part de la pel·li, la Conxa, la Lola Gauss, segurament va rebre molts premis perquè fa un paper absolutament descomunal. I el José Luis Burau, també el director, fa un paper interessant de governador, d'aquest senyorito, no? que és una mica el que està per sobre del bé i del mal, que no fa ben bé de... No imita Franco, però sí que podem tenir una mica d'idea quan Franco anava a casa, doncs això, no? Que li preparaven una mica les...
2: Sí, sí, preparaven la jugada, la
0: sí,
2: peça.
0: No? Les peces ja, i que tothom estava com, a veure, el que vulgui, el que necessiti, no? Un servilisme brutal. Aquest contrast, la figura del personatge de l'Ovidi Montllor, doncs un tio seriós, ja dic trist, té l'oportunitat de ser feliç i l'intenta agafar amb les dues mans, però les coses són com són. I bueno, haureu de veure què passa. Val molt la pena veure què passa perquè és sorprenent, a part de dura i impactant, és molt rica. El resultat de tot plegat és molt ric i crec que val la pena que us endinseu en aquestes plataformes que tenim avui en dia. Jo la vaig veure a Vodafone, a Orange, perquè el meu company de pis té Orange, però crec que és d'aquestes que està a moltes altres. Contrastant amb aquesta, en els minuts que tinc, vull compartir-vos una altra que és tot el contrari, és una superproducció molt i molt moderna que crec que ha portat de nou a la gent al cinema i que durant unes setmanes tothom que ja anava al cinema ja sabies que anava a veure, i no és altra que l'Odissea.
1: Ah, ho sabia que anaves a dir-la.
0: L'Odissea 2026, l'has vista?
1: Sí, tinc comentaris, però et deixo endavant.
0: Bé, l'Odissea, doncs, superproducció nord-americana, amb el primer espasa Matt Damon, amb Zendaya, una actriu, una cantant, una dona de la cultura també, doncs, molt interessant. I amb el primer espasa també de la direcció, el Christopher Nolan, que tot el que ha fet a mi diria que m'ha agradat, i aquesta no ha sigut menys. Vaig anar cansat, vaig anar que dic, ostres, encara m'adormiré. Feia molts anys que no anava al cinema. Faig un petit apunt. Jo treballava en una feina que em permetia anar cada divendres a veure tres o quatre pel·lis seguides.
1: Wow.
0: I és el que vaig fer durant molts anys, cada divendres.
2: Tu tenies un xollo, tenies...
0: I ho vaig fer, ja dic, molts, gairebé doncs, 10 o 15 anys. I quan no tenia aquests divendres, igualment anava moltíssim. Va arribar la pandèmia, i des de la pandèmia, que farà 6 anys ja potser ara, he vist al cinema 3 pel·lícules. 3, quan jo en 6 anys, doncs imagineu-vos a 4 més altres els altres dies de la setmana, no sé, a unes 5 per setmana, per 4 setmanes que té el mes, per 12 mesos que té l'any, imagineu una de pel·lícules que he arribat a veure des de, bueno, des de que em vaig enamorar del cinema amb molts poquets anys. Jo me'n recordo que a casa m'amagava sota la taula del menjador perquè el meu pare no se'n recordés que la meva germana petita i jo estàvem per allà, perquè havien 3 germans més grans que ja li permetien quedar-se. Però la meva germana i jo ens amagàvem sota la taula perquè no se'n recordessin que érem. Però bé, sortien els rombos i s'ha acabat. Quan sorties els rombos se'n recordava sempre.
2: Se'n recordava dels rombos?
0: I a dormir. Bé, doncs dir-vos sobre aquesta pel·lícula de l'Odissea, que sent una obra molt difícil d'afrontar, crec. Està molt ben treballada. A mesura que vas veient la pel·lícula entens perquè és el Matt Damon el triat, que és un tio que ha fet pel·lis com més socials, no? No tant de prota d'aquestes aventures i guaperes i tal. Ho podria fer, però li agrada fer més altres coses més interessants i riques. I al llarg de la pel·lícula doncs té molt de sentit perquè és el Matt Damon el que han triat. I és una pel·li dura, bèstia, entretinguda, bastant salvatge, però sobretot és una pel·li que ens posa un mirall, per a mi, al davant. I aquí m'agradarà compartir amb vosaltres el dubte que em queda al final de la pel·li, sense intentar esbombar massa. Al final, tu també l'has vist, Andreu?
2: No l'he vist.
0: No l'he vist. Bueno, al final, el personatge de Matt Damon fa una reflexió que ve a dir... se'n penedeix de tot el que ha fet, de les salvatjades que ha fet, que al final es tradueixen en guerra, guerra, guerra, i li diu a la seva esposa: marxem, marxem, ella ja ho volia fer ja temps, marxem, desapareixem d'aquest món guerrer i anem a viure una vida tranquil·la, el que ens quedi i tal i que igual. Però fa una reflexió final molt ràpida que diu que tornarem a fer el mateix. Que ell se'n penedeix de tot, que no tenia que fer, però ho tornarem a fer.
2: Sí.
0: No sé tu com ho veus, això, Misha.
2: Crec que sí, que volies fer una...
1: Sí. Aviam, sí, estic d'acord en que aquesta pel·lícula, al final, el que ha fet Nolan és que l'ha centrat molt en la guerra de Troia, i efectivament, no? I com la violència és una espiral que crida més violència i ha d'haver-hi un punt en què posis fre a tot això, no? Però clar, jo, com a lletra ferida, crec que l'obra original de l'Odissea va més enllà. No, aquest, diguéssim, que el focus que ha posat el Nolan no és el focus de l'Odissea original. Al final, l'Odissea original, l'Odisseu és un home superllest, molt egoista i que fa tot el que pot per intentar tornar a casa, no? Que evidentment sí que sent remordiments, però que ell vol arribar a casa i la resta, no? Està disposat a sacrificar el que calgui, no? I crec que l'Odissea explora molts més temes, i per mi la pel·lícula que vaig trobar a faltar és que hi apareixen molts personatges i també personatges femenins molt potents, que a la pel·lícula queden reduïts a persones que diuen dues frases i que no saps qui són ni què fan allà, no? Llavors crec que m'ha faltat més aprofundir en tots aquests personatges tan interessants.
0: La part de la sirena jo sempre dic que és ridícula. Sí. Dintre una pel·lícula molt bona, per mi, és una part ridícula i té a veure amb tot el que és la tonteria que hi ha als Estats Units en relació al cos, sobretot femení. Que una cosa és no cosificar la dona i altra cosa és negar el que diu la literatura o el que diu aquella obra, censurar, en definitiva. Si les sirenes han de representar l'erotisme i aquest crim de les sirenes està d'una mica fer ballar el cap... Hòstia, les ensenyen de lluny, uns segons, has d'entendre una mica què és això. Però bé, m'agrada que expliquis això, perquè jo crec que el que ha fet Nolan és centrar-se en el que ell interessava, que és l'empanadiment. L'empanadiment.
2: Exactament.
0: M'agrada que em diguis això perquè jo no m'he llegit l'obra, però intuïa que no anava tant per aquí l'obra, no?
1: Exacte.
0: I ell l'ha agafat i ha agafat la part que li interessa. I, però ja dic, aquest final em deixa una mica com...
2: Bueno, però potser no l'havíem d'explicar, perquè si no faríem un spoiler.
0: Sí, no, però val la pena, ja, val la pena que la veieu i que penseu en aquest final, però com ho veieu.
2: D'alguna manera incites a que la gent busqui aviam quin final és aquest, no? Bé, Miqui, moltes gràcies.
0: Molt bé, acabo dient només que vaig veure aquest diumenge, com us deia, una gran obra de Metanoia Teatre, un grup d'aquí de Castelldefels, amb tres grans actrius, amb un gran director, que és el Carles Oliveres, que és Arte, que jo ja l'havia vist per Actors Professionals, que és una obra passada a actrius, molt ben feta, molt ben passada, per cert, i que elles ho defensen molt bé, siguin una obra realment molt difícil, perquè a més té una obra amb molta comicitat i clar, dintre del món amateur això és el que més costa fer riure, no? I elles el defensen molt i molt bé, el text, tota l'obra, i si la torneu a enganxar, que jo crec que es mourà algun dia per aquí pel Baix Llobregat, val la pena que la recolzeu.
2: Prenem nota. Tenim a l'espera un personatge que tu coneixes, el senyor Carratalà. Salva, què tal?
3: Hola!
2: Bona tarda. Espero que no siguis compassiu amb la Misha, Salva. Te la deixo tota per tu, d'acord?
1: Ai, ai!
3: Bona nit, Misha, com estàs?
1: Bona nit!
3: Bona nit. Bé, ja ens heu fet aquí uns spoilers que, escolta'm, ja no aniré a veure la pel·lícula i mira, ja veurem què farem, eh?
2: No diguis això, home.
3: Ja parlarem tu.
1: Home, és una obra que té 2.000 anys, jo crec que si no sabem el final... No, però també és veritat que no l'han fet a les seves, eh?
3: Molt bé. Escolta'm, tu has jugat mai al ping-pong, Misha?
1: Ostres, jo crec que sí alguna vegada, però és tot un art i jo crec que no se'm dona gaire bé, fa molt de temps.
3: Doncs ja veuràs com se't donarà, fantàstic. Mira, jo et faré una bateria de preguntes molt senzilletes i tu respons el primer que et passi pel cap, d'acord?
1: Ui, vinga, quina pressió. Vinga, som-hi.
3: Va, fàcil això, vinga. Va, digue'm un esport.
1: Un esport? Natació sincronitzada. Ara que parlàvem de les sirenes.
3: No me l'havien dit mai, aquesta.
2: Sorpresa.
1: M'has dit el primer que em passi pel cap. Doncs ara estàvem parlant de les sirenes. Doncs mira, m'ha vingut natació sincronitzada.
3: M'encanta. Escolta'm, si no fossis del Castelldefels, de quin equip series?
1: D'esport, vols dir?
3: Sí, clar, o del que sigui.
1: Home, jo ho sento, però he de dir del Barça. El meu avi, jo quan vaig néixer, em va posar uns paucs del Barça i ja no puc ser de cap altre equip.
3: Fantàstic, doncs sí, m'encanta. També m'encanta. Una ciutat on et trobarem?
1: Ciutat? Doncs Barcelona. Barcelona, perquè hi ha molt de moviment cultural, però també vull mencionar, per exemple, Balaguer, que aquest cap de setmana passat s'hi ha celebrat el Festival Encontats i també vaig tenir el plaer de col·laborar-hi. Que no, la vida cultural, hi ha més vida cultural fora de Barcelona.
3: Fantàstic. Una beguda?
1: Una beguda? Molt clàssica, ho sento. M'agrada molt la Coca-Cola.
3: La Coca-Cola?
1: Sí.
3: Amb vi es diu Calimocho, no?
1: Sí, però no, m'agrada clàssica. I vale. Sí, és que per dinar, per
3: sopar... Sense acompanyar.
1: Sí, m'agrada.
3: I sense acompanyar.
1: També, també.
3: Ah, també, però en moments molt, molt, molt comptats, no? Molt bé. Un indret de Castelldefels que enyoris perquè ha canviat o perquè ja no existeix o perquè abans t'agradava més?
1: Ostres, bona pregunta. Jo diria que m'agraden els canvis que he vist últimament a Castelldefels. Ui, aquesta no sabria dir-te-la, eh? Uau, no. M'agrada la transformació. Bueno. M'agraden les transformacions. Jo la veritat és que sóc castelldefelenca d'adoptiva perquè fa uns pocs anys que visc aquí i la transformació que he vist de la ciutat m'ha agradat.
3: Clar, el que passa que els que ja tenim una edat, doncs a vegades enyorem coses, que era aquella brutícia que tenia Castelldefels, que a vegades l'enyores, no? És una mica com passejar per Roma, que Roma és un desastre, però si no fos tan desastre no seria tan bonica, no? Digue'm un escriptor, que aquesta és fàcil per tu.
1: Sí, sí, ja, a més, si n'estàvem parlant abans, et diré Terry Pratchett, com no.
3: Molt bé. Un pintor?
1: Un pintor? Bona pregunta. Vinga, va, et diré Monet.
3: Monet, fantàstic. Un llibre.
1: Un llibre, la importància de ser franc, o d'impuls, d'Oscar Wilde.
3: Bueno, ostres, em pensava que em diries alguna cosa d'algun paisatge, alguna cosa així, com que m'has dit Monet, dic, igual tirarà per aquí. Una pintura.
1: Una pintura. Uf, ostres, així ràpid. Ostres, no sabria dir-te, eh? Vinga, et diré Les Menines, perquè és un quadre que té moltes històries i té com moltes picades d'ullet.
3: Jo crec que és el quadre que, per excel·lència, no? Que tothom se l'ha mirat més d'una vegada. I amb el Martí vaig parlar una vegada que, bueno, Picasso era un fanàtic de Les Menines. Què prefereixes, amb la llum encesa o apagada?
1: Direm la llum encesa, que així puc llegir millor.
3: És que és bona. Molt bé. Gos o gat?
1: T'hauria de dir gat perquè jo em faig dir Misha, però et diré gos perquè sóc més de gossos.
3: Molt bé. Escolta, m'has guanyat de carrer, però de carrer. I ara sí, que et dono una miqueta més de temps per alguna pregunta una mica més concreta. Mm-hmm. Va, explica'm, com va ser aquell primer petó?
1: Ostres! Mira, t'he de dir que aquest moment encara no ha arribat. I per tant, quan arribi, segur que serà molt especial.
3: Ja ens ho explicaràs?
1: Mm-hmm.
3: Ah, que guai. Escolta'm, a les teves recomanacions, recomanes manga, també?
1: Doncs mira, és una d'aquests temes que tinc pendents. És a dir, intento llegir de tant en tant manga, perquè sé que els joves d'avui en dia llegeixen moltíssim, i dinamitzo molts clubs de lectura on tinc joves que també llegeixen molt de manga, i intento llegir-ne de tant en tant, però les... Així que recomanacions seran més que benvingudes.
3: O sigui, que de K-pop no toques gaire.
1: No gaire. Alguna cançó ho conec, però no és la meva especialitat.
3: Escolta, ja que recomanes llibres per ràdio, i per què no recomanes audiollibres?
1: Doncs ara n'estàvem parlant de que els audiollibres estan cada vegada arrencant i tenim més presència en el món cultural. He de dir que jo, ja ho hem dit, soc més de team paper, m'agrada més llegir llibres en paper, però sí que he escoltat algun audiollibre, com per exemple, a veure, quin et puc dir que m'hagi agradat, perquè és important trobar el narrador, eh? Has de trobar un narrador que, sí, amb el qual hi connectis.
3: Estic completament d'acord. Sí. Mira, jo vaig fer un viatge a l'Andalusia, eren les 4 del matí, mm-hmm, i per Ràdio Nacional, no sé quin canal de Ràdio Nacional, donaven fent un audiollibre d'aquests i em vaig quedar prendat. O sigui, vaig passar una hora que no em vaig dormir per res. Aquelles hores és molt fàcil dormir-te a la carretera i vaig estar aguantant molt, molt bé. O sigui, que és un tema a tindre molt, molt en compte. Sí,
1: sí, sí, sí.
3: Escolta'm, quin llibre li recomanaries a un mag com jo? Saps que jo faig mag, soc mag.
1: Doncs mira, ja que hem començat parlant de Terry Pratchett, et recomanaria un dels seus llibres de la subsèrie dels mags, perquè a la seva col·lecció del Dismont té diferents sagues, i una d'elles és la dels mags, que treballen a la Universitat No Vista, a la Universitat Invisible, on tots són catedràtics, donen classes, etc, però són molt sapastres, i mare meva, les aventures i desventures que viuen són impressionants. I de fet, arriben a la conclusió que en el seu cas és millor no fer gaire màgia, perquè si no em destaroten tots els multiversos i el cosmos. Són molt divertits, així que qualsevol llibre de la col·lecció dels mags, molt recomanable.
3: Vale, tu parles d'un altre tipus de mag. Jo et recomanaria tu per llegir, mira, tinc una recomanació. Enganyar a Houdini. Si vols saber com va la vida dels mags o com som els mags, si llegeixes aquest llibre, Enganyar a Houdini, és la veritat que val molt, molt la pena per saber com són de raros els il·lusionistes. Sí.
1: De fet,
3: l'última pregunta...
1: Només volia afegir una coseta, i és que Terry Pratchett té una cita sobre la màgia, i és que diu segueix sent màgia encara que sàpigues com es fa.
3: És cert. Què faries per canviar aquest món?
1: Uau, moltes coses, però ja que avui hem començat parlant també de lectura, el que faria seria animar la gent a llegir, a trobar llibres que els fessin reflexionar, empatitzar amb altres persones i amb altres realitats. Així que el primer que faria seria això, intentar animar i encomanar l'amor i la passió que sento pels llibres a més gent.
3: Oh, ha estat fantàstic, Misha. Estic encantadíssim d'haver-te conegut.
1: El mateix dic.
3: I, escolta'm, no canviïs mai. I, endavant, escolta'm, segueix donant aquestes recomanacions que, mira, jo m'he quedat embobat.
1: Gràcies, moltes gràcies.
2: Salva, moltíssimes gràcies. Per... Ah, perdó.
3: Molt bona nit a tothom i ens veiem, ens tornem a parlar d'aquí uns dies.
2: D'acord, Salva, fins la setmana propera.
3: Adéu-siau.
2: Bon vespre. Molt bé, molt bé. Bé, Misha, ens queda ja el comiat, el tall poètic. T'agrada la poesia?
1: Oh, i tant.
2: Sí.
1: Sí. He de dir que no en llegeixo tant com m'agradaria perquè estic més especialitzada en novel·la, sí. Però crec que si trobes també aquell autor o autora, aquell estil amb el qual et ressona, uh-huh. És una meravella.
2: Doncs mira, jo et parlaré ara del Màrius Torres, uh-huh. Aviam si t'animes, no sé si el coneixes,
1: oh, tant,
2: si tens
1: sí.
2: Referències d'ell. Us parlo a tots de Màrius Torres, nascut a Lleida el 1910. Va morir molt jove, a Sant Quirze de Safaja, l'any 42. Val a dir de Màrius Torres que juntament amb Baltasar Rosselló Porcel i en Joan Salvat Papaseit és un dels tres poetes més representatius del seu temps i malauradament connectats entre si per la seva mort joves i per la mateixa malaltia, la tuberculosi. En Torres va estar un infant molt reservat, ho va estar sempre i això es nota la seva poesia. La malaltia li va debutar al 35 i ja no el va abandonar mai. I va ser en aquest període, quan va estar ingressat, que va escriure el gruix de la seva obra poètica. Va ser una dona, la Mercè Figueres i Bassols, a qui el poeta anomenava Mahalta, filla també d'un metge i també malalta de tuberculosi, el mateix tanatori, qui va inspirar el poeta a escriure aquest poemari, Cançó a Mahalta, que és una sèrie específica de 6 poemes d'amor i d'una sintonia espiritual molt especial dedicats a ella. No deixa de ser 6 cançons d'amor. Per més que la història ens diu que era una reacció d'amistat, tots entenem que hi havia alguna cosa més. La Mercè li va presentar en Joan Sales i la Núria Folch, un matrimoni molt important en la seva obra. Ella va ser important perquè el va influenciar de manera notòria en la seva poesia i ell perquè va publicar bona part de l'epistolari que van intercanviar la Núria Folch i en Màrius Torres. La seva poesia simbolista va estar molt influenciada per Baudelaire, Carner, Riba, García Lorca, Joan Maragall i algun altre més, però potser aquests són els més importants. I tal com us he dit, és una obra que gira a l'òrbita del simbolisme. Perquè fer una idea de com era Màrius Torres, us diré que ell es definia com un metge que fa versos, confessava que hi feia aquesta cosa absurda, un poeta líric. Aquesta timidesa el feien menysprear-se i valorar-se molt poc. Doncs us duc un poema seu, potser el més celebrat, que dins de les 6 cançons de Mahalta i que la Misha m'ha promès que tindrà l'amabilitat de recitar-lo per acomiadar d'aquesta manera al programa d'avui. Com us he dit, és un poema que pertany a les 6 cançons de les cançons de Mahalta i cedeixo ara la paraula a la Misha perquè ens el reciti.
1: Corren les nostres ànimes com 2 rius paral·lels. Fem el mateix camí sota els mateixos cels. No podem acostar les nostres vides calmes. Entre els 2 hi ha una terra de xiprers i de palmes. En els meandres grocs de lliris, verds de pau, sento com si em seguís el teu batec suau i escolto la teva aigua tremolosa i amiga de la font a la mar, la nostra pàtria antiga. 30 de març de 1937.
2: Déu-n'hi-do. Misha, em trec el barret. T'ho dic seriosament. He sentit pocs cops algú que reciti aquest poema d'una manera tan senzilla i tan dolça.
1: Gràcies.
2: Moltíssimes gràcies. Et volia preguntar una darrera cosa ja per acomiadar el programa. Tu escrius?
1: Sí, sí.
2: Has publicat? Ho tens pendent?
1: No, com ho tinc pendent, però desitjo que arribi aviat.
2: Sí?
1: Sí.
2: Però tenim cosa, tenim material preparat
1: sí,
2: ja.
1: Sí, sí, sí.
2: Ho tenim embastat, tens ja... Que ens ho faràs patir com allò del primer petó que no ens acabes d'explicar.
1: No, haureu d'esperar, ja us donaré l'exclusiva, sí. Però quan arribi. Estic escrivint, tinc coses acabades i si tot va bé, qui sap, potser sí que podré publicar en el futur. Això és tot el que us puc dir de moment.
2: però digues una cosa més, és prosa, és poesia?
1: M'agrada escriure, jo vaig començar escrivint relats breus, em costava molt acabar una novel·la i per fi m'hi he posat i ja he pogut acabar una novel·la.
2: Quin encant tenen els relats breus?
1: Són màgics, eh?
2: Perquè mira, abans pensant amb el Miqui amb això de les pel·lícules, ell ha dit de la primera pel·lícula que ha parlat que duren 99 minuts. Ho he deixat caure així a l'aire, però jo sé que molta gent, quan busca una pel·lícula, el primer que miren, quant dura? Quan compren un llibre, el primer que miren, quantes pàgines té? I avui en dia, ja heu vist que està molt en boga, molt a l'aire, a tot arreu, fer coses curtes, ràpides. Potser una influència d'aquesta societat en la que vivim, que tot té que ser molt ràpid, tot té que tenir resultats immediats. Això també s'està vivint en literatura.
1: Sí, però jo crec que els relats ja existien abans d'aquest fenomen que estàs escrivint i crec que tenen molt de mèrit, perquè escriure un relat, per escriure un relat has de saber condensar molt, molt bé tot el que altres persones necessitarien 300 paraules, no? Perdó, 300 pàgines per descriure. Per tant, jo crec que saber escriure un relat breu és més difícil inclús, té més complexitat que escriure una novel·la. Mira el que et dic, si ho saps fer bé. Vull dir que...
2: Esclar, has d'anar a buscar la paraula exacta. Aquí entra ja la sinonímia, perquè la sinonímia i la semàntica algun cop són traïdores, si ens podrien, i acabarem parlant del mateix, de la interpretació. Si no fas una síntesi precisa, la gent podrà llegir una cosa que tu no has escrit.
1: Exacte.
2: Molt bé. Miqui, crec que vols fer un darrer comentari.
0: Perdoneu, he tornat perquè vull dir que heu fet màgia. Ha hagut aquí una connexió brutal i ha sigut un plaer escoltar-vos i estic contentíssim de compartir aquest programa amb l'Andreu, gairebé de cedir-li perquè és un gran. Jo ho sabia, avui m'ha quedat claríssim. Vull aprofitar per dir, acabo, la frase exacta que us deia abans, que no té, efectivament, no té una signatura al darrere, diu: va desaparèixer com un puny quan s'obre la mà. Sembla.
2: Bé, és brutal. Sí, sí, tant.
0: Enhorabona, company, i benvinguda, Misha.
2: Moltíssimes gràcies, Miqui. Misha, ha estat un plaer i compto amb tu per anar endavant. D'acord? I acabem el programa d'avui repetint la frase, la cita que ens ha aportat en Martí. La llibertat no és un fet, és un deure i és una responsabilitat. Queda dit. Bon vespre, moltíssimes gràcies per l'atenció i fins dimecres vinent.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 4.

Des del flamenc fins al punk. De la clàssica a l'elèctrica. Obrim un espai per als amants de la guitarra en tota la seva essència. Comença Les 6 cordes, a Ràdio Castelldefels.

Ràdio Castelldefels. Són les 5.

Sincronitza les arrels de la música americana. Barrets de cowboy, botes de cuir i les millors històries fetes cançó. Comença The Best Country Songs a Ràdio Castelldefels.

0: Sintonitza el millor country. The Best Country Songs. A Ràdio Castelldefels.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Ja és dimecres i l'episodi de tempesta ja ha passat. Avui podem tenir pluja a la tarda, però res a veure amb les últimes hores. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, res a veure avui, perquè avui tenim un episodi així més o menys de calma, amb alguns ruixats a l'interior de Tarragona, també al Pirineu, i núvols que aniran augmentant a mesura que vagi passant el dia, però sí que a partir de demà torna a augmentar la inestabilitat, sobretot demà a la tarda, amb tempestes a molts llocs de Catalunya, nord, centre del país, ruixats molt irregulars, i compte demà, altra vegada, en aquest cas a les comarques de Tarragona, especialment a les Terres de l'Ebre, on ja veiem una altra vegada acumulació que podien passar dels 100 litres per metre quadrat en algunes zones de muntanya, interior de les Terres de l'Ebre especialment. Així que entre dijous i divendres tornarà a caldre estar pendents del temps.
0: Ahir on va ploure més va ser el Penedès, a l'àrea també de Barcelona i al Baix Empordà.
1: Sí.
0: Hi ha alguna incidència destacada, Eloi?
1: Mira, sobretot acumulacions d'aigua, moltes acumulacions d'aigua i per aquestes, sobretot, intensitats de més de 40-50 litres per metre quadrat en mitja hora. Hem de pensar que les acumulacions fins i tot arriben als 120 litres a la zona de l'Alt Penedès i més de 100 litres per metre quadrat a Cassà de la Selva i a Torroella de Montgrí, així com a la Bisbal d'Empordà.
0: Hem de dir que l'Agència Catalana de l'Aigua encara manté avisos actius perquè alguns rius encara podrien baixar amb més aigua del que és habitual, per tant, es podrien desbordar.
1: Estem parlant de sobretot dels rius que normalment van secs o pràcticament secs, rius del Baix Empordà, de la Selva, estic pensant en el riu d'Aró, per exemple, la Bisbal d'Empordà, que encara porta cabals molt elevats, però res a veure amb el que teníem ahir la tarda, que és quan es va produir la crescuda màxima.
0: Per tant, diguéssim que ens relaxem, tot i que també sempre hem de ser doncs, cauts, diguéssim, quan travessem, per exemple, un riu.
1: Sí, avui podem estar més o menys relaxats. Sí que és veritat que amb l'ull posat en aquest episodi, que demà torna a començar i que possiblement podria allargar-se força dies durant el cap de setmana, perquè ja hi ha models que avui ens estan marcant precipitacions que en aquest sector entre Castelló, sud de les comarques de Tarragona, podria anar persistint la pluja tant dijous a la tarda, divendres, com fins i tot dissabte i diumenge. Per tant, a veure com evoluciona això, ho haurem d'anar seguint.
0: Clarament. Doncs perfecte. Gràcies, Eloi. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Aquest és un dels temes del dia, les seqüeles del temporal d'ahir. L'altre és que avui farem el Matí de Catalunya Ràdio des del Parlament de Catalunya. Això per viure en directe la segona jornada del debat de política general. El president Salvador Illa debatrà amb l'oposició després de fer diversos anuncis en matèria d'habitatge.
2: La Generalitat els ofereix a les persones que vulguin adquirir un habitatge i que no puguin fer front a la integritat del cos, comprar-lo conjuntament.
0: I també es crearà un fons per evitar desnonaments de persones vulnerables. Això mentre les protestes de la Puerta del Sol ja han arribat a la plaça Catalunya. Avui han acampat per a primera nit més d'un centenar de persones.
3: Quedem o no ens quedem?
4: Ens quedem!
3: Ens quedem!
4: Ens quedem!
3: Ens quedem!
0: Anem cap allà en directe. Lara García, bon dia.
5: Bon dia, Ricard. Doncs sí, més d'un centenar de persones han dormit aquesta nit a plaça Catalunya de Barcelona. Es van concentrar ahir al vespre i van decidir en assemblea a les 10 de la nit tots passar la nit aquí. Ara mateix estem amb dues noies que estan fent el torn de vigilància. De fet, estem despertant a gent que encara dorm, hi ha gent que dorm en tenda, gent que no té tenda i que ha vingut igualment a dormir aquí a plaça Catalunya. Bon dia, noia.
6: Bon dia.
5: Fins quan penseu estar aquí acampades?
6: Encara no ho sabem. Depèn de com vagi la cosa, com actua el govern i tot això, i el que fan.
5: I per què heu decidit quedar-vos aquí aquesta nit?
7: Hem decidit quedar-nos perquè no acceptem la situació actual, creiem que s'ha de seguir lluitant, que no acceptem les solucions que ens proposa el govern, i res, decidim tirar endavant i aguantar aquí mínim fins divendres, que sabrem noves notícies.
0: Vas preguntar ara si hi ha alguna iniciativa d'ahir que va anunciar el president Salvador Illa que els hi pugui interessar.
5: Hi ha alguna de les iniciatives d'ahir que va anunciar el president Salvador Illa o també del decret Mari Carmen que us agradés o que convencés?
7: No estem gaire d'acord amb cap, perquè per molt que hi ha moltes que són de les que es van proposar des del poble, que són les que s'han demanat, considerem que al cap i a la fi tot acaba sent una mica tapadera per intentar calmar una mica tota la situació, ja que està prou tensa, però no ens calmarem, seguirem i fins que no estigui... o tot o res, fins que no parin els desnonaments, fins que els preus no baixin, fins que tot això no pari, no pararem. Seguirem aquí, seguirem a Madrid i seguirem per tot Espanya.
5: Doncs ja ho sentiu, Ricard, o tot o res, aquesta és la reivindicació que fan els manifestants.
0: No acabo d'entendre el tot, que és el que vol dir el tot, eh?
5: Però... Què vol dir aquest tot?
6: Doncs, o sigui, no un decret superficial com el que fan, els que fan sempre, per mantenir-nos contents, callar-nos i dir, vale, ja està, ens hem tret un pes de sobre. Però no, o sigui, ha de ser un radical. Vull dir, no pot ser que la gent, bueno, que visquem amb por de que el dia de demà tindré casa o no. No pot ser perquè és que això és inhumà. Vull dir, la llar és un dret humà i acceptat i ja està. O sigui, no pot ser que et fiquin que un lloc que sigui 400 et passi amb 1.000 euros i que una habitació te costi mínim 400, perquè és que una habitació 400 és que és horrible. És horrible i com a joves, o sigui, és que no ens podem independitzar tranquil·lament sense haver de pensar, joder, pues, potser m'hauria de fotre a treballar i potser treurem de la uni, perquè és que ja no sé el que fer, no tenim diners. I encara pots tindre també un sou, diguem, bo i també preguntar-te si el dia de demà tindràs casa, perquè al final, com amb els fons voltors, mai se sap.
0: Doncs en parlarem avui també d'habitatge. Gràcies, Lara. Fins ara.
5: Fins ara.
0: De fet, avui en parlarem en aquest matí especial des del Parlament amb el president del Parlament, Josep Rull, la consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, el president també d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, després de l'amnistia, per cert, de Marta Rovira, i també parlarem amb el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun. I a Madrid, el govern espanyol també té 48 hores ara per trobar els suports per convalidar aquests decrets sobre habitatge que ahir va aprovar el Consell de Ministres. Àlex Giral, Robert.
4: Bon dia. Vetar els desallotjaments dels vulnerables fins al 2030, congelar dos anys els lloguers i prohibir temporalment que els fons voltor comprin pisos encapçalen el primer decret. Té més fàcil el camí per prosperar que no pas el segon, que inclou la pròrroga automàtica i sine die dels contractes de lloguer.
0: Ara ho ampliarem. Avui, per cert, fa dos mesos de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta i tenim també diverses notícies sobre aquesta crisi humanitària que continua lluny de resoldre's. D'una banda, l'Amnistia Internacional denuncia casos de tortura i tracte inhumà. Això les persones immigrants per part de membres de les Forces Armades Espanyoles. I també avui, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, declara a l'Audiència Nacional que investiga els fets de final de juliol. I per últim, a Brussel·les ja hi ha països que aposten per suspendre atenció al dret d'asil a qui entri a Europa a través d'un atac híbrid. Anem cap a Brussel·les. Bruno Fortea.
8: Bon dia. La Comissió Europea també planteja que els agents de Frontex participin d'una forma més directa en l'expulsió de migrants i que controlin les xarxes socials per prevenir entrades massives com la de Ceuta. Brussel·les pretén agilitzar al màxim la deportació dels migrants que entrin a Europa gràcies a un atac híbrid.
0: I en esports hi ha un ple debat sobre la pilota d'or, Lamine Yamal.
9: No solo juego para este balón de oro, juego para mí, para la afición, para la siguiente temporada, para la selección, para seguir ganando.
10: Lamine, pero está más cerca del balón de oro después del partido de hoy.
9: No sé, no voto yo, ni sé quién ha ganado, no sé nada. Entonces, a esperar y a seguir jugando.
0: El partit d'ahir va ser contra Croàcia i Lamine Yamal, amb la selecció espanyola, va fer dos gols i una assistència en la victòria 4-1.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I comencem el repàs a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. I comencem pel govern, que es compromet a comprar aquests pisos de les persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades per evitar casos com el cas de la Mari Carmen.
2: I a més, posarà en marxa una mesura inèdita a l'Estat. La Generalitat comprarà pisos a mitges amb persones de més de 40 anys. Són les propostes que ha anunciat el president Salvador Illa en la primera intervenció al debat de política general.
4: Salvador Illa vol evitar que Catalunya repeteixi un cas com el de Madrid i per això ha anunciat que la Generalitat intervindrà en situacions límit.
5: Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, i ja no queda cap altre remei, podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar.
4: El govern també ha tirat d'imaginació jurídica per ajudar aquelles persones de més de 40 anys que tenen ingressos estables, però que no arriben a fer tota l'entrada d'un pis. Doncs bé, la Generalitat està disposada a pagar-ne la meitat i el particular en serà el propietari com a mínim durant 40 anys. Després, ell o els seus fills hauran de decidir si volen comprar l'altra meitat o se'l queda l'administració. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I els partits de l'oposició creuen que aquests anuncis no serviran per resoldre la crisi de l'habitatge. I tots qualifiquen el discurs que va fer Salvador Illa d'autocomplaent, de triomfalista i allunyat de la realitat.
6: Junts per Catalunya i Esquerra Republicana retreuen al president falta d'ambició nacional i el veuen incapaç d'afrontar els reptes del país. Sentim el juntaire Salvador Vergés i la republicana Esther Capella.
7: Tenim la trista notícia que aquest govern pensa seguir fent el mateix. El president Illa seguirà amb la mala gestió i el president Illa seguirà amb la submissió al govern de Madrid.
8: Ens hem trobat amb un discurs avorrit en la forma, però el que ens preocupa més és aquesta manca d'ambició de país en el fons.
6: En canvi, la portaveu del PP, Lorena Roldán, creu que Illa segueix els passos de l'independentisme.
9: Conservar las políticas del separatismo, añadir más intervencionismo socialista y envolverlo todo en propaganda. Cataluña necesita un cambio de rumbo, pero Illa ha decidido perseverar en los errores que nos han traído hasta aquí.
6: Des dels comuns, Jéssica Albiach lamenta que les mesures anunciades en habitatge es quedin a mitges.
10: Tot suma, però tenen un impacte molt petit, un impacte molt limitat. És com voler aturar un tsunami a Gallegues, perquè el problema de base és l'especulació.
6: I la CUP, per la seva banda, ha responsabilitzat el govern de la impunitat amb què actuen els fons voltors. El debat de política general es reprèn avui a les 9 amb la intervenció dels grups.
1: I quan falten 48 hores a Madrid perquè el Congrés voti els decrets d'habitatge, el govern espanyol no assegura els suports necessaris.
2: Pedro Sánchez reclama responsabilitat i empatia als socis de la investidura davant la crisi de l'habitatge, cosa que fa més evident que mai la complicada aritmètica parlamentària de la legislatura.
1: Anem cap a Madrid. Paula Brujats.
11: El govern espanyol confia aprovar el decret principal i que la pressió social contribueixi a tirar endavant el segon, el que ha forçat sumar pels contractes indefinits de lloguer, però ara mateix Pedro Sánchez no té cap suport assegurat, ni per a l'un ni per a l'altre. Per tant, comença la pressió als socis i el reclama que prioritzin els interessos de la gent davant dels partidistes i dels especuladors.
12: Hemos actuado y ahora pido a los grupos parlamentarios que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
11: La Moncloa no vol que s'enquisti el debat de l'habitatge i ha forçat un ple d'urgència demà passat per votar els decrets. Sumar i el PSOE han aprovat mesures, diuen fons del govern espanyol. Ara els toca als grups moure fitxa i si ho tomben, diuen, en seran responsables. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: L'habitatge ha tornat a reflectir les dues ànimes que configuren el govern espanyol de coalició.
6: Sumar i va la corda fins a l'últim moment. Volia que el PSOE no cedís a la pressió de Junts i el PNB. Finalment, dos decrets i dues rodes de premsa en paral·lel, una a la Moncloa i l'altra al Ministeri de Treball amb els 5 integrants de sumar de l'executiu.
1: Madrid, Àngels Lafuente.
13: No és el primer cop que l'habitatge enfronta els dos socis de govern i és que la pressió social al carrer obligava les dues forces polítiques a asseure's i negociar fins a l'últim moment. Sumar ja havia avisat que si Pedro Sánchez no acceptava les seves propostes, no entrarien a la reunió del Consell de Ministres. Volien un decret més ambiciós i han forçat una negociació que ha provocat que el Consell de Ministres comencés amb una hora de retard. Finalment s'ha optat per dividir els decrets en dos, una solució que no ha pogut amagar el malestar entre els dos socis de govern, fins al punt que Sumar ha convocat la seva pròpia roda de premsa per explicar la seva versió, a la mateixa hora que quatre ministres del PSOE compareixien a la Moncloa per explicar els acords del Consell de Ministres. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I l'Audiència de Barcelona ha amnistiat l'exsecretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira.
2: Estava acusada de desobediència per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre, però no va anar mai a judici perquè es va exiliar a Suïssa. Pablo Llarena la va processar primer per rebel·lió i després per sedició. I va ser quan es va derogar aquest delicte que se la va acabar acusant de desobediència. En una piulada, del president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha celebrat que amb la resolució es posi fi, diu, a una persecució política de 6 anys, i la portaveu del grup parlamentari, Esther Capella, creu que amb l'amnistia es tanca una etapa injusta.
8: No es restaure ni repare el dolor causat, però en tot cas es repare la injustícia. L'Audiència Provincial no fa una altra cosa que aplicar una llei aprovada per les Corts Generals.
2: Rovira va tornar a Catalunya fa 2 anys quan se li va arxivar la investigació per terrorisme en la causa del tsunami democràtic.
1: Per cert, que el Parlament ha desmentit Sílvia Orriols i puntualitza que el president de la cambra només l'ha interromput 5 vegades.
6: Segons publica el diari El Nació, Josep Rull només ha aturat un discurs de la líder d'Aliança Catalana en 5 de les 530 intervencions que ha fet aquesta legislatura. Mai li ha retirat la paraula i només li ha fet una crida a l'ordre. Va ser el juliol passat quan Orriols parlava així de la diputada d'Esquerra, Najat Driouech-Cadubel.
3: Quan parles de la diputada amb el parrac al cap, s'indigna el president de la mesa i s'obren expedients sancionadors a través de la Comissió de l'Estatut dels Diputats, però quan parles dels diputats amb el paper de plata al cap, doncs provoca el riure, no, de qui presideix aquesta mesa.
14: Aquesta comparació és absolutament inadequada.
6: Els membres de la mesa en funcions de president, quan Rull s'absenta, també han interactuat amb Orriols en 5 ocasions més, a vegades durant el seu discurs i a vegades a posteriori.
1: I el president dels Estats Units, Donald Trump, i els líders de les grans companyies tecnològiques defensen que, amb l'autoregulació de la intel·ligència artificial, n'hi ha prou per evitar-ne els riscos.
2: Trump ha reunit els principals magnats de la Casa Blanca per analitzar el desenvolupament de la IA.
1: Anem cap a Washington, Oriol Serra.
15: Aquesta vegada hi eren tots, Amodei, Zuckerberg, Huang, Brockman, Musk, Sander i Bezos, i tots s'han fet la foto rient les gràcies a Donald Trump. Els líders de les grans empreses tecnològiques han advertit reiteradament que cal regulació perquè la situació s'està sortint de mare i algun ha arribat a reconèixer que representa un perill real per a la humanitat. Però a l'hora de la veritat no s'han distanciat d'un Trump que veu la intel·ligència artificial com un negoci més i s'ha limitat a parlar d'autoregulació, que és una manera de dir que cadascú faci el que li sembli.
16: Tenim la convicció que hi hauria d'haver una gran autoregulació. Ja tenim regulació automàtica a través del Departament de Justícia, l'FBI i tot això, però l'autoregulació és molt important.
15: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: La Comissió Europea admet que entre els estats membres ja es debat la possibilitat de suspendre el dret d'asil polític quan els migrants estiguin utilitzats per llançar un atac híbrid contra Europa. Brussel·les, Bruno Fortea.
17: La crisi de Ceuta marca un punt d'inflexió que obliga Europa a actuar, segons el comissari de l'Interior, Magnus Brunner.
18: Tot el que va passar a Ceuta durant aquelles 48 hores i el que ha vingut després ha estat una prova d'estrès per la Unió Europea. Crec que hem superat aquesta prova, però no podem tornar a la normalitat com si no hagués passat res.
17: Vol que els funcionaris europeus de Frontex participin d'una forma més directa en l'expulsió de migrants i pretén agilitzar al màxim la deportació de les persones que entrin a Europa gràcies, diu, a un atac híbrid. El més curiós, però, és que la Comissió Europea mai ha considerat que els fets de Ceuta fossin un atac híbrid i tampoc n'ha comentat el paper del Marroc. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui també atenció al que publica El Mundo. Diu que Rússia hauria plantejat matar Garry Kasparov i altres dissidents.
6: Sí, aquest estiu les autoritats nord-americanes haurien comunicat a l'excampió del món d'escacs i opositor Vladimir Putin, que era objectiu d'un pla del Kremlin per matar-lo. Per primer cop, des que es va exiliar de Rússia i instal·lar a Nova York, també se li va posar protecció especial. Entre els altres opositors que Rússia hauria posat al punt de mira, també hi figura l'únic diputat rus que va votar en contra de l'annexió de Crimea i que també va haver-se d'exiliar.
1: I avui també us expliquem que els preus dels carburants disparen la inflació fins al 4,9%. Per reduir-ne l'efecte, el govern espanyol ha aprovat un nou paquet de mesures que prorroga els descomptes als combustibles i fixa un topall a la pujada del preu de el gas. I pel que fa als esports, Robert Prat.
19: Lamine Yamal s'exhibeix amb 2 gols i una assistència en l'Espanya 4, Croàcia 1. Laporta diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que esperen els resultats de la ressonància per valorar l'estat de Rafinha, que que va notar molèsties a la cuixa amb el Brasil. El president del Barça manté el pols amb el Madrid pel cas Negreira i diu que les relacions amb l'Atlètic de Madrid s'han normalitzat. Avui, a partir de 6:45, Roma-Barça a la Champions femenina amb transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio.

0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Quina és la primera que sona?
1: Doncs Corren de gossos, perquè tenim bones notícies, perquè arrencarà una nova gira el proper 30 d'abril al Festival Estrenes de Girona per celebrar els 20 anys d'aquesta cançó que sentim. Fa un temps ja ens van avançar aquí, al matí de Catalunya Ràdio, que tornarien, però ara, per fi, ja sabem dia i lloc. Les entrades es posen a la venda demà.
0: La segona.

0: I l'Oreja de Van Gogh actuarà al festival Sons del Món de Roses en l'únic concert que farà el grup a Catalunya el 2027. Serà el 24 de juliol i les entrades surten a la venda aquest divendres. Abans, però, faran 4 concerts al Palau Sant Jordi el mes de novembre amb tot exhaurit.
1: I la tercera cançó del dia.

0: dijous s'estrena L'Alma a l'aire, el musical basat en les cançons d'Alejandro Sanz. El cantant i la productora han estat, diuen, 4 anys treballant colze a colze per tirar endavant aquest musical, que no vol ser un biòpic, sinó, diuen, un homenatge a la música. Es podrà veure al Teatre Coliseum de Madrid.
1: Tot això avui, que és dimecres, 30 de setembre del 2026, dia en què farem el programa des del Parlament de Catalunya i el dia en què en les últimes hores a Catalunya ha nascut la Rita amb 2 quilos 710 grams a l'Hospital Germans Trias i la Mariona a les 6 del matí a casa seva, a Avinyonet de Puigventós. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
3: A les 8 entrevistarem el president del Parlament, Josep Rull, i a les 9 seguirem el debat de política general. Des del Parlament parlarem amb la portaveu del govern, Sílvia Paneque, i el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras.
4: A 2:15 analitzarem els 2 decrets d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar divendres al Congrés. Entrevistarem el ministre de Cultura del govern espanyol i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun.
3: A 2:15 parlarem d'animals amb Evelyn Segura. Quines estratègies utilitzen els animals per atraure's, per agradar-se i trobar parella?
4: I a les 11, secció de telesèries amb Mariola Cubells i Darío Porras. També hi serà Quim Masferrer, que aquests dies és al Teatre Borràs fent el monòleg Temps. Què faria si et quedessin 90 minuts de vida?
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I pel que fa al temps, avui tenim una mica de treva, però a partir de demà tornarem a tenir tempestes fortes. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Si el moviment meteorològic no s'acaba, preveiem tempestes fortes dijous, divendres, fins i tot també de cara al cap de setmana. Avui una mica de treva, tenim aquesta quarta ruixadets ara mateix cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, entre la Ribera d'Ebre i la zona de la Terra Alta. S'espera que vagin augmentant els núvols a mesura que vagi passant el dia. A la tarda hi haurà més d'aquests ruixats a l'interior de les comarques de Tarragona, també la zona del Pirineu, del Prepirineu. I avui, malgrat tots aquests núvols que vagin arribant, malgrat la refrescada que vam tenir ahir amb les pluges, realment no... baixarà la temperatura d'una manera clara i avui tindrem màximes de 28 a 30 graus amb molta humitat i molta sensació de xafogó a tot arreu. Compte demà a la tarda, sobretot a les Terres de l'Ebre, es preveuen acumulacions una altra vegada a l'interior que podrien superar els 100 litres per metre quadrat i a la resta de Catalunya preveiem ruixats, tempestes més irregulars al centre, al nord de Catalunya, també en altres llocs de les comarques de Tarragona, unes pluges que podrien allargar-se també de cara a divendres.
1: I pel que fa a la mobilitat i carreteres, Maria Fernández Duguera?
3: Doncs pel que fa al trànsit, aquesta hora ja hi comença a haver les primeres retencions a la ronda de dalt a l'altura del Nus de la Trinitat i també a la litoral a l'altura de Poblenou. Pel que fa al transport públic, a l'R4 se circula per via única entre Montcada Bifurcació i Sabadell Sud. Per tant, els trens, avisa Renfe, poden estar aturats més temps de l'habitual i hi ha demores superiors als 20 minuts. Això és a causa d'una incidència a la infraestructura a Montcada Bifurcació. I aquest matí el servei de metro s'espera que s'arrenqui amb normalitat després que ahir al vespre finalment es van poder restablir totes les línies. Recordem que hi va haver diverses incidències derivades dels aiguats.
1: Ara són les 6:24. I activem el satèl·lit de Catalunya Ràdio aquesta hora. Des de París, Isabel Galí, bonjour.
6: Bonjour, Ricard.
1: A Washington, saludem Oriol Serra, good morning.
7: Good morning, Ricard.
1: A Brussel·les, Bruno Fortea, bonjour.
8: Hola, bonjour.
1: I des de Madrid, Paula Brujats, bon dia.
9: Bon dia, què tal?
1: Comencem a França, on el deute públic que s'ha sabut fa unes hores ha superat rècords històrics que no es veien des del 1945, al final de la guerra. És, atenció, del 119% del PIB. Se'n parla i se'n parlarà, Isabel.
6: El que preocupa és que des del juny el deute públic ha augmentat un 2% i la dada es coneix quan demà dijous el govern presentarà un projecte de llei de pressupostos, el darrer de l'era Macron, necessàriament restrictiu. Bombers, funcionaris, professors i estudiants d'institut ja han protestat i els sindicats pronostiquen una tardor calenta a França. El pressupost, diuen, submergirà el país en una recessió profunda. I a tot això només hi falta el preu del carburant disparat. És la tempesta perfecta per fer créixer la indignació social i política.
1: I els Estats Units tancaran una muntanya russa arran dels nombrosos accidents que hi han tingut lloc, amb víctimes mortals també i lesions d'extrema gravetat incloses. No estem parlant, Oriol, d'una atracció qualsevol.
7: En absolut. Estem parlant d'una de les muntanyes russes més impactants dels Estats Units. Es diu, o més aviat es deia, X2, i es trobava al sud de Califòrnia, al parc Six Flags. L'X2 superava els 125 km per hora, amb trams en caiguda vertical i amb seients que giraven 360 graus. Tot i que milers de persones l'han gaudit, n'hi ha hagut més d'un centenar que n'han sortit greument malparades, sobretot amb lesions cerebrals, i un mínim de 3 persones han acabat morint. L'X2 quedarà tancada de manera permanent i si les indemnitzacions milionàries es comencen a confirmar, ho podria acabar fent també el parc sencer.
1: I a Bèlgica tothom parla de la nova proposta de l'Ajuntament de Brussel·les per reduir a la meitat les botigues de souvenirs que hi ha al centre històric. Bruno.
8: Ricard, aquestes botigues on pots comprar clauers, gorres o imants per a la nevera són una autèntica plaga que s'ha estès pels voltants de la Gran Plaça de Brussel·les i també del Manneken Pis, dos llocs icònics de la ciutat. Ara l'Ajuntament vol més diversitat en els tipus de comerç que hi ha i per això també limitarà les llicències de bars i restaurants, perquè en el casc antic només un de cada 3 locals comercials pugui dedicar-se a servir menjar o beguda.
1: I a Madrid, la ministra Yolanda Díaz no haurà de pagar 50.000 euros a Julio Iglesias, com a mínim per ara. Però això per què, Paula?
10: Doncs perquè el Tribunal Suprem ha rebutjat la demanda del cantant contra la ministra. Julio Iglesias la va demandar per danys a l'honor en ple escàndol per les agressions sexuals a les seves treballadores. La justícia ho va arxivar, però Yolanda Díaz el va acusar igualment.
11: Da terror, da pánico. Todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres que además estaban en una posición de debilidad extrema en cuanto que trabajadoras.
10: Ara el Suprem deslliura Díaz d'indemnitzar-lo. El tribunal diu que no és competència seva resoldre aquest cas, però anima Julio Iglesias a presentar una altra demanda en un jutjat ordinari de Madrid.
1: Són les 6:27, anem als esports. I en portada hi ha una exhibició de Lamine Yamal amb 2 gols i una assistència d'en l'Espanya 4, Croàcia 1 de la Copa de les Nacions.
12: Partidàs de Lamine va tornar a ser determinant amb un gol ja des del primer minut.
13: Hace un mes me decías que estaba mal, que no sabías qué me pasaba, entonces estoy tranquilo, estoy siguiendo disfrutando, sé que en cualquier momento voy a empezar.

0: Les acusacions del cas Negreira.
1: El que no podem acceptar és segons quines afirmacions que són falses. Responem i plantem cara.
0: El Barça manté bones relacions amb l'Atlètic de Madrid, tot i el cas Julián Álvarez.
2: I el Barça juga a Roma a la segona jornada de la Champions femenina.
0: Moltes novetats a l'equip. Tornen Van Aasten i Catacoll, també totes les jugadores que estaven amb la selecció espanyola sub-20. El partit a 6:45. Transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio des de les 6. Derrota del Barça a l'Eurolliga de bàsquet a la pista del Dubai, 94-87. A l'Eurolliga femenina, l'Uni Girona rep el Konut de Turquia a partir d'un 8:45. El Manresa viatja avui mateix a Salònica per jugar a 6:45 contra el PAOK a la primera jornada de l'Eurocup de bàsquet, mentre que el Granollers debuta a la Lliga Europea d'handbol a partir de 6:45. Avui també Barceloneta-Marsella a 8:15, final de la Supercopa Europea de Waterpolo.
2: Senyores i senyors, bon dia, són 6:45. I comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Prats de Lluçanès a les 7:48.
3: I es pondrà a les 7:35 del vespre. Per tant, el dia durarà 11:47.
2: Les temperatures a aquesta hora?
4: A Guardiola de Berguedà, 13 graus. A Girona, 18. I a Torredembarra, 21.
2: I pel que fa al temps, avui s'espera molta més calma que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Si avui tan sols tindrem alguns ruixats a l'interior de les comarques de Tarragona, també ruixats que poden aparèixer al Pirineu i al Prepirineu, i un augment dels núvols a tot arreu que farà que l'ambient sigui molt xafogós amb temperatures màximes previstes de 28 a 30 graus.
2: I com tenim les carreteres i el transport públic a aquesta hora? Maria Fernández Noguera.
6: Pel que fa al trànsit i a les retencions habituals d'aquesta hora a totes dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat i també a la C58 d'entrada a Barcelona. Pel que fa al transport públic, atenció si sou usuaris de l'R4 perquè hi ha hagut una incidència a la infraestructura a Montcada bifurcació i se circula per via única entre aquesta estació i Sabadell Sud. Hi ha retards de més de 20 minuts.
2: Tot això avui, que és dimecres 30 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, el Parlament.
3: En marxa el debat de política general, el president Salvador Illa va anunciar-hi ahir que la Generalitat es compromet a comprar els pisos de persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades i s'ofereix adquirir-ne a mitges amb persones de més de 40 anys. Avui serà el torn dels grups.
2: El segon, acampada.
4: Un centenar de persones han plantat tendes a Plaça Catalunya seguint l'exemple de la mobilització de la Puerta del Sol de Madrid. Això hores després que el govern espanyol aprovés finalment dos decrets d'habitatge que divendres s'han de votar al Congrés i que a hores d'ara no tenen prou suports.
2: El tercer, Marta Rovira.
3: L'Audiència de Barcelona li ha aplicat l'amnistia. La qui va ser secretaria general d'Esquerra va ser processada per desobediència per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. Rovira ja va tornar de Suïssa fa 2 anys quan se li va arxivar la causa del tsunami democràtic.
2: El quart, Donald Trump.
4: El president dels Estats Units i els líders de les grans companyies tecnològiques defensen que amb l'autoregulació de la intel·ligència artificial ja n'hi ha prou. Trump ha reunit els principals magnats de la IA a la Casa Blanca per analitzar-ne el desenvolupament.
2: I el cinquè nom del dia, Copèrnicus.
3: Les altes temperatures de l'estiu han fet augmentar els nivells d'ozó a Europa fins a nivells perjudicials per la salut. Segons el Servei de Vigilància Atmosfèrica, la meitat de la població del continent, entre la que hi ha la catalana, ha estat exposada a nivells massa elevats d'aquest contaminant.
2: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
7: A França ha dimitit el director de la Torre Eiffel. Feia mesos que el personal protestava per la mala gestió, però la gota que ha fet vessar el got va ser quan a principis de setembre va acceptar apartar les dones treballadores durant la visita privada d'una delegació hindú. Això va provocar una vaga que va obligar a tancar el monument durant hores.
2: I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
7: Amb una nova ordre executiva que ha signat Donald Trump i que ordena als membres del seu govern a fer servir el terme superintel·ligència per referir-se a la intel·ligència artificial. Així constarà a partir d'ara en totes les comunicacions oficials. Trump busca millorar la imatge d'aquesta tecnologia enmig dels dubtes que genera la seva seguretat.
2: Amb què dinaran també avui a la Xina?
7: Pendents de les noves tensions entre Corea del Sud i Corea del Nord, Seul ha exigit a Pyongyang que es disculpi després de l'explosió de 2 mines la setmana passada a la zona desmilitaritzada que hi ha a la frontera i que va deixar 3 soldats sud-coreans ferits. El govern denuncia que és una violació flagrant de l'acord d'amnistici.
2: Repassem ara també les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia, Ricard.
2: Centrada sobretot en els decrets d'habitatge.
8: Sí, Sánchez aprova els decrets sense els suports garantits. Titula l'Ara, el govern espanyol posarà a prova la seva majoria amb 2 decrets, diu La Vanguardia, i qui mira la lletra petita dels decrets és El Periódico, que explica que els fons no podran comprar pisos per sota del 70% del seu valor. Ho acompanyen, per cert, d'una foto on veiem l'acampada que ahir al vespre va començar a Plaça Catalunya amb almenys un centenar de persones. És És, de fet, l'únic diari amb foto d'acampats en portada. I a Madrid, El País diu que el govern espanyol prohibeix els desnonaments fins al 2030 i prorroga els lloguers, i El Mundo

0: Per cert, és qui en fa una interpretació més objectiva i assegura que Sánchez acontenta el carrer i castiga el petit propietari. I altres temes i fotos de portada a la premsa de Madrid. Hi veiem els reis d'Espanya, també Macron i la seva dona, a la trobada d'ahir en la qual Felip VI va dir que a Ceuta hi va haver una intrusió inacceptable i l'ara explica Ricard que Marta Rovira ha estat amnistiada per la justícia per l'organització de l'UO.
1: I a la premsa comarcal hi llegim que els Mossos d'Esquadra investiguen l'aparició ahir d'un cos sense vida dins d'un cotxe volcat al canal de Torres de Segre al Segrià.
2: Sí, ara com ara hi ha una investigació en marxa per intentar esbrinar què ha passat. La principal hipòtesi de la investigació és que la víctima va patir un accident, va sortir de la via i va caure amb el cotxe dins de la séquia. La policia creu que els fets no són recents, sinó que fa dies que el cadàver estava enfonsat sota l'aigua. Al Diari de Tarragona han posat en marxa aquest setembre la recollida de mostres d'excrements de gos al carrer per analitzar-les genèticament i sancionar els propietaris que no les recullen. Les mostres es compararan amb els perfils inclosos al cens genètic caní municipal. La recollida la faran Guàrdia Urbana i a personal de l'Ajuntament. Mentrestant, al Diari de Girona es fan ressò que els 13.000 treballadors del sector carni gironí estan pendents d'una reunió que pot evitar una vaga. Patronals i sindicats es tornaran a reunir el 6 d'octubre per intentar desencallar la negociació del conveni estatal de la indústria. La UGT ja avisa que iniciaran els tràmits per convocar una vaga general si la nova trobada no permet avançar en la negociació.
1: I pel que fa als esports, Lamine Yamal fa un partidàs amb dos gols davant de Croàcia. Robert Prat.
3: El jugador del Barça s'exhibeix amb aquest doblet, una assistència en la victòria de la selecció espanyola davant Croàcia 4-1. La Porta diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que esperen els resultats de la ressonància per valorar l'estat de Rafinha, mentre que el president del Barça manté el pols amb el Madrid pel cas Negreira i diu que les relacions amb l'Atlètic de Madrid s'han normalitzat. Avui a 6:45, Roma-Barça, la Champions femenina, transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio.
1: Tot això quan queden 34 dies per les midterms. Són les eleccions de mig mandat dels Estats Units i ara arriba l'anàlisi de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
4: Good morning, Catalunya. L'administració Trump pot cantar victòria, per fi. Ahir mateix el Tribunal Suprem exercia d'òrgan polític i declarava que el govern podrà deportar immigrants a països que no siguin el seu origen. L'administració nord-americana ja havia enviat centenars de nouvinguts a països com Libèria, Guinea Equatorial, Costa Rica o Hondures, amb el suposat al·licient de donar $3.000 als interessats. Aquesta notícia cal afegir-hi que la Immigration and Customs Enforcement, el conegudíssim ICE, ha anunciat la contractació de 5.000 nous treballadors per ajudar a fer realitat la campanya de deportació massiva del president. Diria que aquesta serà una de les claus de la campanya, perquè molts votants republicans i demòcrates demanaven un control migratori més rigorós. Però també és cert que la presència violenta de l'ICE als estats dinamita directament el caràcter del sistema federal yanqui. El futur d'aquesta política pot decidir el resultat de les midterms.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
6: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta'n totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
7: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922... a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026... Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
8: 6:45 del matí.
9: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
8: Catalunya es desperta amb noves mesures per millorar l'accés a l'habitatge. El president Salvador Illa ha aprofitat el debat de política general per anunciar mesures que inclouen propostes inèdites, com ara que els que tenen més de 40 anys puguin comprar un habitatge a mitges amb l'administració.
10: Està pensant per persones que tenen uns ingressos estables però que no poden pagar l'entrada d'un pis. Illa s'ha compromès també a intervenir en situacions límit. Comprarà els pisos de les persones que estan a punt de ser desnonades.
11: Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, ja no queda cap altre remei. Podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no m'hagi de deixar.
10: L'oposició creu que aquestes mesures es queden curtes. Salvador Vergés, portaveu de Junts, i Esther Capella, d'Esquerra Republicana.
12: El president Illa seguirà amb la mala gestió i el president Illa seguirà amb la submissió al govern de Madrid.
13: Però el que ens preocupa més és aquesta manca d'ambició de país en el fons.
10: Pel PP i Vox, Illa només agreuja els problemes actuals i la CUP hi veu falta de concreció.
8: Això aquí a Madrid, quan falten 48 hores perquè el Congrés voti els decrets d'habitatge, el govern espanyol no té els suports necessaris. Pedro Sánchez reclama responsabilitat als socis d'investidura.
13: Hemos escuchado, hemos actuado y ahora pido a los grupos parlamentarios que han mostrado su voluntad de llegar a un acuerdo, que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
8: Són dos decrets que busquen frenar els desnonaments i prorrogar dos anys els contractes de lloguer.
10: Reflecteixen les desavinences entre PSOE i Sumar. Sumar volia que el PSOE no cedís a la pressió de Junts i el PNB. Finalment, dos decrets i dues rodes de premsa en paral·lel. Una a la Moncloa, l'altra al Ministeri de Treball. Pel que fa als decrets, l'un conté només la renovació automàtica i indefinida dels lloguers, però tot apunta que caurà. En canvi, l'altre té més números de prosperar.
8: Repassem què s'inclou amb Txell Garriga i Àlex Girard Robert.
14: Prohibició dels desnonaments fins al desembre de 2030.
15: S'impedirà, sobretot, que els fons voltor puguin desallotjar persones vulnerables.
14: Lloguers congelats fins al desembre de 2028.
15: Els contractes que acaben llavors o abans podran allargar-se fins a dos anys més amb una pujada màxima del preu del 2% anual.
14: IVA del 10% per tots els habitatges de lloguer turístic.
15: També els que fins ara no pagaven aquest impost.
14: A més...
15: Es prohibirà fins al 2028 la compra de pisos per part de fons voltor, es regularan els lloguers de temporada i per habitacions, s'impulsaran bonificacions fiscals per arrendadors i arrendataris i es facilitaran ajudes per a la compra d'un primer pis.
14: Txell Garriga
15: i Àlex Girard Robert pel Matí de Catalunya Ràdio.
8: Mentrestant, continua la mobilització als carrers i l'acampada que va començar la setmana passada a Madrid ha arribat també a Barcelona. Plaça de Catalunya, Lara García, bon dia.
16: Què tal? Bon dia. Doncs més d'un centenar de persones han passat la nit aquí a Plaça Catalunya de Barcelona. Es van concentrar i al vespre en tendes de campanya per reclamar millores socials entorn de l'habitatge. De fet, fins i tot al llarg de la nit s'hi ha anat sumant gent que no té tenda de campanya i també doncs, hi ha qui dorm directament al terra. Aquesta concentració plega persones a títol individual, així com membres de diferents moviments, però cal recordar que ni el Sindicat de Llogateres ni el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya s'ha sumat de moment a aquesta acampada. La reivindicació coincideix amb l'aprovació ahir al Consell de Ministres de dos decrets en matèria d'habitatge i arriba 4 dies després de l'acampada a la Puerta del Sol a Madrid.
8: Així estan les coses aquest matí. Més enllà de l'habitatge, també us expliquem que l'Audiència de Barcelona ha amnistiat l'exsecretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira.
10: Pablo Llarena la va processar primer per rebel·lió i després per sedició i va ser quan es va derogar aquest delicte que se la va acusar de desobediència. Rovira va tornar a Catalunya de Suïssa fa 2 anys quan van arxivar la investigació per terrorisme en la causa del tsunami democràtic. La portaveu del grup parlamentari, Esther Capella, creu que es tanca una etapa injusta.
17: No restaure ni repare el dolor causat, però en tot cas es repara la injustícia. L'Audiència Provincial no fa una altra cosa que aplicar una llei aprovada per les Corts Generals.
10: En una piulada, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha celebrat que amb la resolució es posi fi a una persecució política de 6 anys d'exili.
8: I Donald Trump i els líders de les grans companyies tecnològiques defensen que amb l'autoregulació de la intel·ligència artificial n'hi ha prou per evitar-ne els riscos.
10: Trump ha reunit els principals magnats a la Casa Blanca per analitzar el desenvolupament de la IA.
18: Tenim la convicció que hi hauria d'haver una gran autoregulació. Ja tenim regulació automàtica a través del Departament de Justícia, l'FBI i tot això, però l'autoregulació és molt important.
8: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Les onades de calor d'aquest estiu han fet augmentar els nivells d'ozó a Europa i han superat els valors establerts per protegir la salut.
10: A Catalunya aquest contaminant també ha assolit nivells molt alts.
8: Toni Fortesa.
19: Un informe publicat per Copernicus, el programa d'observació de la Terra de la Unió Europea, calcula que gairebé el 40% de la població mundial ha estat exposada aquest any a nivells elevats d'ozó a Europa. És la meitat de la població. Xavier Carol és professor d'investigació del CSIC.
20: Les onades de calor que tenim són períodes de sequera on l'atmosfera no es neteja i en molta calor i molta radiació solar. I aquest és l'ambient on es genera més ozó, no? Quan el tenim a baix, l'ozó agreuja malalties cardiovasculars i respiratòries.
19: L'informe també alerta que els grans incendis de França, Espanya i Bèlgica han fet viatjar el fum a milers de quilòmetres i han afectat la qualitat de l'aire lluny dels focs. Toni Fortesa, pel matí de Catalunya Ràdio.
8: I demà entren en vigor les noves normes per conduir motos que afecten sobretot la indumentària necessària d'un casc homologat i guants serà obligatori.
10: El calçat haurà de ser tancat i es permeten finalment les intercomunicadors. Malgrat que es permet a la resta de l'Estat, el Servei de Català de Trànsit manté la negativa que va avançar aquesta mesura de no deixar els motoristes circular pel voral.
8: Miquel Jarque.
21: El Servei Català de Trànsit considera que el voral és un espai indispensable, per exemple, pels vehicles d'emergència o per aturar-se en cas d'avaria. Ramon Lamiel n'és el director.
22: És un espai importantíssim de seguretat. En autovies circundants o del perímetre de Barcelona, al voral també hi circulen els ciclistes. Per tant, aquesta barreja de trànsit, ciclistes, motoristes, no ens sembla adequada.
21: Pel que fa a la prohibició de calçar sandàlies, xancletes o sabates obertes, la Miel considera que la restricció donarà més seguretat. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
8: I ara, música. Perquè Gossos arrencarà, Marta, una nova gira al Festival Estrenes de Girona per celebrar els 20 anys d'aquesta cançó.
0: Sí, actuaran el 30 d'abril a les Escales de la Catedral i amb un concert doble a 8:15 i a les 10. Nacho Tarrés destaca que tenen un bon motiu per tornar a pujar als escenaris.
2: Si algun motiu hi havia per tornar-nos a reunir els Gossos, jo crec que tots teníem molt clar que celebrar els 20 anys de la cançó Corren, també d'aquell disc rodó que es va dir Oxigen, doncs creiem que era un bon moment. Sobretot perquè el Corren simbolitza moltes coses i sobretot perquè ha sigut aquell eix conductor, allò que ha anat cosint diferents generacions al voltant d'aquesta cançó.
0: Tarrés i Oriol Ferrer explicaven fa uns mesos al matí de Catalunya Ràdio què significa per a ells aquesta cançó.
3: És una d'aquelles cançons que supera, segurament ens supera a nosaltres. Jo, de fet, molt sovint jo sóc el del Corren, no el de Gossos.
23: No hi vam donar la importància que ens imaginàvem que tindria aquesta cançó.
0: Les entrades per als concerts al Festival Estrenes es posaran a la venda demà a les 7 de la tarda.
8: I el podcast en català s'estabilitza després d'una dècada de creixement exponencial, segons dades del primer anuari del podcast en català.
0: Entre el 2016 i el 2025, aquestes produccions han passat de ser 26 a 479.
8: Marc Ruiz.
24: Segons l'anuari, ara el repte és consolidar projectes de qualitat, construir comunitats i trobar models econòmics sostenibles per reforçar la presència del català a les xarxes. L'any rècord pel que fa a la producció de podcasts va ser el 2024, amb 479 i gairebé 9.000 episodis. L'any següent, la tendència es va frenar amb la desaparició d'un 12% dels programes i un 10% dels episodis. Tot i aquest descens, ara es consoliden els projectes que publiquen menys, però dins d'un ecosistema més estable i amb una durada mitjana de 50 minuts per episodi. Triomfen els podcasts sobre la societat de cultura, seguits de música i humor. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
8: I la crònica cultural d'aquest matí també un adeu perquè ha mort el cineasta i escriptor Gonzalo Suárez, als 92 anys.
25: Vamos, la película. Quería atrapar la eternidad en la jaula del instante.
0: L'any passat va rebre el Goya d'Honor a Barcelona i, segons va dir l'Acadèmia, per haver-se convertit en un home clau en la cultura espanyola dels últims 60 anys. Ell va tancar el discurs d'agraïment amb aquestes paraules.
26: El cine es el último reducto con el que podemos soñar despiertos. No sé por qué me remite a ese primer bisonte que nuestros ancestros pintaron en las cavernas.
0: Gonzalo Suárez va començar a finals dels anys 60 amb pel·lícules com Ditirambo i El extraño caso del doctor Fausto, però el màxim reconeixement li va arribar als anys 80 amb Remando al viento, la seva fantasia sobre Mary Shelley i Lord Byron, protagonitzada per Hugh Grant. Amb aquesta pel·lícula es van portar el Goya i la Concha de Plata al Festival de Sant Sebastià a millor direcció.
8: Passen pràcticament 2 minuts de 6:45 del matí pel que fa al temps. Eloi Cordomí, més tranquils avui. Bon dia.
27: Bon dia. Sí, avui més tranquils, però amb previsió de nous canvis a partir de demà. De moment avui sí que preveiem un augment dels núvols. Ara mateix encara hi ha moltes clarianes, malgrat alguns núvols baixos, bancs de boira que s'han format, però estan arribant núvols ja per l'extrem oest de Catalunya, deixen fins i tot petits ruixats a l'interior de les Terres de l'Ebre i es poden anar repetint en aquests sectors de l'interior de Tarragona i sobretot també el Pirineu, Prepirineu, avui de caràcter molt irregular. Avui amb unes temperatures altes, amb molta humitat i, per tant, molta sensació de xafogor. Puja la temperatura amb màximes de fins a 28 a 30 graus. I demà dijous, canvi. Sobretot a la tarda tindrem ja tempestes al centre, al nord de Catalunya, i les més fortes creiem que aniran apareixent a l'interior de les comarques de Tarragona. Compte la nit de dijous a divendres, perquè a les Terres de l'Ebre, i en especial a la zona dels ports, Montsià, etc., s'espera que hi hagi acumulacions novament que puguin superar els 100 litres per metre quadrat.
8: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
28: Pel que fa al trànsit, hi ha retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat i als accessos de Barcelona. A la C58 hi ha diversos trams de cues en tots dos sentits. Hi ha retencions també a la C17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona. Pel que fa al transport públic, atenció si sou usuaris de l'R4 de Rodalies, perquè hi ha hagut una incidència a la infraestructura, en concret informa DIF, que és per falta d'atenció a la catenària, i això fa que se circuli per via única entre Montcada, Bifurcació i Sabadell Sud. Això vol dir que hi ha retards, en aquest cas, que superen els 20 minuts.
9: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
27: Avui hem
1: rebut el missatge de l'Andreu Vilardell, treballador del centre de refugiats de Berga, ubicat a l'alberg del municipi. El sindicat CGT ha convocat una vaga per rebutjar el tancament del centre, que deixarà de funcionar a finals d'any. El sindicat critica que es deixi d'oferir el servei en un context d'enduriment de les polítiques migratòries i lamenta també la pèrdua de llocs de treball que suposarà, que xifren en 25 entre directes i indirectes.
4: Exigim que el manteniment dels llocs de treball, el manteniment del centre de refugiats obert, perquè és un centre de referència, totalment arrelat al territori, i entenem que això respon al model aquest d'externalització de serveis públics, serveis que haurien d'estar gestionats directament per l'administració, però estan externalitzats entitats.
1: La Creu Roja diu que el tancament es fa a instàncies del govern espanyol i que per ara no farà declaracions.
9: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
5: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees van tancar ahir mixtes, pendents de les novetats sobre l'Iran. La pressió del petroli i dels interessos del deute continua pesant sobre els mercats. L'IBEX 35 ha tingut una baixada del 0,42%, fins als 19.517 punts. Mentre hi ha converses indirectes entre l'Iran i els Estats Units per reobrir l'Estret d'Hormuz, el preu del petroli de Brent continua per damunt dels 100 dòlars. A Wall Street, els índexs han tancat la sessió tenyits de vermell per la incertesa sobre l'Orient Mitjà. I acabem amb els mercats oberts a aquesta hora, els asiàtics. El més destacat és que la borsa de Tòquio remunta un 1,70%. Escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
6: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
7: Amb un horari nou.
11: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
6: Catalunya Nit.
7: Un informatiu en profunditat.
11: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
6: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
11: Amb horari nou.
7: De 9 del vespre a 11 de la nit.
11: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
8: Deu minuts i les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Tarragona. Ricard Buigas, bon dia.
12: Hola, bon dia.
8: Lleida, Julià Albacar, bon dia.
13: Bon dia.
8: Girona, Maria Rovira, bon dia.
14: Hola, bon dia.
8: I Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
12: Molt bon dia.
8: Avui l'agricultura serà la protagonista de les comarques de Tarragona i Lleida. Comencem al Baix Camp, on Unió de Pagesos i GPEC Ecologistes de Catalunya han convocat una tracturada a la Selva del Camp, Ricard.
12: Sí, sota el lema Volem viure de la terra, el sindicat i el grup ecologista impulsen aquest acte reivindicatiu. Els tractors es concentraran a la plaça de l'Ajuntament de la Selva a les 11 del matí. Estan empipats pels abocaments a la Riera de la Selva, per la imposició de macroprojectes energètics i l'impacte i la falta de transparència, segons diuen, del projecte de construcció de la planta de piròlisi de residus plàstics de Valogreen. Per cert, la inversió està suspesa de forma cautelar per l'Ajuntament per un defecte de forma de la tramitació ambiental.
8: Saltem a Ponent, nou capítol avui sobre la modernització del canal d'Urgell, la infraestructura de regadiu més important del país. Hi ha reunió aquesta tarda amb els representants dels regants per escoltar la nova proposta d'agricultura, Júlia.
13: Sí, això després dels Estira i Arronsa cagut amb la proposta per modernitzar tot el canal. Avui es presentarà el nou pla del departament, que inclou canvis per desactivar les reticències que van aturar el primer intent. Una de les principals demandes, però dels regants, era tenir ajudes per instal·lar aspersors i sistemes gota a gota, un tema que de moment no sembla que s'hagi d'abordar avui.
8: A les comarques gironines tindrem novetats sobre les troballes de l'actual campanya d'excavacions a la vila romana de Collet de Calonge i Sant Antoni, Marta.
14: Sí, es presentaran els resultats de les últimes excavacions aquest mes en aquesta vila romana ubicada en un turó de Sant Antoni de Calonge, a l'extrem nord de l'abadia de Palamós. Les campanyes fetes fins ara al jaciment han permès descobrir una important i luxosa vila romana marítima, habitada des del segle I abans de Crist fins a l'època tardana, amb zones residencials, termes, una gran cisterna i una terrisseria pròxima. S'hi han trobat, per exemple, elements de les termes, fragments de marbre d'importació grega o materials de la vida quotidiana i agrària.
8: I a Barcelona, Marc, més enllà de l'acampada a la plaça de Catalunya i del debat de política general, avui estarem pendents d'un informe.
5: Sí, el d'Arrels, que avui presenta el treball victimització i aporofòbia envers les persones que viuen al carrer a Barcelona. Els detalls els sabrem a mig matí i cap a la mateixa hora també es presenta el nou servei d'atenció, recuperació i acollida, té l'acrònim de SARA, a l'Eixample de Barcelona, que atendrà víctimes de violència masclista. Això en un dia en el qual es presenta la temporada d'òpera a Catalunya i també la nova temporada de l'Auditori.
8: Doncs així tenim el país quan falten 7 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
10: Lamine Yamal s'exhibeix, 2 gols i 1 assistència en l'Espanya 4, Croàcia 1. Joan Laporta diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que esperen els resultats de la ressonància per valorar l'estat de Rafinha, que va notar molèsties a la cuixa amb el Brasil. El president del Barça manté el pols amb el Madrid pel cas Negreira i diu que les relacions amb l'Atlètic de Madrid s'han normalitzat. Avui a 6:45, Roma-Barça, la Champions femenina, amb transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio.
8: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
15: Joan Laporta deia ahir al Tot Costa que les relacions amb l'Atlètic de Madrid estan per sobre de desacords puntuals. Desacords puntuals és un eufemisme important, tenint en compte que Gilmarín va acusar el Barça de falta d'ètica, transparència i professionalitat, just després de dir que Julián potser no seguiria l'Atlético, però que mai, mai, mai aniria al Barça. Ben curiós el món del futbol. Tampoc fa tant que Laporta i Florentino es devien també abraçar quan la Superliga era un objectiu comú. No com ara, quan el Barça té previst portar-lo als jutjats i Laporta acusa el Madrid d'una actitud inacceptable en el cas Negreira.
8: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
16: El Matí de Catalunya Ràdio.
17: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
18: T'ensenyaré la dieta del beatboxer.
19: Què és això?
18: Pizza i ketchup. Tu has de dir pizza i ketchup i cada vegada dir les consonants més forts i les vocals més fluixes fins que les vocals acabaran desapareixent. O sigui, pizza i ketchup, pizza i ketchup, pizza i ketchup, pizza i ketchup.
8: Posa-hi el porc per aquí al mig.
17: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
16: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
20: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
8: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
20: Cada migdia a les 2 amb Òscar Fernández.
8: I a partir de les 3,
17: l'espai de reflexió a la tertúlia.
21: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat?
22: I em va vindre a dir sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
21: El més perillós és que escapi el nostre control.
22: I per aquí jo crec que s'hauria d'anar al debat.
20: Tot el que passa al Catalunya migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
16: El Matí de Catalunya Ràdio.
8: I quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui sobre el tractament de Mari Carmen, de diversos tertulians i presentadors de televisió.
29: Torne al desnonament de Mari Carmen i vaig a posar més sèria. És dolorós veure com la ha maltractat una part de la tele, com han de ser de mala gent tots aquests tertulians d'Horizonte, de La Quintana, de La Griso, de Telemadrid, per no allargar-me. Com han de ser de roïns aquests presentadors, directors, productors, per burlar-se de la dona, per no empatitzar amb ella. I com a exemple, el hasta luego Mari Carmen de la copresentadora d'Horizonte i les rialles que van acompanyar el comentari. Una tele cruel amb els dèbils.
8: I a la recomanació del dia, davant de les mobilitzacions contra la crisi de l'habitatge, la Cristina Bordas ens recomana la sèrie The Architect.
30: Un futur distòpic però hiperrealista en què l'accés a l'habitatge col·lapsa fins al punt que la gent paga per viure en places de pàrquing separades per cortines, tal com sona. I la protagonista, una actriu magnètica, és una arquitecta amb una feina precària que es veu obligada a viure en aquestes condicions, però que podria generar un gran canvi si aconsegueix dissenyar el projecte guanyador per encabir 1 miler d'habitatges nous al centre d'Oslo. The Architect té 4 capítols que passen volant a Filmin.
8: I què deien els altres ahir, Jovany?
31: Ahir vam sentir com Federico Jiménez Los Santos atacava els concentrats a Sol, a Madrid, que, segons ell, formen part d'algun d'aquests col·lectius.
32: Los señoritos de los Goya, los titiriteros de ocasión, comunistas pijos, millonarios todos, y el que no tiene una casa tiene 4. Dentro de poco...
31: En Ricard Ostrell ens explicava que per culpa de la pluja no sé quins trens fallaven...
33: L'alteració als trens. No circularan aves, perdoneu, Maria Ferrer.
31: I a la COPE, el senyor andalús que fa els esports a l'Herrera parlava amb una mica de ressentiment sobre Mbappé.
34: Está malo de una pierna, no tiene muy claro de qué pierna. Lo que yo tengo claro es de la pierna que está bien. Es así.
31: A 11:15 sentirem què diuen els altres avui.
8: Gràcies, Jovany.

0: Vinyes, bon dia.
1: Bon dia.
0: I amb quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música dels Germans de Cors i la cançó Radio en aquesta versió en plac. I és que tal dia com avui, un 30 de setembre, però de l'any 1967 a Londres, la BBC Radio 1 engegava les seves primeres emissions. Va néixer després que es detectés un augment de les emissions de ràdio pirates per oferir una programació centrada en la música pop i dedicada al públic juvenil. El primer locutor en obrir el micro va ser DJ Tony Blackburn, i d'això ja en fa 59 anys.

0: Thank you. Thanks very much.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7 i us saludem en directe ara mateix des de Plaça Catalunya, al centre de Barcelona. A aquesta hora, mentre Barcelona comença a despertar i els primers autobusos veiem com també es posen en marxa al voltant d'aquesta plaça central de la capital de Catalunya, aquí encara hi ha gent dormint dins d'una tenda. Veiem unes 50 tendes i és on han passat a la nit al carrer més d'un centenar de persones. Això és per una raó. És per una raó molt concreta, que és l'habitatge. Ens acompanya el Marek. Marek, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: Com has passat la nit?
2: Bueno, he dormit poc perquè he de fer guàrdies, però bé, ara he d'anar a treballar.
1: Explica'm per què heu acampat aquí.
2: Bé, m'he acampat aquí, bueno, per algo que hauríem d'haver fet fa molt de temps, no? Pel des de l'habitatge. Sí, sí.
1: De les mesures anunciades ahir, per exemple, del president de la Generalitat, què és el que en penseu?
2: Perdona, m'ho pots...
1: Sí, de les mesures del president de la Generalitat que va anunciar ahir al Parlament?
2: Bueno, clar, pues és el que han de fer, és el seu treball, anunciar mesures, però és que el que volem és accedir a una vivenda digna. I això és molt més profund que un decret Mari Carmen, inclús. O sea, estem aquí a Plaça Catalunya i tenim al costat mogollon de gent que està dormint al carrer directament. Aquesta gent no es beneficiarà del decret Mari Carmen, o sea, que hem de fer un poc més.
1: Sí. Estem aquí. Demaneu exactament què als representants polítics?
2: Bueno, pues que es posin les piles i comencin a treballar entorn a la il·legalització de Desokupa, per exemple, i de totes aquestes empreses que fan el treball extrajudicial, per lo tant, il·legal, contra les inquilines i els inquilins. Volem que aprovin un pla d'emergència per la gent que viu al carrer. O sea, no podem fer simplement una campanya del fred i ja està a l'hivern i deixar en mans d'ONGs que els arribi menjar o que tingui una dutxa. O sigui, volem un pla d'emergència perquè aquesta gent no dormi al carrer. Volem més enllà de tot això, perquè ja ens han promès moltes coses, però seguim al mateix punt que portaven al 2008, a plena crisi. O sigui, tenim un problema d'habitatge. I els problemes d'habitatge s'han de resoldre amb propostes fermes i valentes, evidentment.
1: Per què diries que ara hi ha aquesta capacitat per organitzar-se, per començar a sortir al carrer?
2: Per desgràcia, per una qüestió viral. Per desgràcia, una qüestió viral, perquè la Mari Carmen s'ha fet viral i això ha provocat també que els mitjans vos apropeu i això ha fet eco. Però ojalà la gent tingués aquesta capacitat d'organitzar-se en el seu dia a dia i no només per la vivenda, pels sous, per tot, no? Perquè estem vivint una autèntica crisi a nivell humà.
1: Ara mateix dèiem que aquí hi ha un centenar de persones que han passat la nit. Explica'm com va sorgir aquesta iniciativa.
2: Aquesta iniciativa va sorgir després de la convocatòria del sindicat Llogateres de Barcelona, de Catalunya, perdona, que van convocar durant la presència del Pedro Sánchez a Barcelona. Després, un grup de persones organitzades de diferents sindicats, diferents moviments socials, van decidir que volíem un poc més, que el decret Mari Carmen se'ns quedava curt, i van decidir que volíem fer una acampada. Va sorgir un grup de persones, unes 50 persones, que van passar la primera nit fins a les 4 o 5 del matí fent una assemblea per coordinar tot això, i el dia següent van convocar directament una acampada. Per això ha sortit aquesta acampada, sí.
1: I la idea és estar-hi fins divendres?
2: I la idea, no, la idea ara mateix, perquè estem començant i hem de determinar dates i tot això, sabem que el divendres és una data crucial, però volem posar en marxa també una sèrie d'exigències, ja que els moviments socials és el que hem de fer, hem d'exigir el màxim possible, perquè després sempre ens donen el mínim acceptable, i estarem fins divendres segur, perquè això és el que volem, però si la acampada s'allarga serà en pro del mateix missatge. Volem un poc més.
1: Un poc més, què vol dir exactament? És a dir, en què és concret això?
2: Un poc més entorn als pisos turístics, un poc més entorn als alquilers de temporada, un poc més entorn als fons voltors, un poc més a que els grans propietaris puguin comprar una finca amb persones dins. O sigui, volem que la política actual posi el focus a la classe treballadora i entengui que sense la pròpia classe treballadora, no, això no funciona, aquest sistema no funciona. O sigui, perquè la classe treballadora pot treballar sense patrons, però és que els patrons no poden treballar sense la classe treballadora.
1: Marc, moltes gràcies per acompanyar-nos.
2: A vostè.
1: I que vagi bé la feina, que dius que vas a treballar ara, no?
2: Sí, ara me'n vaig a treballar.
1: De què treballes, per cert?
2: Treballo, soc psicòleg.
1: Molt bé, doncs bona feina.
2: Vinga, moltes gràcies.
1: Ara mateix són les 7:04, aquí a Plaça Catalunya veiem com comença a despertar, com dèiem, el dia a dia també de molta gent, és un dia a dia on trobar pis també, pagar el lloguer o poder començar una vida. Independent s'ha convertit, com explicàvem des de fa molts dies, per molta gent en una cursa cada vegada més difícil. Són, com dèiem, les 7:05, fa 21 graus de temperatura i aquesta acampada coincideix també amb una setmana en què l'habitatge també s'ha centrat i és el centre de l'agenda política. El president Salvador Illa ahir anunciava aquestes noves mesures que detallarem i avui al Parlament hi ha el torn de resposta dels grups polítics al discurs del president en el debat de política general. L'habitatge és un dels grans temes. Divendres el govern espanyol portarà al Congrés també nous decrets sobre habitatge i avui al matí farem el recorregut entre aquests dos mons. Ara som aquí, al carrer, amb els que han passat la nit acampats i a les 8 us saludarem des del Parlament per veure què es diu i, sobretot, què es proposa. A les 8 serem a la Cambra Catalana per seguir l'inici d'aquesta jornada del debat de política general, un debat que gira al voltant també de l'habitatge, després del triple anunci del president Salvador Illa ahir en el discurs a la tarda. El més nou és que el govern comprarà pisos a mitges amb persones amb ingressos estables, però que no puguin fer front a l'entrada. Pol Forada.
0: I dedicarà d'entrada 100 milions d'euros. L'executiu també ampliarà els préstecs per afavorir l'emancipació dels joves. Fins ara se n'han beneficiat unes 2.600 persones i crearà un fons amb 25 milions d'euros perquè el govern pugui comprar pisos de persones vulnerables que visquin sota l'amenaça d'un desnonament.
1: Ens ho amplia l'Albert Prat.
3: Salvador Illa vol evitar que Catalunya repeteixi un cas com el de Madrid i per això ha anunciat que la Generalitat intervindrà en situacions límit.
4: Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, ja no queda cap altre remei. Podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar.
3: El govern també ha tirat d'imaginació jurídica per ajudar aquelles persones de més de 40 anys que tenen ingressos estables però que no arriben a fer tota l'entrada d'un pis. Doncs bé, la Generalitat està disposada a pagar-ne la meitat i el particular en serà el propietari com a mínim durant 40 anys. Després, ell o els seus fills hauran de decidir si volen comprar l'altra meitat o se'l queda l'administració. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui sentirem també els grups de l'oposició, com dèiem, al Parlament, però d'entrada es mostren escèptics amb el fet que aquestes mesures serveixin per revertir realment la crisi de l'habitatge. Sentim Salvador Vergés, de Junts, i Esther Capella, d'Esquerra Republicana.
5: Tenim la trista notícia que aquest govern pensa seguir fent el mateix. El president Illa seguirà amb la mala gestió i el president Illa seguirà amb la submissió al govern de Madrid.
6: Ens hem trobat amb un discurs avorrit en la forma, però el que ens preocupa més és aquesta manca d'ambició de país en el fons.
1: Avui en parlarem a partir de les 8 del matí des del Parlament. També ens acompanyarà el president del Parlament, Josep Rull, la consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, després, per cert, de l'amnistia, Marta Rovira, i també parlarem amb el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun. I això a Barcelona, perquè a Madrid el govern espanyol té 48 hores per trobar els suports necessaris per aprovar els dos decrets Pol sobre habitatge que ahir va aprovar el Consell de Ministres.
0: Sí, dos decrets va ser la manera de salvar una nova crisi de govern. El primer, amb mesures que generen més consens, per tant, més fàcil que es pugui aprovar. Falta veure en la lletra petita, però a grans trets prohibeix desnonaments fins al 2030, regula, ja veurem com, el lloguer de temporada i d'habitacions, limita la compra de pisos per part de fons voltor o prorroga dos anys els contractes de lloguer que acaben abans del 31 de desembre del 2028.
1: El segon decret inclou també, amb exigència de Sumar, que difícilment, una exigència que difícilment tindrà el suport, en aquest cas, de Junts.
0: Sí, perquè contempla la renovació automàtica de tots els lloguers, el que a la pràctica podria suposar una congelació immediata de preus.
1: En té més detalls des de Madrid, Paula Brujats.
7: El govern espanyol confia aprovar el decret principal i que la pressió social contribueixi a tirar endavant el segon, el que ha forçat Sumar pels contractes indefinits de lloguer, però ara mateix Pedro Sánchez no té cap suport assegurat, ni per a l'un ni per a l'altre, per tant, comença la pressió als socis i el reclama que prioritzin els interessos de la gent davant dels partidistes i dels especuladors.
8: Hemos actuado y ahora pido a los grupos parlamentarios que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
7: La Moncloa no vol que s'enquisti el debat de l'habitatge i ha forçat un ple d'urgència demà passat per votar els decrets. Sumar i el PSOE han aprovat mesures, diuen fons del govern espanyol. Ara els toca als grups moure fitxa i si ho tomben, diuen, en seran responsables. Des de Madrid, Palau Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Per ara, els socis no es mullen sobre el seu vot al ple de divendres fins a llegir la lletra petita d'aquests decrets.
0: No, i de fet, hi ha cert malestar per les presses de la Moncloa. El Congrés té un mes per convalidar els decrets que surten del Consell de Ministres, però l'executiu aquest cop ha forçat la votació, com deia la Paula, per aquest divendres. Això vol dir que avui els decrets s'han de publicar al Butlletí Oficial de l'Estat. Serà aleshores quan en sabrem el detall de cada mesura, perquè els grups han de tenir els textos 48 hores abans que es votin.
1: Avui a la hora del matí serem des del Parlament de Catalunya i tindrem a Montserrat Nebrera, David Madí, Mohamed El Amrani i Eva Pomares. Benvinguts a un nou matí. Bon dia a Catalunya.
9: Avui és dimecres 30 de setembre. Ens despertem amb temperatures altes ja a aquesta hora. 23 graus a Barcelona, 22 a Reus, 18 a la Bisbal d'Empordà i 15 graus a la Seu d'Urgell. Avui arribaran núvols per l'oest de Catalunya que aniran deixant el cel força tapat, però malgrat aquests núvols, la temperatura pujarà fins a valors de 28 a 30 graus a bona part del país, una mica més baixos al Pirineu i amb petits ruixats que podrien escapar-se a l'interior de les comarques de Tarragona, potser en alguns llocs del Pirineu, Prepirineu, però de moment seran molt irregulars a l'espera d'una nova tongada d'inestabilitat que notarem a partir de demà a la tarda i que ens tornarà a deixar tempestes fortes.
10: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, ens despertem amb retencions a l'entrada a Barcelona per la C58, la 2, la B23 i el primer tram de les dues rondes en sentit Llobregat. A més, a la carretera C14-15 se circula en pas alternatiu per una esllavissada a Montfleurit, a Cerdanyola del Vallès.
1: I aquesta hora repassem el que cal saber d'aquest dimecres 30 de setembre del 2026. Ho fem amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
11: Bon dia.
1: A banda de l'habitatge, que és un dels temes del dia, hi ha més noms. Per exemple, el nom de Marta Rovira.
12: L'Audiència de Barcelona ha amnistiat l'exsecretària general d'Esquerra Republicana. Pablo Llarena la va processar primer per rebel·lió i després per sedició per organitzar el referèndum. Quan es va derogar aquest delicte, se la va acusar de desobediència.
13: La portaveu del grup parlamentari, Esther Capella, creu que es tanca una etapa injusta.
14: No restaure ni repare el dolor causat, però en tot cas es repare la injustícia. L'Audiència Provincial no fa una altra cosa que aplicar una llei aprovada per les Corts Generals.
0: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha celebrat a les xarxes que es posi fi a la persecució política. Li preguntarem avui a partir de les 9 al matí de Catalunya Ràdio.
1: Donald Trump amb la intel·ligència artificial.
12: El president nord-americà ha reunit els principals magnats tecnològiques a la Casa Blanca per analitzar el seu desenvolupament. Defensen que amb l'autoregulació de la intel·ligència artificial n'hi ha prou per evitar-ne els riscos.
1: Tot això quan fa just 2 mesos...
13: De l'entrada massiva de migrants a Ceuta, Amnistia Internacional denuncia casos de tortura i tracte inhumà als migrants per part de membres de les Forces Armades Espanyoles. Justament avui el president de Ceuta declara com a testimoni davant de l'Audiència Nacional que investiga l'entrada massiva.
0: El secretari d'Estat de Joventut i Infància, Rubén Pérez, ha reclamat un esforç a les comunitats autònomes per acollir els més de 2.800 menors no acompanyats que segueixen a Ceuta. Són declaracions al Catalunya Nit.
15: En los registros de llegada de menores migrantes en los últimos años han descendido notablemente. A pesar de que en la opinión pública parece que hay muchísimos menores migrantes en situación de soledad. No es verdad y creo que podemos hacer un esfuerzo colectivo y hay financiación también para afrontarlo.
1: Suspendre l'asil.
12: És un debat que plana entre els estats membres. Es plantegen la possibilitat de suspendre el dret d'asil polític quan s'utilitzi els migrants per llançar un atac híbrid contra Europa.
1: Brussel·les, Bruno Fortea.
16: La crisi de Ceuta marca un punt d'inflexió que obliga a Europa a actuar, segons el comissari de l'Interior, Magnus Brunner.
17: Tot el que va passar a Ceuta durant aquelles 48 hores i el que ha vingut després ha estat una prova d'estrès per la Unió Europea. Crec que hem superat aquesta prova, però no podem tornar a la normalitat com si no hagués passat res.
16: Vol que els funcionaris europeus de Frontex participin d'una forma més directa en l'expulsió de migrants i pretén agilitzar al màxim la deportació de les persones que entrin a Europa gràcies, diu, a un atac híbrid. El més curiós, però, és que la Comissió Europea mai ha considerat que els fets de Ceuta fossin un atac híbrid i tampoc n'ha comentat el paper del Marroc. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Garry Kasparov.
13: Segons publica avui El Mundo, Rússia hauria plantejat matar l'excampió del món d'escacs i opositor a Vladimir Putin.
12: Entre els altres opositors que Rússia hauria posat al punt de mira també hi ha figures. L'únic diputat rus que va votar en contra de l'annexió de Crimea i que també es va haver d'exiliar.
1: Motoristes.
13: Atenció si conduïu una moto perquè demà entren en vigor les noves normes, afecten sobretot la indumentària necessària. Serà obligatori el casc homologat i guants.
12: El calçat haurà de ser tancat i es permeten finalment els intercomunicadors. Malgrat que es permet a la resta de l'Estat, el Servei de Català de Trànsit prohibirà circular pel voral. Ramon Lamiel n'és el director.
18: És un espai importantíssim de seguretat. Dos, en autovies circundants o del perímetre de Barcelona, al voral també hi circulen els ciclistes. Per tant, aquesta barreja de trànsit ciclistes-motoristes no ens sembla adequada.
1: A l'alça.
13: L'Euríbor i la inflació. Avui sabrem la dada de setembre de l'Euríbor, l'índex més utilitzat per revisar les hipoteques a tipus variable. Segons la dada provisional, pujarà un 3,24%. Fa un any estava al 2,17%.
12: Mentrestant, els preus dels carburants han disparat la inflació fins al 4,9%. Per reduir-ne l'efecte, el govern espanyol ha aprovat un nou paquet de mesures que prorroga els descomptes dels combustibles i fixa un topall a la pujada del preu del gas.
1: Nivells d'ozó.
13: Les altes temperatures d'aquest estiu els han fet augmentar fins a nivells perjudicials per la salut. Segons el Servei de Vigilància Atmosfèrica Copernicus, la meitat de la població europea ha estat exposada a nivells massa elevats d'aquest contaminant.
1: I es doblen?
12: Els casos de Covid en els últims 15 dies. La setmana passada se'n van diagnosticar poc més de 2.500. El subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, ha tret ferro aquest augment.
11: S'ha retrasat una mica la pujada de la Covid. Hem arribat a principis de setembre amb una incidència ja una mica més elevada i pensem que és perquè amb la finalització del període de vacances, l'inici del curs escolar, doncs veiem un increment baix del nombre de contagis.
1: I en plana cultural, Gossos arrenca gira a Girona.
19: Corren, corren pels carrers, corren. Paraules que no s'esborren, imatges que no se'n van.
13: Una gira que ja vam avançar que farien fa uns mesos al Matí de Catalunya Ràdio i amb què volen celebrar els 20 anys d'aquesta cançó, Corren. Començarà el 30 d'abril i passarà per 12 ciutats més. Tarrés i Oriol Ferrer ja ens explicaven en aquest programa què significa per ells aquesta cançó.
20: És una d'aquelles cançons que supera, segurament ens supera a nosaltres. Jo, de fet, molt sovint jo sóc el del córrer, no el de gossos.
21: No hi vam donar la importància que ens imaginàvem que tindria aquesta cançó.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, exhibició.
22: Lamine Yamal amb dos gols i una assistència en l'Espanya 4, Croàcia 1.
1: I pel que fa, en aquest cas, al Barça de femení, avui juga la final de la Champions.
22: Sí, sí, avui Roma-Barça, la Champions femenina, a partir de 3:15, en transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio.
1: Anem al quiosc.
23: Els decrets d'habitatge és titular a l'Ara, La Vanguardia i El Periódico, que expliquen que el fons no podrà comprar pisos per sota del 70% del seu valor i ho il·lustren amb una fotografia de l'acampada d'ahir al vespre a Plaça Catalunya. La premsa de Madrid, El País, també es fa ressò dels decrets d'habitatge, però dedica la fotografia de portada a la trobada dels reis d'Espanya amb Macron i expliquen que el rei va dir-li al president francès que l'entrada a Ceuta va ser una intrusió inacceptable.
24: Els sons del matí.
25: La Generalitat els ofereix a les persones que vulguin adquirir un habitatge i que no puguin fer front a la integritat del cos, comprar-lo conjuntament.
5: Tenim la trista notícia que aquest govern pensa seguir fent el mateix.
6: Ens hem trobat amb un discurs avorrit en la forma, però el que ens preocupa més és aquesta manca d'ambició de país.
26: Conservar les polítiques del separatisme, añadir más intervencionismo socialista.
27: És com voler aturar un tsunami a Gallegues.
8: Hemos actuado y ahora pido a los grupos parlamentarios que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
7: La Moncloa no vol que s'enquisti el debat de l'habitatge i ha forçat un ple d'urgència demà passat per votar els decrets.
28: Finalment s'ha optat per dividir els decrets en dos, una solució que no ha pogut amagar el malestar entre els dos socis de govern.
29: Hem decidit quedar-nos perquè no acceptem la situació actual. Decidim tirar endavant i aguantar aquí mínim fins divendres que sabrem noves notícies.
1: Ara són les 7 i 18. Aquests són els sons del matí i ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia. Francesc Soler, triomfalisme.
13: Manera de pensar, de parlar, d'obrar, fundada en una visió desproporcionadament optimista d'una actuació. L'oposició n'acusa el president Salvador Illa, després d'escoltar-lo ahir a l'arrencada del debat de política general. Avui serà el torn dels grups i veurem si, com sol ser habitual, del triomfalisme presidencial es passa al derrotisme o pessimisme opositor.
1: autorregulació.
13: És l'acció per la qual els subjectes privats acorden normes, protocols d'actuació, codis de conducta o altres fórmules per ajustar o orientar la seva activitat. Trump i els magnats de la IA coincideixen que els solets, ells solets, ja s'autorregularan. Sovint, quan es defensa l'autorregulació, el que es fa és exigir la desregularització. Recordeu allò que es deia que el mercat, posem per cas de l'habitatge, ja es regula per si mateix i no cal intervenir-hi? Doncs això.
1: Ja. Ozó.
13: L'ozó és un gas amb un alt poder oxidant que en concentracions elevades té efectes adversos sobre la salut humana, la vegetació i els materials. Quan encara no es parlava de canvi climàtic, el forat de la capa d'ozó era un dels nostres grans mal de caps. Ara, segons Copernicus, ens ha de tornar a preocupar justament perquè les altes temperatures d'aquest estiu han fet augmentar els nivells d'ozó a Europa fins a nivells perjudicials per la salut.
1: Posem ara tres xifres en Marc Jurado. 1.300.
0: Els centres que han decidit no fer colònies ni sortides escolars arran del conflicte entre els mestres i el Departament d'Educació. Una caiguda de les reserves d'activitats d'un 80%. El sector avisa que això farà trontollar diversos negocis i que pot acabar comportant, Ricard, 3.000 acomiadaments.
1: 95%.
0: Els ciclistes de Girona que circulen per zones del barri vell on és obligat baixar de la bicicleta. Ho diu un estudi del RAC que també certifica que gairebé la meitat se salten els semàfors en vermell i que 8 de cada 10 dels que van en patinet no tenen assegurança.
1: 479.
0: Els podcasts en llengua catalana que hi ha avui en dia, segons el primer anuari del podcast en català, el creixement en una dècada ha estat exponencial perquè el 2016 tan sols n'hi havia 26.
1: I ara el veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig tendes de campanya. De fet, ara mateix estem abandonant ja Plaça Catalunya per anar cap al Parlament de Catalunya. En compto unes quantes, unes cinquantenes, estan situades en dues fileres i enmig hi ha desenes també de persones, sobretot joves. Pels edificis que hi ha a l'entorn, doncs és evident que és Plaça Catalunya de Barcelona.
12: Exacte, són activistes a favor del dret a l'habitatge que van començar ahir la nit a l'acampada, emulant el que han fet activistes a Madrid a la Plaça del Sol. Es repeteixen els llocs que van ocupar pel 15M. És una imatge que veiem per xarxes i que també recull el periòdico La Portada.
1: A la segona imatge hi veig moltes taules, tipus pupitre, posades en forma d'U. Hi ha una vintena de persones, una persona té un portàtil, d'altres tenen fulls i estotxos també damunt la taula, i a les parets hi veig suros.
12: És un claustre de docents, la veiem a l'ara. Serveix per il·lustrar la notícia que Espanya és un dels països amb més docents sense contracte indefinit. L'OCDE diu que el 30% dels professors d'institut són temporals, una realitat que només superen 4 països dels 40 que s'han analitzat: Portugal, els Estats Units, el Brasil i Costa Rica.
1: I a la tercera imatge, en aquest cas ens arriba des de Tarragona, veig la Tàrraco Arena, la Tàrraco Arena Plaça, sense assistents. Els responsables i patrocinadors del concurs de Castells estan col·locant per fer-se una fotografia de grup. Ricard Buigas, què ha dit abans de fer-se la fotografia?
2: Doncs que veient el que estan fent les colles castelleres aquesta temporada, tot apunta que serà el millor concurs de la història. Darrere dels organitzadors, que estan fent-se la foto amb l'alcalde de Tarragona al mig, hi podem veure també una grua i una gran quantitat de barrils i tiradors de cervesa. També s'hi amunteguen molts refredadors de begudes. Al cap de setmana, aquestes grades que veieu no estaran buides com a la foto, eh? Hi haurà 6.000 espectadors. S'han acreditat mitjans de 20 països diferents. A Catalunya Ràdio, la emissora oficial del concurs, ho seguirem de ben a prop.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
9: 21 21. Ara sí. 21 30 36 43 i 48, i els sols, l'1 i el 5.
4: Consulta si n'has resultat guanyador, al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
10: Si haguéssim de pintar de blau en un mapa mundi tots els llocs on podries anar amb els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'11, quedaria tot el full blau. Quanta alegria que porten els rasques milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis. Rasques milionaris de l'11, que bé que els surt repartir.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: En 20 anys hem vist avenços tecnològics inimaginables. La intel·ligència artificial ha arribat a les nostres vides. Hem vist el nostre país guanyar 2 mundials. Però en aquests 20 anys hi ha una cosa que no ha canviat: el nostre compromís de ser el millor aliat dels professionals. 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. 20 anys construint junts. Obramat.
15: Quan va ser l'última vegada que et vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa, dissenyant espais per viure.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
11: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
1: Són les 7:24 i mentre anem cap al Parlament de Catalunya, on ens saludarem a partir de les 8 del matí per seguir també el debat de política general, aquestes últimes hores hem llegit també diferents mitjans que s'està produint una ciclogènesi explosiva que farà canviar el temps a bona part de la península. Avui a La cara B del temps analitzem aquest fenomen i com ens afectarà, Eloi.
16: Bon dia. Sí, una ciclogènesi vol dir la formació d'un cicló, d'una borrasca, d'una depressió, i explosiva vol dir que ho fa molt ràpid. Això ha passat a l'Atlàntic les últimes 24 hores. Entre dilluns i dimarts es va començar a formar aquesta depressió a l'oest de la península Ibèrica, i ara tenim una gran borrasca amb el seu centre a menys de 960 hectopascals, i aquest aprofundiment tan ràpid del nucli d'una nova borrasca, de més de 24 hectopascals en 24 hores, és el que anomenem ciclogènesi explosiva. Doncs bé, aquesta borrasca ara mateix la tenim situada a l'oest de les Illes Britàniques i no ens afectarà directament, però sí que avui arribarà un front que penja d'aquesta borrasca per l'oest de la península i provocarà pluja en aquest sector, i demà aquest front arribarà molt desgastat aquí a Catalunya. Ara bé, aquest front tornarà a injectar molta humitat a tots els nivells de l'atmosfera, i si això hi sumem els vents de mar cap a terra, que demà reforçaran a molts llocs de Catalunya, i afegim les muntanyes i altres fenòmens locals, sembla que tornarem a tenir una situació de pluges fortes demà i amb possibles pluges violentes al sud de Catalunya i a Castelló entre dijous i divendres.
11: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
17: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
18: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia fertilitzaria la Terra Santa. I la resposta era femaria. Femar és sinònim de fertilitzar i en condicional aplega fe i Verge Maria. Avui dimecres un Enigmàrius de bona entesa. Inserció que millora si hi ha diners en efectiu, de 6 lletres. Inserció que millora si hi ha diners en efectiu, 6 lletres.
17: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Una intel·ligència artificial identifica la càrrega d'un vaixell xinès de forma errònia i gairebé provoca la intervenció de l'exèrcit nord-americà. Marc Amorós, bon dia.
19: Bon dia. La notícia afirma que l'exèrcit nord-americà ja s'estava preparant per assaltar un vaixell de càrrega xinès alta mar que circulava per l'Orient Mitjà. La raó? Un chatbot d'intel·ligència artificial del mateix exèrcit dels Estats Units va identificar la càrrega del vaixell i va alertar que eren components per fabricar una arma nuclear. Davant la temença que el vaixell xinès es dirigís a l'Iran, l'exèrcit nord-americà es va preparar per assaltar-lo. La notícia explica que això no es va produir perquè a última hora un agent del Departament d'Intel·ligència dels Estats Units va descobrir que l'informe estava fet amb intel·ligència artificial i que la càrrega del vaixell estava mal identificada.
1: I això és real o fals?
3: El matí de Catalunya Ràdio.
20: Si per llegir el tiquet de la compra acluques-te en els ulls, que sembla que siguis en un duel al llunyà oest entre tu i aquell tiquet i tu, potser necessites venir a una de les nostres òptiques més properes al mes dels progressius. Ara, amb vidres al 50%. General Òptica. Veure-hi bé és una altra història.
19: Som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que una intel·ligència artificial identifica la càrrega d'un vaixell xinès de forma errònia i gairebé provoca la intervenció de l'exèrcit nord-americà és una notícia real. Ha passat a mitjans d'aquest mes. El Departament de Guerra dels Estats Units ha admès l'error, però ha manifestat que seguirà fent servir les eines d'intel·ligència artificial en la seva selecció d'objectius.
1: Gràcies, Marc.
19: Adéu, bon dia.

0: I ara a punt d'arribar a dos quarts de vuit, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Nerea Sanfe.
1: Avui és un bon dia per a recordar-vos que hem estrenat la Travessa a 3CAT i que jo sóc una de les concursants d'esta edició VIP. Una experiència brutal en tots els sentits, on he recordat lo forta que puc ser mental i físicament. La meva companya i amiga, la Carolina Ferrer, m'ho va posar tot molt fàcil. Hem sigut divertides, sensibles i fortes. Estic molt orgullosa del concurs que hem fet. I que com hem quedat? Doncs això haureu de descobrir-ho en cada capítol.

0: Són 8:15. Avui és dimecres 30 de setembre, ens despertem amb 19 graus a Sant Sadurní d'Anoia, 17 a Cassà de la Selva i 22 a Vinebre, el dia en què ja ens trobem ara mateix al Parlament de Catalunya, a les portes del Parlament, per entrevistar a les 8 del matí el president Josep Rull, més tard a la consellera Sílvia Paneque, també el líder d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras i també el ministre i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun. I què més hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
2: Bon dia.
0: Robert Prat, bon dia.
3: Bon dia.
4: Un centenar de persones han acampat aquesta nit a Plaça Catalunya per reclamar mesures que serveixin per revertir la crisi de l'habitatge.
2: Acampada que coincideix amb el segon dia de debat de política general al Parlament. Avui serà el torn de l'oposició després que Illa proposés que el govern compri conjuntament un pis amb qui no el pugui pagar.
4: O també es crearà un fons per tal que el govern compri un habitatge a persones en situació de vulnerabilitat per evitar desnonaments com el de la Mari Carmen.
2: A Madrid, el govern espanyol té 2 dies per lligar els suports necessaris perquè el Congrés convalidi els 2 decrets que hi va aprovar el Consell de Ministres.
4: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, declara avui davant de l'Audiència Nacional coincidint amb els 2 mesos de l'entrada massiva de migrants.
2: I sobre això, Amnistia Internacional denuncia casos de tortura i tracte inhumà als immigrants per part de membres de les Forces Armades Espanyoles.
4: Donald Trump i els líders de les grans companyies tecnològiques defensen que amb l'autoregulació de la intel·ligència artificial ja n'hi ha prou. El president s'ha reunit aquestes últimes hores a la Casa Blanca.
3: En esports, la Minya Mal s'exhibeix amb 2 gols i una assistència en l'Espanya 4-Croàcia 1. La porta diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que esperen els resultats de la ressonància per valorar l'estat de Rafinha. El president del Barça manté el pols amb el Madrid pel cas Negreira i diu que les relacions amb l'Atlètic de Madrid s'han normalitzat. Avui a 6:45, Roma-Barça, Champions femenina amb transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa al temps, avui serà més o menys tranquil, però amb previsió de nous canvis. Atenció, Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, de moment avui hi ha clarianes a aquesta hora, però està arribant núvols per l'oest de Catalunya, estan deixant petits ruixats ja cap a les Terres de l'Ebre. Avui s'esperen més ruixats a la tarda a l'interior de les comarques de Tarragona i també en alguns punts del Pirineu, però molt irregulars i sobretot molta calor i molta xafogó, màximes de 28 a 30 graus. Compte demà dijous, sobretot a la tarda, noves tempestes i pluges fortes la nit de dijous a divendres al sud de Catalunya.
0: I mobilitat també a aquesta hora. Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia. A Rodalies, a l'R4, a causa d'una incidència a la infraestructura, se circula per via única entre Montcada, Bifurcació i Sabadell Sud. Això vol dir que hi pot haver demores de més de 20 minuts. A l'R7 hi ha servei alternatiu per carretera entre Montcada, Bifurcació i Cerdanyola Universitat. Pel que fa als ferrocarrils, a l'R6 i l'R60 hi ha serveis de trens, però funcionen amb retards de fins a 5 minuts a causa d'una avaria a la instal·lacions.
0: I a les carreteres avui tenim els problemes habituals per entrar a Barcelona. Mireia Sala, bon dia.
7: Bon dia. Amb cua a l'entrada per la C58 i la C33 des del Vallès, a l'AP7 de Mollet a Barberà i al Baix Llobregat hi ha aturades a l'A2 i la B23 de Molins a Sant Feliu i retencions també al primer tram de les 2 rondes, sobretot en sentit Llobregat.
0: Ho rematem també amb les portades dels diaris. Marc Jurado.
8: Sí, centrades, Ricard, sobretot en els decrets d'habitatge. Sánchez aprova els decrets sense els suports garantits. Titula l'Ara, el govern espanyol posarà a prova la seva majoria amb 2 decrets sobre habitatge, diu La Vanguardia, i qui mira la lletra petita d'aquests decrets és El Periódico, que explica que els fons no podran comprar pisos per sota del 70% del seu valor. Ho acompanyen, per cert, d'una foto on veiem l'acampada que ahir al vespre va començar a Plaça Catalunya amb almenys un centenar de persones. És, de fet, l'únic diari amb foto d'acampats en portada. I a Madrid, El País diu que el govern espanyol prohibeix els desnonaments fins al 2030 i El Mundo és qui en fa una interpretació més subjectiva i assegura que Sánchez acontenta el carrer i castiga el petit propietari.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio des del Parlament de Catalunya hi tindrem Montserrat Nebrera, David Madí, Mohamed El Amrani i Eva Pomares. Quan són les 7:33. I obrim la redacció del matí. A aquesta hora comencem per les opinions destacades. Pol Forada, bon dia.
9: Bon dia. Tant l'editorial de La Vanguardia com la de l'Ara coincideixen que els decrets plantejats pel govern espanyol no resolen el problema principal de l'habitatge, que és la falta d'oferta. Per això La Vanguardia urgeix a emprendre mesures per afavorir la construcció d'habitatges i generar més confiança en propietaris i inversors perquè posin més pisos a lloguer. I per la seva part, l'Ara aposta per multiplicar la construcció de pisos per destinar-los a lloguer social i alerta que, si no es fa, hi ha risc d'esclat social. El membre del comitè editorial del Periódico, Alex Salmon, coincideix que la sortida passa per construir més habitatge, una part que es destini a lloguer social. Mentre que el Jorge Galindo, que és director del Centre de Polítiques Econòmiques de SADE, adverteix a El País que renovar automàticament els contractes

0: contractes d'arrendament existents pot fer que menys propietaris posin els pisos a lloguer. El Mundo critica els decrets del govern espanyol, diu que generen inseguretat jurídica i tornaran a carregar contra els propietaris, inclosos els petits arrendadors.
1: Ara són les 7:35. Afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Chita Robert.
2: Llegeixo a la secció cultural del New York Times una notícia interessant sobre Roy Cohn. Cohn és una figura de la política americana que sempre havia estat, diguem-ne, en segon pla. Un advocat que va acompanyar entre ombres a diverses figures prominents de la dreta. Acaba de sortir una biografia de Cohn, escrita per Kai Bird, que és l'autor de la biografia d'Oppenheimer, en què es va basar la pel·lícula de Christopher Nolan fa un parell d'anys. Doncs bé, la biografia de Cohn explica com la influència aparentment menor d'aquest personatge secundari ha acabat resultant en l'era d'ultradreta nord-americana i l'era Donald Trump.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Hola, tenim 20 segons per recordar-vos que... Ostres, ja n'hem perdut 3 explicant això dels 20 segons. Molt malament. Tornem-hi. Bàsicament volem dir-vos que... Ai, bàsicament sobrava. En resum, que aquest cap de setmana se celebra a Besalú el Liberish Liber, el festival de l'edició independent que desperta més simpaties del país. Perdre-se'l no s'hi val. Aquest cap de setmana Liberish Liber a Besalú.
5: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
6: Segur que no n'hi ha per tant.
7: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Tisores a punt, pintes ben alineades i... Tupé? Perfecte.
9: Ja podem obrir!
10: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país, música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
11: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
12: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
11: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
13: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a Opel.es.
14: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
3: Catalunya Ràdio.
1: Són les 7:37. Repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què continua ancorat al passat?
15: Doncs el ple ha rebutjat incorporar les dones al Ministeri. És una proposta de compromís que el PSOE va veure amb bons ulls, però que no ha tirat endavant perquè ha rebut els vots en contra de PP i Vox. El text defensava que les nenes i dones poguessin participar a l'escolania i a la representació del Ministeri Patrimoni de la Humanitat. Ho llegim a Apunt Mèdia.
1: I que no ha despertat l'interès de ningú.
16: Doncs el xalet modernista dels Camps Elisis de Lleida, el concurs per rehabilitar-lo, ha quedat desert, no ha rebut cap oferta. El contracte d'obres era de 2,5 milions. La Peria no es dona per vençuda i diu que el tornarà a licitar després d'estudiar si refà o manté el projecte. La idea és recuperar aquest edifici centenari per donar-li usos culturals i ciutadans. Ho veiem al Segre.
1: Que no volen de cap manera els andorrans?
15: Un nou mirador, en aquest cas, a l'alt de la Capa, 2.572 metres, al Comú de la Massana. Fins ara han recollit més de 3.100 firmes de rebuig que demanen altres alternatives per potenciar el turisme. La campanya ha coincidit amb l'aprovació definitiva per adjudicar les obres. Està previst una infraestructura amb vistes panoràmiques de 360 graus, que seria també el punt d'observació astronòmica d'Andorra, o recull el diari d'Andorra.
1: I, en canvi, qui vol ser basc?
16: El municipi de Treviño, ara mateix de Burgos, demanarà al govern espanyol poder fer una consulta sobre la seva integració a la província d'Àlava. Busquen que siguin els mateixos veïns els que puguin dir-hi la seva. Ja van votar el 1998, però aleshores va ser per triar el com. 7 de cada 10 van voler que fos un referèndum el que aclarís si continua Castella i Lleó o anexionar-se al País Basc. Ho vam vist al diari Opones.
1: Un dels salts més famosos de Pirineu Aragonès es queda sense aigua.
15: La Cola de Cavall, el Parc Nacional d'Ordesa i el Mont Perdut. La caiguda del cabal a finals d'estiu accentuat aquest any per la sequera ha repercutit directament en aquesta cascada. Ho llegim a l'Heraldo, que recull les opinions de científics davant d'aquest fet. Avisen que si segueix així tindrà impacte en el turisme i el medi ambient.
1: I tanca també un clàssic del Port Vell de Barcelona.
16: El Merendero de la Mari, per la impossibilitat de fer front al lloguer. De fet, els han denunciat per impagament i directament els desnonen. Ho llegim al Tot Barcelona. El restaurant es troba en terrenys de l'autoritat portària i tot apunta que un altre operador se'n farà càrrec. Els orígens es remunten al 1927, quan era Can Costa, a la platja de la Barceloneta.
1: I ara els destacats en Internacional Economia amb Pol Forada i Lara García.
6: A França, Le Figaro destaca que el primer episodi de llevantada de la tardor posa en alerta vermella avui dimecres zones del sud del país. De fet, els trens es veuran greument afectats. També s'alerta de possibles crescudes de rius. A l'Amèrica Llatina, diversos mitjans es fan ressò de les dades que ha fet públiques UNICEF i que exposen que uns 25,8 milions de menors, l'Amèrica Llatina i el Carib, s'enfronten a les conseqüències del fenomen del Niño, que deixa greus inundacions i severes sequies. I a la Xina, el South China Morning Post explica que el govern xinès es planteja protegir els drets d'autor de les sèries i pel·lícules xineses davant el ràpid auge de la intel·ligència artificial. L'Administració Nacional de Ràdio i Televisió explica que la intel·ligència artificial ha generat més possibilitats d'innovació i producció per als microdrames, però també planteja reptes pel que fa a la qualitat dels continguts.
16: I en plan econòmica, On Economia titula que a Catalunya suspenen habitatge, cau el lloguer social, així com les ajudes i la construcció de pisos de protecció oficial. Segons dades de l'Agència de l'Habitatge, Catalunya va tancar l'any passat amb 200 pisos menys de lloguer social que fa 3 anys. La construcció de pisos protegits promoguts per l'Incasòl també va baixar, mentre que la demanda d'aquest tipus d'habitatge més assequible s'ha disparat en els últims anys. Expansión explica que Portugal ataca el problema de l'habitatge a l'inrevés que Espanya, amb més protecció pels propietaris. El govern portuguès porta avui al seu Parlament una proposta per reduir el temps d'impagament necessari per suspendre un contracte de lloguer i augmentar les exigències per als inquilins, tot plegat amb l'objectiu d'augmentar l'oferta de pisos de lloguer. I, finalment, Cinco Días calcula que els inquilins de renda mitjana s'estalviaran 500 euros en l'IRPF si l'autonomia declara la zona tensionada. Això sempre que tiri endavant el decret d'habitatge del govern espanyol. Les bonificacions en l'IRPF beneficiaran arrendataris amb ingressos de fins a 33.000 euros l'any.
1: I a la premsa esportiva, el recital de Lamine Yamal, un nou partidàs del jugador del Barça.
9: Sí, el diari Esport ho té clar, ets el millor. Lamine, 2 gols, 1 assistència, posa la màgia en una nova victòria de la selecció espanyola per 4-1 davant Croàcia. És l'exhibició d'un líder imparable.

0: El Mundo Deportivo parla del killer, de l'assassí del gol de la selecció espanyola, amb un show estel·lar de crack. El Sánchez Pizjuán de Sevilla el va acomiadar dempeus. Ovació per Lamín, que és una festa, explica el diari. També és una festa pel periòdico, que defineix Lamín com un jugador estratosfèric. Pel diari Marca, Lamín, Yamal i Pedri són els amos de la pilota. I explica que en el primer gol de Lamín, l'equip espanyol va fer 25 passades en només 70 segons. Croàcia no va tocar ni la pilota. L'esportiu diu que el Barça vol imposar avui la seva autoritat a la Champions femenina a Roma abans de rebre el Madrid al Camp Nou. El diari Ara explica que plega el director general del Barça, Marel del Río, un any després d'assumir el càrrec. I el Tot Costa de Catalunya Ràdio celebra els 10 anys en antena amb una entrevista a La Porta. Assegura que amb l'Atlètic de Madrid, on hi havia crítiques i retrets, ara hi ha una abraçada.
1: Amb l'Atlètic de Madrid, aquí ens hem vist, amb el Miguel Ángel Gil, ens hem fet una abraçada.
2: I acabem el repàs de la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Caralia, Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia.
2: Un home de Huelva assegura que una veu li respon des de la seva cuina des que va morir la seva exdona.
4: L'home ha explicat a Huelva Información que porta 8 anys convivint amb una experiència paranormal. Viu sol des de fa 10 anys i té el costum de pensar en veu alta, però unes setmanes després de la mort de la seva exdona va començar a sentir una veu que li responia en veu baixa des de la cuina. Diu que les respostes són molt clares i que la sent molt bé. Però el seu testimoni no coincideix amb les gravacions que ha intentat registrar, en què només el sent a ell. Un cas que segur que cridarà l'atenció a l'Iker Jiménez.
2: Denuncien una empresa d'autocars de Guissona per usar, en aquest cas, el tacògraf d'un mort.
5: Els Mossos d'Esquadra van detectar que un dels conductors de l'empresa utilitzava el tacògraf d'una persona que havia mort feia 9 mesos. És més, pertanyia al pare del responsable de la companyia. Comissions Obreres, que ha denunciat els fets davant la Inspecció de Treball de Lleida, considera que és una maniobra conscient i orquestrada per part de la direcció de l'empresa. Ho hem llegit a Nació Lleida.
2: Ferrol reclama 8.500 euros per rebuts d'aigua a una dona que fa 22 anys que viu a Londres. És surrealista.
4: El Mundo explica que l'afectada només va residir un any de lloguer al pis i que va descobrir el deute el 2024 quan l'Ajuntament li va embargar el compte. El problema és que no va donar de baixa el contracte de l'aigua i aleshores es van anar acumulant els rebuts i les notificacions es van remetre a una adreça on la dona feia temps que no residia. L'afectada va demanar al consistori per la situació. El judici sí, ja s'ha celebrat i està pendent de resolució.
2: I què fa anys avui, Canalies?
5: Avui felicitem Víctor Amela, periodista i escriptor, que fa 66 anys. També fa anys Bryce Efe, l'actor que interpreta Paquita Salas, arriba als 38. I també li diem per molts anys al productor, cantant i DJ Juan Magán, en fa 48.
2: I el santoral?
5: Avui és Sant Jeroni, Santa Sofia, Sant Lleopard i Sant Gregori.
2: Ara són 3:15 del matí. Acabem el repàs a la premsa en el quios vintage amb Albert Tom.
6: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
7: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
8: 30 de setembre de 1996, Alberto Fernández Díaz, de 34 anys, substitueix Aleix Vidal Quadras com a líder del PP català. Fill de militar, educat als jesuïtes i amb un passat a la dreta de la dreta, Alberto Fernández Díaz es va afiliar al PP el 1980, quan només tenia 18 anys. És curiós que el president del PP català, abans de Vidal Quadras, fos Jorge Fernández Díaz, el germà gran de l'Alberto. Tot quedava a casa. A Madrid, ara fa 30 anys, ja governava Aznar, però el seu vicepresident, Álvarez Cascos, encara volia acabar de pentinar Felipe González. L'acusava d'haver organitzat els GAL des de la Moncloa, en el que ell deia que era terrorismo de bodeguilla. Acabo amb Bill Clinton, que el 1996 aconseguia una cimera entre palestins i israelians després d'una onada de violència que havia provocat desenes de morts. Confirmats que aniran a Washington, el líder palestí Yasser Arafat i també el primer ministre d'Israel, un nom que potser us sona, Benjamin Netanyahu.
9: El Pla Auto Plus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però afanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya.
10: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
2: Catalunya Ràdio. Passen 2 minuts de 3:15. Repassem els titulars del dia en dos minuts. Un centenar de persones han acampat aquesta nit a Plaça Catalunya per reclamar mesures d'habitatge.
3: Coincideix amb el segon dia del debat de política general al Parlament. Avui serà el torn de l'oposició, després que el president Illa anunciés que crearà un fons per comprar habitatges de persones en situació de vulnerabilitat per evitar desnonaments.
11: Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, ja no queda cap altre remei. Podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar.
3: L'oposició creu que les mesures anunciades pel president es queden curtes.
2: A Madrid, el govern espanyol té dos dies per lligar els suports necessaris per convalidar aquests dos decrets d'habitatge que ahir va aprovar el Consell de Ministres.
12: Són decrets que busquen frenar els desnonaments i prorrogar dos anys els contractes de lloguer.
2: Amnistia Internacional denuncia casos de tortura i tracte inhumà a Ceuta.
3: Per part dels membres de les Forces Armades espanyoles, just avui fa dos mesos de l'entrada massiva, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, declara avui davant de l'Audiència Nacional que investiga els fets.
2: I l'Audiència de Barcelona ha aplicat l'amnistia a Marta Rovira.
12: La que va ser secretària general d'Esquerra va ser processada per desobediència per organitzar el referèndum de l'1 d'octubre.
2: Per cert que Gossos arrencarà una nova gira del Festival Estrenes de Girona per celebrar els 20 anys de la cançó Corren.
3: I actuaran el 30 d'abril en dos concerts a les escales de la catedral. Les entrades es posaran a la venda demà a les 7 de la tarda.
2: I en esports, Lamine Yamal s'exhibeix amb dos gols i una assistència en l'Espanya 4, Croàcia 1.
12: Mentrestant, Joan Laporta diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que esperen els resultats de la ressonància per valorar l'estat de Rafinha, que va notar molèsties a la cuixa amb el Brasil.
2: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. Lleida, Estela Bussons, bon dia.
13: Què tal, bon dia.
2: Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
14: Hola, bon dia.
2: Des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
15: Bon dia.
2: I a Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
16: Molt bon dia.
2: De les comarques de Lleida, destaquem que avui engega el segon intent de tirar endavant la modernització del canal d'Urgell. És el sistema de reg més extens del país, Estela.
13: Això després que fa un any la primera proposta fracassés per les reticències dels regants, sobretot perquè volien més ajudes per poder pagar la seva part de les obres. Recordem que modernitzar vol dir canviar el sistema de reg a manta per inundació dels camps per altres de més eficients en l'ús de l'aigua, amb espersors o per degoteig. Doncs bé, aquesta tarda els dirigents del canal reuneixen 135 representants els regants per explicar-los la nova proposta del Departament d'Agricultura. D'altra banda, de l'àmbit educatiu, aquest migdia sentirem les queixes de l'USTEC, la CGT i la Intersindical, que han convocat a Lleida per fer visible les pressions, diuen, que reben per revertir la decisió dels claustres de no fer sortides ni colònies.
2: A la Ràpita, el Montsià està més a prop de poder tenir un nou institut, l'actual que té més de 700 alumnes, està exposat a un risc elevat d'esllavissament, ja ho direm bé.
17: Sí, darrere de l'edifici, a la muntanya de la Torreta, on hi ha una antiga pedrera. Aquí, fa dos anys, hi va haver un despreniment. L'episodi va ser lleu, però es va evacuar l'alumnat preventivament. Doncs bé, el govern ha anunciat que es destinaran gairebé 12 milions d'euros per construir un nou institut. La inversió es farà en conveni amb l'Ajuntament Rapitenc i els diners s'aportaran en tres anualitats. Entre 2030 i 2032. El nou equipament també ha de resoldre la falta d'espai de l'actual centre.
2: A les comarques gironines avui s'explicaran també els resultats de les últimes excavacions arqueològiques que han fet a l'antiga vila romana del Collet. Això és a Sant Antoni de Calonge, Fèlix.
18: Sí, està situada exactament en un turó de Sant Antoni, a l'extrem nord de l'abadia de Palamós. Les campanyes fetes fins ara en aquest jaciment han permès descobrir una luxosa vila romana marítima, habitada des del segle I abans de Crist, amb zones residencials, amb termes, una gran cisterna, o fins i tot han trobat restes de construccions de marbre d'importació de Grècia. A veure què hi han trobat, ho explicarem aquest matí a Catalunya Ràdio.
2: I a Barcelona, més enllà de l'acampada a Plaça Catalunya, des d'on us hem saludat a les 7 del matí i també des de banda del debat de política general al Parlament de Catalunya, on avui hi som, per cert, a partir de les 8, explicarem el que hi vagi passant. Avui estarem pendents d'un informe, Marc.
16: Sí, el d'Arrels, que avui presenta Ricard Altreball, victimització i aporofòbia envers les persones que viuen al carrer a Barcelona. Els detalls els sabrem a mig matí i cap a la mateixa hora també es presenta el nou servei d'atenció, recuperació i acollida, té l'acrònim de SARA, a l'Eixample de Barcelona, que tindrà víctimes de violència masclista. Això, Ricard, en un dia en el qual es presenta la temporada d'òpera a Catalunya i també la nova temporada de l'Auditori.
19: Estaven ell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
2: I si ara heu de sortir de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, el dia comença amb moltes clarianes, però sembla que això durarà poc, Eloi.
14: Bon dia, sí, perquè ja tenim una massa de núvols que està arribant per l'oest de Catalunya. Fins i tot està deixant petits ruixats a les Terres de l'Ebre i el cel quedarà força tapat arreu del país, amb petites clarianes i, sobretot, avui amb molta xafogor. Temperatures que poden arribar al migdia entre els 28 i 30 graus. També s'esperen a la tarda alguns ruixats a llocs del Pirineu, del Prepirineu i a l'interior de les comarques de Tarragona, però sempre de caràcter molt irregular. I demà, canvi de temps una altra vegada. Al matí encara més o menys tranquil, però a la tarda sembla que arriba un altre vent de mar cap a terra humit que pot generar tempestes fortes, sobretot al sud de Catalunya. Aquí, entre dijous i divendres, podrien acumular més de 100 litres per metre quadrat, però també la resta del país, dijous, a la tarda, s'esperen algunes tempestes que localment podrien ser fortes.
2: I pel que fa al trànsit, un accident complica la circulació a l'A2, a Abrera. Mireia Sala.
15: Sí, talla un carril en direcció a Barcelona i provoca 2 quilòmetres de cua. També hi ha retencions a la mateixa 2 de Sant Andreu a Cornellà, a la B23 a Molins, la P7 de Mollet a Barberà i la C58 a Sant Quirze i a Montcada, a més de cua a les dues rondes de Barcelona.
20: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
21: Avui hem rebut el missatge de l'Andreu Vilardell, treballador del centre de refugiats de Berga, ubicat a l'alberg del municipi. El sindicat CGT ha convocat una vaga per rebutjar el tancament del centre, que deixarà de funcionar a finals d'any. El sindicat critica que es deixi d'oferir el servei en un context d'enduriment de les polítiques migratòries i lamenta també la pèrdua de llocs de treball que suposarà, que xifren en 25 entre directes i indirectes.
22: Exigim que el manteniment de llocs de treball, el manteniment del centre de refugiats obert, perquè és un centre de referència, durament arribat al territori, i entenem que això respon a al model aquest d'externalització de serveis públics, serveis que haurien d'estar gestionats directament per l'administració, però estan externalitzats a entitats.
21: La Creu Roja diu que el tancament es fa a instàncies del govern espanyol i que per ara no farà declaracions.
7: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
2: És aquesta la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio, al 636-36-0609. I ara, aquesta hora al matí, a 5 minuts per les 8 del matí, analitzem el preu de les coses. Avui ens fixem en les residències de gent gran. Lara García.
23: A Catalunya hi ha més de 900 residències per gent gran. 67 són públiques. D'aquestes, la Generalitat només té la titularitat i la gestió de 16. La resta són públiques de gestió privada. Pel que fa a les places, són el 74% del total. I hi ha molta llista d'espera per accedir-hi. La Roser té la seva mare ingressada en una residència pública de Cerdanyola del Vallès, gestionada per la Fundació Privada Pere Mata. El preu màxim que es paga són 1.700 euros.
24: Ningú ens havia explicat que la quota depenia dels ingressos familiars. El meu pare havia fet la declaració de la renda conjunta, com l'havia fet tota la vida, va fer que els ingressos a l'unitat familiar augmentessin molt i, per tant, la meva mare ha hagut d'estar pagant al màxim de la quota, sense cap bonificació. No és un cost assumible.
23: Separant les declaracions de la renda, han aconseguit que la Generalitat els bonifiqui la meitat de l'import. A partir d'ara en pagaran 890.
24: Segueix sent un cost alt per una residència pública. Inclouen l'allotjament, el menjar, les activitats, en el nostre cas gairebé inexistents, una qualitat de menjar que tampoc existeix.
23: Les residències concertades són centres privats a qui la Generalitat lloga places. En total són 22.700 places. Un cas és el de la Carmen, que té la seva mare, la Cecília, en una residència concertada a l'Hospitalet de Llobregat i paga 1.390 euros.
25: És una quota que s'estableix en funció de los ingressos del residente. Al final, al residente le dejan básicamente con unos ingressos para sobrevivir y ya está.
23: Pel que fa a les privades, hi ha 17.065 places, és el 26% del total. Algunes estan bonificades, costen de mitjana entre 2.000 i 2.500 euros. Tot i que el preu varia molt segons la ciutat, si és una habitació individual o compartida, el grau de dependència i els serveis inclosos.
2: Això pel que fa a les residències. I pel que fa als impostos, ens fixem sempre també on van a parar els nostres impostos avui dimecres, que costa una font. Ot Serra, bon dia.
26: Bon dia. Avinyonet del Penedès renovarà la font ornamental que té a la plaça de la Font d'Avinyó Nou. Està deteriorada, hi ha acumulació d'aigua estancada, brutícia i signes d'envelliment dels materials i tot plegat ha provocat un taponament del desguàs. És de pedra, té components històrics i és un espai de reunió habitual per als veïns. El pressupost per fer la nova és de 47.000 euros, que serien 26 euros amb 40 cèntims per habitant.
2: Viral del dia avui, Elisenda Pineda, bon dia.
0: Bon dia, Ricard. Doncs mira, avui ho ha patat bastant el vídeo d'un noi que es fa dir Miqui Fonde, un plançó de Sant Joan de Mediona que fa contingut en castellà. El bro d'en Fonde fa contingut divers i de tant en tant ensenya la seva àvia. Doncs bé, aquest cap de setmana la van a veure i la bona dona li va fer el ranxo. Això és el que li va cuinar.
1: Mi abuela me ha preparado esto, ¿qué es?
4: Pa, con sobrasada, un poco de miel, dos huevos y la clara batida.
1: Uau.
0: La recepta fa revifar els difunts, Ricard, però no és aquest castell de focs culinari el que ha fet que aquest vídeo acumuli més de 130.000 visualitzacions només a TikTok. El motiu de l'èxit ha estat aquest.
1: Estoy hablando con una audiencia masiva.
4: Sí, doncs mira.
1: ¿Lo sabías?
4: No ho sabía. Parlo en català, putón.
1: Va, pues acabo aquest vídeo en català. Si no coneixeu aquesta recepta, guardeu-vos aquest vídeo i ja la podeu preparar a casa. Boníssim.
0: Parla en català, collons. Ah. Potser no cal pontificar tant sobre l'ús de la llengua, Ricard, i ser més com la iaia de Miquel. Mastegot amb la mà oberta i sota l'orella, d'aquells que sonen bé. Pam! Per cert, després han fet un vídeo en català ensenyant com es cuina aquesta recepta. Gairebé 240.000 visualitzacions. No sé si en castellà hauria arribat a tanta gent.
2: Gràcies, Elisenda.
0: A tu.

I a aquesta hora cada dia dediquem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. Avui que som al Parlament de Catalunya per seguir el debat de política general al Parlament, aquesta cançó va per als qui entenem i els que entenen que negociar no és cedir per feblesa, sinó tenir el valor de moure fitxa, perquè mai no és massa tard per canviar de ruta, obrir vies i trobar un acord real. Bon dia, Catalunya.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Molt bon dia, són les 8. I aquesta hora el primer titular és pel trànsit, equip viari, endavant.
2: Era talla un carril en direcció a Barcelona i provoca 5 quilòmetres de cua. També hi ha retencions a la mateixa 2 de Sant Andreu a Cornellà, a la B23 a Molins, a l'AP7 de Mollet a Santa Perpètua i a la C58 a Sant Quirze i a Montcada. Les dues rondes de Barcelona també van molt carregades, sobretot en sentit Llobregat.
1: A les 9 del matí, d'aquí una hora, es reprèn al Parlament el debat de política general amb la intervenció dels grups que ahir ja es van mostrar molt crítics amb el discurs del president de la Generalitat. Salvador Illa va anunciar el compromís de comprar els pisos de les persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades i l'adquisició a mitges amb persones de més de 40 anys. Podreu seguir la sessió d'avui a aquesta sintonia 3CAT Info. Pedro Sánchez negocia contrarrellotge al suport dels dos decrets sobre habitatge aprovats ahir pel govern espanyol. Divendres es fa una sessió extraordinària al Congrés per validar-los i a hores d'ara l'executiu no té garantits els suports necessaris per tirar-los endavant. La mesura pretén aturar els desnonaments de persones vulnerables i prorrogar 2 anys els contractes de lloguer. Un centenar de persones han passat la nit acampats a la plaça Catalunya de Barcelona en defensa pel dret a l'habitatge, seguit de l'exemple de la mobilització de la Puerta del Sol de Madrid. Creuen que els decrets aprovats pel govern espanyol són paper mullat i demanen als sindicats d'habitatge que s'assumin a la protesta. Donald Trump i els grans líders tecnològics dels Estats Units coincideixen que l'autoregulació és suficient per controlar els riscos de la intel·ligència artificial. El president nord-americà els ha reunit a la Casa Blanca per analitzar el desenvolupament d'aquesta tecnologia. Les altes temperatures d'aquest estiu han fet augmentar els nivells d'ozó a Europa fins a nivells perjudicials per a la salut. Segons el Servei de Vigilància Atmosfèrica Copernicus, la meitat de la població europea ha estat exposada a nivells massa elevats d'aquest contaminant. Demà entren en vigor les noves normes per conduir motos, dur casc homologat i guant serà obligatori, el calçat haurà de ser tancat i finalment sí que es permetran els intercomunicadors. El Servei Català de Trànsit manté la negativa que els motoristes circulin pel voral. El podcast en català s'estabilitza després d'una dècada de creixement exponencial. Mentre el 2016 n'hi havia només 26, ara ja són gairebé mig miler. Triomfen sobretot els podcasts de cultura, música i humor. Ara el repte és consolidar projectes de qualitat i construir comunitats per reforçar la presència del català a les xarxes. I Gossos farà una gira per celebrar els 20 anys de la cançó Corre en el grup Manresal. Arrencarà el dia 30 d'abril de l'any que ve amb un concert a les escales de la Catedral de Girona en el marc del festival Estrenes. Les vendes per aquest festival es posen a la venda demà.
3: Esports.
4: Lamine Yamal s'exhibeix amb 2 gols i una assistència en l'Espanya 4, Croàcia 1. També van ser titulars els blaugrana Cubarsí i Fermín, així com els catalans Cucurella i Pubill, que va marcar un gol. Pedri i Rodri van jugar també a la segona part. El president del Barça, Joan Laporta, va dir al Tot Costa de Catalunya Ràdio que esperen els resultats de les proves que li han de fer a Rafinha, que ahir a la matinada va notar molèsties de la cuixa en un partit amb el Brasil. El president del Barça manté el pols amb el Madrid pel cas Negreira i diu que les relacions amb l'Atlètic de Madrid s'han normalitzat. I el Barça femení juga aquesta tarda al camp de la Roma en partit de la segona jornada de la Champions. El Barça de bàsquet, mentrestant, per a la pista del Dubai de Xavi Pascual per 94-87.
1: Augmenten els núvols amb algun petit ruixat puntual a Ponent o a Terres de l'Ebre. Fins al migdia es mantindran les grans clarianes, sobretot a les comarques de Girona, amb temperatures que poden arribar als 30 graus. A la tarda dominaran els núvols i hi haurà ruixats puntuals al nord del país.
5: Castelldefels avui.
6: Bon dia. Avui comença una nova edició del programa Salut i Diversió per la gent gran. Les sessions comencen aquest dimecres i acaben el 16 de juny del 2027. Amb 17 grups i gairebé 600 participants inclouen activitats de tota mena. Afectacions al trànsit per obres a 3 carrers de la ciutat. Els treballs d'urbanització del carrer Barcelona comporten canvis a la mobilitat fins al desembre. Obres relacionades amb el subministrament d'aigua afectaran trams de l'avinguda 301 a partir del 5 d'octubre i de l'avinguda 302 del 25 de setembre fins al 9 d'octubre. I l'Espai Mossèn Roig presenta aquest dimecres entre les 5 i les 6 de la tarda la tertúlia amb veus de dones, Aprendre a relacionar-me amb els meus pensaments. Aquest acte forma part de les activitats trimestrals que es duen a terme des del mes de setembre i fins al pròxim mes de desembre. I això és tot de moment. Fins ara.
0: Castelldefels avui. Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
7: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
8: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
9: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
10: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
11: Todo sesión. Ey, que no te flasheen. Lo máximo está aquí, en Radio Castelldefels. Todo sesión. 98.0. Todo sesión.
12: La cara B, Roots. Wow, wow, wow, wow, wow, Rap Cosmic Seeds. Good night, everybody.
13: Thank you for that lovely tune, that funky music.
12: Os espero cada viernes, Radio Castelldefels, de 10 a 11. La cara B, Roots.
14: RadioCastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.

0: què tal? Molt bon dia. Ja tornem a començar un nou Castelldefels Desperta. Avui és dimecres 30 de setembre, ja finalitza el mes de setembre. Que ràpid que passen els dies. Fa res, estàvem començant el curs, tornant de vacances, fent aquest... engegant els motors i ja estem acabant el mes de setembre, encarant el d'octubre. Aquest mateix matí ja estava mirant accions pel 25N, per el 25 de novembre, Dia Internacional contra l'Erradicació de la Violència vers les Dones, i estava pensant això mateix, que ràpid que van passant els dies i que aquí us fem companyia cada matí amb tota la informació que cal conèixer de Castelldefels. Avui engernem, no ajornem res, sinó que encetem. Quina barreja que acabo de fer aquestes primeres hores de dia de dimecres a la ciutat. L'engeguem amb aquest context de tornar de l'alerta per les pluges. Ahir al matí, al final, sí que van arribar aquestes pluges intenses, sobretot concentrades entre 9:45 del matí i les 12 del migdia. Amb serveis municipals es va fer seguiment de l'episodi i ahir finalment es va necessitar actuar també en diferents punts de la ciutat. La darrera informació que ens facilitaven des de Protecció Civil és que al llarg del dia d'ahir no es destacava cap incidència greu, encara que sí diverses lleus de manera generalitzada al municipi, principalment per anegament d'aigua als carrers i entrada d'aigua també en plantes baixes d'habitatges i locals. Al llarg del matí es van tallar diversos carrers, com els passos soterrats a Avinguda Ciutat de Màlaga, Avinguda Pineda, a carrer Joanot Martorell amb Avinguda Pau Casals. També es van fer talls a carrer Barcelona, carrer Doctor Ferran, la sortida 46 de la C32, carrer Perú amb passatge Ferrocarril amb carrer Ral de València o carrer Pompeu Fabra principalment. Aquesta era la darrera informació que facilitaven des de Protecció Civil. A finals de la tarda ja informaven també que el darrer tall que quedava obert, que quedava tancat, el que quedava al carrer i la circulació tancada, era carrer Barcelona entre carrer Molinot i passeig Pitort per acumulació d'aigua, i s'estava treballant per buidar aquesta aigua amb un camió cisterna, i una vegada solucionada la incidència, a les 4 de la tarda informaven des de l'Ajuntament que el carrer Barcelona ja estava drenat i obert a la circulació. Després, al vespre, a partir de les 8 del vespre, segurament en diferents barris vau notar que hi havia alguns errors de llum, però era enllumenat públic, era els fanals del carrer. Es van anar reportant aquestes incidències a diferents zones, com a Montemar, per exemple, Avinguda 339, també a Manel Girona, a Can Vinader, a Canyars, a Vista Alegre. Al llarg de la tarda es van estar duent a terme les comunicacions pertinents amb Elecnor, l'empresa responsable, que informava que també a les 9 de la nit estaven treballant per reparar les fases que havien caigut d'aquest enllumenat públic a causa de la tormenta, de la tempesta que havíem tingut al llarg del matí aquí a Castelldefels. I precisament en una estoneta farem aquesta connexió de primera hora amb Protecció Civil perquè ens acabi ja d'informar, ens faci un balanç de l'episodi de pluges que vam viure ahir aquí a Castelldefels i conèixer si encara hi ha activa alguna incidència. En principi ja tot solucionat amb aquest seguiment que acabem de fer de com es va desenvolupar la tarda d'ahir. I què més us portem a aquesta jornada de dimecres al Castelldefels Desperta? Ens atarem, de seguida farem la nostra connexió diària de dilluns a divendres, fem aquesta crònica amb el Servei Català de Trànsit, que ens ofereix informació actualitzada sobre la mobilitat, les principals vies, sortides, accessos a Castelldefels, direcció Barcelona. Des del Servei Català de Trànsit ens ofereixen aquesta informació de mobilitat. Posteriorment, ja us avançava, tindrem aquesta trucada amb Protecció Civil perquè que ens facin balanç de la jornada viscuda ahir i les principals incidències, tot i que ja avançàvem que de caràcter lleu. I amb això passarem a la segona hora, perquè avui enviem el company Miguel Navarro al Centre Cívic Frederic Mompou, ja que és el tret de sortida del curs adreçat a la gent gran de la nostra ciutat, el programa Salut i Diversió. Han set aquest matí les seves primeres sessions després de l'aturada estiuenca i parlarem amb l'Albert Montés i la Sílvia Soriano de l'àrea de gent gran, monitors d'aquestes activitats, i també intentarem engrescar persones participants perquè ens expliquin la seva experiència en aquestes activitats i com d'il·lusionats tornen al curs. Ja podem assegurar que molt il·lusionats, perquè fèiem a principis de mes una entrevista també amb un altre dels companys de l'àrea de gent gran, en aquest cas parlàvem amb Efrem Huasqué, que ens avançava que s'estaven realitzant ja les renovacions. Ens confirmava que més de 500 persones es beneficien anualment d'aquests cursos, aquestes activitats adreçades a la gent gran, i que hi ha una llarga llista d'espera. I també el curs anterior vam tenir l'ocasió ja de parlar amb altres persones participants i aquesta il·lusió que deia es nota i molt, gaudeixen molt d'aquestes activitats que, com bé diu el seu nom, són saludables per la nostra gent gran de Castelldefels, però també són diversió, són lluitar contra la soledat no desitjada, oferir aquest espai de passar-ho bé, de petar la xerrada amb altres persones, fer connexions i això, salut i diversió, el que diu el seu nom. I acabarem aquest Desperta de dimecres amb la nostra secció amb la Biblioteca de Butxaca, amb la directora Míriam Huguet, que, com fa cada dimecres, ara ho fem quinzenalment, ens porta les novetats que hi ha a les col·leccions de la biblioteca, tant llibres com pel·lícules, música, jocs de taula que arriben en aquest equipament municipal, i ens explica també què podem trobar pel que respecta a les exposicions, pel que respecte a les activitats. A més, avui és l'últim dia de setembre. Jo tenia per aquí el paperet de les activitats de la biblioteca d'aquest mes de setembre. Ja sabeu que aquests fulletons són mensuals i ens van posant les activitats. Ja us avanço, són dues pàgines ben plenes de propostes. I sí que estava veient que, per exemple, aquesta tarda encara queda un taller. Ja li preguntarem després si hi ha alguna plaça disponible. Ja sabeu que les activitats que ofereixen en general requereixen d'inscripció prèvia i a més, avui suposo que ens portarà també una mica d'avenç de la programació que ens arribarà a l'octubre. I amb això haurem enllestit el que respecta a la part d'entrevistes de veus protagonistes que m'acompanyaran al llarg d'aquestes dues horetes, ja menys de dues horetes, fins a les 10 del matí. Però us recordo que ja sabeu que també al llarg del Desperta anem fent una mica de repàs a l'actualitat informativa amb les notícies que són titulars a l'informatiu de Ràdio Castelldefels, l'informatiu que ja sabeu que tenim que de dilluns a divendres a la una del migdia en directe des dels nostres estudis amb el company Xavi Martín, que ens ofereix l'actualitat de Castelldefels. En aquest cas, per avui, com a titulars, a part d'aquesta notícia destacada d'inici de curs de la gent gran i també del balanç de la tempesta que vivíem ahir al matí, aquesta alerta que finalment s'allargava fins les 8 del vespre d'ahir, també tenim aquest seguiment dels aspectes que es van abordar al ple de divendres. Ja sabeu que cada vegada que es celebra el ple, durant la setmana següent anem fent aquest repàs. Avui ens toca parlar d'un escrit que presentava l'Associació de Veïns La Nova Muntanyeta en nom de la Marea Blanca, que feia evident la preocupació de part de la població pels canvis que comportaran l'atenció sanitària bàsica, l'entrada en servei d'aquest nou ambulatori de la Muntanyeta. Aquesta serà una de les primeres notícies que abordarem també de seguida i més informació al llarg d'aquestes dues horetes. Amb això, encetem aquest nou Castelldefels Desperta i de seguida aquesta trucada al Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la mobilitat. Vinga, va, encetem dimecres amb energia. Molt bon dia i continuem aquí en directe.
1: Castelldefels Desperta.

0: i passen 20 minuts de les 8. És moment de mirar com tenim les carreteres amb el Servei Català de Trànsit. Molt bon dia, Roger Serra.
1: Bon dia, Estefania. Doncs un cop més tenim aturades en aquesta xarxa viària més propera, les habituals, en plena hora punta. Això vol dir que afortunadament no tenim constància de cap gran incidència, però sí que hi ha retencions entrant, de fet, per la majoria de vies que entren per l'extrem sud de Barcelona. Comencem amb la C31, l'autovia. Ara són uns 4 quilòmetres de lentitud i de retencions, ja a la zona del Prat de Llobregat i en sentit Barcelona, això com et deia, la C31. Autopista del Garraf, C32, aquí parlem d'aturades d'almenys 3-4 quilòmetres entre Gavà, Viladecans, Sant Boi de Llobregat, l'autopista, per tant, també carregada d'entrada a Barcelona, anant a buscar aquestes rondes de la capital catalana. En direcció sud, diguem-ne, en sentit Sitges, no hem de trobar problemes en cap d'aquestes vies. I també entrant per l'extrem sud de Barcelona, repassem com gairebé sempre l'autopista B23, la que enllaça amb l'avinguda Diagonal. Va especialment carregada, i és que parlem d'aturades importants, primer des del Papiol fins a Sant Feliu, més de 7-8 quilòmetres, i més endavant uns 4, entre Sant Joan d'Espí i l'avinguda Diagonal. Això, com deia, ja és l'autopista B23 d'entrada a Barcelona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Molt bé, Roger, moltes gràcies i bon dia.
1: A reveure, bon dia.
2: Castelldefels Desperta. Castelldefels Desperta.

0: Parlem ara d'aquest escrit que us avançava, que es presentava el passat divendres al ple municipal de setembre per part de l'associació de veïns La Nova Muntanyeta, això sí, en nom de la Marea Blanca, presentava aquest escrit davant del Saló de Plens, davant de l'equip de govern i membres de l'oposició, on feien evident la preocupació de part de la població de Castelldefels pels canvis que comportarà en l'atenció sanitària bàsica l'entrada en servei del que serà el futur nou ambulatori de la Muntanyeta, aquesta tercera ABS, tercer cap de la ciutat, i que ja setmanes anteriors ja havíem parlat també amb la regidora de Salut sobre com es vol fer una feina per part de l'Ajuntament de campanya d'informació, de suport a la ciutadania. De fet, ja parlàvem en aquest context de fa un parell de setmanes, la regidora informava de com per ara tota aquesta feina depèn de la Generalitat i en el moment en el que ja es doni per finalitzat per parlar de la Generalitat les feines i la reorganització que es vol plantejar amb aquest nou ambulatori, des de l'Ajuntament i amb el suport dels dos CAPs que ja actualment estan en funcionament, el CAP al Castell i el CAP Can Bou, s'oferirà un espai d'atenció específic a la ciutadania que tingui dubtes sobre si els ha arribat un canvi o dubtes sobre aquesta nova organització del que serà el CAP La Muntanyeta. Tornem a l'escrit. Aquest escrit per part de La Nova Muntanyeta, de l'Associació de Veïns, en nom de la Marea Blanca, plantejava a l'Ajuntament una sèrie de preguntes. Escoltem ara la lectura per part de Miquel Martínez Cortella, d'aquesta entitat.
1: Volem saber de quina manera, a través de quins canals i on es durà a terme aquesta atenció i informació als veïns i veïnes, una vegada rebuda la informació oficial. Com es gestionarà el procés en cas d'acceptar o rebutjar la nova assignació del centre? Si el metge o metgessa de referència d'un pacient es trasllada al nou CAP, quines opcions tindrà l'usuari per quedar-se al seu centre actual o per traslladar-se amb el seu professional? Així com la planificació i plantilla de personal. No queda clar quin personal i de nova incorporació se sumarà realment al municipi. Exigim que s'especifiqui quins professionals es traslladaran del CAP del Castell i quins del CAP Can Bou i concretar explícitament quants metges, infermeres i administratius d'atenció primària seran de nova contratació i quan es mantindran.
0: I a totes aquestes preocupacions per part del veïnat de la Nova Muntanyeta, per part d'aquesta entitat veïnal en nom de la Marea Blanca, responia al ple la regidora de Salut, Paquita Cruz.
2: Estem davant d'un canvi important per a la ciutat. L'ordre 160-2026 del 26 d'agost ja ha creat formalment la nova àrea bàsica Castelldefels 3 i ha modificat la delimitació de les dues àrees bàsiques ja existents. Ara bé, una cosa és l'entrada en vigor de la nova delimitació territorial i una altra és el desplegament del material organitzatiu en el nou centre, que s'ha de fer amb informació, recursos i garanties suficients. La posició de l'Ajuntament està clara sempre. Des que vam conèixer la proposta, valorem positivament que Castelldefels disposi d'un tercer CAP, d'un nou CAP, però aquest nou equipament ha de significar una millora real de l'atenció primària i no d'una mera distribució dels recursos, com ja hem dit abans, que ja tenim.
0: I en relació amb la informació que rebrà la ciutadania, es crearan aquests punts d'atenció a les persones usuàries als dos CAP, al CAP al Castell i CAP Can Bou. Aquesta és la previsió que en feia la regidora de Salut. Escoltem-la.
2: Pel que fa a la informació a la ciutadania, la previsió és que la campanya informativa s'iniciï durant el mes d'octubre, abans de l'obertura del nou CAP, quan el CatSalut enviarà una carta generalitzada als ciutadans i una carta personalitzada. Això és informació que m'ha traslladat al CatSalut. Segons la planificació que ens ha traslladat, s'habilitaran punts específics d'informació a la ciutadania als dos CAPs actuals, al Castell i a Can Bou, i una vegada entri en funcionament la Muntanyeta, també al nou centre.
0: I aquests punts tindran com a missió facilitar informació i assessorar el veïnat davant dels canvis que comportarà aquesta nova tercera àrea bàsica de salut a la ciutat.
2: Aquesta informació ha d'explicar de manera entenedora quin centre correspon a cada persona, quines opcions té, què passa amb els seus professionals de referència i com pot tramitar, si ho vol, una lliure elecció de centre o de professional.
0: La nova ABS vinculada al CAP de la Muntanyeta obligarà a fer una redistribució dels pacients entre els tres ambulatoris, tot i que l'Ajuntament el que vol és que no sigui obligatori canviar de professionals mèdics de referència ni de centre. La regidora de Salut, Paquita Cruz, defensava al ple que ha de prevaldre el dret a la lliure elecció de metge.
2: Aquí és important precisar una qüestió. La nova delimitació territorial no suprimeix el dret de lliure elecció. Aquest dret continua existint i s'assetgeix d'acord amb el procediment establert pel CatSalut, amb les limitacions organitzatives i assistencials que preveu la normativa.
0: Pel que fa a la plantilla i als recursos humans, l'Ajuntament defensa que s'incrementi el nombre de professionals, una preocupació expressada també pel veïnat i la Marea Blanca. Així ho expressava la regidora de Salut.
2: La proposta inicial era que el Departament de Salut va presentar distribuir els tres centres professionals que ara prestaven servei al CAP Castell i al CAP Can Bou sense promoure cap increment global de professionals. L'Ajuntament ja va manifestar públicament que aquesta proposta era insuficient. La contractació i la configuració concreta de les plantilles correspon als proveïdors sanitaris i al CatSalut, no a l'Ajuntament. Nosaltres no podem contractar. Però això no significa que l'Ajuntament s'hagi de limitar a observar. Continuarem exigint informació i quan el mapa de personal estigui definitivament tancat, demanarem que es pugui explicar de manera transparent quins professionals procedeixen dels centres de salut actuals, al Castell i de Can Bou, i quines incorporacions són realment noves, diferenciades per categories professionals.
0: Per la seva banda, els veïns, en l'escrit que presentaven al ple del passat divendres, manifestaven la seva inquietud per com serà gestionat aquest futur nou CAP, la Muntanyeta. A Castelldefels, actualment conviuen dos models de gestió. Per una banda tenim el CAP al Castell, que és de gestió de l'ICS, l'Institut Català de la Salut, i en canvi, per altra, tenim el CAP Can Bou. Gestiona l'anomenat CASAP, un consorci públic format per l'ICS i l'Ajuntament de Castelldefels. El CASAP va ser creat el 2005 i gestiona Can Bou des d'aleshores. Els veïns demanen informació sobre com, quan i qui ha de prendre aquesta decisió.
1: S'ha pres ja la decisió sobre si la gestió del nou centre serà directa a ICS o concertada indirecta que sap? Exigim saber quan es prendrà la decisió oficial, on i com es formalitzarà i de quina manera es comunicarà als

0: casa.
1: El fet que l'Ajuntament designi dos dels seus membres del Consell Rector, aproximadament un 28% de la representació, no significa que existeixi automàticament una responsabilitat patrimonial municipal del 28% davant de qualsevol dèficit del Consorci. No es pot convertir el percentatge de representació en l'òrgan de govern en una quota automàtica de pèrdues.
0: Tot resta pendent, per tant, de cara a la setmana vinent, perquè la regidora de Salut, Paquita Cruz, anunciava que serà el dia 6 d'octubre, el dimarts de la setmana vinent, quan el Departament de Salut ha d'informar ja a l'Ajuntament sobre tots aquests aspectes que generarà l'entrada en servei del nou CAP, la Muntanyeta. Per tant, la setmana vinent seguirem de prop aquesta informació amb la que parlarem des de Ràdio Castelldefels amb la regidora de Salut per conèixer tots els detalls.

0: estàvem parlant de salut i ho enllacem amb el programa Salut i Diversió, un programa que també aposta per ser saludables, en aquest cas una proposta des de l'àrea de gent gran. Una programació que us avançava a l'inici d'aquest Desperta, que tot just avui enceta la seva nova edició amb propostes adreçades a la gent gran de Castelldefels. Les sessions comencen aquest matí de dimecres, acabaran el 16 de juny, amb 17 grups i gairebé 600 persones participants. S'inclouen activitats de tota mena. De fet, a la segona hora ens aproparem al Centre Cívic Frederic Mompou per conèixer quin és l'ambient uns minuts abans que comenci la primera de les activitats d'aquest nou curs. I, a més, ara el que farem és recuperar un parell d'explicacions per part d'un dels monitors d'aquestes activitats del programa Salut i Diversió. Comencem escoltant ara Fremo Basqué, monitor d'aquestes activitats, que ens explica que Salut i Diversió és una aposta de l'Ajuntament, de l'àrea de gent gran, que vol fomentar que la gent gran de Castelldefels sigui saludable i, a més, ens s'explicava també casos concrets de deteccions precoç que ajuden a detectar, que ajuden a esbrinar des d'aquest programa, amb el seguiment que fan també de la salut.
1: El programa el que vol és que, bueno, que la gent no sigui molt activa, que facin exercici i que no perdin la seva forma física. Sobretot és un tema de no perdre forma física, que tinguin una vida saludable. Sí que controlem els hàbits saludables, fem controls, ja portem un parell d'anys que estem fent controls tant de pes com de freqüència cardíaca, que això ens ha permès adonar-nos, doncs, per exemple, l'any passat, de dues persones que tenien problemes cardíacs i que no ho sabien, que realment ells no sabien que tenien aquest tipus de problema i els vam derivar al CAP. I sí, estan en vigilància, però bueno, bé, i estan regulats i...
0: Aquest curs, com us comentava, el programa compta amb 17 grups i el total concret de persones participants són 575. I pel que respecta a les activitats, són molt diverses. Van des de la gimnàstica i les passejades fins a la petanca, les sardanes o fins i tot, per exemple, circuits d'exercicis.
1: Seguirem amb les activitats que ja ens funcionaven, com som l'aeròbic, les sardanes, seguirem fent caminades pel poble, seguirem descobrint parts del poble, seguirem amb el programa Caminem cap al cent de la Diputació de Barcelona, la qual és un programa que fem marxa nòrdica amb altres pobles i ells venen aquí al nostre poble i nosaltres anem al seu poble. Aquest seguirem mantenint-lo i seguirem, bueno, amb les activitats que ja fèiem normalment, com són manteniment físic, sortim a caminar, les sardanes que ja he dit, l'aeròbic, i seguirem, bueno, tot tipus d'activitat que seguirem fent, la petanca que la seguirem mantenint, jocs de taula que també vam incorporar-ho l'any passat i està funcionant.
0: Serà durant la següent hora del programa, a principi de la següent hora, que

0: Des del Desperta també ens desplaçarem fins al Montpou, al Centre Cívic Frederic Montpou, per conèixer com és aquest primer contacte amb el curs, que ja us dèiem que enceta avui les seves primeres activitats després de l'aturada estiuenca. Serà a 2:15 del matí, quan comenci quan sigui el tret de sortida amb la primera de les activitats del programa Salut i Diversió. Nosaltres coneixerem els detalls amb els companys de l'àrea de gent gran, els monitors d'aquestes activitats i persones que hi participen, a veure exactament què significa aquesta tornada.
1: Castelldefels Desperta.
0: I canviem de tema, passem a parlar ara d'aquest balanç que us avançava que faríem en Protecció Civil, perquè ahir Castelldefels vivia un matí marcat per aquestes pluges intenses, amb algunes incidències lleus al municipi, afectacions puntuals a la mobilitat. Des de primera hora del matí, els serveis municipals van fer seguiment de l'episodi. De fet, ahir també, al voltant d'aquesta hora, parlàvem amb Protecció Civil, amb Joan Álvarez, que ara ens torna a acompanyar per telèfon. Molt bon dia, Joan, com estàs?
2: Hola, molt bon dia, molt bé.
0: Doncs una vegada que ha finalitzat ja aquesta alerta, perquè de fet s'allargava fins a les 8 del vespre, això sí, a partir de les 2 baixava la intensitat a la predicció que hi havia en aquest sentit, quina és la valoració que feu des de Protecció Civil d'aquest episodi que vam viure a Castelldefels?
2: Bueno, afortunadament no va ploure tot el dia, es va concentrar al matí com, amb més intensitat com estava previst. I, bueno, sí que és veritat que en aquest interval de temps, aproximadament entre les 9:30 i les 12, que és quan amb més intensitat va ploure, es van generalitzar algunes incidències, que afortunadament totes lleus, i, bueno, de caràcter de cascades d'aigua, d'alguns habitatges i locals que s'entrava aigua, que estaven en plantes baixes, però més enllà d'això no hi ha que lamentar que, doncs, cap víctima o cap fet tràgic.
0: Quins registres es van acabar recollint a les diferents estacions que tenim a Castelldefels?
2: Doncs mira, Estefania, de registres, a nivell de rècord, diguéssim, tenim pel que fa a la intensitat màxima en la que va ploure, tenim el rècord a l'estació de la Guaita, Astrofels, de 96 mm en 30 minuts. Des de l'estació de l'Ajuntament, al centre, aquesta va ser de 63,6 mm en 30 minuts, que diguéssim que el llindar del servei meteorològic, no, és un 40 mm, per tant es van superar de manera brutal. No? Després, pel que fa a precipitació acumulada total, es van acumular al voltant dels 68,2 mm per tot l'episodi. I també cal destacar, per a l'estació de la plaça de les Palmeres, es van registrar fletxes màximes de vent de 54,7 km per hora, que si bé tampoc són excessives, no? Però bueno.
0: Tenim alguna incidència de cobertura? Esperem a veure si recuperem aquesta connexió amb Joan Álvarez. Estàvem parlant d'aquest balanç.
2: Ara s'escolta millor?
0: Ara sembla que sí. Joan, disculpa.
2: Disculpeu. Sí, deia que bueno, també de ratxes màximes de vent es van registrar 54,7 km per hora a la plaça de les Palmeres, que bueno, si bé no és una dada excessiva, no, pel que fa vent, però bueno, sí que cal destacar-la també perquè era un temporal que també podia portar fortes ratxes de vent.
0: Uh-huh. I, Joan, també ens comentaves que al llarg del matí d'ahir, a la tarda, també es van haver de fer diverses actuacions per part dels serveis municipals en aquest sentit d'incidències lleus, que ens comentaves sobretot centrades en l'àmbit de mobilitat, però també es va produir entrada d'aigua en baixos d'habitatges i locals, van veure alguns vídeos a xarxes socials, res tampoc alarmant, no va ser una situació comparada amb altres vídeos, amb altres incidències que van poder veure al llarg del dia també en altres municipis, perquè recordem, ahir ens ho explicaves, era una alerta que no només arribava al nostre litoral, sinó que sumava, i a més, al final, al llarg del matí, quan vam parlar nosaltres ahir, encara no havíem rebut aquest alert, però ja després el vam acabar rebent amb aquestes recomanacions, aquest canvi. Com es treballa davant aquest tipus d'incidències per part de Protecció Civil de Castelldefels? Quins serveis intervenen? Com gestioneu quan s'han de fer els talls a diversos carrers? Com feu aquesta comunicació amb policia local, per exemple, i quins més serveis intervenen?
2: Bueno, nosaltres des de Protecció Civil, com ja treballem a la mateixa comissaria amb policia local, en aquest sentit la comunicació i coordinació la tenim molt fàcil en aquest sentit. És a dir, quan ja veiem que la situació comença una mica a complicar-se, el tècnic que està de guàrdia, en aquest cas jo, que estava ahir, doncs baixem a la sala de comunicacions de policia local, que són on es reben totes les trucades i gestionen les diferents patrulles. I bueno, ja baixem, centralitzem una mica, veiem quins són tots els incidents, intentem ordenar-los per prioritat i des de policia local són els encarregats de fer els talls de carrer. En aquest cas, et puc comentar que es van tallar els passos soterrats, com més habitual, que s'aneguen per aigua, Ciutat de Màlaga, Avinguda Pineda, Joanet Martorell, també el carrer Barcelona, que aquest va ser el que va tardar més en obrir-se, bueno, acumulació d'aigua. El carrer Doctor Ferran també es va arribar a tallar, el carrer Perú a la zona del Baixador i, bueno, algun altre, no? També, més enllà de lo cridaner dels vídeos, aquí ja dic, afortunadament, no va haver que lamentar cap dany o cap ni material ni personal, però sí que és veritat que, bueno, altres municipis, sobretot a zones del prelitoral i, bueno, i fins i tot del litoral, bueno, ho han patit molt més. Motiu d'això podem veure també amb les alertes que es va rebre ahir, que principalment afectava a l'Anoia i a l'Alt Penedès en aquell moment, però després ràpidament es va acostar aquí cap al Baix Llobregat i, bueno, en aquest cas no ens ha afectat greument, però bueno, ara ens ve un octubre que serà plujós i podem tenir episodis molt semblants, per tant cal estar preparats.
0: I una vegada que finalitza l'alerta, quina feina comença de nou una altra vegada? Perquè, clar, estem en aquest context, precisament ahir ho comentaven ja també, Joan, que aquest mes de setembre ja ha estat la tercera alerta que rebem en aquest sentit, que rebem també amb les alertes als nostres telèfons mòbils, i ara tot just comentaves que, clar, estem amb la mirada que acabem setembre, comença un octubre, que també hi ha previsió de pluges. Com és la feina ara? Què és el que heu d'anar preparant per aquesta feina de prevenció que portem a terme diàriament?
2: Bueno, més enllà de ser conscients del mes que ens ve a sobre, tampoc ens podem, a nivell de previsió del risc, no ens podem anticipar massa. La predicció meteorològica és a 3 dies, per tant, és, en aquest sentit, és anar una mica dia rere dia monitoritzant la previsió i, bueno, tant a veure ens arribi els avisos de perill del Metocat, avisant amb la major antelació i posar la fase del pla corresponent. En aquest cas, pues, parlar de l'Inuncat, no? el pla d'inundacions per estar preparats el més aviat possible. I a nivell de comunicació, intentar fer més èmfasi de cara a la població, no? De ser conscients de quines mesures s'han d'adoptar en cas de pluies fortes o d'inundacions i bueno, també que siguin conscients d'això, que estem davant d'un paradigma de canvi climàtic, aquestes situacions cada cop són més habituals, en especial a la tardor, no? Amb fenòmens com gotes fredes o, bueno, pluies intenses que puguin vindre dels fenòmens meteorològics.
0: Moltes gràcies, Joan Álvarez, tècnic de Protecció Civil de Castelldefels, per aquest balanç de la jornada que vivíem ahir a la ciutat, per explicar-nos com es va gestionar l'episodi i aquesta mirada també de cara a l'octubre. Com sempre, des de Ràdio Castelldefels seguirem pendents i en contacte amb Protecció Civil per fer aquesta feina de comunicació que també comentaves tan important per la ciutadania. Gràcies i molt bon dia, Joan.
2: Molt bon dia, gràcies. Que vagi bé.
1: Castelldefels desperta.

0: I enllacem aquest contingut relacionat amb la seguretat també de Castelldefels, aquesta entrevista que fèiem amb Protecció Civil, amb el balanç de la jornada que vivíem ahir, sobretot concentrada aquestes pluges intenses al llarg del matí. Ens explicava Joan Álvarez d'aquest Servei d'Emergències de Prevenció Municipal, Protecció Civil, com es desenvolupava la jornada. Ens destacava que, per sort, aquí a Castelldefels, finalment es van concentrar aquestes pluges només a les hores concretes del matí, especialment entre 9:45 i les 12 del migdia, i el que ens van deixar va ser talls de carrers, talls així puntuals també, que s'anaven resolent una vegada que ja havien finalitzat aquestes pluges, i que també es feia el drenatge. En el cas, per exemple, el carrer que més estona va quedar tancat va ser el carrer Barcelona, que a les 4 de la tarda ja finalitzava aquest drenatge de l'aigua i s'obria de nou la circulació. També ens explicava Joan Álvarez que, de fet, ja va ser com una feina d'ofici el tancament que es va fer d'aquests ponts soterranis a sota de les vies del tren a diferents carrers del Castelldefels. I amb això passem, com dèiem, a seguir parlant de seguretat. En aquest cas, canviem a l'àrea de sistema de videovigilància als carrers, perquè precisament avui és dimecres, doncs ahir dimarts ens visitava als estudis de Ràdio Castelldefels el regidor de l'àrea de seguretat, David Soler, i ens explicava això en el context de la tertúlia política que porta a terme de dilluns a divendres a 11:45 del matí la companya Ana López en el seu magazín Així Som. Els dimarts és el torn de les visites per part del Partit Popular. En aquest cas, David Soler, com a regidor de Seguretat, ens explicava com l'Ajuntament continua treballant en aquest desplegament d'un nou sistema de videovigilància als carrers de Castelldefels, que gestionarà imatges de fins a 300 càmeres, la meitat de les quals incorporaran tecnologia d'intel·ligència artificial. L'Ajuntament vol centralitzar aquesta gestió de les càmeres i reforçar la capacitat de control i resposta per part de la policia local. El regidor de Seguretat, David Soler, ens explicava en què consisteix aquest nou sistema.
1: La posada en marxa d'un nou sistema, un nou software que doncs aglutinarà més de 300 càmeres de seguretat que tenim a la ciutat de Castelldefels, per intentar doncs que hi hagi un programari, doncs un sistema que les unifiqui, en la qual doncs tots podem veure el que està passant a la ciutat en qualsevol moment en aquests 300 punts que tenim instal·lats arreu de Castelldefels. Les càmeres que ja teníem de lectura de matrícules per intentar doncs detectar vehicles que han sigut sostrets arreu de l'estat i que poguessin vindre a Castelldefels a cometre delictes, això s'afegirà que dins d'aquestes 300 càmeres, aproximadament unes 110 estaran doncs amb la disposició de poder utilitzar un software amb intel·ligència artificial.
0: Soler també detallava quins són els objectius d'aquest desplegament del sistema de videovigilància als carrers i què és el que permetrà aquesta nova tecnologia, a més incorporant aquesta intel·ligència artificial a la meitat de les càmeres previstes, unes 150 aproximadament.
1: Això pot permetre doncs millorar les cerques a la ciutat. Doncs, per exemple, si es comet un furt al carrer Església, per posar un exemple, i sabem que ho ha comès una persona que anava amb una samarreta de color negre i una gorra de color vermell, doncs aquest software podrà doncs interconnectar aquestes 110 càmeres que tindrem amb aquest software i podrà doncs fins i tot anar seguint per la ciutat de Castelldefels aquesta persona o aquest grup de persones que hagin comès doncs un delicte, un robatori o quelcom a la nostra ciutat.
0: Entén el tinent d'alcaldia de l'àrea de seguretat, David Soler, que aquesta tecnologia permetrà millorar l'eficàcia policial.
1: I això millorarà l'eficàcia policial doncs, de forma exponencial, perquè a més doncs, tindrem una visió doncs, quasi 360 doncs, de tots els carrers del nostre municipi, i especialment en aquells llocs de la ciutat on es cometen doncs, més delictes, ja sigui per població, per comerç, doncs, per desconcentració doncs, de mobilitat, i això doncs, millorarà moltíssim aquesta eficiència, i estem convençuts que gràcies a aquest sistema fins i tot seguirem reduint doncs, els delictes als carrers de la ciutat.
0: Aquest sistema de gestió de les càmeres de vigilància té un pressupost superior als 600.000 euros, concretament 632.000 euros, i un termini d'execució de 3 anys. El contracte actualment es troba en fase d'avaluació després que el termini per presentar les ofertes acabés el passat mes de juny. I no tanquem encara aquest tema de l'àrea de seguretat, perquè a més és important recordar que aquest divendres ens arriba la celebració del patró de la policia local de Castelldefels, Castelldefels. Com dèiem, serà aquest divendres 2 d'octubre al matí al Centre Cívic Vista Alegre i posteriorment a la tarda, com ja es fa habitualment, l'any passat, anys anteriors també es realitzava, hi haurà en aquest cas a les 5 a la plaça de l'Església una exhibició dels serveis i del parc mòbil dels cossos de seguretat. Doncs aquest divendres ens aproparem, també serà a les 12 del migdia aquest acte al Centre Cívic Vista Alegre, en el que es distingirà agents, a membres d'altres cossos de seguretat i ciutadania que han millorat la seguretat i la convivència. Un acte marcat en aquesta celebració del patró de la policia local.
2: Castelldefels desperta.

0: Acabarem aquesta primera hora del Desperta ara parlant d'obres a la ciutat, en concret les obres de remodelació de l'estació de Castelldefels Centre, que acumulen més d'un any de retard. Adif preveu ara que la nova configuració de vies i andanes entri en servei durant el primer semestre de l'any que ve. Els treballs van començar el 2020 i tenen un pressupost global de 30 milions d'euros. L'actuació permetrà reordenar les vies i separar els serveis de rodalies de les circulacions de mitjana i llarga distància. La remodelació és una de les actuacions previstes per millorar la capacitat ferroviària del corredor sud de Barcelona. Aquest va ser un dels temes que es va abordar el passat Parlem amb l'alcalde, celebrat aquest dilluns 28 de setembre. Ja sabeu, aquest espai de Ràdio Castelldefels que surt dels estudis per estar en directe des dels carrers de la nostra ciutat. En aquest cas, el dilluns, la companya Ana López, juntament amb també l'equip de comunicació digital de l'Ajuntament, es desplaçaven a la platja per fer aquesta entrevista, tenir aquesta conversa amb l'alcalde, Manuel Reyes, i fer arribar preguntes relacionades amb les preocupacions d'actualitat d'aquí a Castelldefels i, a més, també les preguntes que fa arribar la ciutadania. En aquest cas, Ana López encetava el Parlem fent una pregunta relacionada amb aquestes obres de remodelació de l'estació de Castelldefels Centre que pateixen moltes persones de la ciutat en aquesta estació de molta afluència. Unes obres que, recordem, són responsabilitat d'Adif i que, com dèiem, la previsió ara s'allarga al primer semestre de l'any que ve perquè entri en marxa aquesta nova configuració. Escoltem les paraules de l'alcalde davant aquest tema d'actualitat.
1: Aquestes obres de l'estació de Castelldefels, hi ha diversos treballs que només es poden fer en horari nocturn quan no hi passen trens, i això es pot entendre, no? Clar, s'ha de fer les obres quan no hi circulen trens. El problema que tenim és que ja portem 2 anys d'endarreriment i que no tenim encara una data real sobre la taula per saber quan acabarà aquesta obra i podrem gaudir de la nostra estació en plenes condicions, no? Clar, ja portem molt de temps patint aquestes obres, la pateixen els usuaris, la pateixen els veïns que viuen al costat de la via, perquè, clar, aquests sorolls que també es fan per la nit els afecten el seu descans, i, clar, nosaltres com a Ajuntament el que volem és que aquestes obres s'acabin el més aviat possible d'una vegada i que podem tornar a la normalitat.
0: Escoltàvem aquestes manifestacions per part de Reyes, l'alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, al programa Parlem amb l'alcalde d'aquest mes de setembre, realitzat el passat dilluns, que de fet podeu recuperar aquesta emissió tant a la pàgina web de Ràdio Castelldefels, radiocastelldefels.org, com al nostre Instagram, ja que aquest programa s'emet en directe a les nostres zones, també us podeu apropar presencialment cada vegada que es realitza aquest espai. Com dèiem, surt la ràdio surt al carrer amb motiu d'aquest espai on es repassen qüestions d'actualitat i es responen preguntes concretes també formulades per part del veïnat que ens arriben a través precisament d'aquestes xarxes socials i el que us deia, que s'emet també en directe i podeu recuperar el vídeo de tot aquest programa amb preguntes d'actualitat a l'alcalde.
2: Castelldefels Desperta.

0: I arribem a l'equador d'aquest programa del Desperta. També m'ha fet gràcia perquè també comencem aquest equador de setmana. Jo sempre quan arriba el dimecres ho miro d'aquesta manera positiva, que ja queda menys perquè arribi al cap de setmana. Doncs igual amb el Desperta, ja finalitzem la primera hora, però no marxeu perquè de seguida tornem amb més continguts a la segona. Ens aproparem, com us deia, per exemple, al Centre Cívic Frederic Mompou per parlar d'aquest inici de curs d'activitats a la gent gran. I també tindrem la nostra secció amb la biblioteca, en aquest cas la directora s'apropa aquí als estudis, perquè ja sabeu que som veïns, a ràdio i biblioteca. D'aquests dos temes en parlarem a la segona hora i més continguts d'informatiu que cal conèixer de la nostra ciutat.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
2: En punt les 9 del matí, el que fem ara és anar al Parlament. A aquesta hora reprèn el debat de política general amb la intervenció dels diferents grups. Comença ara Mònica Sales, del grup parlamentari de Junts per Catalunya, que ha de donar resposta, com dèiem, al discurs ahir del president Salvador Illa, molt centrat
3: president
2: en les polítiques d'habitatge.
3: President Rull, president Illa, consellers, diputats, secretari general de Junts, autoritats, audiència, bon dia a tothom. President, avui li parlaré molt clar i li avanço que no li agradarà, perquè el que li he de dir és dur, però és el que sento i el que necessito dir-li com a presidenta del principal grup a l'oposició. Vostè ja coneix el meu to, sap que parlo des del respecte, amb educació, però li demanaria que no confongués les formes amb el fons. Li demanaria que no mirés el dit, sinó que mirés la lluna. Perquè vostè ja sap que jo no sóc de cridar, tampoc no sóc de fer teatre, ni sóc de buscar els 15 segons a TikTok. Potser això avui aquí ja ho farà algú altre. Però creguem que si m'escolta atentament, escoltarà el que pensa una gran part dels catalans, la majoria dels catalans. I per això li ho dic aquí de manera solemne al Parlament de Catalunya. Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. I no ho dic per provocar-lo, ho dic perquè Catalunya no havia tingut mai un president tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. La història jutjarà molt durament la seva presidència. Hi ha hagut presidents amb qui hem discrepat profundament, presidents que s'han equivocat, presidents que han pres decisions que nosaltres no hauríem pres, presidents que no han estat prou contundents per defensar els interessos de Catalunya. Però tots, sense excepcions, creien en la institució que representaven. Sabien que la presidència de la Generalitat no és un càrrec més. Sabien que exercien com a primera autoritat del país. I què vol dir això? En primer lloc, això vol dir governar. Fer-se responsable del que passa a Catalunya, des del primer problema fins a l'últim. Que el país funcione, que els trens arriben puntuals, que les escoles puguen oferir una educació de qualitat, que els hospitals atenguen sense aquestes llargues llistes d'espera, que els carrers siguin segurs, que l'administració no abandone la gent, que la gent puga guanyar-se bé la vida, que puga tenir un pis o una casa, que les empreses tinguin les coses fàcils i que es puga parlar sense demanar permís la llengua pròpia del país. Ser president és aixecar-se cada matí sabent que darrere de cada expedient, de cada incidència, de cada llista d'espera, hi haurà una persona pendent d'una resposta. I ser president de la Generalitat també vol dir representar Catalunya, ser la veu de Catalunya, defensar els interessos dels catalans i fer-se respectar com a nació. I protegir el país davant de qualsevol govern, de qualsevol estat o de qualsevol poder. I protegir el país fent-ho sempre posant Catalunya per davant de tot. Catalunya primer, sempre i en qualsevol circumstància. I vostè, president, ha fallat en aquestes dues obligacions del càrrec. No ha sabut governar Catalunya i no ha volgut defensar-la. Vostè no ha estat a l'altura d'aquesta institució. Amb la seva actitud no és digne d'aquest càrrec. Vostè no ocupa amb la dignitat que mereix la presidència de la Generalitat. L'ha posat al servei d'una altra causa, al servei d'una causa que no és Catalunya. Això no és el nostre relat. Això és el balanç del seu mandat. A Catalunya, desgovern, i a Madrid, submissió. A Catalunya no resol res i a Madrid no molesta ningú. A Catalunya deixa que els problemes es podrisquen, a Madrid procura que a Pedro Sánchez no li n'arribi cap. Catalunya té un president que no vol incomodar Madrid, però té un president que incomoda cada dia els catalans. Vostè va prometre estabilitat i ha portat paràlisi, va prometre bona gestió i ha portat incompetència, va prometre normalització i ha portat submissió. I com que no governa ni defensa Catalunya, el resultat és inevitable. Vostè està ensorrant Catalunya. S'està carregant el país de dalt a baix. Ha col·lapsat les infraestructures, ha convertit Rodalies en una loteria diària, ha portat l'educació a una crisi sense precedents, amb un conflicte amb els docents i amb l'escàndol PISA. Ha posat el sistema de salut al límit, ha abandonat milers de persones en les llistes d'espera. Ha convertit l'habitatge en missió impossible, sobretot per als joves. Ha empitjorat la seguretat, ha ofegat les classes mitjanes, els autònoms i les famílies amb més impostos, ha castigat qui treballa, qui emprèn i qui crea riquesa, ha fet retrocedir el català, vostè el primer, i fins i tot ha deteriorat la convivència. Catalunya és un país de primera, però vostè l'està convertint en un país de segona. Està fent saltar pels aires els fonaments que han fet progressar aquest país. L'està ensorrant, però no ho fa sol. Té tot un govern treballant-hi, perquè més que un govern, semblen una empresa de demolicions. Vostès havien de venir aquí a governar Catalunya, però s'han dedicat a ensorrar-la. I els deu estar bé, perquè deuen estar complint amb escreix al peu de la lletra l'encàrrec que van rebre des de Madrid i s'hi estan aplicant de valent. Com a mínim, ho podrien dissimular una mica.
4: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
5: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
6: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: I ja estem aquí a la segona hora del Castelldefels Desperta, al matinal que us fa companyia de 8 a 10 del matí, de dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels. Seguim aquí el company Gerard Carreras al control tècnic i jo mateixa, Estefania González, compartint-vos tota aquesta informació. A més, en uns minuts connectarem amb el Centre Cívic Frederic Mompou. Allà tenim el company Miguel Navarro, que ens permetrà fer aquesta entrevista i conèixer més detalls sobre aquesta nova edició del programa Salut i Diversió per a la gent gran de Castelldefels. Allà hem quedat amb monitors de l'àrea de gent gran, l'Albert Montés i la Sílvia Soriano, portaran avui a terme diferents activitats adreçades a aquestes persones participants al programa Salut i Diversió, una proposta des de l'àrea de gent gran, amb 17 grups i gairebé 600 persones participants. Avui volem conèixer una mica també què significa per a aquestes persones tornar després de l'aturada estiuenca. I és dimecres i a 9:45 del matí ens tocarà fer la secció Biblioteca de Butxaca amb els continguts, les novetats que ens comparteixen des d'aquest equipament municipal. Parlarem amb la directora de la Biblioteca, Míriam Huguet, que ens oferirà aquesta informació sobre les novetats que han arribat a les col·leccions al fons de la biblioteca, tant de llibres com propostes musicals, pel·lícules i jocs de taula. I a més, ens avançarà una mica quina és la nova programació d'octubre, que és el que ens hem d'apuntar al calendari i si hem de demanar ja inscripció. Això pel que respecta a aquesta segona hora del Desperta i de la primera, que ja podeu recuperar sota demanda a la nostra pàgina web radiocastelldefels.org, destacar-vos que hem fet també balanç d'aquesta alerta que vivíem a la ciutat ahir amb aquestes pluges intenses que sobretot van acabar concentrades al matí de 9:45 fins a les 12 del migdia. Ens van deixar aquests xàfecs intensos, però que, per sort, aquest seguiment que ja fèiem ahir també ho anàvem informant, incidències lleus de caire de l'àmbit de la mobilitat, amb fins i tot alguns talls de carrers que es realitzaven per ofici, com ens explicava ja Protecció Civil, una vegada que va començar fet aquest seguiment, perquè us recordo també que ahir al matí, a primera hora, a 9:45 del matí, ja parlàvem també amb Protecció Civil, perquè encetàvem una jornada que ja era la tercera del mes de setembre, que amb aquest pronòstic de pluges, això ja sabem que implica dubtes per la ciutadania, perquè al final no saps si realment plourà, si no, les previsions. Ja ens informen també des de Protecció Civil com aquestes previsions d'aquest mes de setembre han arribat en un context canviant. Per exemple, la primera alerta que ens arribava el 9 de setembre, crec que era el dia concret, si no m'equivoco, diria que sí, que va ser el dimecres 9 de setembre, va suposar ja una alerta previ a aquesta restricció de mobilitat des del principi i finalment aquí a Castelldefels no es va materialitzar aquesta pluja intensa, però va ser per sort, realment. O sigui, vam tenir la sort que aquesta previsió que ens arribava aquest front amb aquestes tempestes des del mar, finalment es va acabar quedant gran part d'aquests xàfecs al mar. I això, doncs, clar, òbviament, comporta unes molèsties per la ciutadania, però per part de Protecció Civil, doncs, és també una bona notícia que no suposi aquestes incidències per la ciutat. En el cas concret d'ahir, tornem ja a l'actualitat, ens destacava des de Protecció Civil també que vam tenir aquesta concentració, unes pluges intenses en aproximadament dues horetes al llarg del matí aquí a Castelldefels. De fet, aquí a Ràdio Castelldefels van fer també algun vídeo que pujàvem a xarxes i on anàvem informant d'aquests talls que s'anaven produint, sobretot a ponts soterranis, on cal tenir especial atenció de l'anegament per aigua. I els talls que es van fer també a altres carrers, el que es va allargar més va ser a carrer Barcelona, però a les 4 de la tarda ja quedava solucionat. Després, al llarg del vespre, a causa d'aquesta tempesta, vam tenir algunes incidències a l'enllumenat públic i també durant la tarda i vespre, fins a entrada la nit, gairebé les 10 de la nit, s'estaven fent feines per recuperar aquest funcionament de l'enllumenat públic a diferents zones de Castelldefels. I amb això, recordar-vos, com us estava dient, que aquesta conversa amb Protecció Civil i amb els detalls concrets de l'aigua que va caure aquí a Castelldefels, també vam tenir algunes ratxes de vent que ens destacava des de Protecció Civil, no va suposar cap incidència, però era important també tenir-ho en compte, ho podeu recuperar a radiocastelldefels.org en aquesta primera hora del Desperta, però ara a nosaltres ens toca centrar-nos en la segona hora, on parlarem de salut i diversió, apropant-nos al Centre Cívic Frederic Mompou, on comença el curs, parlarem de l'equipament de la biblioteca, les novetats, l'agenda que ens porten des d'aquest equipament que tenim aquí a tocar. Com sempre, us recordo, estem a plaça Neus Català, al costadet de la biblioteca. De fet, a moltes persones us passa que quan voleu venir a la biblioteca acabeu entrant a la ràdio i no som el mateix equipament, no tenim res a veure, com us podeu imaginar. Però sí que, òbviament, el que sí que fem és aprofitar que estem a tocar per tenir aquesta secció. La directora ve un momentet i ens prepara tot aquest material. Això és ve un momentet, sí, molt ràpid, però s'ha de preparar tot aquest material, ens parlarà dels llibres que arriben, ens destacarà també una mica, ens posarà en context de tot allò que arriba i de l'agenda que han preparat, que com sempre ve molt atapeïda, moltes propostes ben diverses per diferents públics i sempre tenir en compte també que hi ha aforaments, per tant, especial atenció a 9:45 del matí que farem aquesta secció de biblioteca de butxaca. Amb això encetem aquesta segona hora del Desperta.
1: Castelldefels Desperta.

0: Acabàvem la primera hora parlant de l'àrea de seguretat amb aquestes càmeres que han d'arribar a Castelldefels, un sistema de videovigilància als carrers que gestionarà imatges de fins a 300 càmeres. Parlàvem també aquesta prèvia de la celebració del patró de la policia local que arribarà aquest divendres a la ciutat, al matí amb un acte tancat, un acte de commemoració al Centre Cívic Vista Alegre, això serà a les 12. Però a la tarda els serveis de policia local, la policia local, el cos de seguretat local, sortirà al carrer i farà una exhibició. Això serà a les 5 de la tarda a la plaça Església, una exhibició d'aquests serveis i del parc mòbil dels cossos de seguretat. I amb això, la seguretat, ja sabeu, és un dels temes, una de les apostes principals per part del govern, un dels temes que més preocupen a la ciutadania. L'altre també que genera preocupacions entre ciutadania de Castelldefels és l'àrea de neteja, i aprofitem per parlar d'aquesta àrea, on també el regidor David Soler ens avançava que arribaran nous camions de recollida d'escombraries a la ciutat. A més, també ens explicava un pla de neteja dels carrers amb aigua a pressió, un pla que s'està desenvolupant amb aquesta voluntat que arribi a tots els barris de la ciutat. Pel que fa als vehicles, anem a fer recompte, perquè el regidor de neteja, David Soler, ens explicava que amb aquests nous camions que arriben, en total 7, el mandat finalitzarà amb 14 nous camions de recollida de residus i 3 noves baldejadores.
1: Entre la setmana passada i aquesta setmana ja estan arribant, doncs, 7-9 camions de recollida d'escombraries, i per tant acabem, doncs, i culminem, doncs, aquest procés de transformació completa de tota la flota de neteja dels carrers de la ciutat, no només de neteja sinó també de recollida de residus. S'han incorporat, doncs, 14 nous camions de recollida de residus, d'aquests easy, dels camions grans que veiem recollint els contenidors. A més tenim un camió específic per netejar, doncs, els contenidors per dins i per fora, que es netegen completament i que surt cada dia. A més, hem renovat totes les equips d'hidroneteja de contenidors i també de carrers, i hem incorporat 3 noves baldejadores, una d'elles que arriba, doncs, també aquesta setmana, i que tenim, doncs, ja complet aquest nou equip de 3 noves baldejadores.
0: Explicava també el regidor de l'àrea de neteja, David Soler, que a Castelldefels, des de l'Ajuntament, s'està treballant per posar en marxa un nou pla de neteja als carrers amb aigua a pressió.
1: I a més, doncs, començarem a veure, doncs, més freqüència de neteja amb aigua a pressió als carrers de la ciutat. S'ha dissenyat, doncs, un nou pla que intentarà arribar a tots els barris de Castelldefels i que tant d'horari diurn com també en les zones, doncs, on hi ha menys afectacions per soroll, doncs, també faran alguns trams en horari nocturn. I la veritat és que estem, doncs, treballant per intentar, doncs, acabar aquest procés que també, doncs, vam intentar iniciar a l'inici de la legislatura, que és transformar Castelldefels perquè sigui una ciutat, doncs, guapa i neta, com és el nou eslògan, doncs, de l'empresa municipal de neteja. I crec que ho estem aconseguint.
0: Entén el govern municipal que la preocupació ciutadana per la neteja s'ha moderat gràcies a les inversions escomeses aquests darrers anys. Escoltem a David Soler.
1: Encara que quedi molt per fer, encara que Castelldefels, doncs, tingui punts que encara hem d'intensificar la neteja i que, evidentment, doncs, hem d'anar acompanyat de campanyes de civisme perquè la gent, doncs, emporti menys i sobretot faci molt millor ús dels elements per generar residus i per, doncs, dipositar-los, però crec que estem aconseguint un canvi de tendència important a Castelldefels, no? I jo crec que ara ja no és la principal preocupació de la ciutat, com va ser quan vam arribar, doncs, al govern municipal, sinó que ara realment quan tu surts al carrer i et pares amb la gent ja comença, doncs, a reconèixer que hi ha una millora substancial en la neteja dels carrers de la ciutat, i per tant, doncs, això és un esforç, doncs, que crec que agraïm.
0: El tinent d'alcaldia també reconeixia la professionalitat dels treballadors i treballadores que cada dia miren de mantenir nets i ben macos els nostres espais públics.
1: Evidentment, doncs, té molt a veure també amb la gran professionalitat de tots els treballadors de l'empresa de neteja que cada dia surten al carrer i que van sortint amb unes eines, doncs, que potser no eren les millors per poder fer la seva feina, i ara que tenim, doncs, una flota completament renovada i tota la maquinària és nova, doncs jo crec que la feina s'està fent molt més a gust, amb molta més professionalitat i, a més, amb molta més eficiència. I, per tant, doncs, jo crec que això, doncs, fa guanyar Castelldefels.
2: Castelldefels desperta.

0: ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet Jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
1: Todo sesión. Ey, que no te flasheen. Lo máximo está aquí, en Radio Castelldefels. Todo sesión. 98.0. Todo sesión.
2: La cara B, Roots. Wow, wow, wow, wow, wow, Rap Cosmic Seeds. Good night, everybody.
3: Thank you for that lovely tune, that funky music.
2: Os espero cada viernes, Radio Castelldefels, de 10 a 11. La cara B, Roots.
4: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
5: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.
6: Si quieres viajar con nosotros,
7: te invitamos a escuchar Viajando por las Ondas,
6: el programa de viajes de Radio Castelldefels.
2: Castelldefels desperta. Biblioteca de butxaca.
8: És moment ara de la nostra secció amb la biblioteca. Ens arriba la biblioteca de butxaca, on la directora d'aquest equipament, Míriam Huguet, ens fa recomanacions, ens parla de les novetats que arriben mensualment a aquest equipament municipal i ens fa una mirada també a l'agenda. Molt bon dia, Míriam, com
9: bon
8: estàs?
9: Bon dia, Estefania.
8: Doncs estem justament a 30 de setembre, ja acaba el mes, amb aquesta mirada d'octubre, amb novetats, amb un programa també tastant, que arribarà tastant al món del llibre en concret, a partir de demà 1 d'octubre i fins al 30 d'octubre. D'això ja parlarem al final d'aquesta secció. Si et sembla, comencem com sempre, aquest ordre que seguim, comencem sempre amb les recomanacions de la setmana, que és el que arriba per públic adult i per públic infantil.
9: Doncs mira, la recomanació d'aquesta setmana per adults és un disc, és el disc de Tania Saleh. Tania Saleh és una cantant, compositora i artista visual libanesa, ara mateix una de les veus més destacades de l'escena indie àrab contemporània. I el seu àlbum, el que recomanem, es va publicar el 2 de juliol del 2025 i es diu Fràgil. I és un àlbum íntim i introspectiu amb un format com una mica un diari de viatge, no? Sobre coses que li han passat amb ella, sobre l'exili, la pèrdua i la recerca d'un nou lloc al món. Us el recomanem, com sempre, amb les recomanacions musicals.
8: Estic mirant la portada. Sembla això del títol, Fràgil, és com el segell, no? Com quan fas un enviament.
9: Sí,
8: que curiós.
9: Sí, que està així, després està en àrab, també escrita a baix. Sí. Mm-hmm.
8: Molt bé, doncs aquesta és la recomanació per públic adult i ens portes també una per públic infantil?
9: Sí, el llibre d'aquesta setmana pel públic infantil és un àlbum il·lustrat, podríem dir, que es diu Ingràvida, de Fran Pintadera i Raquel Catalina, que és un llibre que ofereix un relat així molt íntim i líric sobre la relació emocional entre l'ésser humà i el mar. A mesura que ens anem endinsant en les pàgines, doncs anem tenint sensacions i sobretot volia destacar les il·lustracions en aquarel·la, no? Que reforcen aquesta atmosfera màgica, de calma, i bueno, és no només una lectura, sinó que a més és una experiència molt artística i reflexiva del que transmet. Té unes il·lustracions amb aquesta aquarel·la molt boniques.
8: Perfecte. Doncs tenim una recomanació musical pel públic adult i un llibre també per al públic infantil, com sempre apostant per aquestes imatges maques, uh-huh. aquestes il·lustracions que conviden a la lectura dels més petits. I amb això passem a la següent part d'aquesta secció, on ens portes també novetats. En aquest cas, recordem com sempre que el dia 1 de cada mes feu l'anunci de les novetats de ficció, el dia 15 les de coneixement, i avui encara apurem una miqueta i repassem quines han arribat de coneixement abans que ja la setmana vinent ens portis de ficció.
9: Sí, sí. De fet, demà ja trobareu disponibles les novetats de ficció que han arribat a la biblioteca, demà dia 1 d'octubre, però avui, exacte, encara en queda les novetats de coneixements, encara volem aprofitar per fer alguna recomanació relacionada doncs, amb aquests llibres de coneixements, amb els nous que ens han arribat. Primer, volia destacar El petit llibre de la meteorologia, de Jordi Mazón i Marcel Costa. Està molt bé perquè està molt ben escrit, està curtet, és molt amè, molt proper, per acostar-nos al llibre de la meteorologia. No? Sembla que la meteorologia, a més, ara està tan en boca de tothom perquè estem patint molts canvis de temps o tenim més informació o sembla que hi hagi no? com més canvis deguts al canvi climàtic. No? I bueno, explica una miqueta la història de tota la meteorologia també, parla de diferents apartats, doncs els fronts, les corrents, les ones, no? també algunes paraules d'aquestes que ara anem escoltant perquè es parla de meteorologia i que no sabem, doncs aquí estan explicades i molt ben explicades, o sigui, amb alguna dita pel mig també, bueno, que us el recomano, jo crec que si us interessa el tema de la meteorologia, que hi ha molta gent que li interessa, està molt interessant, i qui sí. no, doncs per conèixer també els conceptes.
8: Mm-hmm. I com deies, molt ben trobada aquesta incorporació al fons, perquè el context que estem vivint, sí. aquest mes ja portem 3 alertes per sí. les pluges, totalment. Precisament a la primera hora del Desperta parlàvem amb Protecció Civil, i clar, ja ens feia també aquesta mirada a octubre que estan fent aquesta prevenció perquè segurament ens arribaran més pluges. Sí. Molt interessant per conèixer millor sí. aspectes de la meteorologia.
9: Sí, sí, sí, també parlarà de la pluja, que sí, sí. I l'altra proposta que volia recomanar és un llibre de l'Alba Pallàs Puigarnau i en aquest cas també col·labora amb la Cristina Berenguer. El títol del llibre és Una doble tarea i és un llibre que parla del dol, no? És vivir el duelo i cuidar de los hijos tras la pérdida de un ser querido. És una guia per famílies, educadors i terapeutes amb un tema doncs, molt dur però que pot ajudar molt. L'Alba Pallàs té altres llibres també que parlen del dol que jo sé que han ajudat a moltes famílies. Com per exemple El mensaje de las lágrimas. El mensaje de las lágrimas, en aquest cas era només de l'Alba Pallàs, i és un llibre que bueno, pot ajudar a persones en moments de dol. No? I en aquest cas fa un pas més amb aquesta col·laboració amb la Cristina Berenguer per parlar no només de viure tu mateix el dol, sinó que a més, quan has de cuidar uns fills o hi ha infants no? que també has d'acompanyar en aquesta pèrdua. I bueno, jo trobo que està molt bé com ho explica, com s'acosta. També hi ha testimonis, no? Que al final quan tens testimonis de persones que han passat pel mateix, bueno, pot arribar a ser una miqueta més pràctic, no? També. Mm-hmm. Bé, i això, és un manual això dirigit a pares, mares, com a professionals que poden haver d'acompanyar aquestes situacions i també el recomanem.
8: Mm-hmm. Doncs una proposta també molt interessant perquè malauradament mai s'està preparada per afrontar la pèrdua d'un ésser estimat i és molt important apostar també per trencar aquest tabú, aquesta foscor que hi ha al voltant de la pèrdua, del dol, i enllaço foscor pensant en la maca que és la portada que tenim d'aquest llibre. Sí. Com d'importants són les portades als llibres, per sí. convidar-nos a la lectura i molt. Per transmetre una mica com s'aborda, com serà aquesta lectura, perquè a mi amb aquests colors així clarets, així com pastís, amb aquarela, amb els ocells es vinculen molt també amb totes les temàtiques d'aquest sentit, recordo per sí. part de l'àrea municipal també relacionada amb cementiri i plantejant una guia vam treballar amb ocells també, des de l'àrea de la Generalitat es treballa amb ocells, és un element bastant d'anexa.
9: Sí.
8: I amb això ja no m'enrotllo més amb aquesta part de... Estàvem amb la guia de novetats.
9: Sí.
8: Tenies alguna novetat més? Jo crec que passem ja
9: passem.
8: A l'agenda.
9: Sí,
8: vale.
9: Vinga.
8: Dic agenda, habitualment en aquesta secció ja passem directament a concretar activitats que ens proposes, també tenir en compte si s'ha de fer inscripció o no, conèixer els aforaments que hi ha, no? però avui també hem de fer una prèvia del que ens trobarem la setmana vinent a la biblioteca, perquè ja dilluns comencen unes obres i no hi haurà servei, veritat?
9: Exacte, sí, excepcionalment la biblioteca estarà tancada els propers dies, dilluns, dimarts i dimecres, 5, 6 i 7, per unes obres de millora que fan impossible que puguem obrir les portes amb normalitat. Després, en principi, si tot va bé, el 8 i el 9, la idea és que es pugui obrir a la tarda, que hi haurà menys incidència i sí que ens permetrà poder obrir unes quantes hores a la tarda per poder pues, a que es puguin fer alguns serveis. Però sí, sí, esperem que sigui només re aquesta setmana i per ja poder estar molt bé l'altra setmana, però sí que volem que tothom ho sàpiga, que ens sap molt greu les molèsties que puguem ocasionar, però que és molt important poder tancar per poder-les realitzar correctament. Mm-hmm. Les obres que farem serà la instal·lació d'una doble porta a l'entrada de la biblioteca, així com també la instal·lació de més endolls i, ja que normalment no podem tancar, també millorarem el tema de les llums de la biblioteca.
8: Perfecte.
9: Són coses pendents importants.
8: Clar, no, i òbviament si parlem de climatització, aquesta doble porta sí. Ajudarà ara ja en previsió que arriba ja l'hivern.
9: Totalment, s'ha de fer ara. Mm-hmm. Sí.
8: Que estigui protegit l'espai mm-hmm. d'aquests canvis, no? I aquesta
9: Exacte.
8: Millora climatològica sí. Dins de l'equipament, òbviament. Doncs amb això, jo et volia preguntar també, si hi ha persones que la setmana vinent han de fer devolucions de préstec, podran fer servir...
9: Sí, en principi les devolucions es podran fer igual. En principi ens han dit que la bústia de retorn, que és des d'on es fan totes les devolucions, funcionarà correctament. Si no, al costat també sempre tenim l'altra bústia, diguéssim, que no és l'automatitzada, que també es podrà tornar. O sigui, en principi, per devolucions no hi haurà problema. El problema serà per agafar nous préstecs, recollir reserves i així. Però, de tota manera, ens podran trucar, enviar algun correu electrònic, nosaltres estarem fent feines internes també i podrem atendre a la gent amb el que puguem fer des de dins.
8: Perfecte. Doncs apuntat, de dilluns 5 al dimecres 7 d'octubre, aquests 3 dies de tancament
9: sí.
8: per obres,
9: sí.
8: i després 8 i 9, dijous i divendres de la setmana vinent, horari de tarda.
9: Horari de 4 a 8 de la tarda, sí.
8: Perfecte. Doncs amb això, la setmana vinent la tindrem així una miqueta estranya per la biblioteca, però igualment, a partir de demà, comença el Tastant al món del llibre, una nova proposta que us ocuparà tot el mes d'octubre amb un programa d'activitats relacionades amb aquest món, amb els llibres, no?
9: Sí, ens fa molta il·lusió. A aquest Tastant, no? En aquesta ocasió, això és un cicle d'activitats que cada any, no, ens proposem, ja va sorgir, què podem tastar, què podem donar a conèixer, què podem conèixer una mica més. Hem fet països, hem fet diferents temàtiques i enguany ens feia molta il·lusió tastar el món del llibre, un tema que ens toca tant, no? També des de la biblioteca. A més, l'octubre és el mes de les biblioteques, tenim el Dia Internacional de les Biblioteques el 24 d'octubre. I bé, vam apostar per això i la veritat és que molt contents amb la proposta d'activitats que hi haurà durant aquest mes d'octubre. Em fa molta il·lusió convidar-vos demà, dijous 1 d'octubre, a la xerrada inaugural. La xerrada inaugural serà a càrrec de l'escriptor Màrius Serra. Ja sabeu que Màrius Serra, a part d'escriptor, és un coneixedor molt, molt a prop, coneix el món del llibre i, a més, també el joc i els enigmes, no? I, a més, ens farà aquesta xerrada relacionada amb bueno, el títol que ens ha posat és l'edició, sempre és edició. Un joc de paraules per descobrir el món del llibre, no? A partir d'una miqueta de diferents jocs i així, doncs coneixerem aspectes del món del llibre i ens fa molta il·lusió que la xerrada inaugural sigui amb ell, o sigui demà, dijous 1 d'octubre, a les 6 de la tarda us esperem aquí a la biblioteca. També us animem a que consulteu el programa d'activitats, però per aprofitar i destacar alguna altra activitat, m'agradaria també destacar l'activitat que farem el dimecres 7, tot i que la biblioteca estarà tancada, la sala Margarida Xirgo s'hi pot accedir, llavors es manté l'activitat. El dimecres 7 a les 6 de la tarda tindrem una xerrada també molt interessant per conèixer encara més el món del llibre, amb el títol Cartografia dels oficis del llibre. Comptarem amb la Míriam Freixas, que és escriptora, traductora i traductora, o sigui que té diferents, ella ja coneix diferents parts del món del llibre, i també la Laura Gonzalvo, que també és escriptora i també és acompanyant de processos d'escriptura. Llavors elles viuen, la seva feina viu de molt a prop, diferents oficis del llibre. A més, ens faran com un mapa dels diferents oficis del llibre i de tot el que va relacionat amb el llibre, coses que algunes coneixerem més, d'altres menys, però que creiem que, a més, entre les dues, vindran les dues, serà d'allò més interessant.
8: Uh-huh. I amb això ens destaques un parell d'activitats dins de l'apartat dedicat a adults, però també heu preparat un espai familiar.
9: Sí, també ens fa molta il·lusió les activitats familiars que hem pogut programar al voltant del món del llibre. I la primera és aquest aquest dissabte 3 d'octubre, a les 11 del matí, tindrem una hora del conte d'allò més especial. Vindrà la Raquel de Manuel Mur, que ve de Menorca, i és dolça i estupenda, i ens farà una hora del conte ben especial que es diu Això no és un llibre.
10: Està bé.
9: Això no és un llibre, però a més ens n'anem, no?, a la narració oral més propera, més clàssica, però alhora que enganxa, no?, d'una manera que enganxa. I a més ella el que fa servir també per explicar contes és els contes, els mateixos llibres. Ella utilitza llibres també, tot i que és narració oral, que ella fa, s'acompanya dels llibres, no? I per això també ens semblava que encaixava molt bé per bueno, aquesta de les primeres activitats que fem dins d'aquest estant relacionades amb el món del llibre. O sigui que us convido tots, recomanat a partir de 3 anys.
10: Perfecte, Míriam. Tenim alguna altra activitat,
9: sí,
10: que vulguis destacar?
9: Sí, i aprofito també el dijous 8 a la tarda tenim un taller a càrrec d'Alejo Valdearena, que és de crear el teu propi còmic. Que jo crec que també, no?, crees el còmic, no?, és un llibre dins del món del llibre, i podem comptar amb l'Alejo, que és un especialista en còmic, doncs cada nen i nena crearà el seu propi còmic i marxarà amb el seu còmic. En aquest cas, si és per nens més grans, a partir de 8 anys, però creiem que els hi pot agradar moltíssim. Passaran una molt bona estona.
10: Mm-hmm. Molt bé. Ara que parlaves de còmic, t'anava a preguntar, Míriam, quan poseu les novetats, són les que veiem a la prestatgeria tot just quan entres a la biblioteca?
9: Sí.
10: Ah, doncs l'altre dia vaig agafar una novetat d'aquí, però un manga, eh? Per això has dit,
9: sí,
10: còmic, i estava pensant en un
9: còmic
10: manga.
9: Còmics surten el dia 1, els manga, i sempre, sí, els manga agraden molt.
10: Molt bé, molt bé. Sí, em va agradar moltíssim, sí. La veritat. I a més teniu el llibre, perquè venia d'una novel·la lleugera, com es coneixen les novel·les, sobretot asiàtiques, que fan aquest format.
9: Sí.
10: I teniu les dues opcions,
9: sí,
10: així
9: sí,
10: que estava,
9: sí, ara,
10: molt bé.
9: Ara es fa molt, també, no? Algunes novel·les d'aquestes molt reconegudes, una Ombra del vent o un Anatomia de... Bueno, que fan després el còmic.
10: Mm-hmm. Doncs fixa't.
9: És interessant veure els dos punts de vista.
10: Sí, sí. Doncs això, per quan ens apropem a la biblioteca, només entrar a la prestatgeria que veiem a la dreta, tenim,
9: exacte,
10: totes aquestes novetats.
9: El vestíbul serà l'últim que ens ha arribat, allà ho trobareu. Vull dir que sempre feu un cop d'ull quan vengueu a la biblioteca, perquè allà veureu les novetats.
10: Mm-hmm. Molt bé, i molt important tenir en compte que ens explicaves aquestes obres de la setmana,
9: sí,
10: vinent, canvis dels horaris, de dilluns a dimecres estarà tancada la biblioteca,
9: sí,
10: i aquestes obres preparant totes aquestes, mm-hmm, novetats i millores de l'equipament. Però igualment ens comentaves l'agenda i no pareu, eh? O sigui, la sala,
9: sí,
10: Margarida Xirgo,
9: sí,
10: sí que podrà oferir...
9: Sí, perquè com té un accés independent, es podrà oferir algunes de les activitats, les podrem seguir oferint perquè són com sales independents que no afecten. El que passa és que la resta de l'espai sí.
10: Molt bé, doncs Míriam Huguet, amb això ens acomiadem per avui, aquest dimecres, amb aquesta secció de Biblioteca de Butxaca. Míriam Huguet, directora de l'equipament, moltes gràcies i
9: gràcies
10: fins la propera.
9: Gràcies a tu, que tinguis bon dia, gràcies.
10: Igualment.
2: Biblioteca de Butxaca.

0: I acabem aquesta segona hora i ja programa Castelldefels Desperta fent un recordatori que avui Castelldefels participa a Terrassa a la jornada principal de la novena edició Impulso Emprende, la trobada anual de la red Impulso que agrupa ciutats compromeses amb la innovació, l'emprenedoria i la transferència de coneixement. Ahir parlava amb el cap de la secció de promoció econòmica de l'Ajuntament, Santi Amaro. Recuperem les seves paraules. Parlem d'emprenedoria, innovació i oportunitats per a projectes empresarials. Ho fem amb Santi Amaro, cap de la secció de promoció econòmica de l'Ajuntament, per conèixer en concret avui la iniciativa de la red Impulso, Impulso Emprende. Santi, molt bon dia.
1: Hola, què tal? Molt bon dia.
0: Què és exactament aquesta iniciativa? Quin és el seu objectiu?
1: Doncs mira, resulta que l'Ajuntament de Castelldefels forma part d'una xarxa que es diu Red Impulso. La red Impulso és una iniciativa que, valgui la redundància, impulsa el Ministeri d'Indústria del govern d'Espanya i que té per objectiu fomentar la innovació dintre de les entitats locals, dintre dels ajuntaments. Aleshores, per formar part d'aquesta xarxa, l'Ajuntament de Castelldefels va haver de demostrar que era un ajuntament que feia ús de la tecnologia, dels avanços i de la innovació per prestar millors serveis a la seva ciutadania. Vam presentar una sèrie de memòries, una sèrie de documents per demostrar-ho i des de fa 4 anys que formem part d'aquesta red Impulso. En aquesta xarxa formen part al voltant de 100-120 municipis del territori espanyol, de 3 tipus de dimensió petita, mitjana i gran. Val? I tots, de forma conjunta, diguem, ens organitzem en grups de treball per impulsar algun tipus d'innovació. Nosaltres, concretament, estem dintre d'un grup que tracta de treballar per fomentar la transferència de la tecnologia. Una d'aquestes activitats, una de les activitats que organitza la red Impulso, cada any és un concurs que es diu Impulso Emprende. Aquest concurs es fa en un municipi de la xarxa. Enguany es fa a Terrassa, que també forma part de la xarxa, i consisteix en que cada alcalde, alcaldessa, tinent d'alcalde, es fa acompanyar d'una empresa del seu municipi que d'alguna forma és un model d'utilització de la tecnologia per resoldre algun problema o per tenir alguna activitat empresarial, d'acord? Nosaltres enguany ens fem acompanyar d'una iniciativa que es diu Forest Fire. És com en anglès és bosque i fuego, va? Uh-huh. I el nom respon, diguem, a la seva activitat. Ells el que fan és han desenvolupat una resposta per emergències per incendis forestals. De manera que ells el que han aconseguit és que quan els bombers i protecció civil estan intentant apagar un foc enmig del bosc, doncs tinguin a través d'un dispositiu la informació que a través d'uns models matemàtics doncs, els endivinen, o sigui, els diuen cap a on anirà el foc. I així poden reaccionar in situ. Va? I és això el que anem, diguem, a explicar demà pel matí a Terrassa.

0: Estàvem escoltant a Santi Amaro, cap de promoció econòmica, sobre aquesta jornada que es desenvolupa avui amb la presentació d'una startup incubada aquí a Castelldefels, a l'ESAVIC Barcelona, al campus de la UPC. I amb això ens acomiadem fins demà dijous 1 d'octubre, on us portarem encara més continguts i més informació d'actualitat de la nostra ciutat. El Castelldefels desperta amb Gerard Carreras al control tècnic i jo mateixa, Estefania González, compartint-vos aquestes novetats i aquests actes també d'agenda de la setmana. Que tingueu molt bon dia. Fins demà.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
2: Malgrat massa sovint ho amaguin. Sap, perquè ho han vist, que sense avenços en sobirania, tot allò que pretén fer des del govern es converteix, això sí, en una quimera. Compleixi, president. Res genera més desconfiança en les institucions i abona el camí a les forces reaccionàries que incomplir amb allò signat. Compleixi, president. I en allò que no depèn de vostè, faci complir el govern del PSOE. Plantis, si cal. Mai com ara, el PSC havia tingut tanta capacitat d'influència sobre el PSOE. I ho ha de fer valer. No pel PSC, sinó per Catalunya. Si està disposat a complir l'acord d'investidura i a defensar-ne la literalitat i l'esperit, nosaltres, com vostè sap, hi serem. Li oferim de nou una col·laboració responsable. Potser avui també ens troba excessivament exigents. Però no pot negar que la nostra responsabilitat amb el país existeix i perquè sempre ens arremanguem per trobar solucions que millorin les condicions de vida de la ciutadania. Nosaltres hi serem si compleix, president. Ara li toca demostrar que compleix amb la paraula donada amb fets concrets. I no s'amagui. No es busqui excuses ni caigui en el xantatge de la por, demanant-nos que ajornem allò que vam signar davant l'amenaça d'un futur fosc i terrible si les forces de la reacció acaben accedint al poder. Perquè Esquerra Republicana som una doble garantia. Ho farem tot, absolutament tot, per evitar l'arribada de l'extrema dreta als governs. Però alhora utilitzem i utilitzarem cada vot per aconseguir els millors acords per Catalunya i la seva gent. Perquè sabem que la millora de les condicions materials i de les oportunitats del conjunt de la ciutadania i acabar amb les desigualtats són les millors receptes per barrar el pas a l'extrema dreta. Per això som exigents. Però la nostra lleialtat al país i la seva gent fa que sempre demostrem responsabilitat. Com la van demostrar negociant un acord d'investidura ambiciós malgrat el que havíem viscut quan érem al govern, amb campanyes demagògiques de desprestigi, insolidaritat per fer front a les crisis o xantatges pressupostaris en forma, entre d'altres, de casinos, aeroports o cinturons. Com ho demostrem cada dia, quan el més fàcil seria fer una oposició dura i destructiva com la que ens va tocar viure a nosaltres. Perquè responsabilitat també seguir defensant una legislatura, sí i només sí, aquesta es basa en avenços reals en sobiranies nacionals i socials. Per això vam donar aire al govern amb la negociació i l'aprovació dels pressupostos. I ara ja no tenen més excuses. Nosaltres seguirem per aquest camí, perquè creiem que és la via per enfortir Catalunya i això és imprescindible perquè la seva gent pugui viure millor. Esquerra, fem i forcem a implementar propostes i condicionem polítiques que han de permetre que el país funcioni, que guanyi capacitat de decisió i estigui preparat per al futur. I ho fem marcant l'agenda política del país. El nou model de finançament, la condonació del FLA, el traspàs integral de Rodalies amb el seu finançament, el control català del Consorci de la Zona Franca, el sistema aeroportuari de Catalunya o el Consorci d'Inversions en són clars exemples. Com ho són la línia orbital ferroviària, el Pla de Pobles, el programa Regenera, el Pla Clima o el programa per a l'impuls del català a les xarxes socials i a l'entorn digital. President, herència republicana, acord d'investidura i pactes pressupostaris.
0: Estàvem escoltant a Josep Maria Jové d'Esquerra Republicana en aquest debat de política general que està tenint lloc ara mateix.
1: Castelldefels avui.
0: Bon dia i ara és moment de repassar l'actualitat informativa local de Castelldefels d'aquesta jornada dimecres 30 de setembre. Castelldefels participa avui a Terrassa a la jornada principal de la novena edició d'Impulso Emprende, la trobada anual de la red Impulso, que agrupa ciutats compromeses amb la innovació, l'emprenedoria i la transferència de coneixement. En aquesta jornada s'inclou presentació per part de la secció de promoció econòmica de l'Ajuntament, acompanyats de l'startup incubada Castelldefels Forest Fire APP. Des de l'àrea de la biblioteca arriba ja el programa Tastant el món del llibre. Aquest cicle torna a la Biblioteca Fernández Jurado durant el mes d'octubre. Comença demà a l'equipament cultural. S'acolliran un programa d'activitats relacionades amb el món dels llibres. En concret, l'activitat de demà d'inauguració té lloc a les 6 de la tarda. Es tracta de la xerrada L'edició sempre és addicció, un joc de paraules per descobrir el món del llibre, a càrrec de l'escriptor i divulgador Màrius Serra. I acabem amb la mirada a l'agenda del cap de setmana, on també tindrem jornada de portes obertes al castell. Això serà aquest diumenge 4 d'octubre. Torna aquesta activitat que permet visitar de forma totalment gratuïta l'element arquitectònic emblemàtic de la nostra ciutat, els seus jardins i el Centre d'Interpretació de la Pirateria i la Història de Castelldefels. L'horari de visites d'aquest diumenge serà d'11 del matí a 7 de la tarda, amb l'últim accés disponible a les 6. Les entrades, com dèiem, són gratuïtes, però s'han de reservar de forma anticipada. I això és tot. Tornarem d'aquí una hora amb més notícies de Castelldefels. Fins ara.
1: Castelldefels avui. Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
3: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

l'espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Buen día, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí ahora comienza Castelldefels y Xuxón. Hoy en el programa del día, canciones ilustradas, y habrá un monográfico de George Benson y descifraremos algunas de las intenciones de las letras de este programa que arribará hoy a las 9 de la noche. A nuestra cofia avui, con cada dimecres, movement com ho podem, i ens visitarà un dels regidors d'aquesta formació, Javi Martín. Cap de setmana de nou amb el teatre i un gran, gran musical, Chicago, que posarà en escena al Teatre Plaza La Quarta Paret. La seva directora xerrarà amb nosaltres sobre aquesta representació, és la Pategea. I la setmana vinent, Festival de Jotes Aragoneses, Juan Avila és el president de la Casa d'Aragó i ens parlarà del programa d'activitats. I Sal del laberinto, que és un llibre que ha escrit un psicòleg i veí de Castelldefels, Antonio Soto, acaba de publicar aquest llibre que dona la llum sobre el trastorn obsessiu compulsiu. Tot això i més, a partir d'ara, welcome!

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

El Amor Habla, el programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 2:15 de la nit.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: A tu no et passa que quan has d'obrir una porta no saps mai si l'has d'empènyer o estirar? Jo sempre ho faig al revés.
2: Què dius? En les botigues normalment t'ho indica. I posa, estireu o empenyeu?
1: Sí, sí, ja ho sé, però no sé què em passa que no l'encerto mai.
2: Doncs vigila que qualsevol dia te la menjaràs.
0: A Punt de Sal. En català, per expressar ordres afirmatives o donar instruccions, utilitzem l'imperatiu i no l'infinitiu. Per exemple, deixeu sortir abans d'entrar o empleneu aquest formulari. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat

0: Los aniversarios del 2026.
1: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels Coffee.
1: Efectivament, i com cada dimecres, movem aquest espai i en aquesta ocasió ens acompanya Javi Martín, un dels dos regidors d'aquesta formació a l'Ajuntament de Castelldefels. Molt bon dia, senyor Martín.
2: Molt bon dia, Anna, molt bon dia a tothom.
1: Reposem al ple. Bé, va succeir una cosa inèdita, jo diria fins ara, i vostè em corregeix, i és que van abandonar el ple.
2: Sí, a la meva memòria va ser la primera vegada, no sé si a la història de la democràcia de Castelldefels, però des del nostre punt de vista bueno, va ser la primera vegada que ho fem, no és una cosa que ens agradi fer, però va ser aquestes decisions que es prenen amb el cor i jo crec que després reflexionant-ho, doncs jo crec que va ser una mesura per posar l'accent, perquè la gent en sàpiga, no, que a Castelldefels, encara que tenim un alcalde que sigui molt amb moltes habilitats socials per saludar tothom i que hagi aconseguit traslladar el missatge fals de que no importa en el municipi a qui votes, quin partit votes, sinó importa la persona, serveix, no, aquest exemple entre molts d'altres que les polítiques locals de dretes també es poden portar, que és les que fa el Partit Popular, que no aposta per l'habitatge públic i per fer tot el que estigui a les seves mans per contenir els preus de lloguers o per evitar situacions d'emergència donant alternatives habitacionals amb un parc d'habitatge públic local a aquestes persones, a aquests tres exemples, aquestes tres famílies que es quedaran al carrer el 8 i el 15 si no hi ha una alternativa habitacional.
1: Per això, per aquesta roba, van abandonar el ple?
2: Sí, la veritat és que, com deia, no, teníem la sensació de que no podíem continuar d'aquesta manera. Precisament anava a un punt que es perdria perquè l'Ajuntament no ha volgut canviar, que és el punt d'Arcadi Balaguer, que evitarà que es construeixin 100 habitatges públics. I les mocions que havíem presentat, doncs havíem presentat esmenes a la totalitat que desvirtuaven totalment el contingut i per solidaritat, per empatia i per guanyar aquest focus per denunciar i que tingui més ressò que és el que fa el senyor Reyes quan no està ballant a l'escenari, està actuant al ple municipal, aplica polítiques que van en contra de la majoria social.
1: Bé, doncs, justament avui el BOE ha publicat el primer reial decret que va aprovar ahir el Consell de Ministres i són, diu, un seguit de mesures en matèria de protecció de la funció social de l'habitatge. Entre les coses que proposa aquest decret llei, prohibició dels desnonaments fins al 2030, es limiten les pujades de renda, es prohibeix la compra especulativa dels anomenats fons voltor, deduccions fiscals per als inquilins, bonificacions per als propietaris que baixin al lloguer. Això queda pendent, demà possiblement es publicarà el segon, però queda pendent que el ratifiqui el Congrés dels Diputats. Mm-hmm. Quina és la seva postura al respecte?
2: Primer, una més general, que és donar la felicitat a tots els moviments socials que estan ocupant la plaça Sol a Madrid, ara ahir també a plaça Catalunya, a moltes altres ciutats, a Màlaga. La mobilització social és fonamental perquè per fi el Partit Socialista, acorralat pels socis de govern, pels socis d'investidura i per la força del carrer, per fi, no, deixa anar una mica la seva puteta neoliberal que l'iguala al Partit Popular i treu una mica aquesta ala més de centre-esquerra que es deixa arrossegar per la majoria social d'aquest país i això, per això és fonamental la mobilització al carrer. És veritat que els números que van donar les darreres eleccions són endiablats, no hi ha una majoria d'esquerres, per tant es depèn de Junts. S'ha hagut de partir en dos aquests decrets, Mari Carmen, que precisament una de les mesures doncs, quedarà amb un altre decret, que és la de la pròrroga dels lloguers. No serà un lloguer indefinit, serà una pròrroga, que és més o menys semblant, però això va a part perquè Junts segurament no està clar que l'aprovin. En principi, les altres, les que has nomenat, sí que seran aprovades per Junts, s'haurà de veure, i sembla que s'ha aconseguit doblegar també al carrer l'opinió de Junts. Esperem que s'aprovin. Ens agradaria que anéssim molt més enllà. Doncs, moltes coses que està... algun detall que està demanant ara el sindicat i les mobilitzacions al carrer, però no podran ser per aquesta majoria parlamentària que és la que és i que ens agradaria que les properes eleccions, l'espai alternatiu a l'esquerra, no? El que no és el Partit Socialista, doncs tregui més bons resultats i, per tant, una majoria social que sí aconsegueixi aprovar aquestes mesures que potser són més d'urgència, però el que cal és una transformació absoluta, no? Castelldefels, Espanya, tenim un dèficit brutal d'habitatge públic que impedeix fer incidir en el mercat de lloguer i que canvi de debò, i per tant ara el que estem lluitant són aquestes mesures doncs, més d'urgència després d'un cas tan paradigmàtic com va estar el de Mari Carmen i el de tantes i tantes Mari Carmes que hi ha a tot arreu també aquí a Castelldefels.
1: Que per cert també ha succeït un fet inèdit i és que en aquest cas Mari Carmen ha pogut tornar al seu habitatge i continua pagant el que estava pagant. No?
2: Exactament.
1: S'ha arribat a un acord, l'Ajuntament de Madrid, juntament amb els que van adquirir l'habitatge.
2: Sí, els representants legals, les que les conec ara mateix, m'agafes, no? la participació de l'Ajuntament de Madrid, tant de bo, sí que em constava que la Mari Carmen podrà tornar al seu domicili i és una victòria, però Mari Carmen, com dèiem, és un símbol i com deia ella, no lluiteu per mi, lluiteu per tots vosaltres. Jo sóc el cas que potser més ha arribat mediàticament perquè era flagrant, però hi ha moltes Mari Carmens en situacions similars i molta gent que potser mai serà desnonada, els desnonaments invisibles, de gent que no pot accedir al mercat de lloguer, al mercat de compra, que li fan cada sortida del lloc on viu, on ha viscut molts anys per diferents motius, perquè no pot pagar la renovació del lloguer, el que sigui, i que s'han de mudar constantment i aquests desnonaments invisibles que no van per comitiva judicial és la de la majoria social i és el que ha de transformar un model alternatiu al Partit Popular i al Partit Socialista, un model de protecció del lloguer com a bé de primera necessitat que garanteixi l'accés a l'habitatge, és el que volem per a aquest país en els propers anys.
1: Vostè representa Podemos dins de la formació Movent en Comú Poder. A Madrid estan totes les forces d'Esquerra d'acord o hi hauria qui posaria sobre la taula a una altra mesura que fins ara no s'ha contemplat? En el cas de Podemos.
2: En el cas de Podemos, en aquest sentit, la mesura dels decrets, des de Podemos critiquem que s'hagi partit en dos, però com dèiem, això també respon a les majories del Parlament que són endiablades i també no, demanem que siguin contractes indefinits i després acabament són mesures més estructurals. Es parla molt el govern socialista de construcció d'habitatge. No? Costa molt sentir el Partit Socialista i ara doncs, els socis de govern que també em costa que ho defensen, la compra d'habitatge. No? Els ajuntaments necessiten finançament, necessiten millor finançament perquè arriben moltes oportunitats, cada vegada són desestimades perquè són habitatges considerats molt cars, possibilitats de comprar habitatge ja construït. Aquest habitatge construït és el que pot donar ja alternatives a dia d'avui. Podem destinar aquests habitatges a diferents col·lectius, fer promocions, que entrin en sorteig, i una part ha de ser destinat a habitatge d'emergència, per casos com el de la Mari Carmen a Madrid o el que vam tenir l'altre dia amb el Ple, la Loli o els altres, que és el que permet donar aquest ajustament d'emergència real perquè es faci un pla de treball que després millori la situació social d'aquestes persones i puguin accedir a un habitatge del mercat o un habitatge d'aquestes de promoció d'habitatge públic. Per tant, la mesura que demanem des de Podemos i des de l'espai de l'esquerra en general és una transformació absoluta del mercat, no? Que no és que hi hagi realment habitatge públic com el model de Viena, que hi hagi un 20-30% del mercat sigui de propietat pública.
1: En el decret també s'indica que s'estableix una demora en el procés de desnonament i que s'aplicarà als llogaters en situació de vulnerabilitat i sense alternativa. I aquí fa referència a les comunitats autònomes i als ajuntaments, quan explica que la comunitat autònoma i els ajuntaments competents tenen 2 mesos per proveir d'habitatge o abonar les quantitats reclamades al propietari de la vivenda de lloguer. I en aquests 2 mesos el desnonament es suspendria.
2: Ah, clar. O sigui, aquí és on arribem al cul de sac, no? Estem en una situació que s'està actuant per l'emergència, però són aquests dos mesos on l'Ajuntament i les comunitats autònomes han de fer tota la, de la seva, tota la seva mà. És el que denunciem que aquí el Partit Popular no fa. Sempre s'escuda en que la Generalitat o l'Estat no fan la seva part. Independentment de com poden fer millor, com poden afrontar aquest problema, és aquí un cas de fels i on denunciava la PAL l'altre dia al ple, que és l'Ajuntament ara mateix està escudant en un allotjament d'emergència que suposadament és que paguen un hotel durant uns dies. Amb això comuniquen al jutjat, hi ha alternativa habitacional i ja doncs, la persona doncs, queda al carrer. Doncs bé, doncs aquí és on hi ha doble acció. Bé, el tema de propietats d'esnonaments dos mesos amb aquest decret és una bona notícia, però si després alcaldes com el senyor Reyes o diferents alcaldes de sigui quin sigui el partit de tendència liberal no actua per invertir més diners en tenir habitatges, doncs passats els dos mesos aquestes persones aniran al carrer o s'hauran de buscar la vida i no hi haurà perquè l'habitatge continua sent tractat com un bé de lliure mercat. No es fica mà als propietaris, mitjans propietaris, grans propietaris, que tenen molts incentius per comprar habitatge amb els seus estalvis i viure de rentes. Llavors, hem de promoure una economia a la que la gent que tingui estalvis doncs li surti més a compte per la legislació i invertir en altres aspectes de l'economia que generaran llocs de treball i que poden generar més riquesa i més valor afegit que no constantment que la gent destini els seus estalvis al totxo. No? Doncs això no pot ser, aquí és on s'ha de posar més fre, és on falten les mesures a mig i llarg termini perquè l'habitatge no sigui un bé atractiu per la inversió. El que ha de ser un atractiu per la inversió és les empreses, destinar diners a les start-ups, a les pimes, a les grans empreses, si volen, però no a l'habitatge. L'habitatge ha d'estar protegit perquè els lloguers no pugin de manera descarada. I si aquestes mesures ara poden fer que els propietaris tinguin menys incentius per posar-les a lloguer, doncs que les venguin i es destinin i hi hagi més oferta al mercat, que es posin incentius perquè es venguin, es posin en lloguer i això hi hagi més oferta per a la gent que encara no, que està intentant emancipar-se.
1: Molt bé, doncs ja no ens queda més temps. Moltíssimes gràcies, Javi Martín, regidor de Movent en Comú Podem a l'Ajuntament de Castelldefels. Que vagi molt bé, bon
2: dia. Moltes gràcies.
0: Castelldefels Coffee.
3: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio
4: Castelldefels. Ajudarà a tenir més recursos aquí, que decidirem aquí en aquest Parlament, amb un pressupost que aprovarem aquí en aquest Parlament i vostè podrà fer les seves esmenes i servirà. 4.700 milions és un 10% dels recursos, no és poca cosa. I per què vostè està mut quan el senyor Feijóo diu aquí a Catalunya que això és un problema de mala gestió nostra? Segur que tenim algun problema millorable de gestió, però, en fi, jo n'hi puc posar una llista llarga de problemes de millora de gestió a administracions governades per companys seus, bastant llarga. I no ho faig. O en matèria d'habitatge. En fi, dir que l'habitatge, la crisi d'habitatge s'ha generat durant els governs aquests darrers 8 anys, i jo crec que fins i tot escapa a un esforç mínim d'objectivitat que vostè està, per descomptat, capacitadíssim per fer. Tothom sap que el marc actual de la crisi de l'habitatge neix amb una cosa que es diu gran recessió de 2008, producte de polítiques neoliberals, i que va haver-hi un rescat al sector financer anglosaxó, que va ser el que va originar aquesta crisi, i que va portar una caiguda a la meitat del sector de la construcció. A la meitat. I que va provocar que es dediquessin molts recursos públics. Governava un senyor que havia serà familiar, que es deia Rajoy. I el ministre d'Hisenda era Luis... el d'Hisenda estava separat d'Economia i Hisenda. Luis de Guindos. I van haver de posar molts diners al sistema financer. I se'n recorda de la Sareb i tot el que es va haver de fer. Ho van fer vostès. De qui neix? Vostè em pot dir, han fet poc. Bueno, hem fet més que ningú. Aquí a Catalunya en 2 anys. I miri, hi ha una qüestió d'actitud. Jo no em posaré a donar lliçons a ningú, però tampoc me'n donaran a mi. D'actitud. I no m'agrada parlar d'altres llocs. Però analitzi vostè el que ha passat. On governen col·legues seus. i com acabava història. Com acabava història? I pregunti si no era millor haver començat per on s'ha acabat. Tenint una postura d'aproximació digna, de respecte a la dignitat humana, que jo sé que vostè, crec que vostè, si ho conec mínimament, crec que vostè ho té. Pregunti si hi ha falta fer tot aquest recorregut. Perquè a vegades actituds de governants el que fan és, amb justícia, encendre la gent. A mi també m'encén a vegades i m'he de contenir. Problemes n'hi ha i n'hi seguirà havent, però home, almenys que tinguem una actitud responsable. Perquè no estem parlant de comprar-nos una corbata o de canviar-nos el cotxe, estem parlant de tenir un sostre per viure. I del canvi climàtic, vostè és la segona vegada que em fa una certa broma amb l'eclipsi. Però miri, a veure si ho trobo, si em permet només un segon, i vull llegir...
0: Estàvem escoltant les paraules de Salvador Illa, president de la Generalitat, en aquest debat de política general que s'està duent a terme ara mateix al Parlament. I amb això passem al butlletí local.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem ara les notícies locals d'actualitat. La Solidaritat protagonitza les 37es Jornades de Pau, Solidaritat i Cooperació. A partir del 5 d'octubre i fins al 18, Castelldefels celebra tot un seguit d'activitats sota el lema La Solidaritat, la globalització necessària. Les jornades reivindiquen la globalització dels drets humans i inclouen el Festival d'Estels per la Pau, també contes, xerrades, tallers, poesia o teatre, i ompliran d'activitats solidàries la nostra ciutat. Empreses i professionals compartiran el Castelldefels Networking Day. Es tracta d'una jornada que tindrà lloc el 8 d'octubre a l'edifici Lògic. Inclourà reunions diverses i el descobriment de l'ús de la intel·ligència artificial i la realitat virtual orientades a empreses i persones emprenedores. Cal fer inscripció prèvia. I a l'agenda del cap de setmana arriba That Jazz, tribut a Chicago. Acull el Teatre Plaza, serà el lloc on s'acollirà la producció de La Quarta Paret, que a més celebra el seu 10è aniversari, i ens porta aquest tribut el divendres 2 i el diumenge 4 d'octubre. Tres funcions on el públic podrà veure el clàssic musical de Broadway i que la companyia local va estrenar ara fa 6 anys. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa i l'agenda del cap de setmana. En una hora tornem amb més notícies i més calendari de ciutat. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som!

0: acústica o elèctrica, la guitarra és la gran protagonista. Els millors temes i virtuosos. Cada setmana, a les 6 cordes, a Ràdio Castelldefels.
1: Sabíeu que, durant la Guerra Civil, el castell de Castelldefels va ser una presó de les Brigades Internacionals?
2: Bocins d'història.
1: Els brigadistes internacionals eren voluntaris d'arreu del món que venien a lluitar contra el feixisme a favor de la República Espanyola. Eren majoritàriament francesos, malgrat que hi va haver molts alemanys i austríacs que fugien del nazisme o italians que ho feien de Mussolini. Amb l'avançament de la guerra, favorable per al bàndol revoltat, es va anar reduint el nombre de voluntaris que arribaven per entrar en les brigades internacionals. Aquest avançament de les tropes franquistes va ocasionar el tancament de la seu general de les brigades a Albacete i aquesta es va traslladar a Barcelona. Conseqüentment, a finals del març del 1938, es va establir una presó al castell de Castelldefels, una presó encarregada de castigar els brigadistes internacionals problemàtics. Les muralles del castell, que mesos abans havia estat un centre d'instrucció de les milícies republicanes, empresonaven ara els brigadistes acusats de desertar, de faltes disciplinàries o de tebior ideològica. Al voltant de 500 presoners van ser tancats a Castelldefels en diferents moments durant els 9 mesos que va durar la presó, esperant que acabés la guerra i en pèssimes condicions d'alimentació i higiene. Durant el temps que el castell de Castelldefels va funcionar com a presó, va tenir fins a 4 dirigents. Hi ha abundants testimonis de maltractaments i fins i tot d'execucions fins a finals d'agost de 1938. Els dos primers comandants van ser detinguts pels greus abusos comesos contra els presos després d'una investigació del Servei d'Informació Militar. Les tropes franquistes, després de la Batalla de l'Ebre, pujaven cap al nord i era qüestió de temps que arribessin a Castelldefels. Finalment, el gener de 1939, després de la victòria franquista, la presó de Castelldefels va deixar d'existir.

A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Descobreix les millors bandes i les novetats de l'escena indie. La teva dosi setmanal de rock és a Indie Fels, a Ràdio Castelldefels.

0: Cápsulas de salud. Efectivament, doncs hem entrat ja a la tardor i la Meritxell Arent, que és professional d'infermeria del Cap al Castell, ens donarà alguns consells bàsics, alguns hàbits saludables per enfrontar-nos a la tardor. Què tal? Molt bon dia, Meritxell.
1: Hola, molt bon dia, què tal?
0: Comencem parlant de l'alimentació, no?
1: Vinga, va.
0: Vinga.
1: Jo reivindico els productes de temporada i de proximitat. Productes que ja podem trobar a les fruiteries del barri, ens trobem ja algun cítric, ja ens trobem alguna mandarina, ens trobem, començarem a trobar els caquis, què més, la castanya, alguna... Va, vinga, va, Anna,
0: que m'has ajudat. Les cols.
1: Les cols, la pastanaga, tota la carbassa, tot això, perquè, doncs, perquè són els que porten els nutrients i les vitamines que ens afavoriran per passar una tardor millor. No ens podem oblidar dels cítrics, que comencen a la tardor i són el fruit estrella d'hivern. I el tenir l'elevat contingut de vitamina C ens ajuden a prevenir refredats. I a part, el que volia parlar de l'alimentació també trobo que és un moment molt important, sobretot al sopar, per poder fer-lo en família sense tablets ni televisions, perquè és el moment de trobar, de compartir no només l'àpat i d'alimentar-nos, sinó de conversar, no? De trobar aquest moment que potser durant el llarg del dia no hem pogut, perquè amb les feines que tenim, no? Criatures es queden a l'escola de menjar i nosaltres estem treballant, moltes vegades mengem a la feina, no? Inclús. Llavors és un moment per parlar de com ha anat el dia i poder detectar coses amb nens, amb adolescents i amb avis, no? Problemes que hi ha. Això és important. No ens desviem del tema, que hem vingut a parlar de la tardor, ojo, eh?
0: De la tardor.
1: Llavors, a part de l'alimentació, coses que podem fer, perquè la tardor què és el que passa? El dia es retalla, no? És l'equinoci, que va ser dilluns, el 22 de setembre. Llavors, què passa? Doncs redueix la llum solar, els dies es fan més curts, s'equivalen, no? Nit i dia.
0: Això ens afecta,
1: ens
0: no?
1: Afecta.
0: Psicològicament.
1: A nivell anímic hi ha
0: i
1: menys llum.
0: També, sí.
1: Això mateix, hi ha menys llum, llavors hi ha menys producció de serotonina i això ens baixa l'estat d'ànim. Què podem fer? A part de l'alimentació, fer exercici de forma regular i si pot ser en grup, pot ser el futbol, el bàsquet, qualsevol cosa, balla, molt important, qualsevol cosa que sigui social i ens inclogui en un grup, perquè és la manera de desprendre endorfines, no? De generar l'endorfina, que és una hormona que produïm nosaltres i ens dona benestar. Què més podem fer per trobar-nos millor, per combatre aquest cansament i aquesta mena de tristor que apareix a la tardor? Doncs agafar una rutina d'horaris d'anar a dormir. Llavors s'aconsella que 2 hores abans d'anar a dormir, la tablet, tots els dispositius mòbils, doncs no consultar-los, no? No, perquè ens deixen el cervell en un mode molt actiu, no? Molt d'alerta. Llavors ens costa molt conciliar el son. Si tu et fixes, no sé, si vas sovint a la farmàcia a buscar qualsevol cosa, a darrere just d'on està la pendent trobaràs molts productes per facilitar el son, per conciliar el son, la melatonina i etc., no? Molts productes. Per què? Doncs perquè passa tot això, perquè hi ha d'haver una desconnexió digital 2 hores abans d'anar a dormir. Què podem fer? Baixar la intensitat de la llum a casa, posar un encens, equilibrar-hi, afavorir jocs de taula, la lectura, alguna manualitat, no? de mans, o sigui, que fa que desconnectis aquesta rumiació, que també aquestes cabòries al cap, de tot el dia, fer una activitat tipus ganxet, tipus mitja, no? Totes aquestes coses, importantíssim. I el que parlàvem, tornant un altre cop als àpats en família, al sopar, que és tan important, almenys per mi, introduir els jocs de taula. No? Jo me n'adono, no?, que als parcs trobo molts adolescents jugant en línia al banc, estan en silenci, estan al mòbil, sentats un al costat de l'altre, i els jocs de taula de tota la vida, el parxís, les cartes, no sé, què jugàveu quan éreu petits vosaltres?
0: Anna. Sí, sí. El parxís, mismamente, sí.
1: El monopoli, el dominó, n'hi ha molts, no? El burro, n'hi ha moltíssims. Doncs aquests jocs de taula van molt bé perquè jugar és molt important, perquè hi ha una distensió, hi ha una generació d'endorfines també, no?
0: Hi ha comunitat, el que tu explicaves, de comunicació amb els altres.
1: Això mateix,
0: el mòbil és solitari, molt individual.
1: Clar. I la postura que genera el mòbil, no? La postura del mòbil és una postura tancada, cap a baix, no? Ens passa molt a adolescents, la postura d'adolescent és molt tancada i molt tirada cap endavant, i a part els problemes d'esquena i problemes de vista que pot arribar a ocasionar, no? I de i d'atenció, no? El sistema de la immediatesa, aquesta descàrrega, aquesta addicció a la dopamina, a la immediatesa, això s'ha de poder combatre d'alguna manera, no? I baixar revolucions ja estan aquí ara és important, no? Estar amb qui estàs, no? A la taula no pot ser que hi hagi el mòbil i pendent de l'alerta que rebis, no? O del missatge que rebis, no? Hem d'estar aquí ara, i ara estic amb tu i estic parlant amb tu, no? I què podem fer a casa, a vegades, per trencar aquesta dependència, sobretot del dispositiu mòbil, és posar-la en modo avió, no? Perquè així estic jo per tu exclusivament.
0: Efectivament. Tornant de nou a l'alimentació, Meritxell, has comentat la importància de consumir productes de proximitat perquè no perden les seves vitamines.
1: I per l'impacte ecològic.
0: Impacte ecològic també.
1: Això mateix.
0: I també doncs, canviem de potser menys amanides a més plats de cullera.
1: Això
0: no?
1: Mateix. Ve més de gust, pues, coses més cuinades. No? L'amanida que porta més aigua i és refrescant, doncs ara, com que ja la temperatura comença a baixar, doncs ve més de gust, doncs el guisat no canvia bastant, no? El receptari català, el receptari de totes les comunitats que formen la Castelldefels, hi ha gent de tot arreu, quan hi ha una temperatura més baixa, ve més de gust el menjar calent, evidentment.
0: També podríem incloure aquí verdures, que a la tardor també és fet esment de la col, de la pastanaga, de moltes
1: broqui,
0: verdures que arriben al bròquil.
1: El porro, no? El nap, sí, fer sopetes i coses així, no?
0: Molt bé, doncs, quelcom més a destacar, Meritxell?
1: Alguna cosa més a destacar? Repassar el que van comentar les companyes, que s'arrenca la campanya vacunal amb persones fràgils, que ja s'ha arrencat aquest dilluns, i per la població en general serà a partir del 13 d'octubre, que podeu venir al CAP, agafar dia i hora al mostrador, i això, que a partir de 60, qui vulgui, està convidat a vacunar-se de la grip i del Covid.
0: Per evitar després complicacions no desitjades, oi?
1: Això mateix, sobre infeccions respiratòries, no? I una grip és una malaltia que, bueno, una persona fràgil pues, pot portar complicacions.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies Meritxell Areny, infermera del CAP al Castell, per totes aquestes recomanacions, consells per afrontar amb bon estat d'ànim i per tenir aquests hàbits saludables ara que hem començat la tardor.
1: Molt bé. Moltes gràcies per convidar-me.
0: Moltes gràcies, molt bon dia, fins una altra.
2: Càpsules de salut.
3: Guitarres amb ànima. Ritme i molt de sentiment. Cada setmana tens una cita amb el millor blues. El racó del blues a Ràdio Castelldefels.
4: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. Con las secciones Biografía Rocopó. La historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Setlist. Con los mejores clásicos en formato non-stop. Y la sección On Stage, con todas las curiosities a Music News. Hola, soy Diego González y te espero los martes en Musicalia. Desde Radio Castelldefels.

0: Bon dia, repassem ara l'actualitat informativa local. Desactivació i passa prealerta del PAM Inuncat. El Servei Municipal de Protecció Civil de Castelldefels comunica que es desactiva l'alerta del PAM Inuncat, el Pla d'Actuació Municipal per Inundacions, i es posa en situació de prealerta per la previsió de pluges intenses amb perill moderat per demà, que preveu el Servei Meteorològic de Catalunya. Concretament, s'ha emès una situació meteorològica de perill, un 1 sobre 6, per intensitat de pluges en 30 minuts. S'espera, doncs, una probabilitat baixa entre el 10 i el 30% de precipitació superior a 20 mil·límetres, però inferior a 40 en 30 minuts en curt termini. Tot i el baix grau de perill, l'acumulació d'aigua al subsol, la previsió de pluges constants per als propers dies i la possibilitat de veure's modificada aquesta previsió de perill ens exigeixen des de Protecció Civil continuar treballant, actuant de manera preventiva en cas que es produeixin xàfecs intensos. Aquestes precipitacions poden venir acompanyades de tempesta i fortes ratxes de vent. Previsió per demà. I des de l'àrea de neteja, informant dels treballs postplujars, els treballs que es van anar realitzant al llarg de la jornada d'avui, que encara han continuat després de les pluges intenses que vivíem al llarg del matí a Castelldefels, concentrades entre 9:45 i les 12 del matí. Els equips de neteja treballaven per recuperar les zones de la ciutat que s'havien vist afectades. Els treballs realitzats van incloure neteja de ponts i zones afectades i condicionament de túnels i altres espais. A poc, gràcies a la col·laboració dels diferents equips i els serveis d'emergències en coordinació, es recuperava la normalitat amb aquesta feina davant d'episodis de pluges intenses. I a l'agenda del cap de setmana, la mostra de cuina torna aquest dissabte al Parc de la Muntanyeta, acull el 3 d'octubre la 35a edició d'una mostra que comptarà amb una cinquantena d'establiments i activitats durant tot el dia. L'esdeveniment culinari més important de la ciutat torna a reunir els millors xefs de Castelldefels i a oferir una experiència gastronòmica única a les persones assistents, amb també un programa paral·lel de música on el cap de cartell és Alejo Estivel i també hi haurà bandes tribut. A més, comptarem amb un espai infantil i més sorpreses. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa d'aquesta hora a la ciutat. D'aquí una hora, el toriat de l'informatiu de Ràdio Castelldefels amb més detall de les notícies titulars d'aquesta jornada. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

0: l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Amb Xavi Martín.
1: Els donem la benvinguda a una nova edició de l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Són les notícies d'aquest dimecres, 30 de setembre. Per començar, ara arriben en titulars. Protecció Civil de Castelldefels ha desactivat l'alerta per inundacions i passa a situació de prealerta davant la previsió de noves pluges intenses. El perill avui, però, és baix, 1 sobre 6, i la probabilitat també és baixa. L'episodi de pluges intenses d'ahir dimarts va deixar diverses incidències a la ciutat amb carrers tallats per acumulació d'aigua en una jornada marcada per l'alerta per risc d'inundacions. Es van acumular 68,2 litres per metre quadrat a l'estació meteorològica de la Guaita, amb una intensitat màxima que va arribar als 96 litres en només 30 minuts. També entra en vigor la reforma del Reglament General de Circulació que introdueix noves normes per als patinets elèctrics. Caldrà tenir com a mínim 15 anys per conduir-ne. El casc passa a ser obligatori i estarà prohibit circular per les voreres. La platja de Castelldefels participa des d'avui al 3er Congrés Internacional Bandera Blava, que se celebra a Huelva fins divendres. La policia local aporta a aquest congrés una ponència en què presentarà la seva experiència en matèria de seguretat a la platja. Avui comença un nou curs de salut i diversió, el programa municipal adreçat a la gent gran. Aquest curs hi participen 575 persones distribuïdes en 17 grups. Faran activitat física, hi ha tallers de gimnàstica, passejades, petanques, sardanes i circuits d'exercicis. Totes les places s'han cobert. Si està pensant a casar-se i ho vol fer a la Sala Magna del Castell, demà s'obre un nou període per concertar data de cara a 2027. Els casaments es fan la primera i la tercera setmana de mes i es pot triar l'alcalde o qualsevol regidor com a oficiant. Gerard Carreras és el control tècnic. Ana López, Estefania González i Miguel Navarro han fet tasques de producció. Us parla Xavi Martín. Comencem! Protecció Civil de Castelldefels ha desactivat l'alerta per inundacions i passa a situació de prealerta davant la previsió de noves pluges intenses. El Servei Meteorològic de Catalunya manté activada una situació meteorològica de perill, això sí, baix, de nivell 1 sobre 6 per intensitat de pluja. A Castelldefels, la probabilitat de superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora és baixa, d'entre el 10 i el 30%, i es preveu que les precipitacions puguin anar acompanyades de tempesta i fortes ratxes de vent que has de produir-se. I pel que fa a l'episodi de pluges intenses d'aquest dimarts, va deixar diverses incidències a Castelldefels, amb carrers tallats per acumulació d'aigua en una jornada marcada per l'alerta per risc d'inundacions. Es van acumular 68,2 litres per metre quadrat a l'estació meteorològica de la Guaita, amb una intensitat màxima de 96 litres en només 30 minuts. A l'estació meteorològica del centre, a l'Ajuntament, la precipitació acumulada va ser de gairebé 64 litres per metre quadrat. Els serveis municipals i d'emergències van fer seguiment de l'episodi i van actuar davant les incidències provocades per la pluja. Protecció Civil n'ha fet avui balanç. Joan Álvarez n'és el portaveu.
2: Afortunadament no va ploure tot el dia, es va concentrar al matí amb més intensitat com estava previst. I bueno, sí que és veritat que en aquest interval de temps, aproximadament entre les 9 i mitja i les 12, que és quan amb més intensitat va ploure, es van generalitzar algunes incidències, que afortunadament totes lleus i bueno, de caràcter de cascos d'aigua, d'uns habitatges i locals que s'entrava aigua que estaven en plantes baixes, però més enllà d'això no hi ha que lamentar que, doncs, cap víctima o cap fet tràgic.
1: Carrers com l'Avinguda Màlaga, Doctor Ferran o Joanot Martorell es van haver de tallar en algun moment el trànsit a causa de l'acumulació d'aigua. En aquestes tasques, Protecció Civil i Policia Local treballen plegats.
2: Veiem quins són tots els incidents, intentem ordenar-los per prioritat i des de Policia Local són els encarregats de fer els talls de carrer. En aquest cas, et puc comentar que es van tallar els passos soterrats, com més habitual, que s'aneguen per aigua, Ciutat de Màlaga, Avinguda Pineda, Joanet Martorell, també el carrer Barcelona, que aquest va ser el que va tardar més en obrir-se, acumulació d'aigua. El carrer Doctor Ferran també es va arribar a tallar, el carrer Perú a la zona del Baixador i, bueno, algun altre, no? També, més enllà de lo cridaner dels vídeos, aquí ja dic, afortunadament, no va haver que lamentar cap dany o cap ni material ni personal, però sí que és veritat que, bueno, altres municipis, sobretot a zones del prelitoral i, bueno, i fins i tot del litoral, bueno, ho han patit molt més. Motiu d'això podem veure també amb l'alerta que es va rebre ahir, que principalment afectava a l'Anoia i a l'Alt Penedès en aquell moment, però després ràpidament es va acostar aquí cap al Baix Llobregat i, bueno, en aquest cas no ens ha afectat greument, però, bueno, ara ens ve un octubre que serà plujós i podem tenir episodis molt semblants, per tant cal estar preparats.
1: La policia local de Castelldefels informava també ahir d'una acumulació d'aigua al recinte d'una escola bressol al carrer Antonio Machado. Hi van intervenir agents del cos municipal sense que s'haguessin registrat danys personals. Demà entra en vigor la reforma del Reglament General de Circulació que introdueix noves normes per als patinets elèctrics. Entre les novetats hi ha l'establiment dels 15 anys com a edat mínima per conduir un patinet. També serà obligatori portar casc i estarà prohibit circular per les voreres. La velocitat màxima per a aquests vehicles continua fixada en uns 25 km per hora. La nova normativa també reforça les obligacions dels usuaris dels patinets en matèria de circulació i seguretat. En canvi, l'obligació de portar el llum encès permanentment no serà efectiu fins a l'1 d'octubre d'aquí un any, al 2027. S'ha referit a tots aquests canvis al reglament que afecten els vehicles de mobilitat personal al tinent d'alcaldia de seguretat de l'Ajuntament de Castelldefels, David Soler.
3: I a partir d'ara, doncs, recomano a tothom que tingui un vehicle de mobilitat personal o un patinet, no, com es diu, doncs, que es llegeixi bé la normativa, que miri si li fa falta alguna cosa més, si compleix, doncs, els nous requisits, com és el cas, com és l'assegurança, com és, doncs, que evidentment aquest vehicle no estigui trucat i alterat, que evidentment, doncs, cada que circuli per les vies que corresponen, que no poden anar dues persones a sobre del vehicle, doncs que faci una reflexió sobre com està utilitzant aquest vehicle de mobilitat personal, perquè a partir d'aquest dijous entra en vigor aquest nou reglament de la Direcció General de Trànsit, però és que a més nosaltres ja ens vam adelantar a l'Ajuntament de Castelldefels i hem fet una modificació de l'ordenança perquè allò que no regula aquest nou reglament de l'Estat, doncs sí, ho regulem a través de l'ordenança municipal. Per tant, doncs, ara les coses es posen una mica més complicades i això no vol dir que no puguis transitar amb un vehicle de mobilitat personal, però sí que respectant les regles.
1: A Castelldefels, el tinent d'alcaldia parla d'incrementar els controls policials.
3: I a partir d'ara, doncs, veurem una campanya molt important, doncs, de policia local i també una campanya de civisme a tota la ciutat per intentar, doncs, millorar aquesta convivència, especialment entre els peatons i els vehicles de mobilitat personal. I, per tant, doncs, a partir d'ara, doncs, veurem, doncs, molts més controls, veurem moltes més sancions i, sobretot, intentarem posar ordre, ja que ara tenim dos mecanismes, doncs, per poder-ho fer, que és la nova ordenança que hem aprovat a l'Ajuntament de Castelldefels i també l'entrada en vigor d'aquest reglament, doncs, de la Direcció General de Trànsit.
1: L'Ajuntament interpreta que la convivència entre aquesta mena de vehicles i els vianants és un dels principals problemes, especialment als carrers i places del centre. Així ho ha dit David Soler.
3: Que és una de les principals problemàtiques de la ciutat, és un dels principals problemes que es tracten en totes les reunions veïnals i que, evidentment, doncs, estan generant més conflicte al centre de la nostra ciutat. I, per tant, doncs, el que hem d'intentar és millorar aquesta situació i, sobretot, doncs, que evitar, doncs, possibles accidents, que jo crec que és una de les prioritats que tenim tots els ajuntaments, que hem de reduir la sinistralitat, hem de reduir els accidents i, sobretot, aquests conflictes que es puguin generar a la via pública.
1: La temporada de platges arriba al final a Castelldefels. Després de mesos de molta afluència, toca fer balanç del funcionament dels serveis, la neteja, el salvament, la seguretat, també de les principals incidències que s'han produït durant l'estiu. En parlem amb el regidor de platges de l'Ajuntament de Castelldefels, Marc Soler. Bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
1: Benvingut. Quin ha estat, o com ha anat aquesta temporada, així en línies generals?
4: En línies generals estem molt contents. Una temporada més ha sigut un any amb molta afluència, tornem a ser un altre any, a part de Barcelona, la platja amb més afluència de l'àrea metropolitana. No tenim dades encara exactes, però, bueno, nosaltres estem contents de l'afluència i la veritat que ha sigut un any relativament tranquil, No han hagut grans incidències i jo crec que la gent, tant els veïns de Castelldefels com els turistes que han vingut fora, han pogut gaudir d'un bon estiu, un estiu molt calorós, que això també fa que la gent vagi més al patxa i més tard també canvia una mica els hàbits dels horaris de la gent, la calor que fa, però nosaltres en línies generals estem molt contents perquè no hi ha hagut grans incidències i jo crec que ha sigut un estiu molt, molt bo per tots.
1: Parlem de 2 milions de banyistes, de visitants.
4: Sí, sí, això es parla molt fàcil, per això hi ha que implementar moltes àrees i molta gent ara quan parlem, tu has dit final de temporada, no? I jo sempre comento el mateix, a l'àrea de platges no parem de treballar tot l'any, La gent es pensa que diu ara cogis vacaciones, no? Ara feu vacances, que ni tot el contrari, perquè funcioni tot bé, perquè quan comenci la temporada, les quinguetes que comencen a final de març, abril, i tenim totes les licitacions, que totes les de les banderes, les homologacions, tenim les auditories, hi ha que treballar-ho tot durant tot l'hivern, per quan arribi la temporada d'estiu i de bany, que bueno, que la temporada d'estiu i de bany ara bueno, està fent molt mal temps i realment aquesta setmana crec que no anirà a banyar-se ningú, però tenim a l'octubre moltes vegades setmanes de solet que encara va gent a la platja a banyar-se. No és com en plena temporada, però tenim una temperatura durant l'any molt bona.
1: Justament aquesta setmana hi ha el Congrés de Bandera Blava, en el qual participarà una delegació de Castelldefels, vostè mateix l'encapçalarà, i Castelldefels hi presentarà el dispositiu de policia de platja, no? Davant de tota la resta de municipis que ostenten aquesta bandera.
4: Correcte. Es va ficar en contacte amb nosaltres Bandera Blava. Bandera Blava fa auditories i controla molt bé i sap la feina que es fa a totes les platges i valoren molt bé el servei de policia, d'implantació que hi ha a la sorra, a la platja, que tenim els agents a la mateixa sorra, amb els quacs, amb bicis, amb les motos, movent-se a la mateixa platja per actuar al mateix moment. No? Llavors ens van dir que ens agradaria que si podíem fer una formació i una ponència sobre tota la implantació, la història de Castelldefels a la platja, que és per nosaltres com se treballa conjuntament en protecció civil, en salvament i socorrisme, partint de seguretat, com van de la mà la policia amb totes les guinguetes, parlant amb els propietaris i els treballadors perquè li filtrin si hi ha qualsevol persona que està molestant o poden haver qualsevol tipus de coses malament, i ens ho van proposar. La veritat que estem molt contents perquè nosaltres i dos platges més de Castelldefels i d'Espanya seran les que presentarem tot el format aquest de la policia de platges, i molt contents de participar.
1: Marc Soler, regidor de platges, avui en què hem analitzat el final d'aquesta temporada 2026. Gràcies, bon dia.
4: Molt bon dia, moltes gràcies.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen, i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: És el pas de l'Equador a l'informatiu d'aquest dimecres 30 de setembre. L'hem començat amb el balanç de les pluges d'ahir, fins a 96 litres d'intensitat màxima en mitja hora a l'Observatori Meteorològic que Castelldefels té a la Guaita. A la segona part de l'informatiu d'avui ens interessarem pel programa Salut i Diversió. 575 persones grans comencen el curs que comprèn tallers i activitats diferents per potenciar l'activitat física de les persones grans. Comença un nou curs de Salut i Diversió, el programa municipal adreçat a la gent gran. Aquest curs hi participen 575 persones. Estan distribuïdes en 17 grups. Faran activitat física. Hi ha tallers de gimnàstica, passejades, petanques, sardanes i circuits d'exercicis. La unitat mòbil de Ràdio Castelldefels, amb Miguel Navarro, ha visitat aquest matí el Centre Frederic Mompou. Júlia és una de les usuàries del programa Salut i Diversió.
6: Pues es una alegría muy grande, ¿eh? Porque son muchos años, hay cariño, porque verdaderamente hay cariño, soy feliz, me gusta. Tenemos unas compañeras a mi punto de vista, muy majas todas, los profesores extraordinarios y bueno, muy feliz y muy contenta. Yo creo que es lo mejor que tenemos en el pueblo. Aparte de que esto sí es verdad que se nos queda pequeño el Frederic Mompou, se nos queda pequeño.
1: Una altra de les participants al programa, Encarna, també s'ha referit a la limitació de les places disponibles.
7: Somos cada vez más personas mayores, no, más personas crujientes que estamos en este grupo y se está quedando pequeño el espacio de Frederic Mompou porque somos más crujientes y todos queremos participar. Entonces hay muchas personas pobretas que se quedan fuera por no haber espacio. O sea que yo animo a quien sea responsable de estas actividades que por favor hagan una sala más grande para que podamos entrar todos los compañeros, porque Silvia y Albert tienen guerra para nosotros y para 500 más.
1: Es referia aquesta usuària als monitors de salut i diversió. Escoltem una d'aquestes monitores, Silvia Soriano.
8: Cada vez las personas mayores tienen más edad, cumplen más edad, porque tienen más salud, afortunadamente. Conocen el programa Salud y Diversión, es un poco boca a orella, pues porque las alumnas hablan bien, los alumnos, y claro, vienen a apuntarse. ¿Cuál es el problema? Pues que la capacidad de la sala es la capacidad que hay. Fíjate, nosotros nos adaptamos al horario escolar, es decir, empezamos ahora la clase a las 9:30, porque hay muchas, bueno, pues muchas personas que tienen que llevar a sus nietos al cole, porque los papás trabajan. Así que no podemos empezar una clase a las 9, la empezamos a las 9:30. Y la última clase finaliza a las 12:30. ¿Por qué? Porque también es la hora de recogida de los nietos del colegio. Entonces, a partir de ahí ya tenemos esas 3 horas cubiertas. Y por la tarde tenemos pues de 3 a 4 y de 4 a 5. Ese es el momento en el que también las abuelas van a llevar a los niños al cole, pero que también los pueden ir a buscar, ¿no? Ya cada una un poco se busca su horario en particular. Claro, Albert y yo damos 5 horas de actividad física al día. No nos da más, el horario no nos da más.
1: El programa Salut i Diversió busca que les persones de més de 60 anys no perdin la seva forma física i es mantinguin com més sanes, millor. Efrem Gasque és un dels monitors de la gent gran del Mompou.
9: El programa el que vol és que, bueno, que la gent no sigui molt activa, que facin exercici i que no perdin la seva forma física. Sobretot és un tema de no perdre la forma física, que tinguin una vida saludable. Sí que controlem els hàbits saludables, fem controls, ja portem un parell d'anys que estem fent controls tant de pes com de freqüència cardíaca.
1: Aquest curs es mantenen activitats com les sardanes i l'aeròbic al costat de les tradicionals caminades.
9: Seguirem amb les activitats que ja ens funcionaven, com som l'aeròbic, les sardanes. Seguirem fent caminades pel poble, seguirem amb el programa Caminem cap al cent de la Diputació de Barcelona, és un programa que fem marxa nòrdica amb altres pobles i ells venen aquí al nostre poble i nosaltres anem al seu poble i seguirem, bueno, amb les activitats que ja fèiem normalment, tot tipus d'activitat que seguirem fent, la petanca que la seguirem mantenint, jocs de taula que també vam incorporar-ho l'any passat i està funcionant.
1: Les activitats del programa Salut i Diversió es fan principalment al Centre Cívic Frederic Mompou, també altres equipaments municipals, i s'allargaran fins al juny de l'any vinent. El castell recuperava aquesta primavera passada els casaments civils a la Sala Magna, una possibilitat que permet celebrar cerimònies en un dels espais patrimonials més emblemàtics de Castelldefels. La primera cerimònia es va fer el mes d'abril i des d'aleshores el castell ha incorporat aquest servei a la seva oferta d'usos. Albert Fernández coordina les activitats al castell.
10: Des d'abril-maig ha tornat a obrir la possibilitat de no només fer casaments a la sala de plens o a la platja, sinó també a la sala magna del castell. I, bueno, és molt emocionant. La veritat és que de totes les que portem han sigut molt, molt maques, la gent s'emociona molt, l'espai sembla que no, però convida a un bon casament.
1: Ara, tot just demà, s'obre de nou el període per concertar data per a totes aquelles parelles que estiguin pensant a casar-se i ho vulguin fer a la Sala Magna del Castell.
10: S'ha de fer, com totes les gestions que fem aquí a l'Ajuntament, s'ha de fer per registre d'entrada. És a dir, mitjançant la seu electrònica del nostre municipi, s'ha d'accedir, s'ha d'emplenar tot un formulari amb una sèrie de documentació per poder celebrar la cerimònia, per poder tenir en aquest cas aquesta part administrativa. S'ha de fer el pagament de la taxa, que recordem que al castell són 350 euros per aquest any, que és el que està aprovat a l'ordenança municipal. S'ha de triar el dia, perquè tenim de tota la graella que tenim. Ara recordem també que l'1 d'octubre obrim la graella del 2027, que la gent li soni, que tota aquesta gent que es vulgui casar l'any que ve, que sàpiga que l'1 d'octubre obrim aquesta graella, i un cop s'ha emplenat tot el que és el registre d'entrada, aquesta part més formal, que inclou la presentació de la documentació i la reserva de l'espai, si no està ocupat, doncs ja vindria la segona part, que és ja la part més planera, de, bueno, doncs, en aquest cas, la part que fem nosaltres, no? D'una miqueta, doncs, fer el guionatge, de preparar l'acte de com serà l'esdeveniment, d'ensenyar les sales, etcètera, etcètera.
1: Com és lògic, com abans s'acordi una data, més possibilitats hi ha per triar dia. I també triar quin càrrec electe oficiarà el casament.
10: El que fem és obrir o dir quins dies estan disponibles per fer tots els casaments de l'any que ve. Que en principi, per tal de poder fer aquesta part administrativa que també fem, sí, i per combinació de, doncs, agenda de regidors o alcalde, que són els que casen, etc, etc, etc, estem fent els casaments la primera i la tercera setmana de mes. Entenem que els regidors tenen la seva agenda i les seves peculiaritats i, clar, no sempre és possible de que pugui fer l'esdeveniment o el casament el regidor o l'alcalde. Aleshores, nosaltres, per la nostra part, no tenim cap problema. Quan tenim una petició, doncs la fem en aquest cas al Departament d'Alcaldia, que és qui porta aquesta part administrativa de l'expedient del casament, i són ells els que fan aquesta comunicació per veure si es pot triar el regidor o l'alcalde.
1: La mostra de cuina arriba dissabte a la 35a edició. El Parc de la Muntanyeta acollirà des de les 12 del migdia fins a les 12 de la nit una cinquantena d'establiments i més de 50 propostes gastronòmiques. La mostra l'organitza el Gremi d'Hostaleria amb la col·laboració de l'Ajuntament. Manuel Ángel Ortiz Chumilla, Chumi, és el president del Gremi.
11: Bien, hay novedades, sí, hemos cambiado el formato un poquito, hemos mejorado el interior, bueno, para poder trabajar desde dentro con el tema del suelo, que había mucha arena, mucho polvo, y eso lo hemos solucionado, pero y bueno, los stands serán diferentes, somos en total, se van a poder degustar 48 productos diferentes, en los cuales hemos, algunos restaurantes, como el caso es el mío, hemos doblado, haremos al mediodía un arroz y por la noche otro producto, ¿vale? Para diferenciar un poco, que la gente pueda ver la versatilidad que hay y cómo funciona. En total somos 38 más pastelerías, coctelería, bodegas comerciales. En total habrá 48 degustaciones a probar, ¿vale? Ajá. Pero claro, hay algunas que doblamos, entonces con lo cual serían 38 más 42 en total. Más luego los que doblamos los productos. 48 productos a probar habrá.
12: Muy bien.
11: Entre vino, cerveza, rones, cubatas y luego la comida, postres, comida. La verdad que bueno, que la apuesta es cada día más importante. Los restaurantes apuestan mucho más, se la juegan directamente porque ir a cocinar a un stand arroces o hacer platos elaborados como se están haciendo es un nivel de que hay una cualificación muy buena en el sector, de que estamos muy preparados para afrontar cualquier evento como tal y bueno, ya te digo, yo creo que a pesar del problema que estamos viviendo, como es el tiempo y nos están avisando de que el sábado dan agua, nosotros lo tenemos todo ya montado, la carpa está montada, está todo organizado y simplemente lo único que hacemos es mirar al cielo para que podamos realizar la muestra el sábado. En todo caso de que el sábado no pudiésemos realizarla por el tema de la lluvia, pasaríamos al domingo. Pero tenemos que socavar y esperar, confiar en que el clima no respete.

Amb la prèvia de la mostra de cuina hem arribat al final de l'informatiu d'aquest dimecres 30 de setembre. Tenim encara un minut per repassar els principals titulars de la jornada. Protecció Civil de Castelldefels ha desactivat l'alerta per inundacions i passa a situació de prealerta davant la previsió de noves pluges. El perill avui, però, és baix, 1 sobre 6, i la probabilitat també és baixa. L'episodi de pluges intenses d'ahir dimarts va deixar diverses incidències amb carrers tallats per acumulació d'aigua, fins a 68,2 litres per metre quadrat a l'estació meteorològica de la Guaita. També entra en vigor la reforma del Reglament General de Circulació, que introdueix noves normes als patinets elèctrics. Caldrà tenir com a mínim 15 anys per conduir-ne. El casc passa a ser obligatori i estarà prohibit circular per les voreres. La platja de Castelldefels participa des d'avui al 3er Congrés Internacional Bandera Blava, que se celebra a Huelva fins divendres. La policia local hi aportarà una ponència en què presentarà la seva experiència en matèria de seguretat al dispositiu que desplega cada estiu a la platja. Avui comença un nou curs de Salut i Diversió, el programa municipal adreçat a la gent gran. Aquest curs hi participen 575 persones distribuïdes en 17 grups. Faran activitat física. Hi ha tallers de gimnàstica, passejades, petanques, sardanes i circuits d'exercicis. Si està pensant a casar-se i ho vol fer a la Sala Magna del Castell, demà s'obre un nou període per concertar data de cara a 2027. Els casaments es fan la primera i la tercera setmana de mes i es pot triar l'alcalde o qualsevol regidor com a oficial. Gerard Carreras ha estat al control tècnic. Ana López, Estefania González i Miguel Navarro han fet tasques de producció. Us ha parlat Xavi Martín. En nom de tots, gràcies per seguir l'actualitat de Castelldefels amb nosaltres un dia més. Fins demà, adéu-siau.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
6: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
7: Todo sesión. Ey, que no te flasheen. Lo máximo está aquí, en Radio Castelldefels. Todo sesión. 98.0. Todo sesión.
8: La cara B, Roots. Wow, wow, wow, wow, wow, Rap Cosmic Seeds. Good night, everybody.
9: Thank you for that lovely tune, that funky music.
8: Os espero cada viernes, Radio Castelldefels, de 10 a 11. La cara B, Roots.
10: Mamá, ¿por qué no me deja hacer una go-go girl?
11: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.
12: Radio y Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
13: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.

0: Afons.
1: Avui a Ràdio Castelldefels a fons, futbol, la Unió Esportiva Castelldefels, que ja ha començat una nova temporada a la Lliga Elite. Parlarem de l'inici de la temporada, de com va anar la temporada passada, de l'equip, dels objectius del curs, amb Carlos de Frutos, que és el responsable de comunicació de la Unió Esportiva. Què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, Xavi, què tal? Molt bé.
1: D'entrada, un empat per començar, empatadors al camp del Camp Vidalet. Com valoreu aquest resultat?
2: Bueno, la veritat és que començar puntuant sempre és positiu en una temporada i més encara al camp d'un equip recent descendit de la categoria superior, en aquest cas de la tercera divisió, com és el Camp Vidalet, que recordem-ho, va ascendir de la Lliga Elite a la tercera divisió fa dues temporades i malauradament no va poder mantenir la categoria de temporada passada. I és un equip, evidentment, un bloc molt fet, un camp difícil, on l'afició està a sobre de l'equip, està amb el seu equip. I és veritat que l'equip va començar encaixant molt aviat, l'1-0, el minut 8, va ser capaç de capgirar el tanteig passada la mitja hora amb dos gols molt

0: en aquest cas de la Federació Catalana de Futbol, que disputa Copa del Rei. Recordem que des de fa 4 temporades els equips del que abans era considerada les categories regionals, que els millors classificats de la temporada anterior, que no han ascendit a tercera, que ja és categoria nacional o estatal, doncs disputen fase prèvia a Copa del Rei. I si superen aquesta fase prèvia, disputen la Copa del Rei contra un equip de primera divisió. El Prat ja està amb els dos peus a la Copa del Rei perquè va guanyar contra el Sant Rafel d'Eivissa per 1-5 el passat diumenge, no? Per això no va poder jugar contra el Castelldefels, i tret de catomba o de despropòsit total, doncs serà equip de Copa del Rei i jugarà contra un primera divisió d'aquí mes i mig aproximadament.
1: Ho té molt bé el Prat. Ens recordava el nostre company Cristian Cano que ell parlava de memòria fa un parell de temporades al Castelldefels. No, evidentment no va arribar a jugar amb un primera, però sí que va estar en una situació semblant.
0: Bueno, el Castelldefels...
1: A la Copa, parlem.
0: Porta 2 temporades a la Lliga Elite. Fa 2 temporades va ser una temporada, per dir-ho així, de menys a més. I va ser a punt... o va ser a prop d'ocupar, per la remuntada que va fer en el tram final de Lliga, la posició que li hagués donat l'accés a la Copa del Rei, però finalment no va ser així perquè va acabar en 7a posició. Però sí que és veritat que va estar relativament a prop, perquè si s'hagués donat el seu resultat a l'última jornada i un altre resultat que finalment es va donar, doncs haguéssim jugat la Copa del Rei. Però cap dels dos resultats es va donar i no hi vam estar a prop. I la temporada passada doncs va ser... Bueno, va ser diferent perquè vam acabar 7ens també, però va ser tot el contrari. És a dir, durant bona part de la temporada el Castelldefels va estar entre els 3-4 primers. L'any passat la Copa del Rei la va jugar al quart, que va ser el Prat, ¿vale? Però en el tram final de Lliga l'equip es va enfonsar, va fer una segona volta molt fluixa i finalment va acabar 7è, després d'haver, insisteixo, d'haver estat en zona de promoció d'ascens durant el 75% de la temporada. Però això no és com comença, és com acaba... Vam acabar molt malament i ho vam pagar, en aquest cas, fins i tot quedant-nos fora de la promoció.
1: En el terreny de l'anècdota, aquelles persones que no seguim de manera tan estreta l'actualitat esportiva, sí que ben sovint són impactants aquestes imatges de vestidors de clubs modestos que estan seguint el sorteig en directe perquè probablement els hi toqui un primera, oi?
0: Així és, ho hem vist aquí al futbol català els últims temps. La primera temporada del canvi de format, de que aquests equips de categoria territorial van jugar a Copa del Rei, al Rubí li va tocar l'Atlètic de Bilbao, que a més li va plantar molta cara i va guanyar l'equip basc pràcticament al final. Fa 2 temporades el beneficiat va ser el Vic, que va jugar al seu estadi contra l'Atlètic de Madrid, també amb victòria, en aquest cas Matalassera, però pràcticament als últims minuts i amb un penal que no era, a més, bastant polèmic, comès sobre Giuliano Simeone, la temporada 24-25. I la temporada passada l'equip que va jugar a la Copa del Rei va ser l'Atlètic Sant Just, que va jugar en aquest cas a l'Hospitalet contra el Mallorca de primera divisió perquè no podia jugar al seu estadi per tema de televisió. Recordem, aquests partits són televisats perquè tota la Copa del Rei és televisada, sigui per DAZN o sigui per televisió de pagament, i en aquest cas el municipal de Sant Just d'Esbert no complia amb els requisits i va jugar a l'Hospitalet contra el Mallorca, que va guanyar per la mínima, però sí de manera una mica més clara que l'Atlètic de Madrid i que l'Atlètic de Bilbao, que van patir, podríem dir, en els seus partits contra Rubí i Atlètic de Madrid. Rubí i Vic.
1: Pel que fa a la Unió Esportiva, el primer equip, l'any passat deies que, tinc entès que es va arribar a encadenar 15 jornades sense perdre, no?
0: Sí, va ser una temporada molt, molt paradoxal, la del Castelldefels la temporada passada, no? Perquè va viure un inici, podríem dir, discret, sense victòries en les... en les 6 primeres jornades l'equip va tenir una mica de tot, 2 victòries, 2 empats i 2 derrotes. Bueno, estava en una situació un pèl irregular. Des de la jornada 7 a la 23 van encadenar aquestes 16 jornades sense perdre, perquè no cal oblidar que es va jugar la jornada 3 a jornada per aquest partit que dèiem de l'Atlètic Sant Just de la Copa del Rei, que va ser victòria. Per tant, van ser 16 els partits que va arribar a estar sense perdre, però després, no, els últims 7 de Lliga només en va guanyar 2, i com els 3, perquè van ser no, els 9 últims de Lliga, perdó, els 9 últims de Lliga només en va guanyar 2, i aquesta recta final, perquè els últims 3 que no s'havien perdut eren empats, es va...

0: això va provocar, juntament a les tres derrotes seguides de, després del 16 sense perdre, la destitució de Jorge Sánchez, i els últims sis partits, amb Miguel Motos a la banqueta, només se'n van guanyar dos, i això va fer que el Castelldefels, dels últims set, només en va guanyar, insisteixo, aquests dos, i això va fer que finalment es quedés fora. Per tant, va ser una temporada de ratxes. És a dir, a les sis primeres jornades només dues victòries, 16 sense perdre, i a les últimes 7 només dues victòries. Per tant, una temporada circular en aquest sentit, de que va començar i va acabar més o menys igual, regular tirant a malament, i en el tram central doncs, vam estar moltes jornades sense perdre, no?
1: Quin aprenentatge s'extreu d'aquestes dues últimes temporades? Perquè jo no sé si el sí de la Junta, l'objectiu inicial quan comença un nou curs és sempre l'ascens?
0: Bueno, l'objectiu és intentar tornar a lluitar per recuperar la categoria perduda a la 23-24, que és la tercera divisió. Això és evident, perquè al final el Castelldefels, no cal oblidar que és l'equip català, el segon equip català, amb més temporades a tercera divisió al segle XXI. El que passa que ara, clar, portem tres a Lliga Elit i sembla que les coses s'obliden ràpid, no? Però sembla que al segle XXI només l'Europa ha jugat més partits a tercera que el Castelldefels. I bé, l'objectiu, lògicament, ha de ser sempre estar dalt, això és evident. Però és veritat que fa dues temporades va patir el Castelldefels una circumstància una mica estranya, aquí és que l'entrenador doncs, va deixar l'equip abans de començar la Lliga, perquè pertanyia al grup Cosmos, l'empresa de Piqué, i havia de muntar un rotllo d'aquests de la Kings League i se'n va anar a viure i treballar a Miami, i això va fer que aquest entrenador no pogués començar la temporada, va començar el seu segon, i bueno, sí que va començar molt bé, però després l'equip bueno, va anar perdent gas fins que el mes de febrer va ser destituït, i al contrari que la temporada passada, fa dues temporades el canvi d'entrenador li va venir molt bé al Castelldefels perquè amb Andrés González a la banqueta doncs, no va perdre partits. Bueno, va perdre els dos primers partits fora, però les últimes nou jornades no va perdre cap dels partits que va disputar. No? I es va quedar minut i mig de jugar la promoció d'ascens. Va anar clarament de menys a més. No? L'any passat va ser al revés, com comentava ara. No? Va anar de més a menys, sobretot per el bon tram central de Lliga que va fer, i aquest any es vol una mica d'estabilitat, evidentment, no? Perquè, clar, són dues temporades que han tingut dinàmiques completament diferents i es vol una lliga una mica més normal. S'ha fet una plantilla, teòricament, amb més experiència per no patir aquests efectes d'aquesta irregularitat. Veurem si és capaç, després de competir sobre la gespa, amb el nivell que tothom espera.
1: Més experiència a la gespa, però a la banqueta menys, o es compensa amb la il·lusió, no? Perquè hi ha nou míster, en Sergi Cabré.
0: Nou míster, molta joventut, 28 anys acabats de complir, un entrenador amb recorregut al món del futbol base a equips importants, no? Venia de l'Espanyol, d'entrenar el que seria l'Alaví A-12 de l'actual nomenclatura del món del futbol, és a dir, el millor Alaví de l'Espanyol que jugava a futbol 11, no jugava a futbol 7, perquè aquest aprenentatge vagi cremant etapes aviat, els clubs grans ja ho fan, no? Jugadors alevins ja juguen contra infantils, lògicament, perquè per tenir una mica més d'ofici, quan es van trobant i van guanyant categories, i ell venia també de Cornellà, que és una de les principals fàbriques del futbol català a nivell de futbol base, i del Mercantil, que és un equip de gran tradició, l'equip de Sabadell, la gran escola futbolística Sabadell, que també va passar-hi una temporada. No? Aleshores, el Sergi és un entrenador jove, però molt ben preparat, que ve de clubs grans a nivell de futbol base. És veritat que és la seva experiència en futbol 11, s'ha de futbol 11 amateur, anem a veure això com ho entoma. Està preparat, és un noi amb personalitat, té, jo crec, una gran capacitat individual com a gestió de grups i també jo crec que té un molt bon cos tècnic, que jo crec que això és molt important avui en dia, i crec que el punt de partida és positiu. Després han d'acompanyar els resultats, no? Però jo crec que ell, malgrat l'edat, està sobradament preparat i jo crec que aquí a Castelldefels tenim ara mateix un altre gran referent jove a les banquetes, que és un dels entrenadors de moda al futbol espanyol a dia d'avui, que és Ferran Costa. A més, hi havia cert vincle entre totes les famílies en el seu moment, entre la Costa i la Cabré, que és l'entrenador del Centre Esport Sabadell i que té 31 anys. Per tant, Castelldefels els últims anys està donant entrenadors joves de nivell i el que és evident és que bueno, pot ser un referent també pel mateix Sergi, que vol fer el seu camí, però aquesta joventut del Ferran i del Sergi demostra que la gent preparada doncs, està capacitada per donar aquest salt. No?
1: Uh-huh. A més, el nou míster té un coneixement de la plantilla perquè va fer tasques tècniques la temporada passada, és així?
0: Així és, no? Ell formava part de la direcció esportiva col·legiada que va assumir aquest càrrec al Castelldefels al final de la temporada 24-25. Per tant, ell va ajudar a confegir la plantilla i la coneix bé i, evidentment, l'ha confegit aquesta temporada. Bueno, amb una idea de confiar molt també en gent jove, però també en gent que havia passat pel Castelldefels a les èpoques de tercera divisió, en gent més experimentada, que aporti aquesta dosi d'experiència i de coneixement de les categories i de saber jugar partits també complicats a camps contraris, etc., que cal, sens dubte, en una competició com la Lliga Elite.
1: Uh-huh. Què distingeix la Lliga Elite? És a dir, què és el que es troba al Castelldefels quan va per aquests camps?
0: Per la gent més profana en la matèria, la Lliga Elite al final és el que era l'antiga primera catalana, és a dir, la categoria d'accés a la tercera divisió. El que passa que la Federació Catalana de Futbol, quan la va crear fa 4 temporades, va voler-li donar un nou aire. És a dir, es van acabar els 2 grups o els 3 grups de l'antiga primera catalana, ara és categoria grup únic, això per començar, i això ja lògicament el que et dona és un nivell d'exigència competitiva molt més alt. Va afegir-hi una dificultat més la federació a l'hora de confegir-la, que és una categoria de 16 equips, que clar, 16 equips pugen 2 directes i un via promoció a tercera divisió, però baixen 4. Clar, una categoria de 16 que baixin 4, el nivell de dificultat augmenta considerablement i, clar, és una lliga boja de principi a final, perquè pràcticament el 70-80% dels equips, des de la jornada 1 a la 30, estan immersos o en la lluita per baixar o en la lluita per pujar. És a dir, no hi ha zona tranquil·la de la classificació, és tota la temporada una bogeria, no? Jo crec que és una equivocació, és una opinió personal meva, una lliga de 16 equips d'accés a tercera divisió. Jo crec que hauria de ser de 18, com ho és la tercera divisió, perquè al final, quan baixa una quarta part dels equips que disputa una competició, no té gaire sentit això, però bueno, de moment la Federació Catalana de Futbol està mantenint aquest format i és una lliga divertida per aquesta banda, no apta per a cardíacs, no és una categoria que cada partit és una batalla, és una guerra, i bueno, que és molt entretinguda en aquest aspecte. A nivell purament competitiu, què passa? Doncs que, clar, en els últims anys ha ascendit un perfil d'equips de primera catalana a Lliga Elite més, podríem dir, de barri o equips que mai havien jugat a la primera catalana però que sí que ho estan fent a la Lliga Elite. Parlem de Turó de la Peira, parlem de Singuerlín, parlem d'equips de Sant Mauro, que mai havia estat a Lliga Elite i ho va estar, que és un equip de Santa Margarida de Montbui, Sant Juan Atlètic Montcada, que l'any passat va pujar a tercera divisió, del barri de Can Sant Joan de Montcada i Reixac, tocant amb Santa Coloma de Gramenet, aquest perfil d'equips que també estan jugant, que clar, no és el mateix perfil d'equips que jugaven en les dues primeres temporades a Lliga Elite. Anaves a Camps Grans, a Palamós, a Figueres, a la Rapitenca. Ha canviat aquest perfil i ara t'has d'adaptar una mica a tot això. Però bueno, s'ho han guanyat sobre la gespa. Al final les categories es guanyen sobre el terreny de joc i bueno, aquesta temporada estem veient això. No? El Castelldefels jugarà contra el Singuerlín aquest diumenge i, per exemple, d'aquí 2 setmanes i mitja rebrà el Turó de la Peira aquí al Municipal dels Canyars, un Turó de la Peira, que era un rival del Castelldefels, a la primera regional de finals dels 70, imagina el que parlem, no?
1: Sí,
0: i aquest futbol, doncs, bueno, és una mica el que està turlant una mica en aquesta Lliga Elite, no?
1: Clar, és un descens de 4, a més, és una quarta part, com dius, és un càstig excessiu. Jo no sé si en aquesta categoria podem parlar d'una filosofia de joc, és a dir, Sergi Cabré, doncs, intentarà imposar... N'has vist molt de futbol i ens sabràs dir per on va això. O si senzillament... Sí, ens haurem de concentrar a la lluita.
0: Bé, no, ell la veritat és que es defineix com un entrenador camaleònic bastant versàtil. És a dir, ell pels diferents clubs que ha passat, sempre la màxima ha estat competir, perquè Cornellà Mercantil, més enllà de la idea o del pla de joc, el que són equips d'obtenir resultats i de formar jugadors al màxim nivell, per després treure també un rèdit econòmic. Aquests jugadors, Mercantil i Cornellà, són clubs molt exportadors de jugador. L'Espanyol és veritat que vol competir més per guanyar les competicions, no? I ell, doncs, lògicament, el Castelldefels, com té la pressió, l'autopressió afegida i també la pressió que el Castelldefels és un club gran dins el context d'aquesta categoria, l'objectiu, evidentment, és estar a dalt, i quan tu estàs a dalt has de dominar els partits i has de ser protagonista des de la pilota, però ell també diu que el Castelldefels haurà de saber competir en aquests partits fora de casa més difícils, contra equips que juguen més directe, més vertical, que no elaboren, camps petits, camps estrets, i el Castelldefels ha de posar-se les dues pells, la de jugar a futbol i ser protagonista en els partits, sobretot en els partits de casa, a Canyars, que és un camp gran en el context de la categoria, i la d'anar a la guerra, entre cometes, o a la lluita més física en aquests camps, com per exemple aquest diumenge el camp del Singuerlín, que és un camp petit, és un camp estret, és un camp el perfil futbolístic del Singuerlín també és de joc molt directe, no? Com es diu ara, de buscar de seguida passada llarga per guanyar segones jugades, per guanyar pilotes soltes, i a partir d'aquí també molt l'aprofitament de les pilotes aturades, i tot això també és futbol i també és important.
1: Més enllà del primer equip, la Unió Esportiva Castelldefels té un paper importantíssim en el futbol formatiu. Com està ara mateix la qüestió?
0: Mira, la setmana passada ens comentava el secretari general de la Federació Catalana de Futbol, Sergi Garrido, que el Castelldefels aquesta temporada és el club amb més llicències federatives actives de la Federació Catalana de Futbol. Perquè, clar, els últims anys s'està donant una circumstància al futbol català, i és que la majoria de clubs grans estan creant fundacions amb un esperit competitiu, més enllà del caire social que puguin tenir, perquè molts d'aquests equips amb la matriu UE Cornellà, AE Prat, Atlètic Sant Just, etc., per posar exemples, molts competeixen ara sota el paraigua o a la nomenclatura fundació. I això fa que el Castelldefels, dels que no tenen una fundació competitiva, sí que tenim fundació des de l'any passat, però de moment no és competitiva, doncs sigui el club que més fitxes federatives té. Per tant, la dimensió del Castelldefels a dia d'avui, a nivell purament quantitatiu, és important, no? Aquest any seguim amb 60 equips, no? 10 femenins, pràcticament 950 jugadors i jugadores, i la fita més important que vam aconseguir la temporada passada és que després de 15 anys el juvenil A del Castelldefels, doncs, va retornar a Lliga Nacional Juvenil, que recordem que és la segona màxima categoria del futbol juvenil espanyol. No? Portem dues jornades de Lliga Nacional, primera jornada vam perdre contra Fundació Gram a casa, 0-1 els Canyars, però el passat dissabte van guanyar la Ciutat Esportiva de l'Espanyol a Sant Adrià per 1-2, una fita històrica, perquè en les 6 temporades anteriors del Castelldefels a Nacional mai havien guanyat, recordem que vam ser-hi entre 2005 i 2011, mai havíem guanyat, i en el retorn a Nacional, doncs, vam aconseguir, a la setena van a la vençuda i van guanyar el camp de l'Espanyol B. Parlem del juvenil B de l'Espanyol, no? Espanyol, el Castelldefels aquest any jugarà contra el juvenil B de l'Espanyol, juvenil B del Barça, juvenil B de l'Adam, que és el nostre rival aquest proper dissabte als Canyars, juvenil B del Girona i juvenil A de grans entitats com Mercantil, que dèiem abans, juvenil A del Cornellà, perquè va baixar la temporada passada, o sigui, jugarem ja gairebé contra la crem de la crem. No estem a divisió d'honor, però ja és una categoria molt important, no? I aquesta és la fita màxima que vam aconseguir la temporada 25-26, a part de mantenir els 4 preferents de futbol 11 que teníem, que és una categoria ja important, i ascendir la via sub-12 també a preferent des de primera, a futbol 7, que també era un objectiu de la temporada que es va aconseguir.
1: Això són molts nois i noies, és a dir, en el futbol formatiu del Castelldefels, com deies, tants equips, vol dir que hi ha molta gent implicada.
0: Sí, hi ha molta gent implicada, evidentment l'estructura ha d'anar creixent, perquè si no, evidentment, això no, les coses no surten. És veritat que quan tens tanta gent la dificultat augmenta. El Castelldefels, recordem que ara disposa de 3 instal·lacions per poder entrenar i competir, que són el municipal dels Canyars, el municipal Campina de Fernando Pintado i l'esportiu municipal Pitort, i a partir d'aquí, doncs, bueno, el club fa malabars, entre cometes, per anar quadrant-ho tot, però ho va quadrant, i després, bueno, a nivell competitiu hi ha anys millors i anys pitjors, però bueno, estem consolidats en aquest nivell mig alt de la categoria del futbol, del món del futbol base català, i intentant créixer.
1: Ja a la recta final d'aquesta conversa, si parlem dels despatxos, hi ha estabilitat a la junta directiva a hores d'ara?
0: Bé, el Castelldefels té una junta directiva que va guanyar eleccions a la març del 2022, i sí que és veritat, i com és una entrevista, com és un programa que es diu A Fons, ho hem de dir, els últims mesos hi ha hagut alguns canvis a la junta directiva. Un parell d'integrants de la junta directiva n'han deixat de formar part per diferents circumstàncies. I bé, ara que són la que era vicepresidenta Pilar Estévez i Natàlia Cantero, ja no formen part de la junta directiva del Castelldefels. El mandat acaba al març del 2028, però bueno, en realitat acabarà al gener del 28, perquè és a partir d'aquell moment quan s'ha d'encetar el procés electoral. I bé, en aquest sentit, doncs, bueno, sí que s'han produït diferents canvis. Jordi Zorrilla segueix sent el president que era el 2022. I bueno, sobretot intentar en matèria econòmica que tot continuï com fins ara, que el club afortunadament des de 2015 doncs, ha anat creixent molt econòmicament després de les èpoques tan complicades que va viure, i podem dir que vivim una època prou bona i prou estable a nivell econòmic, i a seguir enfortint-se a nivell social i a nivell institució. Però bueno, sí que és veritat que s'ha de dir que hi ha hagut canvis a la junta directiva en els darrers 3-4 mesos, que aquestes dues persones han abandonat la junta directiva de la Unió Esportiva Castelldefels.
1: Fa dos anys el club va celebrar el 75è aniversari, ja en la recta final d'aquesta conversa, Carlos. D'aquella commemoració, ara que ja ha passat, què va deixar en l'ambient aquell aniversari?
0: Bueno, va deixar un bon ambient, perquè és veritat que fins i tot algunes entitats de Castelldefels ens han pres idees, no? Prestades, no? I vam parlar fins i tot amb alguna d'elles, recordem, van fer una exposició itinerant amb records de la Unió Esportiva Castelldefels, un gran acte commemoratiu del 75è aniversari, samarreta especial pel 75 aniversari, també el llibre que vaig tenir l'honor de poder publicar sobre la història dels 75 anys de la Unió Esportiva Castelldefels. Bueno, van fer diferents actes al llarg de tota la temporada, repartits durant tot l'any, i la veritat és que va anar força bé i encara són recordats alguns d'aquests actes, i la veritat és que bueno, amb ganes de seguir fent coses pel club i sobretot de seguir conservant la memòria històrica, que sabem que en els clubs no grans com el nostre doncs costa bastant.
1: Aha. El llibre que vas fer, motiu del 75è aniversari, portava per títol, Carlos, Sempre endavant. Una persona que coneix la història del club tantíssim. No sé si hi ha algun aspecte que descobrissis en aquella documentació.
0: Bueno, vaig descobrir bastantes coses, la veritat, perquè vaig fer una investigació profunda, també en arxius i de més, en l'Arxiu Municipal de Castelldefels i de més, però sobretot el que va destacar de la investigació que vaig fer va ser una mica el conèixer més de primera mà la realitat dels primers anys de vida de la Unió Esportiva Castelldefels, que van ser uns anys convulsos i complicats, sempre ho són, un club que neix l'any 1948, doncs en el context d'uns anys de postguerra difícils, com era en aquells moments, doncs li va costar. Però sí que és veritat que la il·lusió i les ganes de molta d'aquella gent, de moltes famílies que tots ens sonen de la ciutat de Castelldefels, que som de Castelldefels de tota la vida, doncs va permetre que el club subsistís. I em quedo amb això, amb aquells primers 12-13 anys que van ser els més difícils i que els he pogut conèixer molt més de prop. No?
1: Uh-huh. En un minut, Carlos, el llibre es titulava, dèiem, el subtítol era Sempre endavant. Com ens imaginem la Unió Esportiva Castelldefels, no sé, d'aquí 25 anys, quan arribi el centenari?
0: Doncs esperem que segueixi subsistint. Sí que és veritat que el món del futbol i el món de l'esport ha canviat i segueix canviant molt, però el que jo sí que espero i desitjo és que segueixi com fins ara i sobretot que continuï sent el referent futbolístic de la ciutat de Castelldefels sense perdre l'essència que diu que tot nen o nena que vulgui jugar a futbol a Castelldefels té les portes obertes en aquesta entitat, perquè al final és l'entitat més antiga de Castelldefels, no? A nivell esportiu i gairebé social.
1: La Unió Esportiva Castelldefels, futbol protagonista avui a l'emissora municipal. Carlos de Frutos, responsable de comunicació de la Unió Esportiva, gràcies per acompanyar-nos.
0: A vosaltres, Xavi, i un plaer.
1: Avui futbol, Unió Esportiva Castelldefels, a fons.

0: fons. Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels. El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels. Dilluns esportiu.
1: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
2: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels.
3: Junts, el PNB i Podem mantenen a l'aire, per motius oposats, el seu vot al decret d'habitatge aprovat ahir pel govern espanyol. Bon dia, són les dues.
4: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
3: Màxima incògnita hores d'ara sobre el futur dels dos decrets d'habitatge. El primer, el que inclou el gruix de les mesures, ha entrat avui en vigor, mentre que el segon, el de les pròrrogues indefinides i que inclourà indemnitzacions dels propietaris que no justifiquin la no renovació de contractes, encara no s'ha publicat, Joan Bota.
5: Podem criticar que els decrets s'hagin trossejat i amenaça amb un tot o res. Esquerra Oriol Junqueras ha anunciat que votarien a favor dels dos textos, però just després Gabriel Rufián ho ha posat en dubte i Junts i el PNB s'estudien el primer decret, mentre es dona per fet que tombaran el segon, amb la incògnita de si algú tindrà temps d'acollir-s'hi.
3: Madrid, Tània Tàpia.
6: Res està fet encara, els partits es guarden les cartes, però els que són determinats, com PNB, Junts o Podem, no tanquen la porta a donar suport al decret, però reclamen més temps. La Moncloa és optimista, el gran paquet d'habitatge inclou mesures de Junts, també d'altres formacions, i confien que divendres el Congrés les avalarà. Avui, tant Sumar com PSOE dedicaven bones paraules als de Puigdemont. Isabel Rodríguez i Ernest Urtasun, són ministres.
7: Seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
8: I Junts per Catalunya ha inclòs coses al decret que tenen valor i que són importants i que s'hi poden sentir reflectits.
3: De seguida us detallem totes les mesures i la concreció de les possibilitats de cadascuna de sobreviure a la votació del divendres, que és el dia en què la plaça de Catalunya s'ha llevat amb una acampada pel dret d'habitatge que, a diferència de la de la Puerta del Sol de Madrid, aquí no està convocada pel sindicat de llogateres, Sant Escura.
9: Són un centenar de persones que tenen la intenció de quedar-se com a mínim fins divendres. A l'assemblea d'aquest vespre a les 9 ho acabaran de decidir. Paral·lelament, el sindicat de llogateres ha convocat una cassolada per demà a les 8 del vespre.
3: Per aquells que sí que van poder comprar un habitatge, avui també és notícia que l'Euríbor s'ha disparat el mes de setembre, ha arribat al 3,2%.
5: Se situen màxims de 2 anys, cosa que tornarà a encarir les hipoteques. Els experts avisen que la tendència a l'alça es mantindrà.
3: I al Parlament de Catalunya, el president Salvador Illa proposa modificar el Codi Penal per endurir les penes per la tinença o l'exhibició d'armes.
5: És l'anunci del dia, el debat de política general, on Junts forçarà una votació per reprovar el president que no tirarà endavant perquè Esquerra ja ha avançat al matí de Catalunya Ràdio que no s'hi sumarà.
3: Parlament. Jordi i Marta Corbalan.
10: Si reprovar políticament la gestió d'un president de la Generalitat a mig mandat és un gest inusual al Parlament. La juntaire Mònica Sales ho justifica i el president hi treu importància.
11: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
12: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans. I la història, no tinc cap dubte, ni cap inconvenient que sigui així, que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
13: A diferència de Junts, els principals socis del govern, Esquerra i els Comuns, han mantingut la mà estesa al president Illa, però li han exigit avenços tangibles per sostenir el que queda de legislatura. El republicà Josep Maria Jové li ha reclamat que compleixi els acords d'investidura i Jessica Albiach dels Comuns que no es quedi amb la feina mig fer.
14: Si està disposat a complir l'acord d'investidura i a defensar-ne la literalitat i l'esperit, nosaltres, com vostè sap, hi serem.
15: Vostè per això se queda amb la feina a mitges. Sempre, sempre a mig camí del que la gent necessita i on la gent espera que arribi.
3: I atenció també a això. Un avió que anava dels Emirats Àrabs cap a Israel ha aterrat d'emergència aquest matí a l'Aràbia Saudita per un incident entre els pilots de l'avió. Jerusalem, Jordi Brascó.
16: De moment, Israel ho investiga com a possible acte terrorista perquè tenen indicis que un dels pilots hauria atacat l'altre amb la intenció de segrestar l'avió. La baralla hauria alertat alguns passatgers que haurien reduït el pilot i aterrat l'aeronau sense més inconvenients. Els dos pilots ferits han estat traslladats a l'hospital.
3: I al Catalunya Migdia d'avui també us parlarem de semàfors i de colònies.
5: En el primer cas, per una norma de la DGT que obliga a canviar els semàfors en groc intermitent, que demanen precaució a moltes cruïlles per semàfors en verd o vermell per augmentar la seguretat. I en el segon cas, per la vista de la patronal de les cases de colònies, que les reserves els han caigut un 80%. I també per les denúncies de l'USTEC de les pressions, diuen, del departament perquè abandonin aquesta protesta que té un gran impacte econòmic al sector privat.
3: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
17: Bon dia.
3: Rafinha torna a Barcelona.
17: Un cop arribi li faran més proves, però la Federació Brasilera ja ha dit que té un edema a la cuixa i que per això l'alliberen de l'últim amistós que havia de jugar amb el Brasil a l'Índia. Des de l'entorn del jugador asseguren, però, que Rafinha no té cap lesió i que només són molèsties. Avui a 6:45, Roma-Barça, segon partit de les Champions de les Blaugranes. Des de les 6 podreu seguir la transmissió a la TDG i sentirem el Catalunya Migdia a Lamine Yamal després de tornar a firmar una gran actuació en l'Espanya-Croàcia.
3: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
18: Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·la, però amb algunes aturades a l'N2 a Caldes de Malavella, direcció Girona, per un accident. La C-17 a Parets del Vallès en direcció Barcelona. La Ronda A dalt entre Pedralbes i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat. I d'altra banda, la carretera d'Horta a Cerdanyola, la B-1415, encara es fa pas alternatiu per l'esllavissada d'ahir durant la tempesta a l'altura del barri de Montflorit. I a Rodalies, en retards a l'R2, R2 Nord i R4 per diverses incidències ja resoltes.
3: I ens falta el temps.
19: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
3: Francesc Mauri, bon dia.
20: Bon dia.
3: Ahir vam tenir aiguats en alguns punts i avui continua la inestabilitat, no?
20: Sí, i a més, amb sorpresa aquesta inestabilitat, perquè, de fet, l'escenari que hem tingut al matí, cap mapa dels d'ahir, cap, el preveia. Per tant, doncs, la sorpresa del matí ja l'hem tingut i entrem en 72-96 hores de molta, molta incertesa en el pronòstic. Consell número 1. Qualsevol aplicació mòbil, qualsevol previsió que digui quin temps farà divendres, dissabte i diumenge, no ens la creguem, perquè això pot canviar cada hora, cada 6 hores, cada 12 hores. Número 2, el pronòstic més fiable, 24 hores vista, i aquest és el que comentem, que ens podria portar alguns ruixats dispersos aquesta tarda, però sobretot més preocupants amb avisos taronja demà a la tarda i demà a la nit.
3: Doncs vaja, per refiar-nos del Francesc Mauri i dels meteoròlegs del 3CAT, que aquells sí que ens donen la previsió actualitzada. Gràcies, Francesc, bon dia.
20: Gràcies, bon dia.
19: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Les 2:07. Avui s'ha conegut la lletra petita dels decrets d'habitatge. L'un s'ha publicat al Butlletí Oficial de l'Estat. L'altre també s'ha fet públic, tot i que es publicarà al BOE demà. Això ha permès saber que la prohibició de la compra especulativa dels anomenats fons voltor no serà generalitzada, sinó que es limitarà a determinats casos. També hem sabut que s'implica les comunitats autònomes en la suspensió dels desnonaments. El segon text, que és el que contempla la pròrroga automàtica dels contractes, preveu que, si els propietaris no compleixin, hauran d'indemnitzar amb un any de renda els llogaters. Aquest segon decret és el que més difícil té prosperar divendres al Congrés dels Diputats. Jordi Canal, bon dia.
21: Bon dia.
3: Anem a pams. Comencem pel primer decret, que és el que prohibeix la compra especulativa.
21: Sí, la definició del decret per als fons voltor, no els anomena així, és la de tota entitat amb o sense personalitat jurídica que inclogui el seu objecte social l'adquisició d'habitatges. Aquestes entitats no tindran del tot prohibit comprar pisos, només se'ls impedirà fer-ho per un preu inferior al 70% del valor de taxació. És una mesura que s'aplicarà fins al 31 de desembre de 2028. Aquests fons també seran els que no podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys sense cap mena de compensació. En canvi, sí que en rebran les persones físiques o jurídiques que es dediquin al lloguer assequible. Aquí aquí és on hi ha aquesta implicació amb les comunitats. El govern autonòmic de Torn haurà de pagar-los el deute dels inquilins si no els ofereix una alternativa habitacional. L'Estat, però, compensarà després les comunitats.
3: El decret també recupera la pròrroga extraordinària dels contractes que va decaure el mes d'abril.
21: Si els llogaters amb contractes que acabin abans del 31 de desembre de 2028 poden demanar 2 anys extra. A més, es congelen les pujades de preu anuals per als pisos que tinguin un lloguer superior a l'índex de referència estatal. Si no el superen, les pujades estaran limitades un màxim del 2%. A més, la nova normativa introdueix mesures per regular el lloguer temporal i d'habitacions, tot i que a Catalunya hi ha normativa pròpia, estableix un IVA del 10% als pisos turístics, que en molts casos n'estaven exempts, i fixa diverses reduccions i deduccions en la renda, tant per propietaris com per llogaters.
3: I demà està previst que es publiqui el segon decret, el que preveu anar més enllà en les pròrrogues dels contractes i penalitzar els propietaris que no les compleixin amb indemnitzacions de 12 mensualitats de lloguer.
21: Segons el text, per norma general, els contractes es prorrogaran obligatòriament per 5 o 7 anys més, depenent de si el propietari és una persona o una empresa, cada vegada que vencin aquests contractes. Si algun propietari se salta aquesta obligació, haurà de pagar l'equivalent a un any de lloguer, que es calcularà d'acord amb els preus de l'índex de referència, no del contracte. En qualsevol cas, hi ha diverses excepcions que permeten no prorrogar el contracte sense pagar aquesta indemnització, com que el propietari necessiti l'habitatge per un familiar de fins a segon grau de consanguinitat, que el llogater no hi visqui durant 6 mesos sense causa justificada, o que l'inquilí sigui titular d'un altre habitatge al mateix municipi.
3: En qualsevol cas, l'aplicació de tots aquests decrets, els 2 decrets, dependrà de si el Congrés dels Diputats els convalida o no divendres. I sobre això hi ha moltes incògnites. Junts per Catalunya i el PNB mantenen, per exemple, la seva incògnita, però no posen traves a l'aprovació del gran paquet sobre habitatge que s'ha de votar divendres. A l'espera de llegir el detall, les dues formacions, que són determinants, s'hi posen bé, i la Moncloa confia que podrà aprovar el primer decret i sortir reforçats en un moment d'agitació social al carrer. El que no té cap opció de prosperar és el segon decret, el de Sumar, amb els lloguers indefinits. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
6: Bon dia, res està fet encara, però hi ha optimisme a la Moncloa, perquè ni Junts ni el PNB es tanquen en banda. La formació de Carles Puigdemont es queixa de les formes. Un dels decrets encara no és ni el BOE, però la realitat és que moltes de les seves mesures que escoltaven estan incloses a la norma. Jordi Turull, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Nosaltres ens movem pel rigor, no pels tòpics. I, per tant, què estem fent ara? Mirant tota la lletra petita que pugui haver-hi, perquè és molt que ens estem jugant amb això.
6: També aplanen el camí des del PNB. El seu president, Aitor Esteban, s'ha deixat veure pel Congrés amb el ministre Félix Bolaños. Una imatge buscada, segons la Moncloa, i que mostra que les coses van bé. Tant des del PSOE com des de Sumar, cordialitat i bones paraules cap a Junts. Sentim Isabel Rodríguez i Ernest Urtà, són ministres.
7: Seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
8: I Junts per Catalunya ha inclòs coses al decret que tenen valor i que són importants i que s'hi poden sentir reflectits.
6: I Podem, doncs, es guarda les cartes. Demà reuneix amb el sindicat de llogateres per decidir la seva posició. Esquerra, Oriol Junqueras deixava clar des del Parlament que hi votaran a favor, però des de Madrid, Gabriel Rufián el contradeia.
1: Són propostes que nosaltres votarem a favor, però són propostes clarament insuficients.
22: Sé que des de Barcelona se dice eso.
23: Junqueras ha dicho eso hoy a la mañana.
22: No. Vamos a revisar hasta la última coma. Me da igual a quien contradigo, yo voy a leerlo hasta la última coma.
6: Qui diu que ho té clar és el PP, que ja s'ha avançat en el seu vot, diu que serà un no rotund. Feijó qualifica el govern de trampós sense entrar a valorar les mesures.
3: Això pel que fa referència a la derivada política, podríem dir. Però, mentrestant, al carrer, les acampades s'estenen arreu del territori. A Barcelona, un centenar de persones ha passat la primera nit acampats a la plaça Catalunya i tenen previst quedar-s'hi fins divendres. El sindicat de llogateres, però, no ha liderat aquesta proposta, però celebra qualsevol tipus de protesta per exigir el dret de l'habitatge. El sindicat ha convocat una cassolada davant dels ajuntaments per demà al vespre i més manifestacions per dissabte. Anem a plaça Catalunya, Anna Escura.
24: Bon dia. La convocatòria, diuen, va ser personal i espontània i, com deies, no té el suport de cap sindicat d'habitatge. De fet, el sindicat de llogateres ha convocat una cassolada per demà a les 8 del vespre a la porta de l'Ajuntament de cada municipi. A plaça Catalunya, la majoria són joves implicats en la lluita social i en la defensa dels drets de les persones i tots, diuen, reconeixen com a propi el problema de l'habitatge. La intenció és quedar-se a Plaça Catalunya com a mínim fins divendres, que és el dia en què es votaran els dos decrets al Congrés. La decisió l'acabaran de prendre aquest vespre a les 9. Per ells, el problema de l'habitatge va molt més enllà del decret Mari Carmen. En Marek ens ha explicat què reclamen per Catalunya.
2: Que deixin de fer papers mullats, que deixin de donar-li vida als especuladors. No creiem amb les solucions que ens estan plantejant des del Parlament, des de la Generalitat, des del Gobierno. Ens diuen moltes paraules i ens intenten dir mentides i ja no ens les creiem.
24: L'Arteco, per la seva banda, ens ha dit quin és el missatge que esperen que arribi als polítics catalans.
4: Volem que el govern activi un pla d'emergència habitacional per la gent que viu al carrer, igual que si hagués una dana o hagués un Covid, que aquesta gent tingui un pla d'emergència que els hi posi al centre.
24: A l'Assemblea del Migdia s'han organitzat en comissions que es faran càrrec, entre d'altres, de la neteja de l'espai o del menjar. Per aquesta tarda han organitzat diversos tallers, una assemblea, una jam session i l'assemblea de les 9.
3: I mentrestant, l'Associació de Promotors i de Constructors d'Edificis alerta que els decrets del govern espanyol ja frenen projectes de lloguer i vaticina que comportaran la desaparició d'habitatges d'arrendament. Els promotors qualifiquen de voràgina legislativa al marge del sector privat les últimes iniciatives de l'executiu. Barcelona, Joan García.
9: Dures crítiques dels promotors al govern espanyol a qui acusen de legislar només per a uns quants i no per a tothom. Dels últims decrets, bàsicament, consideren que compliquen la vida al 90% de propietaris del parc de lloguer. Per això, Xavier Vilajoana, president de l'associació, fa aquest vaticí.
10: La gent aguantarà que s'acabin els contractes, posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer. Sabeu què passa? Que s'està legislant per intentar corregir els efectes d'aquells que ostenten el 4% del mercat de lloguer d'aquest país.
9: Els promotors reclamen solucions estructurals, com ara modificar la llei del sòl per desbloquejar planejaments a mig fer que, segons diuen, contenen gairebé la meitat de l'oferta per habitatge protegit. L'associació farà els dies 7 i 8 d'octubre a Barcelona un congrés de l'habitatge amb la participació tant del sector públic com del privat.
3: I enmig de tot això, una constatació. L'habitatge és el dret social més feble, segons l'última enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. Només un de cada 10 ciutadans creu que l'accés a un lloc per viure digne està garantit per totes les persones. En canvi, en sanitat o en educació són el 60% els que valoren que arriben a tothom, Pilar García.
11: Sí, ho he dit d'una altra manera. El 70% dels enquestats creuen que l'accés a l'habitatge només està a l'abast d'algunes persones i un 20% que no està garantit per a ningú. L'enquesta es va fer entre el 10 i el 17 de setembre, abans, per tant, del moviment social, arran al desnonament de la Mari Carmen i els decrets del govern espanyol per intentar pal·liar la crisi de l'habitatge. L'enquesta del CIS també pregunta pels impostos i 7 de cada 10 ciutadans creu que rep menys del que aporta les administracions públiques i que no paga més qui més té.
3: Estem parlant molt de lloguer, però l'habitatge també pot ser un problema per aquells que tenen una hipoteca, especialment una hipoteca variable. L'Euribor ha tancat el mes de setembre el nivell més alt en dos anys, el 3,24%, cosa que encarirà uns 100 euros les quotes mensuals dels qui revisin el seu préstec amb aquest indicador, Laia Ortega.
25: Com que es dona per fet que tant aquest any com a principis del que ve el BCE tornarà a pujar els tipus d'interès, aquest indicador se seguirà inflant i fregarà, diuen els experts, el 4%. Així ho creu el fundador i director general de Trioteca, Ricard Garriga.
26: No creiem que sobrepassi el 4, però sí que estigui 3 alt, arrossant el 4, segur. Més que res, per les prediccions que estem veient i el canvi, el gir de timó que estan fent els bancs a les hipoteques fixes.
25: Segons Garriga, les hipoteques fixes, que ara són les més habituals, també pugen justament perquè els bancs, veient l'evolució de l'Euribor, també les estan encarint.
3: Mentrestant, el president Salvador Illa proposa modificar el Codi Penal per endurir la tinença i l'exhibició d'armes de foc, que comportaran sempre penes de presó efectiva. La reforma es presentarà a les Corts espanyoles com una iniciativa legislativa del Parlament i la defensaran tres diputats de la Cambra Catalana. Ho ha anunciat el president de la Generalitat durant el debat de política general. Aquesta proposta afectarà tant les armes de foc com les anomenades armes prohibides. Miquel Jarque, bon dia.
27: Bon dia.
3: Pel que fa a les armes de foc, en quin context ens trobem?
27: Doncs
8: mira, els Mossos d'Esquadra ens expliquen que el primer semestre d'aquest any s'han registrat una setantena d'incidents amb armes de foc. És un 45% més que en el mateix període de l'any passat. Aquest fet ha provocat 6 morts i 27 ferits. Segons dades del cos, entre gener i juny s'han intervingut unes 180 armes, un 15% més que l'any passat. La majoria curtes. Això s'explica perquè tenen un preu més assequible i perquè hi ha més desinhibició a l'hora de fer-les servir. En aquest context, el president de la Generalitat proposa duplicar les penes previstes fins ara, imposar penes de presó per l'exhibició, tant si es disparen trets com si no, ja que s'elimina aquesta rebaixa que hi havia fins ara d'un grau si es demostra que no es volia fer servir amb una finalitat il·lícita. Ho ha anunciat el president Salvador Illa durant el debat de política general.
5: Saben vostès que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i vícita d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i vícita d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues. No?
8: I la marihuana. La proposta haurà de passar primer pel Parlament aquest octubre i per acabar votant-se definitivament al Congrés mesos enllà.
3: Doncs aquesta proposta del president Illa s'ha conegut al debat de política general. Estem a la segona jornada d'aquest debat amb les intervencions dels grups parlamentaris. Junts per Catalunya, que ha estat el primer grup de l'oposició, proposarà que el ple voti demà la reprovació del president Illa. És una iniciativa inusual al Parlament, amb poques opcions de prosperar, encara que Esquerra i els comuns, els socis preferents del govern, apugen també el to de l'exigència. Anem al Parlament. Jordi Corbalán, bon dia.
12: Sí, què tal? Bon dia. Amb el compte enrere per la tornada de l'exili del seu líder, Carles Puigdemont, Junts per Catalunya endureix el to contra el president Salvador Illa buscant polaritzar el debat. L'acusen d'ensorrar Catalunya. La líder juntaire al Parlament, Mònica Sales, ha etzibat al president que no és digne del càrrec i demana que la cambra el reprovi. Conscient que una reprovació no té a la pràctica conseqüències polítiques, el president acusa Junts d'exagerar i de presentar un escenari que no correspon a la realitat de Catalunya.
13: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. Vostè no ha estat a l'altura d'aquesta institució. Amb la seva actitud, no és digne d'aquest càrrec. A Catalunya, desgovern, i a Madrid, submissió.
5: Miri, quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè en formava part, què vol que li digui? Una reprovació no sé com prendre-me, va. Si li sembla, deixem les qüestions de la dignitat a banda. I si li sembla, deixem que siguin els ciutadans i la història, no tinc cap dubte, ni cap inconvenient que sigui així, que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
12: Malgrat aquest duel dialèctic, el president ha estès la mà al primer grup de l'oposició perquè se sumin a l'acord d'educació, al nou finançament i als decrets d'habitatge del govern espanyol.
3: Per la seva banda, els principals socis parlamentaris del govern, Esquerra Republicana i els comuns, han mantingut la mà estesa al president de la Generalitat, tot i que li han exigit avenços tangibles per sostenir el que queda de legislatura. Illa s'ha compromès, de nou, a complir tots els acords d'investidura i ha agraït als socis el seu sentit de país. Seguim al Parlament, ara, però, amb Marta Corbalán. Bon dia.
14: Hola, bon dia. A diferència de Junts, que ha trencat tots els ponts a Illa, Esquerra i els comuns li han mantingut la mà estesa, però sí que han apujat el to contra el president. Els republicans l'acusen de no tenir cap projecte de país, de falta de lideratge polític i de no tenir ambició ni nacional ni social. Tot i els retrets, el cap de files d'Esquerra al Parlament, Josep Maria Jové, ha mantingut una actitud de col·laboració amb Illa si compleix tots els acords i força el PSOE a complir-los. Illa s'hi ha compromès.
15: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres. Perquè sense complir els acords signats no podrà tenir-ne de nous i l'estabilitat que tant desitja trontollarà, perquè se li acaba el temps.
5: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura, que s'estan complint, estem aproximadament a meitat de mandat i tenim aproximadament una meitat dels acords ja complerts i treballant en la resta d'ells.
14: Els comuns han collat el president Illa, sobretot en habitatge, que és el seu principal cavall de batalla. La seva líder al Parlament, Jéssica Albiach, ha tingut un to especialment dur amb els socialistes i els acusen de no ser prou ambiciosos. Illa s'ha mostrat disposat a fer el que calgui per solucionar la crisi en l'habitatge i a posar sancions contundents a qui incompleixi la normativa.
16: Vostè s'ompli la boca parlant d'intervencionisme del mercat, però és que cada vegada que li diem que s'ha de tallar de socarrel la compra especulativa, vostès o posen excuses o resulta que li estremolen les cames.
5: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res i no em tremolaran les cames i no m'entremolaran. Ara jo li dic, que crec que podem dir, perquè és veritat, que som les comunitats de la comunitat autònoma que més està fent en habitatge.
14: Els comuns han defensat apujar els impostos als fons d'inversió que comprin molts habitatges i ho portaran demà a votació en una de les seves propostes del debat de política general.
3: I la resta de grups, Jordi, què ha dit al debat?
12: Doncs el líder del Partit Popular, Alejandro Fernández, i el president Salvador Illa s'han burxat mútuament amb el nou model de finançament.
5: A mi em sembla que vostè, que ha tingut a l'àmbit del seu partit el coratge d'enfrontar-se a qui ho volia defenestrar, que no és ni més ni menys que el senyor Feijó, aquest coratge que va tenir, per què no ho té per defensar el finançament de Catalunya?
0: Aquí l'únic que no té coratge per enfrontar-se a Pedro Sánchez és vostè, que viu sotmès fent d'utillero, de palanganero del senyor Sánchez.
12: I el líder parlamentari de Vox, Ignacio Garriga, i el president han mantingut un agre cara a cara.
0: ¿Va a montar algún tipo de estructura para espiarnos? ¿Va a encargar algún tipo de leire en versión catalana para perseguir a nuestros hijos o directamente va a hablar con narcotraficantes para eliminarnos? Porque este es el retrato de su partido, señorilla.
5: Vostè és un maleducat. Vostè és un provocador. Vostè és un demagog. Només assenyala culpables. I això no és política, això és odi amb un escó.
12: El debat es reprendrà d'aquí a poc més de mitja hora, a les 3 de la tarda, amb les intervencions dels representants de la CUP, Aliança Catalana i el PSC. Després, els grups registraran les propostes de resolució que es debatran i es votaran demà a la tarda.
3: A partir de les 3, com deia el Jordi, reprèn el debat i el podreu seguir íntegrament a 3Cat Info. Ara, però, abans de la publicitat, una història d'allò més rocambolesca. Aquest matí s'ha desviat un vol que anava cap a Israel per la sospita que el copilot volia estavellar l'avió, que duia 150 israelians a bord. Part de la tripulació l'ha reduït després que apunyalés el pilot i que l'aparell fes un descens sobtat de 4.000 metres en menys de 30 segons. Israel tracta l'incident com un atac terrorista. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
7: Bon dia. Encara hi ha moltes incògnites al voltant del que ha passat en el vol d'aquest matí de Fly Dubai, que viatjava de Dubai a Tel Aviv, però oficials de seguretat israelians admeten una certesa, que s'ha evitat un desastre de grans dimensions. El Mossad i el Shin Bet investiguen l'incident basant-se en la teoria que es tracta d'un intent de segrest fallit per part d'un dels dos pilots que hauria apunyalat l'altre per fer-se amb el control de l'aeronau. La baralla hauria alertat alguns dels passatgers que haurien intervingut per recuperar el control de l'avió, que en 30 segons ha perdut 4.000 metres d'alçada. Les autoritats de l'aeroport saudita de Tabuk, on s'ha produït l'aterratge d'emergència, informen que tant el pilot com el copilot estaven ferits i que han estat traslladats a un hospital. L'avió transportava prop de 180 passatgers, la majoria israelians.
3: D'aquí a 4 minuts seran 2:15. Fem una pausa i de seguida continuem.
17: Catalunya migdia.
18: Mamma mia. Mamma mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mammiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
19: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
20: Infla't de tant compra bé pel nostre aniversari amb megadescomptes cada dia, com el 30% en totes les xocolates i xocolatines, que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 30 de setembre, a Carrefour.
21: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
27: Grans batutes. Grans emocions.
28: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
27: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
28: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
27: Entrades a auditori.cat.
29: 100 concursants demostraran aquesta setmana si coneixen bé els nostres municipis.
30: Viladrau,
29: Guissona,
30: Salou.
29: I si ens poden arribar al cor amb una venera.
30: Només en quedaran 50. Torna Soc i Seré.
27: Nova temporada de Soc i Seré. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
31: Hola, tenim 20 segons per recordar-vos que... Ostres, ja n'hem perdut 3 explicant això dels 20 segons. Molt malament.
1: Tornem-hi. Bàsicament, volem dir-vos que... Ai, bàsicament sobrava. En resum, que aquest cap de setmana se celebra a Besalú el Liber és Liber, el festival de l'edició independent que desperta més simpaties del país. Perdre-se'l no s'hi val. Aquest cap de setmana, Liber és Liber a Besalú.
2: Així és que vostès m'han vingut a veure.
4: Quim Masferrer reestrena el seu exitós espectacle Temps, una comèdia que ens parla de la mort, però sobretot de la vida. I tu, què faries si et diguessin que et queden només 90 minuts de vida? El Teatre Borràs. Més informació i venda d'entrades a balanyanviu.com.
6: Catalunya migdia.
3: Falta un minut per arribar a dos quarts. L'Ajuntament de Barcelona demana a la DGT una moratòria en l'aplicació de la nova regulació semafòrica que ha d'entrar en vigor demà 1 d'octubre. La norma prohibeix el semàfor groc intermitent que, fins ara, permetia el pas de vehicles coincidint amb el verd pels vianants. Barcelona, David Àngela.
9: L'objectiu de la DGT és reduir els conflictes i la sinistralitat entre vehicles i usuaris vulnerables, com són els vianants i ciclistes, però l'Ajuntament de Barcelona adverteix que la seva aplicació congestionaria el trànsit rodat i també afectaria la fluïdesa de vianants i ciclistes. Segons el consistori, a Barcelona hi ha 1.500 semàfors d'aquesta tipologia i 500 interseccions per bicicletes d'aquestes característiques. D'altra banda, la nova normativa de trànsit també estableix que els motoristes han de portar guants de protecció i calçat tancat. A diferència de la resta de l'Estat, el Servei Català de Trànsit manté la negativa de permetre la circulació de motos pel voral. Ramon Lamiel, el seu director, ho justifica en declaracions a aquesta emissora.
10: És un espai importantíssim de seguretat. En autovies, si bé això es permet fer en autopistes i autovies, en autovies circundants o del perímetre de Barcelona, al voral també hi circulen els ciclistes. Per tant, aquesta barreja de trànsit ciclistes motoristes no ens sembla adequada.
9: La normativa finalment permet que els motoristes utilitzin també intercomunicadors.
3: En punt, 2:45 de la tarda. Les reserves d'activitats de lleure i de colònies escolars han caigut un 80% aquest curs arran del conflicte entre els mestres i el Departament d'Educació, que continua en punt mort. L'Associació Catalana d'Empreses de Lleure, Educació i Cultura, la SELEC, avisa que aviat hi haurà algun negoci que haurà de tancar, Mònica Mas.
11: Sí, calculen que tot plegat provocarà prop de 3.000 acomiadaments, principalment en l'àmbit de les colònies a tot Catalunya. El gerent de la SELEC, Pep Montes, assegura que moltes petites i mitjanes empreses no tenen marge de maniobra i demanen tant al Departament d'Educació com als docents que busquin una sortida. N'ha parlat a Catalunya Ràdio.
22: En una acció de pressió com aquesta tan radical, el que fa és abocar a les empreses. Moltes entren en risc de fallida. Per això reclamem que tant el Departament d'Educació com el representant dels docents siguin raonables a l'hora de negociar i de buscar el diàleg que porti cap a un acord.
11: Davant d'aquesta situació, algunes associacions de pares d'alumnes, les AFAs, es plantegen organitzar al marge del Departament d'Educació les colònies i sortides, però això té un problema legal i és que no es poden fer dins l'horari lectiu. Des de la FAC, que és la federació que les agrupa, l'Indon Gasull posa la pilota a la taulada també del govern.
23: Ho posa com una prioritat i estableix una negociació real i una regulació per part del Departament d'Educació, per part del govern, per intentar garantir que aquestes colònies escolars es puguin seguir fent. I, per tant, creiem que és simplement un tema de voluntat política, de buscar.
11: A hores d'ara hi ha unes 1.360 escoles i instituts que s'han adherit a la iniciativa de no fer colònies ni sortides escolars.
3: Doncs precisament sobre això, aquest migdia a Lleida, delegats sindicals de l'USTEC, de la CGT i de la Intersindical han denunciat pressions del departament i també de les direccions dels centres per intentar revertir la decisió dels claustres de no fer sortides ni colònies. Lleida, Pere Joan Álvarez.
24: En concret, els sindicats asseguren que han tingut coneixement de centres on algunes direccions estarien promovent noves votacions dels claustres de professors o buscant altres vies per revertir les decisions preses pels mestres. Sentim Rosa Aguilar d'USTEC a Lleida.
26: Les direccions doncs, ara estan pressionant per a que els mateixos mestres i professors que han decidit no fer sortides de colònies doncs, reconsiderin fer-les, reben també consells per part de la inspecció per tal de que pressionin a dintre els claustres perquè reconsiderin, i a més hi ha una pressió mediàtica.
24: Els sindicats que han accedit a l'interior de les oficines de la Delegació d'Ensenyament per registrar la denúncia reclamen a la direcció dels serveis territorials de Lleida i a la seva inspecció que donin instruccions clares a totes les direccions dels centres, recordant l'obligació de respectar els acords dels claustres.
3: Els Mossos d'Esquadra, que han analitzat les imatges del cas Roger Espanyol, asseguren davant del jutge que l'escopeter de la Policia Nacional, que li va buidar l'ull, va disparar una bala de goma, però que ho va fer apuntant a terra i amb poca visibilitat. Audiència de Barcelona, Anna Alfonso.
0: Bon dia. Els Mossos, que han analitzat les gravacions d'aquell dia, també constaten que un mateix agent de la policia espanyola, que han pogut identificar, va disparar 3 trets i que el tercer va ser el que va buidar l'ull de Roger Espanyol. Va disparar des d'una distància molt curta, de poc més de 14 metres. A preguntes de la Fiscalia, els Mossos hi han afegit que el tret va ser apuntant a terra, no directament contra Espanyol, i que en aquell moment l'escopeter no tenia visibilitat.
5: El agente, que el bocachero, tiene a alguien delante, sí, que le pueda tapar parcialmente, sí, el campo de visión.
6: Sí, en el lado, en su parte derecha. Tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, 2 agentes más.
0: També han assegurat que l'impacte que va causar la lesió va ser d'una pilota de goma i no d'un altre tipus de projectil. El judici s'acabarà demà, 1 d'octubre, tot just 9 anys després dels fets.
3: I l'exèrcit espanyol torna a estar al punt de mira, aquest cop pel comportament racista greu, amb tortures i amb robatoris inclosos als migrants de Ceuta. Ho ha destapat Amnistia Internacional 2 mesos després de l'entrada massiva en un informe que el mateix Ministeri de Defensa ha remès a la Fiscalia i al Jutjat de Guàrdia de Ceuta. Albert Manyà, bon dia.
7: Bon dia.
3: Què diu aquest document?
7: Doncs conclou que hi ha un patró de conducta per part dels soldats espanyols consistent en pallisses, assetjaments, humiliacions, robatori de diners i confiscació i trencament de mòbils dels migrants. Es posen exemples de tortures i vexacions recollides a diversos testimonis entrevistats per l'ONG,

0: en sentit contrari d'un tribunal inferior i dona mans lliures a la Casa Blanca, que ja ha deportat més de 25.000 migrants a tercers països l'últim any i mig. Washington, Oriol Serra, bon dia.
1: Bon dia. Amb la decisió del Tribunal Suprem dels Estats Units, l'administració Trump disposa de com a mínim 2 mesos més per continuar engreixant el nombre de deportacions d'immigrants il·legals a tercers països i continuar amb l'agenda de deportacions massives del president nord-americà Donald Trump. Fins ara, segons recull el diari The New York Times, ja en suma més de 25.000. La decisió del tribunal no és ferma encara perquè el desembre hi ha previstes diverses audiències amb les parts implicades. Des de les organitzacions en defensa dels drets dels immigrants adverteixen que autoritzant les deportacions a països on les persones afectades no hi tenen cap lligam és una manera d'amenaçar-les i forçar-les a retornar voluntàriament als seus països d'origen. L'administració Trump manté acords amb països com Libèria, Guinea Equatorial, Costa Rica o Hondures, sovint països amb historials d'abusos dels drets humans que inclouen tortures a les seves presons.
0: Passant 6 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
2: Catalunya migdia. Ni des de dalt, ni des de baix, ni des del nord, ni des del sud, ni des de la muntanya, ni des del mar. Barcelona no es pot mirar de lluny. Cal viure-la de ben a prop. BTV, on veuràs i viuràs tot el que ha passat. Passa i passarà a Barcelona. BTV. A peu de carrer.
3: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
4: Nou Club del Gourmet a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
5: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
6: Els catalans som fills de Grècia, de Roma i de Jerusalem, també. Mm-hmm. Aquestes 3 grans cultures que ens han configurat com a poble mediterrani. I aquí tenim l'exemple més clar, que és Empúries.
5: 18a temporada.
7: Benet XVI, per mi, un gran papa, però, evidentment, mai un home forçat a ser papa.
5: El divan amb Sílvia Coppolo. Aquest diumenge, a les 9 del vespre. Catalunya migdia.
0: Passant 7 minuts de 2 quarts... El podcast en català es consolida després d'una dècada de creixement exponencial en què el nombre de produccions s'ha multiplicat gairebé per 20, segons que recull el primer anuari del podcast en català, Montse Mas.
8: L'any rècord va ser el 2024 amb 479 podcasts i gairebé 9.000 episodis. L'any següent, la tendència es va frenar amb la desaparició d'un 12% dels programes i un 10% dels episodis. Tot i aquest descens, ara es consoliden els projectes que publiquen menys, però dins d'un ecosistema més estable i amb una durada mitjana de 50 minuts per episodi. Pel que fa a l'estil, triomfen els programes sobre societat o cultura, seguits de música i humor. Catalunya concentra la major part de producció en català amb 247 podcasts i gairebé 4.500 episodis. Segons l'anuari, ara el repte és enfortir projectes de qualitat, construir comunitats i trobar models econòmics sostenibles per reforçar la presència del català a les xarxes.
0: I ara moda. La nova edició de la passarel·la de moda 080 de Barcelona tornarà al mes d'octubre a l'escenari marítim, que va estrenar al mes d'abril, la Marina Vela del Port Vell, amb nous espais i amb noves activitats. El programa de desfilades també incorpora una nòmina renovada de dissenyadors, Òscar Callau.
9: La 080 incorpora aquesta tardor una passarel·la més llarga ubicada en un espai industrial de la Marina Vela. Ens la descriu el director del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, Moisès Rodríguez.
10: L'espai torna a ser a la Marina Vela, ampliant escenaris. Ho fem amb un espai inhòspit, que la gent no coneix, un espai brutalista, industrial, l'espai de la Marina Seca, que la gent no coneix i que pensem que serà una gran novetat.
9: La 080 es presenta al món de la moda com l'aparador d'un sector econòmic que Catalunya té 1 miler d'empreses amb 80.000 treballadors i que ha facturat 17.500 milions d'euros. El director del Consorci de Moda també ha enumerat alguns dels dissenyadors que s'estrenaran al certamen.
10: Tenim novetats concretes. Tenim a l'Antonio Aquario, a Voltat, a Cripta, a La Mar, a Luis Gravil, Nouchik, a O'Barrett, a Pat, Equilux, a So Human i a Surcana.
9: El programa de desfilades, xerrades i exposicions de moda tindrà lloc entre el dimarts 20 i el divendres 23 d'octubre.
0: I una cosa més. La Fundació Pau Casals i l'Ajuntament del Vendrell han revelat quines seran les dues actuacions centrals dels actes del 150è aniversari del naixement del músic. Són, d'una banda, un concert de l'Escolania de Montserrat amb l'orgue, que

0: tocava el pare de Pau Casals, i de l'altra, la interpretació de l'oratori El Pessebre.
1: Catalunya migdia.
0: Des d'ara i fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Amb el recital de Lamine Yamal, el retorn de Rafinha i el partit de Champions del Barça.
2: Roma-Barça, a partir de 3 quarts de 7, des de les 6 podreu seguir la transmissió d'aquest partit a la TDG.

0: L'aturada de seleccions ha tingut el segon contratemps pel Barça. Ja va tornar Eric per precaució fa uns dies. I ara torna a Barcelona Rafinha, però en principi Marcos García sense cap lesió greu.
1: El davanter del Barça, Rafinha, torna cap a Barcelona. No jugarà amb el Brasil al proper amistós, que és dissabte contra l'Índia, per evitar, com dius, riscos. Al brasiler li faran més proves quan arribi per saber l'abast exacte del que es va fer al partit d'ahir contra Austràlia. Recordeu, va ser substituït aleshores al descans. Ens ho explicava ahir el Ramon Salmurri. Els primers pronòstics a la CBF parlen de molèsties, d'un edema a la cuixa dreta. L'entorn de Rafinha explica que no té cap lesió important.
0: I avui es juga el Roma-Barça, partit de Champions femenina. Les blaugranes que afronten la primera visita europea de la temporada i el tècnic Pere Romeu, que recupera efectius per aquest partit. La Roma, un rival que a priori és inferior al Barça. Ramon Salmurri.
2: Què tal, Laia? Bona tarda des de Roma. Sí, sí, és exactament això. O sigui, el Barça és clarament favorit en el partit d'avui contra la Roma, contra una Roma que, a més, ve d'empatar 0 contra l'Ubaina a la primera jornada. Però és cert que aquesta temporada l'equip de Pere Romeu se l'ha d'anar jutjant a cada pas que faci en aquesta Lliga de Campions. No per res, és el vigent campió i segurament un dels grans aspirants, però és un equip que ha patit certs canvis, canvis importants que afecten sobretot a la línia defensiva i que cal anar valorant el seu creixement a mesura que avança la competició. Per això, de cara al partit d'avui, és especialment significatiu el retorn de René Van Aasten, la central neerlandesa que acompanya a Irene Paredes a l'eix de la defensa, una futbolista que ha de ser molt important, i també d'Aixa, al lateral dret. Aixa torna juntament amb les campiones del món sub-20, les quatre representants blaugranes, Aixa, Rosalía, Carla Julià i Noa Jiménez, que són reforços importants per un Pere Romeu que ha hagut de començar la temporada amb una plantilla una mica curta. A tot això, a l'hora del partit, a bona temperatura, 27 graus, no hi ha previsió de pluja, i serà molt important tenir aquesta profunditat de banqueta, perquè recordem que aquesta és una setmana de doble partit important pel Barça femení. D'un costat, avui a Roma, a 7:15 a l'estadi Trefontaine, i de l'altre, diumenge a les 5 de la tarda, al Camp Nou, contra el Real Madrid.
0: Doncs aquest partit entre la Roma i el Barça, que començarà a 7:15, el podreu seguir en directe a la transmissió de la TDG a Catalunya Ràdio a partir de les 6. També a la Champions femenina, però a les 9 de la nit, destaquen dos partits més, el Benfica-Bayern de Múnich i, sobretot, l'Olympique de Lió-Chelsea. Lamine Yamal està sent el gran protagonista d'aquesta aturada de seleccions. Nova exhibició ahir a Sevilla del davanter del Barça, 2 gols i 1 assistència en la victòria de la selecció espanyola sobre Croàcia per 4-1. Roger Bosà.
3: Sí, va ser un altre espectacle del davanter del Barça, de nou protagonista, confirma que és el líder d'aquesta selecció espanyola, confirma que és ferm candidat a guanyar la pilota d'or. Ahir 2 gols i 1 assistència de l'extrem del Barça. El primer gol, com dissabte passat, al minut 2 de partit, després d'una bona jugada col·lectiva. Lamine va definir amb l'esquerra el pal llarg, una jugada marca de la casa. En el segon, el gol del català Marc Pubill, Lamine és qui fa la centrada, amb la dreta des de la banda dreta. I en el tercer gol, després d'una gran passada de Pedri a l'espai, afusella Livakovic, el seu company del Barça, trobant un forat entre el primer pal i el porter croat. Un dia més, el millor de la selecció espanyola, que enviava aquest missatge després del partit.
4: Hace un mes me decíais que estaba mal, que no sabíais qué me pasaba, entonces estoy tranquilo, estoy siguiendo disfrutando, sé que en cualquier momento voy a empezar a decir lo mismo, entonces tranquilo. Bueno, estoy creciendo, al final me conocisteis con 16 años, entonces cada año pues iré mejorando, pero sobre todo por el bien del equipo.
3: Bé, el cert és que al vestidor de la selecció espanyola hi ha una clara unanimitat, la pilota d'or ha de ser per Lamine Yamal, ho pensa la majoria dels seus companys, el seleccionador Luis de la Fuente no es mulla tant perquè també hi ha altres jugadors espanyols que aspiren al guardó, però sí que es rendeix a l'estrella del Barça.
5: Ya sabéis que me gusta un poco destacar las individualidades, esa que a veces es imposible hacerlo. Destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros, porque además es una persona... En la intimidad del grupo es muy querido. Estamos felices con él.
3: Lamine, que va jugar gairebé uns 70 minuts ahir en aquesta victòria de la selecció espanyola, 4-1 contra Croàcia. Cubarsí va jugar els 90 minuts, igual que contra Anglaterra. Del Barça és qui ho ha jugat tot fins ara. Pedri va tornar a ser suplent, va jugar l'última mitja hora. Rodri els últims 20 minuts. Descans ahir per Dani Olmo i va ser titular Fermín. Tots els blaugranes estan sans, estan bé, també els catalans. Completat ja el segon dels 4 partits que la selecció espanyola ha de jugar aquests dies en aquesta aturada, el pròxim aquest dissabte, Espanya-República Txeca a Oviedo.
0: Un apunt més de la selecció espanyola, Grimaldo deixa la concentració per precaució i al seu lloc l'ocupa Fran García. I a banda de l'Espanya-Croàcia, també ahir a la Lliga de les Nacions es va jugar el República Txeca 0, Anglaterra 2, i atenció, Marcos, amb la polèmica també que hi ha a Portugal amb Cristiano Ronaldo.
1: Sí, els partits d'ahir, un gol del blaugrana Anthony Gordon en aquest partit de victòria anglesa, i també Eslovènia 2, Macedònia del Nord 0. El defensa de l'Espanyol Dejan Kulusevski va jugar 85 minuts amb els eslovens. Però aquí hi ha el tema que deies. A la selecció de Portugal hi ha mala maror. El protagonista, no ho diries mai, és Cristiano Ronaldo. El davanter portuguès no està gens content perquè no va jugar ni un minut contra Noruega. Per primera vegada en 18 anys, Cristiano va ser suplent i no va jugar en un partit oficial en Portugal. Cristiano havia quedat amb el seleccionador Jorge Jesus, que tindria una mitja horeta, però finalment no li va donar ni un minut. A l'hotel de Malmö, on està concentrada Portugal, els companys periodistes han preguntat al seleccionador:
6: Viste, ¿se ha fodido con Cristiano y de no? No, pues sobre Cristiano del final del juego.
1: Lluny des de l'autocar. I parlo tots els dies i parlo tots els minuts. Imagina't, Jorge Jesús, que deu estar ja fart que li preguntin per això. A Cristiano ha piulat a xarxes amb un cor vermell i la bandera de Portugal. Els companys portuguesos diuen que això vol dir que s'estima el seu país. Ahir la nit, reunió de les dues parts a l'hotel de concentració. Pel mig, el president de la Federació Portuguesa, que s'ha desplaçat a Dinamarca només per això, i segons els companys de Portugal, ja ha baixat el suflé. Veurem si dura gaire aquest bon rotllo, perquè demà ja ho podràs comprovar, demà al vespre, Dinamarca, Portugal.
0: I ahir, ja ho sabeu, a Catalunya Ràdio vam celebrar els 10 anys, les 10 temporades al Tot Costa, i un dels protagonistes va ser el president del Barça, Joan Laporta, que va repassar l'actualitat blaugrana i va explicar com està la relació amb el Real Madrid i també amb l'Atlètic de Madrid, Joan Fitó.
7: I crida l'atenció la diferència entre els dos clubs amb el Madrid. Explica Laporta que les relacions són inexistents, que amb tot el que envolta el cas Negreira, el Madrid ha traspassat una línia vermella. En canvi, ahir a Copenhagen, retrobament de Laporta amb Miguel Ángel Gilmarín. I vaja, tot l'enrenou amb Julián, doncs ja queda enrere.
8: El que no podem acceptar és segons quines afirmacions que són falses. Responem i plantem cara. A l'Atlètic de Madrid, aquí ens hem vist amb el Miguel Ángel Gil, ens hem fet una abraçada, perquè la bona relació que tenim des de fa molt temps pensàvem que no es podia trencar. Sí que tenim a vegades desacords puntuals.
7: Més enllà de l'actualitat, ahir el Tot Costa va celebrar una dècada, 10 anys que han donat per molt, molts protagonistes, moltes entrevistes, i un nom, el del programa Tot Costa, un nom que també ha donat per molt i que ahir, entre tots els que el van escollir, en van voler reivindicar, sobretot, l'essència.
9: Què et sembla Tot Costa? Perquè, clar, el Pep sempre diu Tot Costa i, a més, juguem una mica amb el cognom del Costa i tal. I, a principi, el Costa no ho veia clar.
10: Bueno, és aquesta resposta sempre negativa que
11: tenim. No, perquè és encara ara aquest imbècil que s'ha fet posar el nom del programa, que l'imbècil ja l'accepto com a part del joc, però que
7: el
11: no...
7: El Jordi Costa, que no volia posar el nom al Tot Costa, però que el Tot Costa s'escriu sempre en minúscula. Tot Costa, una dècada, ahir van celebrar aquests 10 anys, i un Tot Costa inspirat en Pep Guardiola. Ahir vam celebrar-ne els primers 10 anys, esperem que en siguin molts més.
11: I sobretot, fer-ho extensiu a tots els que han remat perquè aquest Tot Costa compleixi 10 anys. Esperem que en siguin alguns més. I sobretot, gràcies a vosaltres, els que hi sou cada dia a l'altra banda i ens escolteu. Quedem per dijous, amb més esports, amb més Tot Costa. Pep, què hi dius?
12: En l'esport tot ho sabem, Tot Costa.
0: Doncs una mica més de 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Farem una pausa i després...
13: To be honest, the game didn't go as we played, but we fought together.
0: Com diu Gibson, el partit d'ahir a la pista del Dubai no va anar com volia el Barça.
14: Catalunya migdia.
15: Grans batutes. Grans emocions.
16: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel.
15: Adam Fischer, Klaus Mackeller. Teodor Currensis i molts més.
16: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
15: Entradesauditori.cat.
17: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
18: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
17: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Porreig.
18: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
19: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
14: Som 3CAT.
15: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
0: Doncs parlem de l'Eurolliga i d'aquesta derrota, Ernest Macià, del Barça, a la pista del Dubai, de l'equip de Xavi Pasqual, 94-87.
20: Sí, una derrota contra un dels equips més difícils de la competició, un equip que més té Xavi Pasqual i el seu staff que coneixen perfectament el Barça, i es va notar, sobretot, el segon quart, quan els jugadors de la segona unitat de banqueta, en principi, sobretot Şengelya, ex-Barça, doncs van marcar les diferències. A la segona part, el Barça va corregir errors i és veritat que es va costar a 6 punts, que haguessin pogut ser 3 si entra un llançament de Brizuela al tram final, però finalment doncs, va guanyar Dubai i, per tant, el Barça suma la primera derrota d'aquest partit. El Barça és un equip en construcció. Alexander s'eculitza al final del partit.
21: Hi ha coses de les quals puc estar realment satisfet, però n'hi ha un parell que hem de millorar molt per poder ser millors. Una d'elles és saber aprofitar quan el rival està en bonus, anar més a la línia de tirs lliures i provocar més faltes, perquè avui el rival ha estat molt millor que nosaltres en aquest aspecte. Ells han anat 28 vegades a la línia i nosaltres només 8. Per tant, hem de trobar la manera d'arribar-hi més, de jugar una mica més agressiu en atac.
20: Veurem si el següent partit, que és aquesta setmana, és divendres a la pista del Besiktas, el Barça és capaç de fer-ho. Ara mateix, a la classificació de l'Eurolliga, tenim 4 entrenadors en equips d'Eurolliga. 2 han guanyat tots els 2 partits que han jugat fins ara, que és el Partizan de Joan Peñarroya i Xavi Pasqual amb Dubai. I tenim, doncs, 2 entrenadors, Pedro Martínez amb el Madrid, que ahir va perdre, i la Virtus d'Àlex Mumbrú, doncs, que de moment han perdut els 2 partits que han jugat fins ara.
0: I a l'Eurocup, el Manresa avui ha de jugar contra el PAOK, i ahir ja explicaven que per la pluja ha tingut força problemes en el desplaçament que ha hagut de fer fins a Salònica.
20: Doncs sí, t'ho confirmo, i de fet han arribat aquest matí a Tessalònica a les 9, quan en realitat havien d'haver arribat ahir a les 7 de la tarda, aproximadament. Això ha fet doncs, que aquest matí s'haguessin de llevar a les 5, anar a l'aeroport i, evidentment, no estan en condicions de jugar a la pista més difícil de tota l'Eurocup. Realment, aquest PAOK està fet a cop de talonari per jugar a Eurolliga l'any que ve, volen aconseguir guanyar en aquesta competició. Per tant, doncs, són els màxims favorits, no cal dir que afrontar-ho en les condicions que ho ha d'afrontar el Manresa i encara sense Pierre Oriola, doncs no són les millors.
0: Seguim parlant de bàsquet. Tot just acaba de començar el curs i l'Uni Girona podríem dir que ja es juga avui mitja temporada. L'equip gironí té una final a casa i a partit únic per passar a la fase de grups de l'Eurolliga. Xavi Soler.
22: Sí, juga contra l'Emblat Conocturt, que amb els comptes clars, si guanya, jugarà la fase regular de l'Eurolliga. Si perd, anirà a l'Eurocup. Partit importantíssim, doncs, que arriba en unes alçades molt d'hora de la temporada, ja ho reconeixia Roberto Iñiguez, i amb una baixa destacada, com és la pivot francesa Axel Mercerón. Avui s'espera que Fontejau respongui a la crida que ha estat fent el club durant les últimes setmanes, i per si no n'hi ha prou, una de les capitanes de l'equip, Ainhoa López, ja vol destacar la importància que té aquest partit d'avui.
23: Per mi és crucial, i per tot l'equip i per tot el club, perquè al final depèn d'aquest partit estar a l'Eurolliga o no, i crec que el club no contempla, no, ni les jugadores no ser-hi, que l'equip ha de deixar-ho tot a la pista aquell dia per complir el primer objectiu de la temporada, i crec que el més important. Tenim la sort, no, de jugar-lo a casa, que això crec que ens enfortirà també tenint a la nostra afició.
22: Ara ho sentíem, com ho deia la Ainhoa López, el fet de ser cap de sèrie fa que l'Espart Girona es jugui a casa, Fontejau, aquest partit a eliminatòria única, un partit que començarà a partir d'un quart de nou del vespre.
0: I a Egipte, el Barça en vol descansa avui per afrontar la final del Mundial de Club, just després que ahir fessin Montse Raya rècord anotador contra el Muntada marroquí.
2: I amb un marcador cap i cua, 51-15. Els de Carlos Ortega van superar Muntada en l'última jornada de la fase de grups. 12 gols de Dani Fernández, 11 d'Adrián Sola i 10 de Jorge Chicuza, en la segona millor marca col·legiadora del Barça al Mundial de Clubs. El lateral blaugrana, Tim Engesan, creu que arriben bé a la final.
3: Pues el equipo está bien, estamos bien, creo que hemos hecho 3 buenos partidos, contento de llegar a la final y con muchas ganas de empezar ya a jugar esta final.
2: El rival a la final és el Veszprém hongarès, que va tancar la fase de grups també amb golejada ahir contra el Burgan de Kuwait per 44-19. El porter Nielsen, fins fa 3 mesos al Barça, no va jugar ahir amb el Veszprém, però s'espera que estigui a punt per a la final. A la banqueta hi ha el també exblaugrana Xavi Pasqual. Una final del Mundial de Clubs, Barça-Veszprém, que ha canviat d'hora. Serà demà, però en lloc de les 7, hora nostra, passa a les 8. A les 9, a Egipte, en directe per Esport 3.
0: I encara tenim una altra cita europea d'handbol avui, Montse. El Granollers debuta a la Lliga Europea en una pista mítica.
2: El Flens Arena de la ciutat alemanya de Flensburg, un dels pavellons més emblemàtics de la Lliga Alemanya i conegut com l'Infern del Nord per la seva pressió acústica i l'ambient intens de la seva afició. I així afronta el debut europeu l'extrem del Granollers, Pablo Urdangarín.
4: Tenemos todos pues mucha hambre de hacer una buena campaña en Europa y yo creo que todos estamos súper motivados para hacer algo grande en este club. Vamos a Flensburg con toda la ilusión, pero también con todas las ganas de demostrar que somos un equipo muy unido y que tenemos nuestras opciones.
2: El partit Flensburg-Granollers de la primera jornada de la Lliga Europea d'Handbol és a 6:45 de la tarda i en directe per a Esport 3.
0: L'Atlètic Barceloneta mirarà de mantenir aquest vespre l'hegemonia continental en waterpolo. Després d'aixecar el seu segon títol de Lliga de Campions al juny, el conjunt mariner pot alçar la Supercopa Europea de Vitovac.
5: L'Atlètic Barceloneta rep el Marsella francès a partir de 8:15 a la seva piscina, la de Sant Sebastià, amb l'opció d'alçar la seva segona Supercopa Europea, també. Campió de la Champions contra campió d'Eurocup a partit únic amb l'equip francès, a més, que és un vell conegut dels de Fran Fernández. Sense anar més lluny, el Marsella va ser l'últim a guanyar els mariners a Europa. D'això, ara fa gairebé un any, encara que la condició de favorit recau a dia d'avui en el Barceloneta. D'aquesta pressió per guanyar en parla el jugador barceloní Marc Valls.
24: És un gran repte per nosaltres. Quan quedes campió tens aquesta pressió que tothom et vol guanyar, però afrontem amb la mateixa mentalitat que l'any passat, amb els mateixos objectius i amb ganes d'emportar-nos aquest primer gran títol, que crec que és molt important.
5: Al Marsella, per la seva banda, hi ha dos catalans, el nouvingut Marc Rodríguez, procedent del Mataró, i Marc Larumbe, que és baix avui per sanció. Per cert, que aquest vespre, d'altra banda, la Lliga Femenina es juga al Catalunya-Mataró a les 9, corresponent a la jornada 3. El partit del cap de setmana s'avança perquè les barcelonines juguen dissabte a Atenes la Supercopa Europea també, en el seu cas contra l'Olympiacos grec.
0: Més apunts al dia amb el Marcos. 2 apunts a futbol. El Madrid anuncia que demà operen Raúl Asencio.
1: A central, Blanc té una fractura per estrès, diu el Madrid, a la tíbia de la cama dreta. Tot apunta que Asencio es perdrà entre 2 i 3 mesos de competició per aquesta baixa.
0: I el Terrassa, que té un partit en premi avui.
1: Sí, el Terrassa juga aquest vespre a les 7 al camp del Sestau. És partit de quarts de final de la Copa Federació. Qui guanyi aconsegueix classificació directa per la Copa del Rei i allà s'enfrontarà a un equip de primera. Aquest és el premi. Encara en futbol, a 8:15, Europa Femení contra Villarreal és partit de la Copa de la Reina.
0: I en futbol sala, aquest vespre, a 9:15, es juga el partit avançat de la Lliga.
1: Entre el Barça i l'Oparrulo gallec, el Barça, per cert, ha comunicat que Mateu Rodríguez té una lesió al tendó distal del bíceps femoral de la cuixa esquerra. Serà intervingut en els propers dies.
0: I el Rally al Marroc avui es disputa la segona etapa.
1: Sí, és de 300 quilòmetres, sortida i arribada a Zagora. El nord-americà Brabec ha sortit líder en motos. El català Edgar Canet, tercer a la classificació.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. A les 7, tot costa? No, avui no, que hi ha la TDG amb el Roma-Barça. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
25: Trescat Info.

0: Bona tarda, són les 3. Aquesta hora reprèn el debat de política general al Parlament amb les intervencions dels tres grups parlamentaris que falten, és a dir, la CUP, Aliança Catalana i el partit del govern del president Salvador Illa, el PSC. Al matí, Junts ha endurit el to contra el president, forçarà una votació per reprovar el president, una iniciativa que té poques opcions de prosperar, encara que Esquerra i els Comuns també pugen les crítiques i li exigeixen avenços tangibles si vol esgotar la legislatura. En aquests moments comença, efectivament, aquesta segona part de la segona jornada del debat. I qui intervé és la diputada de la CUP, Laura Vega.
1: Desnonament, el marbre de la cuina. Saben el dolor immediat, les ganes de plorar per ràbia i de pena que es porta aquell paper. Saben quina olor fa el pànic, el fracàs. Han mirat mai els ulls, ara que es parla de mirar els ulls. Algú que després de tota la vida treballant el faran fora de casa seva, que sent que ha fallat, perquè jo sí. I els he vist baixar la mirada i sentir vergonya com si fos culpa seva. I a mi no em dóna la santa gana que ningú en aquest país pensi que si el fan fora de casa seva perquè un fons voltor ha comprat el seu bloc i ara vol posar gent més rica, senti que és culpa seva. Les úniques culpes del problema de l'habitatge aquí es troben en llocs com aquest, que estan plens de catifes i de moquetes vermelles. A llocs com aquests i en ajuntaments. Perquè el suïcidi de l'Olga a l'Hospitalet, el de la Núria i la seva germana a Barcelona, el de l'Àlex de Sabadell, el de tants altres que no coneixem el nom, que no compten, és responsabilitat directa per acció o omissió del que fem i el que no fem als ajuntaments. Pensin en això cada vegada que hagin de mirar algú que lluita per l'habitatge a la cara. Perquè qui cregui que en aquest país no tenim Mari Carmens, no coneix el país, perquè en tant que en tenim. Tenim moltes. Tenim l'Adela, el Maria José, el Paco i la Rosario a Sant Ildefons, que junts sumen 250 anys vivint en aquell bloc. A mi l'Adela em va regalar quan vaig marxar de Sant Boi un ramillet de flors. I l'he vist aixecar sola, i sola és sola, els seus dos fills. I ara es vol fer fora un fons d'inversió, que és una filial de Cerberus, que va liderar el fill d'Aznar durant un temps, si recorden. Aznar, que va liberalitzar el sol i va pujar l'habitatge un 175% en 9 anys, i el que Convergència li va regalar els vots fins i tot quan no feien falta, que havia sigut precedit per Felipe González, que va acabar amb els contractes indefinits amb el decreto Boyer. I d'ells, a vostès, que per interessos o impotència permeten que quatre persones de Sant Ildefons passin por cada vegada que arriba al carter. La crisi de l'habitatge del 2008 no va ser una tempesta enviada pels déus, va ser producte de la política. El seu fons està vinculat al Sabadell, que no només va tenir part del rescat bancari, sinó que va comprar més de 10.000 milions d'euros públics per un sol euro, no sé si se'n recorden. Perquè si ets un banc, sí que existeixen els duros a quatre pessetes. Perquè si ets un fons voltor, també. Per això en aquest país surt més a compte comprar un bloc de pisos que un habitatge. I això és política pura i dura. Res diu que hagi de ser així. I per tant, és responsabilitat nostra. Per això cobren el que cobren. No per menjar canapés i fer discursets mentre la gent es deixa la pell perquè no facin fora ningú de casa seva. En només 5 mesos hem tingut més de 1.300 desnonaments a Catalunya. 713 amb Brimo i Arro. Digui'm, president, per què la policia que paguem entre tots ha de fer fora catalans de casa seva i donar-li les claus a un fons d'inversió. Digui'm per què la policia que paguem entre tots no està defensant a veïns com l'Adela o el Paco. Perquè quan hi ha moviment immobiliari, que són coaccions, per què no s'està defensant els catalans? La policia podria entrar perfectament aquí. Això és seguretat. Perquè s'espien 200 que estan lluitant perquè la canalla tingui una educació de qualitat i no s'espien consells d'administració i fons d'inversió que salten una vegada i una altra la llei. Perquè qui la paga és mentida, president. Per això els fons d'inversió toregen, com volen, la regulació d'habitatge d'aquest país. I posen lloguers per sobre de la llei. Posen pisos en temporada i habitacions de manera fraudulenta. I aquí no passa absolutament res. El decret de Mari Carmen trossellat com es trossegen els pisos en aquest país ha arribat després de mobilitzacions de centenars de milers de persones, no per motu propi del govern. Però només fa falta una trucada de Foment o ni això a la seva consellera de Salut perquè arrambi contra el dret a la baixa dels treballadors. Han mirat mai als ulls algú que està demanant una alta per tornar a treballar malalt? Perquè això passa en aquest país una vegada i una altra les consultes, molt més, però és que molt més que el frau a les baixes mèdiques. I el dolor dels pacients s'enfronten cada dia metges i personal sanitari en aquest país. I ho fan després de guàrdies interminables, de deixar gent a passadissos, de no poder fer la seva feina com voldrien i sentir que la vocació pesa cada dia més. Perquè la distància entre Pedralbes i Nou Barris és tan gran que hi ha una diferència de 10 anys de vida. Però la distància entre les seves polítiques de salut i el que dicta la patronal és ínfima. Tant és així que ahir Foment demanava poder fer acomiadaments objectius a treballadors amb malalties de llarga durada o freqüents. I també ahir Ens enteràvem que ara els metges dels CAPs reben un avís quan visiten algú que ha agafat la baixa abans aquell any. No l'he escoltat parlar d'aquesta mesura, president. Jo m'he hagut d'enterar perquè tinc la sort de parlar amb els treballadors de la sanitat cada dia. No sé on estan els avisos del mòbil de les empreses que una vegada i una altra incompleixen les normatives de seguretat laboral, perquè seguim acumulant morts a la feina. A Catalunya anem a un de cada quatre dies. Ens els canten a l'inici de cada ple i no veig tanta preocupació. Així que ja em diran per què pesa més el cost d'una baixa laboral que el cost d'una vida. A Catalunya tenim mig milió d'hores extres no pagades cada setmana. A ningú se li acut que treballar tantíssimes hores, reduir el temps de descans, potser afecta que ens posem malalts. Ningú se li ha ocorrit això. Pensem fer res, hi ha alguna alerta. Hi ha alertes quan tu vas a una empresa que està incomplint reiteradament els drets laborals, o per això no hi ha cap intervenció. Perquè ja em diran per què hem de gastar diners en pagar mútues que maltracten els treballadors, que estan encantades d'enviar-los a treballar malalts encara que empitjorin, en comptes de tenir una sanitat pública i de qualitat. Ja em diran per què el govern cal arrencar-li cada mesura en manifestacions de milers de persones que han de fer això quan acaben de treballar, i ja els dic jo que no és una alegria aprofitar el temps per anar a la manifestació quan podies estar amb la gent que estimes, i en canvi Foment no ha de fer manifestacions. Només s'ha de dir una barbaritat. Com que et puguin acomiadar i deixar-te al carrer com si fossis un gos, si tens un càncer o t'has rebentat l'esquena, perquè aquí tothom corri. I a la consellera de Salut m'agradaria dir-li clar i català: vergonya em faria ostentar un càrrec en un partit que es diu socialista i atacar així un dret tan fonamental pels treballadors. Porten tres, s'han hagut de retirar. Jo aspiro que retirin aquesta alerta, perquè és una falta de respecte als treballadors que estan malalts i a tots els sanitaris que ja saben quan han de donar una baixa. I espero que descansés tranquil·la durant la seva baixa. Si haguéssim comptat els dies com volia fer vostè, potser no hagués tornat al lloc on tenia, potser no hagués tornat a tenir un lloc on venia a treballar. La sanitat catalana es troba ara mateix en una cruïlla. O es privatitza i s'entrega a les multinacionals, o es gestiona de forma directa. La salut no pot ser un negoci, i cada vegada ho és més. Tot el que suposa prioritzar-ne el benefici privat i la gestió privada té com a conseqüència directa l'empitjorament de la qualitat del servei i de les condicions de treball de qui el presta. Per això esperem el suport de tots, tots els que parlin de serveis públics, tots els que parlin de sanitat pública, a l'ILP per blindar la sanitat, per auditar tots els serveis sanitaris, per emprendre les accions pertinents de reversió immediata de totes aquelles concessions que estiguin caducades. I aquí en aquest país tampoc el govern s'ha atrevit a mirar a la cara i a escoltar com pertoca als docents, perquè les seves demandes mereixen atenció, perquè són els que estan cada dia a primera fila a les aules, on el que veiem, que és també el resultat de PISA, és el resultat de tota l'absència de política que pateix aquest país des de fa massa anys. L'autoritat que necessiten els professors és que el govern entengui que el que demanen és condició sine qua non per una escola pública i de qualitat. Ràtios que permetin estar pels alumnes, perquè la realitat de les aules és un reflex de la realitat dels carrers. És l'ansietat dels desnonaments, és l'angoixa dels acomiadaments i tancaments d'empreses, és la impotència de la violència masclista, és la ràbia perquè el seu futur està cancel·lat. L'autoritat dels docents es desplega quan el govern escolta i dona els recursos on cal i quan la canalla pot respirar tranquil·la. I mentrestant, seguir mantenint un model d'escola concertada a costa de la pública i dels diners de tots és una vergonya. És una vergonya perquè és dir que hi ha nens que no s'han de mesclar amb uns altres. No serveix de res parlar aquí de que tothom és català i parlar de democràcia, perquè la democràcia es basa en la igualtat, i el sistema de concertada és dir-nos que no tots som iguals. Així que menys recursos a enviar policies i espiar professors, que honestament s'assembla bastant a unes imatges que podrien sortir al Nodo, i molt poc a una democràcia, i més recursos a les aules per fer una escola pública d'elit, perquè no només sigui un orgull, com és ara, els professors que cada dia ho donen tot, també sigui un orgull que entre tots construïm la millor de les educacions. Menys recursos a ruixar amb gas pebre els que es manifesten contra el genocidi a Palestina, i més recursos a investigar els cadellets de Vox que volen sortir de carrera contra els catalans. Els agrada molt dir que la CUP som els del no. Mira, nosaltres constantment arribem a acords. Arribem a acords amb el moviment pel dret a l'habitatge, amb els metges i sanitaris per la sanitat pública i de qualitat, amb els docents perquè l'educació pública sigui un orgull nacional. Arribem a acords amb els treballadors més precaris, els que sostenen els serveis socials d'aquest país, els que estan al costat de la gent que les seves polítiques deixen a intempèrie. Vam arribar a acords amb el govern de l'anterior legislatura, entre ells l'energètica pública. Vostè té ara mateix els municipis en peu de guerra pel plàter, i no intenti escudar-se en una sort d'animbisme en el meu terreny no de l'àmbit rural. Posi sobre la taula el control públic dels recursos energètics, que no decideixin els que tallen la llum a persones grans i vulnerables en ple hivern, i com i quan fem la transició, sinó el poble català. I llavors segur que té moltíssims municipis encantats amb el plàter i ampliï l'energètica pública. perquè les cases on ja no es poden permetre mantenir la temperatura adequada ha passat del 8 al 21% en 4 anys i tots hem vist com la calor no es repartia igual per tots els barris d'aquest país. Cada vegada hi ha més cases on el fred cala fins als ossos i, en canvi, els beneficis del monopoli energètic pugen i pugen, però l'impost a les energètiques és l'infern fiscal. Per això es va votar en contra al Congreso. Clarament, els accionistes de Naturgy i Repsol ho estan passant fatal. I després els direm a les famílies que s'haurien d'haver esforçat més. I així no haurien de pillar en por la factura a l'agost, quan s'estaven morint de calor, si han encès l'aire condicionat, si en tenen, o en por a la llum del gener, perquè van tenir la gosadia d'encendre la calefacció. Però no estiguin cofolls, perquè és d'un absurd que només es pot permetre un faristol com aquest, perquè la vida real ningú toleraria, està en contra del canvi climàtic i voler ampliar l'aeroport. Els treballadors no necessiten més vols a l'altra banda del món. Els treballadors el que necessiten és poder agafar un tren sabent a quina hora passa i no havent d'anar com a llaunes de sardines. Perquè en aquest transport, en el tracte que els hi brinda la política, és on es veu si se'ls respecta amb la dignitat que es mereixen o no. I per suposat, Catalunya no necessita més turisme internacional, més igual si li diuen de qualitat o no. Catalunya necessita menys. I necessita que les vacances deixin de ser un problema i passin a ser un dret dels catalans a conèixer el seu país. Això és una bona política de turisme destinada als catalans. La resta és negoci encobert amb els diners que paguem tots els diputats que estem aquí. Conèixer un país i conèixer una llengua passa també per accedir a gaudir i participar de la creació de la seva cultura. Com pot ser que anar al cinema sigui tot un càlcul per una família de 4 membres? Com pot ser que milers i milers de catalans ni es plantegin poder accedir al Teatre Nacional de Catalunya? Per què milers d'adolescents no han vist mai els artistes que els agraden en concerts que promocionen festivals que paguem amb diners públics i amb taxes com la taxa turística? Per què tantíssims artistes, obrers de la cultura com Pepa Flores, han de viure en l'absoluta precarietat? Per què crear en català només pot ser per a uns pocs que o bé assumeixen aquest cost i precarietat o bé s'ho poden permetre? La política havia de ser el pa i les roses, president. El pa, sí, i també les roses, que parlant de pa, per cert, les fotitos amb sort en mandam i les promeses de supermercats públics són molt senzilles. El que és complicat és explicar per què aquí vota el seu partit una vegada i una altra contra aquesta proposta sense fer esmenes per dir ho haguessin canviat una miqueta. I ho sé perfectament perquè l'he presentada diverses voltes. I encara és bastant més complicat sostenir-li la mirada a una dona que davant la lleixa d'un supermercat pren una decisió que sap que no és la correcta, que és donar-li de menjar un menjar pitjor al seu fill perquè és el que pot pagar, perquè la derrota i la ràbia que conté aquell és minúscul d'escollir un menjar que no és el que li voldries donar a algú que estimes, no cap en aquesta sala. La distància entre el dolor d'aquesta mare i el dolor d'un pagès que s'ha de vendre el tros, que era del seu pare, que abans havia sigut del seu avi, perquè ara hi ha també grans fons d'inversió que compren aquests terrenys, és exactament el mateix dolor. El problema d'aquest país no és si ets de ciutat o de camp. El problema en aquest país és que a una punta i a una altra tenim voltors acaparant pisos i acaparant terres. I al mig, la pura impotència política que permet que grans distribuïdores s'emportin el tros més gran del pastís, deixant els pagesos assumir el gruix de la feina i el risc de la pèrdua de collites per 4 perres. I milers de famílies menjant menys i malament, perquè els preus són un escàndol. I això ho diuen els informes del Ministeri del Gobierno. Ara cada nou, i sempre, s'intenta dividir els treballadors des de l'essencialisme de si van néixer aquí o allà, com si la consciència política vingués amb el DNI, i ara que vostès, bastants partits, citaven l'11 de setembre a Sant Boi, permetrà que li expliqui que ma mare, que ens heu estat escoltant mentre neteja, una mica enfadada perquè ho fem a la tarda, ma mare ens explicava que el primer 11 de setembre sense dictadura a Sant Boi de Llobregat, aquest que tant citen i que tan poc veig a la política surt d'aquest Parlament, la seva àvia i altres veïnes del carrer havien cosit les senyeres que durien a la celebració i els vestits de mudar de la canalla. Que ella la va dur el meu avi, que no havia nascut aquí, però que es feia seva la diada i la lluita del poble català, i que anaven amb alguns pagesos del barri, i que recorda com aquells homes, endurits per la terra, aixecaven els punys passadament, com qui surt d'una llarga hivernada, mentre ploraven i cantaven els segadors. Han canviat moltíssimes coses des de l'11 de setembre a Sant Boi, que tant vostè com altres diputats han mencionat. Però m'agradaria dir-li una. Que el PSC en aquell moment considerava irrenunciable el dret a l'autodeterminació de Catalunya. I per això pensava, ara que tenim debat sobre la terra i sobre l'habitatge, que al cap i a la fi no és tan diferent, que l'11 de setembre de l'any 34, mentre els propietaris de les terres i la Lliga Regionalista, que ara sembla que ve ressorgint, deien a la capital del reino que Catalunya ressorgiria netament espanyola, els sobrers i camperols exigien la col·lectivització de les terres i l'armament pel poble, per una república socialista catalana, perquè la distància entre els que acaparen per especular i els polítics que els hi permeten és minúscula. Perquè, igual que la distància entre els meus avis vinguts d'Andalusia i la d'aquells pagesos que portaven dècades i dècades a Sant Boi i que treballaven la terra amb la mateixa dedicació que ensenyaven o aprenien català a l'Ateneu. Nosaltres, cada 11 de setembre, homenatgem a Gustau Muñoz, un jove que no va néixer a Catalunya, però que van executar per defensar la seva llibertat. Per això, per nosaltres, tots els treballadors, els que la seva família porta aquí segles, els que porten dècades i els que porten dies, són catalans si ho volen ser. Aquesta és la idea de nació que tenim. La nostra no és una nació lluny sanguinis. La nostra no és una nació per dret a propietat. La nostra nació es construeix des de que l'estima i la lluita i la tradició no s'hereda, es conquereix. I ser hereus dels que van guardar de mà en mà i en boca el català, tot i la dictadura, i dels que, quan van acabar d'arribar amb ells, van lluitar perquè l'escola fos pública i en català, vol dir tres coses claríssimes. La primera, que davant de jutges amb pretensions de legisladors que ataquen la immersió lingüística no siguin més ells. És una vergonya que el principal mecanisme d'accés a la nostra llengua, que és l'escola pública, se'l posi en risc perquè es tremola davant dels jutges. Si no hem de tremolar per l'amnistia, que no tremolem tampoc pel català. La segona, donar els recursos necessaris perquè tothom el pugui aprendre encara que no tingui diners, encara que treballi moltíssimes hores. Ni l'horari laboral ni la renta poden ser un impediment per accedir a la llengua, perquè la vida és molt millor si coneixes el català, perquè hi ha moltes maneres d'expulsar la gent d'un país. I una pot ser intentant-los deportar, però l'altra és que no puguin formar part del dia a dia de la gran majoria de la població. I la tercera, que l'administració i l'àmbit públic assumeixin l'ús ordinari. No és acceptable que hi hagi persones que han suportat la dictadura, que han suportat no poder parlar públicament la seva llengua, que les han passat ben dures, i és una vergonya absoluta que s'han de trobar amb una administració pública o amb uns serveis públics que els obliguin a parlar el castellà mentre passegen per carrers on és més fàcil trobar comerços en anglès que la seva llengua. És una absoluta vergonya, vergonya, i no es pot permetre, perquè ser que pel que siga, se sanciona tan poc als empresaris que incompleixen els drets lingüístics en aquest país com els fons voltors que incompleixen el dret a l'habitatge, perquè pel que siga, qui la fa, la paga, no aplica a qui decideix on vivim i en quina llengua. Si compartim que el que ha passat amb l'amnistia és una vergonya, si compartim que hi ha hagut tribunals que deliberadament han impedit que s'apliqués la llei, llavors compartirem que qui la fa, la paga. I per tant, és perfectament lícit que hi hagi una querella contra el Tribunal Suprem, contra el Tribunal Superior de Justícia i l'Audiència Nacional per no aplicar la llei d'amnistia amb tot el dolor que ha suposat i que encara suposa. Vostè ha dit que l'amnistia no és un punt d'arribada, sinó que és un punt de sortida, que es retorna a la política del que mai hauria d'haver sortit. No puc estar més d'acord, president, però sigui conscient que això s'ha de dur fins a les darreres conseqüències, com tot en democràcia. Perquè política es pot decidir i que el poble català pugui decidir el seu futur sense que els apallissi la Policia Nacional, que són els mateixos que desnonaven també la Mari Carmen, sense que els mutili, com a rotllo espanyol, la Policia Nacional, perquè no hi ha diners per pagar que hagis perdut un ull, sense passar por, que és el contrari a la llibertat. Aquest país no serà lliure fins que no pugui decidir el seu futur. I això vol dir que nosaltres podem defensar la independència d'aquest país i que vostè pugui defensar que segueixi formant part del Regne d'Espanya. Però a hores d'ara, només vostè pot decidir. I dels darrers que ho vam intentar, només hem vist pallisses, por, multes, judicis, presons i exili. La democràcia ha d'arribar sempre fins a les darreres conseqüències. Nosaltres no fem olimpiades de drets. Nosaltres diem que tots els drets s'han de garantir si parlem de democràcia. Que tinguis dret a un habitatge, que tinguis dret a la salut, que tinguis dret a una escola i una sanitat pública, que tinguis dret a decidir el futur de la teva nació. S'ha de ser conseqüent i, per tant, no ho serem amb tot, perquè fins on arribi la democràcia arribaran les raons per defensar-la. Estar al costat correcte de la història té un cost. A vegades, fins i tot, la pròpia vida. El president de la Generalitat, Lluís Companys, va pagar el preu més car. I tothom que trepitja aquest Parlament ha d'estar disposat a estar a la seva alçada, que no és ni més ni menys que l'alçada del poble que cada dia batalla per unes millors condicions. Els ha dit Josep Maria Jové, i ho repeteixo, deia Raymond Williams que la tasca és fer esperança possible, no les esperança convincent. I en aquestes estem, perquè l'esperança de la gran majoria de la gent és el que es posen entre les dents per poder aguantar el dia a dia i per aguantar el dolor de les mandíbules, de serrar les dents davant de cada injustícia. Aquí no es rendirà ningú. si no es rendeix el poble. I el poble no es rendeix perquè sap que en els rituals de resistència que despleguen cada dia es comença a dibuixar el futur pel que lluitem. Per això, abans de cada llei, sempre hi ha hagut una pràctica. Per això, divendres es podrà discutir un petit pas endavant pel dret a l'habitatge a l'Estat, perquè hi ha hagut tantíssima i tantíssima gent que ha posat el seu cos, perquè policies com que els que ens apallissaven aquí i encara ens apallissen quan aturem desnonaments no puguin fer el que volen. És aquí on la quotidianitat ens ensenya allò sublim. És aquí on se'ns ensenya ja el país que pot ser possible, aquell pel que lluitem, aquell que tenim les institucions al servei del poble. No és una altra definició de democràcia. Aquesta seria una democràcia en la qual ens sobrarien les raons per defensar-la. Hem de començar per algun lloc, president. Jo li proposo perquè les paraules tinguin sentit. Si diu que s'ha d'intervenir al mercat de l'habitatge, intervenim al mercat de l'habitatge. Crèdits i ajudes per pagar preus que fixen els que acabaran pisos no és intervenir al mercat. Jo l'he dit alguna vegada, la política han de ser els mecanismes complexos per aconseguir les coses més simples. El fet simple de tenir un lloc al que dic a sa teva. El mecanisme complex passa, entre d'altres coses, pel següent. Prohibir absolutament la compra per especular. Acabar amb l'acumulació d'habitatge. Multar a qui incompleix la llei. Qui la fa, la paga. Fixar mecanismes per adquirir aquest habitatge a un preu no inflat per l'especulació. Adquirir l'habitatge sobrant per bastir una part d'habitatge públic digna. I així fer que la majoria de la població pugui viure amb garanties per tota la vida. No m'estic inventant res. Són mecanismes que ja es van dur a terme a ciutats com Viena, que tenen pràcticament la majoria de la meitat de la població en habitatges que tenen alguna forma de suport públic. I li dic alguna altra cosa. L'habitatge és un dret. I els drets passen per davant de qualsevol cosa. I si l'Estat espanyol, si els seus jutges i fiscals volen protegir la bandera, els rendistes i els rics, canviïn una altra vegada la Policia Nacional. Perquè li avanço que portem una proposta perquè tinguem el conjunt de competències que necessitem per fer l'habitatge un dret. Perquè a mi em resulta una mica insuportable tenir ministres del govern d'Espanya parlant de que si no es garanteix el dret d'habitatge és perquè hi ha comunitats autònomes que no el volen aplicar. Aquí no governa Ayuso. Aquí governa vostè. Però és evident que no tenim el conjunt de les competències relatives a l'habitatge. Doncs bé, decidim si volem avançar més. Perquè crec que la lluita contra el feixisme també és saber que si aquí hi ha les aritmètiques per tirar endavant, tirar endavant, i que cap persona es quedi sense casa. I també em diria això amb això als diputats de Junts. Si parlen de la sobirania que ha de guanyar Catalunya, votin a favor d'aquesta proposta. Perquè és evident que no tenim aquestes competències. Perquè la democràcia també és que puguem decidir quines són les propostes d'habitatge que hem de tenir aquí. Jo espero que obrin en conseqüència el que diuen. D'altra banda, si s'està radicalment a favor de la pau, jo no sé què fem construint armes per vendre-les. Jo no sé què fem basant la indústria en el sector armamentístic. No sé com fem això quan cada dues setmanes hem de rebre al Parlament treballadors industrials de sectors productius que veuen en impotència com les seves empreses tanquen. Produir allò que necessitem en temps de guerra econòmica és urgent, perquè de moment no ens han bombardejat. Però el que sí que ha passat és que ens han intentat aplicar arancels bestials i draconins contra els nostres productes. Per tant, potser primer, resiliència contra la guerra econòmica que tenim avui. I crec de veritat que no hem de tenir una política internacional basada en els interessos d'una Unió Europea capaç d'escanyar pagesos i pescadors, sumissa amb el BCE, que està pujant els tipus d'interès i destrossant la capacitat adquisitiva dels treballadors, tot i que d'això, pel que sigui, no sigui un tema que hagin de parlar les tertúlies. I que, per cert, a la vegada ha aprovat un ICE europeu. És encara més urgent trencar amb això. Defensem que en aquest país tothom és català. Doncs llavors no s'haurà de poder entrar a les cases de ningú. Jo no me n'amago. Considero Vox i Aliança a l'extrema dreta poc més que la versió contemporània dels que rapaven les dones, mataven jornalers i poetes i imposaven la barbàrie a sang i foc. O els grans empresaris contra la conquesta de les 8 hores enviaven en perfecte català els pistolers contra els sindicalistes. Al final del dia, sota la meva opinió, gossada rabiosa d'aquells tan i tan rics que li poden posar preu a tot, fins i tot a la vida. I no importa per on comencen. Comencen per l'immigrant perquè és d'origen que aquí siguem tots de tota la vida, denominació d'origen de catalans. Segueixen per gais i lesbianes, perquè no són com han de ser, perquè no tenen prou fills per la causa nacional. Després, les dones que volen avortar, que no s'aixequen aquí per aplaudir que tinguem un dret així, perquè això és només per les riques que poden anar a Londres, perquè la caralla sigui pobra o que la desnonin no importa, però un fetus que encara no existeix, sí. Després les pensions i la gent gran, que no aporten prou. Després qui té alguna malaltia, que és un dispendi innecessari. Després els treballadors que volen drets i s'organitzen. Després els mestres i els poetes, i els actors, i els escriptors. I tots aquells que ensenyen als treballadors que són més que bèsties de càrrega i que tenen drets. I així, poquet a poquet, tothom que els obri a la seva economia macabra. Tothom que s'atreveix a mirar-los als ulls. La pregunta mai és si ets el primer. La pregunta és si ets l'últim. Per tant, són vassalls. de qui toqui, sempre i quan siguin poderosos. Cal defensar Catalunya sempre i quan no sigui davant de Trump i Netanyahu. I si pugen els arancels contra els països d'aquí, fem com que no passa res, no sigui que Trump s'enfadi. I encara més greu, no s'han posat mai al costat d'un català que estigui a punt de perdre la seva casa davant d'un fons d'inversió estranger. Perquè primer és de casa, menys els fons d'inversió. Per això el programa polític d'Aliança porta a tombar el límit del preu del lloguer i facilitar la compra per inversors. Sembla que aquests no són invasors. Sembla que qui es queda tots els nostres pisos no són invasors. No tenen res a dir de que desnonin una àvia. No tenen res a dir de que suïcidés una catalana després de perdre la casa. Res. Perquè borden contra tothom, menys contra l'amo, perquè són covards amb discursos incendiaris i mentides que volen dir que la culpa de que et desnonin és d'algú que va arribar del Pakistan i fa 10 anys i que treballa 12 hores en un queviure. Jo no conec ningú que li hagi comprat el bloc i pujat al lloguer una persona que treballa o hagi treballat 12 hores en un queviure, molt menys que hagi immigrat del sud. No podem deixar que guanyin. No podem permetre que muntin una guerra civil entre catalans. Portin el temps que portin aquí. Però siguem conscients d'una cosa. Això només és possible si s'està al costat de la majoria del poble i no de la minoria que acumula pisos i riquesa. Això només és possible si en un país ric com a Catalunya, qui realment s'esforça cada dia pot viure dignament. En aquest debat de política en general, la pregunta no pot ser a qui mirem o no els ulls. La pregunta és si les seves polítiques són capaces de fer que la gent aixequi la mirada, perquè a hores d'ara, sempre i quan hi hagi riquesa acumulada i no estigui repartida entre els catalans, la pregunta que planarà una vegada i una altra és a qui es fa fora. A qui es fa fora per poder tenir un mínim? Això és el que subjau. No és que de cop la meitat del país s'hagi tornat racista. No és que de cop la meitat del país sigui una mala persona no disposada a compartir. És que els estem dient que el que hi ha és el que toca. I si no, s'ho mengin com sigui. Aquest és un problema. Això és falta de política. Això no és el que ha d'haver aquí. I per tant, antifeixisme? Sí, clar. Democràcia, evident, però per tothom. Gràcies.
0: Doncs aquesta ha estat la primera intervenció en aquest debat de política general al Parlament de la diputada de la CUP, Laura Vega.
2: Té la paraula el president de la Generalitat.
0: I el torn de rèplica ara per Salvador Illa. Que s'encamina cap al faristol, deixa els papers a sobre i es prepara per respondre aquest discurs molt crític amb la gestió del govern de part de la portaveu de la CUP.
3: Senyor honorable president del Parlament, senyora Laura Vega, la seva formació política i la que vostè representa i la que represento jo tenim moltes diferències, alguns pocs punts en comú, però sobretot moltes diferències. Potser la principal, des del meu punt de vista, és que vostès assenyalen els problemes, ensenyava molts problemes, ha fet un repertori de problemes que hi ha al país, i el nostre enfocament, el meu i la meva formació política i per descomptat del meu govern, més que assenyalar problemes, és intentar resoldre'n algun. I ha capavat a Sant Boi, com jo vaig fer ahir també, i ho ha rememorat, doncs crec que la trajectòria de la meva formació política aquests darrers 50 anys acredita que alguns problemes hem resolt, hem millorat. I la seva formació política, bueno, crec que si em faig la comparació de la trajectòria de la meva formació amb la seva, malament crec que no sortim. Tot i que vostès governen a Girona, una ciutat important. I aquí també, diguem-ne, és la prova del nou, del realisme, del que és predicar i del que és repartir babat. No? És a dir, el que és dir què farem i fer-ho. Però dit això, vaig a les qüestions que vostè ha mencionat, o algunes de les que ha mencionat, i les agrupo, si vostè em permet, en els dos eixos que configuren la visió de país que nosaltres tenim, prosperitat compartida. En la generació prosperitat tenim molt pocs punts en comú. Molt pocs punts en comú. Nosaltres no estem en contra, al contrari, volem que es generi prosperitat al país. No estem en contra de que la gent en generi de prosperitat, que en generi les empreses, que tenen un paper rellevant en generar prosperitat, i estem a favor, li dic amb totes les paraules, d'una economia de mercat. Perquè és el mecanisme que històricament s'ha demostrat més efectiu en generar prosperitat. Una economia de mercat, a vegades, quan convé, quan hi ha fallides de mercat, que hem de regular. I amb la generació de prosperitat, bueno, doncs malament no sortim, de moment, com a país. N'estem generant almenys més que els països del nostre entorn. Ha mencionat el turisme. El turisme representa al voltant del 12% de la prosperitat que genera Catalunya i és bo que seguim tenint prosperitat generada pel turisme. I és bo, a més, que seguim la vinya marcada en política turística, que és la de buscar més qualitat que quantitat. I jo això no hi veig, no només no hi veig problemes, o hi veig problemes que es podem anar abordant, i veig una font de generació de prosperitat amb la que estem d'acord i crec que s'està anant a la direcció correcta de desconcentrar en el calendari i de territorialitzar l'oferta turística del país. I ha parlat d'energia. Sap vostè que la prioritat del nostre govern és que hi hagi energia, en primer lloc, atenció amb la seguretat de subministre, que és rellevant, però sobretot el focus el posem a les energies renovables. Crec que aquí estem d'acord amb vostès. Jo demano que siguem tots coherents amb això. Ho he fet aquest matí en la resposta a alguna altra intervenció. És a dir, l'energia renovable vol dir bàsicament energia solar i energia eòlica, i s'han de posar plaques solars on hi ha sol, bastant obvi, i moviments de vent on hi ha vent, bastant obvi.
0: Dos quarts de quatre de la tarda, Salvador Illa, debat de política general en resposta a la diputada de la CUP, Laura Vega.
3: Però hem de posar moviments de vent si volem més energia renovable i hem de posar plaques solars si volem energia solar. En això estem, amb el Pater. Estic obert a que vostè ens faci arribar i el seu grup les seves consideracions. Ho dic honestament, no per sortir del pas. Estic obert a que ens ho facin arribar, estic obert a que ho discutim, estic obert a que parlem amb el conseller de Territori, amb el conseller d'Agricultura, de quines objeccions hi veuen i de que busquem la solució més adient i més millor i millor possible. Pel que fa referència a compartir aquesta prosperitat, aquí tenim algun punt en comú. Bàsicament, pocs, però alguns en la matèria d'habitatge. Jo sé a quin costat estic. I vostè sap també a quin costat estic jo. I vostè ho sap, i el seu grup ho saben. Jo sóc un president lliure. A mi no em governa ningú. Ni cap lobby ni cap corporació, ho dic sincerament. I qui em coneix breument sap que és així. Poden trucar les vegades que vulguin. Normalment atenc les trucades. Però responc el que he de respondre. Jo em dec a aquest Parlament. I a les meves conviccions i, naturalment, a la meva formació política. Si algú es pensava, que crec que algú s'ho pensava, que no era així, crec que ja s'ha donat compte de per on anem. I de per on vaig i de per on seguiré anant. I en matèria d'habitatge, ho he dit en aquesta cambra, ho tinc clar. Tinc un marc legal, jo i vostè, que hem de respectar, el podem canviar, oberts a estudiar els canvis que s'han de fer, però sé on soc. Que és amb la defensa a l'accés a l'habitatge. I vostè sap també que ens estem deixant la pell per fer tot el que podem, sense enganyar a la gent. Sense enganyar a la gent, perquè efectivament vivim vostè i jo en un món que està regit i governat i amb els problemes i també les qüestions positives que hi ha en aquest món. Som a Catalunya 8 milions, formem part d'un espai públic compartit que es diu Unió Europea, que són 450 milions, que jo no el prendria a la lleugera. Té moltes coses criticables, però els canadencs ens estan trucant a la porta. I alguns que van sortir precipitadament donant un cop de porta de la Unió Europea, ara tornen a dir que van tornar a entrar. És el Regne Unit. No és un país qualsevol. No és un país petit. És un país que forma part del G7, és un país que té una economia més important que la nostra, és un país que ha tingut una... I tornen a trucar a la porta perquè els hi ha anat, no malament, desastrosament malament, sortir de la Unió Europea. I, efectivament, com dic jo, doncs hem d'anar-hi a defensar els nostres interessos, i ho estem fent, sabent el pes que tenim, però esforçant-nos a tenir-ne més, però també hem de tenir un punt de responsabilitat si volem ser escoltats i també solidaritzar-nos amb aquelles qüestions que ens competeixen. Perquè si anem sols, 8 milions, o 50 milions, o 80 milions, que són els alemanys, caput, caput, caput. En aquest món en el que estem. I ni vostè ni jo no podem fer res amb el que passa a Xina, ni malauradament podem fer res amb el que passa als Estats Units. Més que mirar-ho, analitzar-ho i prendre'n nota. Per no que la nostra barca no s'estimbi. I per no estimbar-se, millor que vagi amb una flota. I la flota porta el nom i la bandera de la Unió Europea. És on jo vull estar. En matèria d'habitatge, per tant, vostè diu, podem fer més. Tenim un marc legal i és veritat, hi ha algunes limitacions, ho hem vist amb la compra especulativa, però també he dit, l'objectiu jo no el canvio, obert a estudiar les propostes que vostès tinguin en aquesta qüestió. És veritat que hi ha desnonaments a Catalunya i és veritat que a mi em sap greu. I és veritat que quan hi ha, ens esforcem des del govern de Catalunya i amb les altres administracions a estar al costat de les persones desnonades. Hi ha casos i casos, però la majoria de casos hem d'estar al costat de les persones desnonades perquè és injust el que els hi passa. I és, vostè diu, vostès no intervenen al mercat, intervenim tot allò que puguem. És una intervenció de mercat posar una limitació de preus. I ho hem fet. I ho hem fet. Vam ser els primers, de fet. Vam ser els primers. És una intervenció de mercat, posar normes que imiten el que pots fer amb el teu habitatge. Jo defenso que hi ha, defenso la propietat privada, però defenso que hi ha una funció social de la propietat privada. I he dit amb totes les lletres, i n'hi ha hagut alguns, no vostès, però alguns sectors que m'han criticat, i ho admeto, i ho, que quan un mercat no funciona, com, una, com és el, en el cas de l'habitatge, doncs s'ha d'intervenir. Igual que hem fet i han demanat els que critiquen que ho fem en matèria d'habitatge, que ho fem quan no ha funcionat el mercat de l'energia o quan no ha funcionat el mercat financer. Igual que ho demanen quan es tracta d'ajudar la generació de prosperitat per part d'empreses, doncs nosaltres diem, també hem de fer-ho quan es tracta d'ajudar els ciutadans, quan en matèria tan sensible, un bé tan, tan essencial com és l'habitatge, no funciona. Per tant, ho fem i ho seguirem fent i oberts.

0: seva perspectiva, amb una tradició que arrosseguen, però és una mirada que també forma part del país, des del meu punt de vista, i que s'ha de respectar. Completament d'acord amb el que ha dit del català, m'agradaria que aquí el seu grup fos més actiu i s'assumés als instruments que tenim de consens per defensar el català, i molt d'acord amb la defensa de la pau. Molt d'acord amb la defensa de la pau. Ara, vostè què faria davant, si governés, davant de les amenaces d'atacs híbrids o de ciberseguretat que estem patint, que han patit els hospitals, el sistema sanitari català, i que estem patint cada dia? I no procedeix desvetllar més coses aquí. Vostè què faria? Dir que estem a favor de la pau o actuar? I com s'actua en aquests casos? No fent tanques, sinó tenint tecnologia. Vostè està d'acord en què fem això o no? Perquè avui les coses estan aquí, ho estem veient cada dia, no? I què hem de fer si hi ha atacs híbrids com n'hi estan havent, que és el de moda pel món? Què hem de fer? I què hem de fer si un país com Ucraïna es veu envaït per l'expansionisme imperialista del senyor Putin? Què vol dir defensar la pau en aquest context per vostè? Per mi vol dir estar al costat del poble ucraïnès i condemnar, fixi's, el govern de Putin i Putin. Perquè Rússia, que és un país on no hi ha llibertat, crec que hi ha bastanta gent que no està d'acord amb el que ha fet el seu representant. I és el que hem fet. I què et demanen quan vas a parlar amb ells? Et diuen que els ajudis amb qüestions d'àmbit d'energia, altres qüestions que si vostès tenen interès no tinc cap inconvenient en privadament a vostès i a qui sigui comentar-los, però també et diuen jo necessito, el primer que necessito són instruments per defensar-me, perquè estic disposat a donar la vida per defensar la meva llibertat. Va, per tant, completament d'acord amb vostè, amb la defensa de la pau, completament d'acord, i amb la denúncia de que aquells que defensen postures extremistes i autoritàries són els que estan portant al món a l'anorreament dels mecanismes multilaterals, a l'anorreament del dret internacional i a solucionar els problemes amb ús desinhibit i desacomplexat, fanfarró de la força, en lloc de buscar espais on poder contrastar les diferències, dialogar-les i resoldre-les pacíficament, que és el que venia passant des de la Segona Guerra Mundial de forma majoritària. No a tot arreu, però de forma majoritària. Amb això estem completament d'acord. I també amb el que tot el que vostè ha dit no tinc res a afegir-hi, ho fem des de perspectives diferents, però aquí ens trobarem a la defensa de la democràcia. Democràcia perquè vostè pugui seguir defensant el que defensa i jo pugui seguir defensant també el que defenso. Moltes gràcies.
1: Doncs ha estat la rèplica en aquest debat de política general de Salvador Illa a la intervenció inicial de la diputada de la CUP, Laura Vega. Ha dit al president de la Generalitat que tenen poc en comú la CUP i el PSC i el seu govern, i ha defensat, entre altres coses, el turisme com a font de prosperitat, i s'ha obert a debatre com ha de ser el Plater, per exemple, el Pla d'Energies Renovables. Ha dit també que ell no es deu a cap lobby en referència a les grans immobiliàries i als fons voltor. I ara torna a intervenir, ha pujat ja al faristol, estava ben aigua, a punt de començar aquesta segona intervenció, la diputada de la CUP, Laura Vega.
2: Bé, president, és evident que el seu grup i el meu grup tenen moltes diferències. Si no, jo sent de Sant Boi, doncs militaria el Partit Socialista de Catalunya. El que passa és que fa 50 anys en teníem menys de diferències, perquè, evidentment, quan el seu partit no renunciava al marxisme i al socialisme i tampoc a la determinació de Catalunya, doncs estàvem més a prop. Ara bé, com jo també crec que era el debat i la democràcia es pren de riscos i el risc de veure amb el debat, aquí estem i agraeixo. Ara bé, si pensa que des dels municipis com Girona es poden fer canvis tan grans com els que es poden fer des del Parlament, llavors haurem de parlar de quins són els canvis que hauria de fer l'Hospitalet de Llobregat, que han governat pràcticament des de després de la transició democràtica, perquè no hi hagués hagut un cas com el de la Olga, que no és l'únic, perquè fa 10 anys teníem un cas similar. Si volem parlar de municipis, parlem també d'això, perquè precisament al Baix Llobregat ens els coneixem. Allà no hi ha ni mesa d'emergència d'habitatge. Jo crec que a Girona hem avançat una mica en aquestes qüestions, tant com han pogut i han sabut els meus companys. Jo estic molt orgullosa de la feina que fan. Si parlem de turisme, és evident, hem de parlar de 500.000 de treballadors que ara mateix formen part d'aquest sector turístic, que és evident. El que passa és que la pregunta que s'haurien de fer tots els partits que han governat en aquest país és per què 500.000 de persones depenen d'un model que les precaritza, obliga a treballar diumenges i que sovint no les permet fer vacances. Per què?

0: tants i tants joves que, pel que siga, no són els que van a les concertades treballant en aquest sector tan i tan precari. Perquè això no és igualtat. I sense igualtat no hi ha democràcia. A mi em sembla que defensar l'actual model turístic no és defensar els treballadors, és fer-los hostatges. I crec, de veritat, que ningú va néixer per estar servint boles de gelat a 10 euros al centre de Barcelona quan podria estar fent coses molt més útils que estar somrient allà 12 hores podent haver fet una altra cosa. De fet, crec que com més igualitària és una societat, més persones poden escollir el seu futur. I hi ha l'absoluta dignitat en aquestes feines. Però també és una pena que hi hagi tant i tant talent en aquest país que s'està desperdiciant en feines que, la veritat, no són la il·lusió que jo sàpiga de ningú. Els marcs legals canvien, és cert. Per això dels meus companys de grup parlamentari ningú ha fet la mili. Per això es va prioritzar el deute als serveis socials. Es va poder canviar la Constitució, que gran no l'heig és un agost. Per tant, es poden canviar aquests marcs legals. Les lleis les fem els humans i han de servir els humans. Fin d'aquesta història. Per tant, sí, canviem tots els marcs legals que facin falta per garantir les coses essencials. A mi m'és igual qui vulgui vendre i no vendre rellotges de luxe, m'és igual qui vulgui comerciar en tantes i tantes coses que no són necessàries. El que sí que m'importa i el que crec que és on hem de poder centrar la política ara és que tot allò que resulta essencial per desenvolupar una vida digna no depengui d'un mercat que ja hem vist que és absolutament voraç i que s'emporta la vida de la gent per davant i li és igual. I jo m'alegro si s'aprova a Canadà, perquè així podrem discutir perfectament quin és el model d'educació que volem aquí. Perquè al Canadà el que tenim és que la gran majoria de l'oferta és pública, de qualitat i d'elit, i hi ha un petit percentatge d'escola privada, que qui vulgui el seu, no sé, caprici, que qui vulgui que els seus fills no s'ajuntin amb fills com els que podria tenir jo, s'ho pagui. Perquè no hi ha democràcia si hi ha nens que no es poden juntar entre ells. Perquè si els estem dient això de petits, que han de votar de grans, que han de pensar de grans. El model de concertada el va defensar Pujol dient que tenien dret a tenir una escola per la seva classe. Que pel que siga, no és la meva. Que pel que siga, no és la de molts dels votants que vostè té i la de moltes persones que participen del PSC. No és la mateixa classe. Per tant, no, no és el model. Un model que segrega no és el model. Així que mira, que vingui a Canadà, que així ens expliquen quatre coses. Jo li respondré les preguntes. Vostè no ho ha fet. Defensar el país d'atacs de ciberseguretat? Per suposat, per suposat. La sobirania del país? Per suposat. Que no s'ha de poder fer sols? Per suposat. Que el model sigui la Unió Europea, que honestament, des de Maastricht cap endavant, crec que no ha ajudat molt a que l'economia d'aquest país precisament no depengui del turisme, no és la meva opció. Si és l'opció de la majoria, avant. Però no és la meva opció. I a la meva generació ja li dic jo que no se l'he preguntat. Ara bé, defensar-nos de la ciberseguretat no és fer que el Supercomputing Center es dediqui a col·laborar en fer cases europeus. Això no és defensar la seguretat d'aquest país. Jo no he defensat mai que es donessin armes a cap país en guerra. No ho vaig defensar quan Palestina i no ho estic defensant quan Ucraïna. I una altra cosa, moltíssimes d'aquestes armes acaben on acaben. Acaben a carrers de ciutats globals, com la nostra. Llavors, cuidado amb què passa amb això. Jo crec que tenim bastants estudis ja de què passa amb aquestes armes. No crec que sigui el que hem de produir i com a mínim crec que és un cosa de sentit comú bàsic que no és el que hem de produir de forma prioritària. No quan tanquen tantes i tantes empreses que produeixen coses que sí necessitem. No quan depèn tant la nostra economia de les importacions. No quan fins i tot en termes alimentaris seguim consumint més d'un 60% que no és propi d'aquí i en canvi estem important tantíssim deixant en franca debilitat la nostra economia davant d'atacs internacionals, que, com deien, són guerres econòmiques. Jo em crec absolutament que a vostè li sàpiga greu que hi hagi cap desnonament. M'aventuro a pensar que a Alejandro Fernández també li sap greu que hi hagi un desnonament d'una persona que ha treballat tota la seva vida. Ho crec de veritat. Crec, en general, que més o menys qualsevol persona que tingui un mínim de sensibilitat no voldria que la situació que tenim actual, que és que el contracte social està absolutament trencat perquè tu et pots passar la santa vida deixant-te a l'esquena, com el cas que li deia de l'Adela, i que això no vulgui dir que vingui un fons d'inversió que té els diners d'un banc que vam pagar entre tots i que, com li deia, en el cas del banc de Sabadell, que és el que ve la filial, que després ve de Cerberus, va comprar la CAM, que havíem sanejat amb diners públics, per una milionada, per un euro, que aquesta persona que ha treballat tota la seva vida l'hagin de fer fora d'una casa que a sobre, tot i que estava de lloguer, va arreglar amb els pocs diners que tenia. Això és una absoluta vergonya. Això és una absoluta vergonya. I a mi que no se'ls trenqui a tot l'ànima em sembla una vergonya. I jo no sé quins interessos tenen, però si respecten el que diuen els seus votants, no hi ha una sola enquesta que no digui que tots els partits tenen una majoria de gent que està a favor de l'habitatge. Si limitéssim el número d'habitatges que es poden tenir Més enllà de dos, o sigui, no pots tenir 3, 4, 5, 6, 7, seria una política pel 99% dels catalans. Pot comprovar les dades perquè jo ho he fet aquest matí. És una barbaritat. Jo el que estic dient és que si ets un gran tenidor, que és una figura que ja tenim, si ets un fons d'inversió, no puguis comprar més habitatge i tot l'habitatge sobrant, a no ser que de pronto tots els teus i accionistes vulguin venir a viure a Catalunya, a Sant Ildefons, que es veu que ara és una zona de luxe, si ells volen venir a viure aquells pisos, perfecte. I si no, que els hi comprem. I que no els hi comprem al preu que han marcat ells, perquè aquells pisos en el seu moment et podien costar 2 milions de pessetes, que són 12.000 euros, que li podríem aplicar al que han pujat els salaris. I tot i així no seria la barbaritat que es paga actualment pels pisos. Això és una proposta d'habitatge que podem desenvolupar més quan vostè vulgui. Una altra proposta que hem fet, sí, la distribuïdora pública han votat en contra, s'ho repensaran, ara que sí que han sortit en termes internacionals a dir que a la ciutat de Barcelona poden haver-hi supermercats públics. En parlem, perquè l'alimentació és també un espai d'especulació. Ho està sent ara. Tenen vídeos de Joan Roig parlant de com puja els preus per rebentar la seva competència. És que no m'ho invento, és públic, perquè és tan absolutament descarat el que poden fer que tiren milles i ho diuen i no passa absolutament res en aquest país. Doncs sí, jo crec que hem de tenir la sobirania pròpia per fer això. Confio plenament en què hem de fer això, perquè precisament està al costat correcte de la història. No s'escull en quin moment. Hi ha hagut molts presidents aquí, molts presidents en aquest Parlament. I a no tots els hi ha tocat moments com el que vivim ara. No a tots els hi han tocat moments tan durs per a la majoria de la població i moments en què tinguem una amenaça tan clara contra el conjunt dels catalans. I són moments en què un aprèn de decisions. Parlàvem d'11 de setembre, podem parlar també de l'11 de setembre a Xile. Quan va entrar aquell govern Allende no pensava que hauria de prendre tantes i tantes decisions com va haver de prendre. Però ja es va veure nacionalitzant les energies, nacionalitzant allò de crear sobirania i pagant un cost. Evidentment no estic dient que vostè ja paga aquest cost. El que estic dient és que sempre hem de fer allò que sigui necessari, independentment, moltes vegades, del que creiem quan vam arribar a algun lloc. Honestament, crec que no se'n pot retreure que no intenti cada dia parlar, fer propostes, al màxim el que es pugui el meu grup parlamentari, jo mateixa, que tiri endavant aquelles propostes que presentem. Ho he dit una vegada i una altra. Creu en la immersió lingüística, jo he fet una pregunta, doncs llavors no deixi, com no havíem de deixar que els jutges decidissin què passava amb l'amnistia, què passa amb l'escola pública en català en aquest país, perquè fins que no va haver-hi un procés independentista en aquest país no tenien cap problema a la immersió lingüística, cap. Va ser a partir precisament que vam decidir que podíem decidir també el nostre futur, la mateixa gent que havia decidit en quina llengua podia criar els seus fills. Això són decisions que hem de prendre. I diguin també, perquè també he preguntat i em sembla important, què passa en què la patronal ara mateix pugui decidir la política sanitària. Vostè em diu que a ells no li manen. Jo m'ho crec. Però com pot ser que quan ells tenen una ofensiva tan gran amb el dret a la baixa, ara mateix els sanitaris puguin rebre avisos com aquests que li llegiré, eh? Aquest pacient té més de 6 comunicats de baixa en l'any en curs. Esteu segurs d'enregistrar un procés d'incapacitat temporal? Això li ha de preguntar a un metge? A un metge que ha tingut la formació adequada per decidir quan hi ha una baixa, quan no hi ha una baixa? Li vaig dir una vegada, vostè creu que els sanitaris menteixen? No. Va contestar que no. Creu que els treballadors menteixen? No. Totes les dades ens indiquen que van malalts a treballar. No veig la seva política pública perquè la gent no vagi malalta a treballar. No sé quines són les prioritats d'aquest govern, però això és una absoluta vergonya.
1: La segona intervenció de la diputada de la CUP, Laura Vega.
2: El president de la Generalitat.
1: I ara ve la segona rèplica del president de la Generalitat, Salvador Illa.
3: Gràcies, senyor president. Només
2: silenci, dues sisplau.
3: Qüestions. Primera, perquè és veritat que m'excuso, no he fet referència a la primera intervenció a una qüestió que vostè hi ha donat importància i jo també n'hi dono. A Catalunya, les baixes mèdiques, escolti'm bé el que vull dir, que les decideixen els metges. Punt. Punt. Les decideixen els metges. Així serà, així ha estat i així seguirà sent. I dos, no sempre coincidim en el camí, vostè i jo, però crec que sí que coincidim en el lloc on volem arribar. I és que a Catalunya no sigui, per viure a Catalunya no s'hagi de tenir cap privilegi. Aquest és el destí que crec que compartim. Gràcies.
1: És la breu resposta que...
4: Mig minut per intervenir, senyora Vega.
1: Ha fet, i té mig minut per intervenir, ho ha dit el president del Parlament, Josep Rull, de la diputada Laura Vega.
0: Què és el que ha de ser per aquest poble? És que pugui decidir, el seu futur nacional i social, que pugui decidir donar de menjar bé a la gent que estima, que no hagin de posar en risc l'habitatge perquè no poden pagar-se una residència, que no hagin de patir perquè el metge se l'està avisant de que potser s'estan agafant massa baixa sense saber realment què li passa. Si aquest és el futur, tenen les nostres PRs, podem treballar-les. Gràcies.
2: A continuació, i en nom del grup parlamentari mixt, té la paraula la diputada senyora Sílvia Oriol Serra.
1: Doncs, segona intervenció d'aquesta tarda del debat de política general al Parlament, després de la intervenció de la diputada de la CUP, i ara és la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Oriols, que està baixant les escales i dirigint-se cap al faristol. I per començar aquesta intervenció, que serà la penúltima, després d'Oriols, intervindrà el grup parlamentari del PSC, el partit del president Salvador Illa.
5: Cada cop hi ha més concordança entre els discursos grandiloquents i optimistes que formulen aquí dins i la vida quotidiana de qui fa mans i mànigues per sobreviure fora d'aquest hemicicle. Saben què passa? Que la majoria de ciutadans no té mútua privada. Quan emmalalteixen han de capbussar-se per força en l'odissea de la sanitat pública. La majoria no té cotxe oficial per anar a treballar. Han de seure's a l'andana esperant el tren que no arriba. La majoria no pot pagar la quota de la concertada o en privada o on vostès duen els seus fills. Es veuen obligats a deixar-los cada dematí dins el gueto en què han reconvertit l'escola pública. Vostè surt aquí davant i amb veueta fina, sense expressivitat, ens diu que tot anirà bé. Es pensa que parlant fluixet farà funcionar els trens, que escurçarà les llistes d'espera o que reduirà el tràfic de drogues que s'ensenyoreix dels nostres carrers? No necessitem un gurú que ens faci de guia espiritual o que ens transmeti calma. Necessitem un president que resolgui els problemes en comptes d'enquistar-los. Un dirigent que recondueixi el país cap al seny i l'ordre, no cap al cau de l'extrema esquerra on vostè fa anys que estiueja. Ens va prometre prosperitat compartida i l'únic que ha estat capaç de compartir en aquests 2 anys de desgovern és el frau de la DGAIA i el fracàs de les proves PISA. Suposo que tampoc podíem pas esperar gaire res més de qui no sap ni comprar mascaretes. Presumeixen del PIB del país, però amaguen el PIB per habitant. La població no para de créixer, però el registre de contribuents s'estanca. Tots vostès són plenament conscients que la prosperitat dels catalans decau, que cada cop som més competint pels mateixos recursos, pels mateixos serveis, per la mateixa riquesa. Aferrats al relat de ciència-ficció que han imposat des de la talaia de la superioritat moral, intenten maquillar la realitat i desmentir el col·lapse. Catalunya viu a les enfosques socialistes, sotmesa a un eclipsi permanent, i per més filtres que provin de posar-nos a les ulleres, és impossible no prendre mal. Com pot prosperar un país que importa mà d'obra barata sense planificació ni condicions, que permet reagrupaments familiars a punta pala, normalitzant l'entrada massiva de persones que mai contribuiran col·lectivament, però que en canvi explotaran els serveis públics fins a la sacietat? Com pot prosperar una societat que s'acarnissa fiscalment contra qui treballa, produeix, estalvia i s'esforça, mentre gratifica qui gandoleja o abusa impunament del sistema? Com pot prosperar un país que és capaç de sacrificar el seu propi marc de drets i llibertats per estalviar-se confrontacions amb la Comissió Islàmica? Com pot prosperar una nació si qui la governa la vol sotmesa, saquejada, rendida, assimilada? No pot. Vostès en són l'evidència. Si en alguna cosa destaca aquest socialisme d'etiqueta i mariscades que vostès representen, és en la capacitat de teatralització. A les darreres compareixences, el president de la Generalitat no ha escatimat pressupost ni recursos per garantir una bona posada en escena. Volia simular ser un gran dignatari? Els grans dirigents no són els qui es vesteixen més bé, es fan més acuradament la clenxa o dilapiden recursos públics per sortir afavorits al titular o a la portada. Són els qui transformen la quotidianitat dels seus ciutadans i els serveixen amb humilitat i fervor. La vocació de servei públic no necessita partides pressupostàries per poder executar-se. Ho es té o no es té. I qui no la té no pot fingir-la, per més càmeres que l'enfoquin, estilistes que l'assessorin o sastres que li facin la vora dels pantalons. La imatge no ho és tot, senyor Illa. I si no, pregunti-ho als mestres d'aquest país. Sembla que els milions d'euros públics que el seu govern destina a propaganda institucional no han set prous per convèncer els docents que hi ha voluntat real de revertir la penositat i perillositat creixent a les aules. Només han pogut convèncer Comissions Obreres i UGT. Que curiós, no? Els sindicats afins a les seves sigles polítiques que han rebut més de 4 milions d'euros públics d'ençà que vostè governa. Això que la patronal compri el favor dels sindicats amb diners de tots no és un modus operandi capitalista? No eren socialistes, vostès? De paraula i prou, suposo. De fet, i sense sortir de l'àmbit educatiu, s'ha d'admetre que aquest govern les paraules les fa anar com vol, tu. Com quan parla d'escola inclusiva, un binomi ben sonant que amaga una realitat bastant més dramàtica i complexa. Sota aquest concepte, pretesament progressista, l'administració ha trobat l'escletxa perfecta per obviar la seva responsabilitat envers l'alumnat amb capacitats especials. A qui ara ja no dota d'una plaça en centres especialitzats capaços de desplegar tot el seu potencial a través d'una atenció individualitzada, sinó que aparca en aules ordinàries desposseint-los a ells d'oportunitats, tensionant el professorat i endarrerint l'avenç acadèmic de la resta d'alumnes. No, això seu no és inclusivitat, és desatenció als més vulnerables. Suposo que prefereixen dedicar els recursos públics a les aules d'acollida o destinar-los a pagar la motxilla escolar, el menú halal i les colònies a qui acaba d'arribar amb visat de turista i s'empadrona fraudulentment als nostres municipis. Els nens catalans amb necessitats especials ja s'ho faran, oi? Vergonya és una paraula que fa curt davant de tanta deserció i mesquinesa. I mentre el Departament d'Ensenyament fa equilibris per dissimular el baix nivell acadèmic o el creixent fracàs escolar, s'intensifica el col·lapse als centres hospitalaris i d'atenció primària. Sembla que en aquesta cursa cap al cataclisme, el Departament de Salut no perd pistonada. El setge constant al que es veu sotmès al sistema sanitari per part de qui no ha contribuït a les arques públiques, però en canvi té accés garantit i il·limitat a les nostres consultes i quiròfans, aboca els contribuents catalans a llargues llistes d'espera o a dilacions injustificades en operacions i tractaments vitals. I quan parlo de setge, em refereixo tant als immigrants il·legals com als turistes sanitaris. La sanitat pública ha de ser universal? Sí. No es pot deixar patir ni morir ningú, però ha de ser gratuïta per a tothom? Rotundament no. No pot ser que cada any centenars de persones agafin un avió per parir o operar-se als nostres hospitals. No pot ser que els mercats negres del Marroc o de Colòmbia s'inundin cada estiu amb medicines prescrites aquí i pagades amb els nostres impostos. No pot ser que es trafiqui amb targetes sanitàries. Com és que no hi posen la fotografia del pacient a la targeta? Aquest simple gest permetria al metge verificar si la persona que té davant és qui diu ser o un estafador que no hauria de tenir dret a la sanitat pública. Els ho vaig dir fa mesos, hi ha targetes sota les que s'han prescrit medicines indistintament per l'embaràs i per l'Alzheimer. Se n'enriuen de nosaltres. Per què no hi ha cap interès per part seva en protegir i en blindar l'estat del benestar? No volen preservar-lo? Per què permeten abusos i perversions constants dels nostres serveis públics? Per què posen en risc la seva continuïtat? Mentre permeten que de forma immediata qui no s'ho ha guanyat gaudeixi d'un alt grau de benestar social, condemnen els qui sí que s'ho han guanyat a esperar pacientment una tanda que no arriba mai. Avis que han cotitzat tota la vida fent jornal i mig a la fàbrica o a la cleda moren abans que l'administració els reconegui el grau de dependència. Alguns d'aquests avis es deterioren cognitivament atrapats en pisos sense ascensor.
6: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels.
7: Ràdio Castelldefels. Estàvem escoltant a Josep Maria Jové d'Esquerra Republicana en aquest debat de política general que està tenint lloc ara mateix.
8: Castelldefels avui.
7: Bon dia, i ara és moment de repassar l'actualitat informativa local de Castelldefels d'aquesta jornada dimecres 30 de setembre. Castelldefels participa avui a Terrassa a la jornada principal de la novena edició d'Impulso Emprende, la trobada anual de la red Impulso, que agrupa ciutats compromeses amb la innovació, l'emprenedoria i la transferència de coneixement. En aquesta jornada s'inclou presentació per part de la secció de promoció econòmica de l'Ajuntament, acompanyats de l'startup incubada Castelldefels, Forest Fire APP. Des de l'àrea de la biblioteca arriba ja el programa Tastant el món del llibre. Aquest cicle torna a la Biblioteca Fernández Jurado durant el mes d'octubre. Comença demà a l'equipament cultural. S'acolliran un programa d'activitats relacionades amb el món dels llibres. En concret, l'activitat de demà d'inauguració té lloc a les 6 de la tarda. Es tracta de la xerrada L'edició sempre és addicció, un joc de paraules per descobrir el món del llibre, a càrrec de l'escriptor i divulgador Màrius Serra. I acabem amb la mirada a l'agenda del cap de setmana, on també tindrem jornada de portes obertes al castell. Això serà aquest diumenge 4 d'octubre. Torna aquesta activitat que permet visitar de forma totalment gratuïta l'element arquitectònic emblemàtic de la nostra ciutat, els seus jardins i el Centre d'Interpretació de la Pirateria i la Història de Castelldefels. L'horari de visites d'aquest diumenge serà d'11 del matí a 7 de la tarda, amb l'últim accés disponible a les 6. Les entrades, com dèiem, són gratuïtes, però s'han de reservar de forma anticipada. I això és tot. Tornarem d'aquí una hora amb més notícies de Castelldefels. Fins ara.
8: Castelldefels avui. Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
9: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Castelldefels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Buen día, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí ahora comienza Castelldefels y Xuxón. Hoy en el programa del día, canciones ilustradas, y habrá un monográfico de George Benson y descifraremos algunas de las intenciones de las letras de este programa que arribará hoy a las 9 de la noche. A nuestra cofia avui, con cada dimecres, movem-me como podem i els visitarà un dels regidors d'aquesta formació, Javi Martín. Cap de setmana de nou amb el teatre i un gran, gran musical, Chicago, que posarà en escena al Teatre Plaza La Quarta Paret. La seva directora xerrarà amb nosaltres sobre aquestes representacions, la Pategea. I la setmana vinent, Festival La Jota Saragonesa, Juan Avilas, el president de la Casa d'Aragó, i ens parlarà del programa d'activitats. I Sal del laberinto, que és un llibre que ha escrit un psicòleg i veí de Castelldefels, Antonio Soto, acaba de publicar aquest llibre que dona la llum sobre el trastorn obsessiu compulsiu. Tot això i més, a partir d'ara, welcome!

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 2:15 de la nit.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: A tu no et passa que quan has d'obrir una porta no saps mai si l'has d'empènyer o estirar? Jo sempre ho faig al revés.
2: Què dius? A les botigues normalment t'ho indica. I posa, estireu o empenyeu?
1: Sí, sí, ja ho sé, però no sé què em passa que no l'encerto mai.
2: Doncs vigila que qualsevol dia te la menjaràs.
0: A Punt de Sal. En català, per expressar ordres afirmatives o donar instruccions, utilitzem l'imperatiu i no l'infinitiu. Per exemple, deixeu sortir abans d'entrar o empleneu aquest formulari. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat

0: Los aniversarios del 2026.
1: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels Coffee.
1: Efectivament, i com cada dimecres, movem aquest espai i en aquesta ocasió ens acompanya Javi Martín, un dels dos regidors d'aquesta formació a l'Ajuntament de Castelldefels. Molt bon dia, senyor Martín.
2: Molt bon dia, Ana, molt bon dia a tothom.
1: Reposem al ple. Bé, va succeir una cosa inèdita, jo diria fins ara, i vostè em corregeix, i és que van abandonar el ple.
2: Sí, a la meva memòria va ser la primera vegada, no sé si a la història de la democràcia de Castelldefels, però des del nostre punt de vista bueno, va ser la primera vegada que ho fem, no és una cosa que ens agradi fer, però va ser aquestes decisions que es prenen amb el cor i jo crec que després reflexionant-ho, doncs jo crec que va ser una mesura per posar l'accent, perquè la gent sàpiga no, que a Castelldefels, encara que tenim un alcalde que sigui amb moltes habilitats socials per saludar tothom i que hagi aconseguit traslladar el missatge fals de que no importa en el municipi a qui votes, quin partit votes, sinó que importa la persona, serveix no, aquest exemple, entre molts d'altres, que les polítiques locals de dretes també es poden portar, que són les que fa el Partit Popular, que no aposta per l'habitatge públic i per fer tot el que estigui a les seves mans per contenir els preus de lloguers o per evitar situacions d'emergència donant alternatives habitacionals amb un parc d'habitatge públic local a aquestes persones, a aquests tres exemples, aquestes tres famílies que es quedaran al carrer el 8 i el 15 si no hi ha una alternativa habitacional.
1: Per això, per aquesta raó van abandonar el ple?
2: Sí, la veritat és que, com deia, no, teníem la sensació de que no podíem continuar d'aquesta manera. Precisament anava a un punt que es perdria perquè l'Ajuntament no ha volgut canviar, que és el punt d'Arcadi Balaguer, que evitarà que es construeixin 100 habitatges públics. I les mocions que havíem presentat, doncs havíem presentat esmenes a la totalitat que desvirtuaven totalment el contingut i per solidaritat, per empatia i per guanyar aquest focus per denunciar i que tingui més ressò que és el que fa el senyor Reyes quan no està ballant a l'escenari, està actuant al ple municipal, aplica polítiques que van en contra de la majoria social.
1: Bé, doncs, justament avui el BOE ha publicat el primer reial decret que va aprovar ahir el Consell de Ministres i són, diu, un seguit de mesures en matèria de protecció de la funció social de l'habitatge. Entre les coses que proposa aquest decret llei, prohibició dels desnonaments fins al 2030, es limiten les pujades de renda, es prohibeix la compra especulativa dels anomenats fons voltor, deduccions fiscals per als inquilins, bonificacions per als propietaris que baixin el lloguer. Això queda pendent, demà possiblement es publicarà el segon, però queda pendent que el ratifiqui el Congrés dels Diputats. Mm-hmm. Quina és la seva postura al respecte?
2: Primer, una més general, que és donar la felicitat a tots els moviments socials que estan ocupant la plaça Sol a Madrid, ara ahir també a plaça Catalunya, a moltes altres ciutats, a Màlaga. La mobilització social és fonamental perquè per fi el Partit Socialista, acorralat pels socis de govern, pels socis d'investidura i per la força del carrer, per fi, no?, deixa anar una mica la seva puteta neoliberal que l'iguala al Partit Popular i treu una mica aquesta ala més de centre-esquerra que es deixa arrossegar per la majoria social d'aquest país i per això és fonamental la mobilització al carrer. És veritat que els números que van donar les darreres eleccions són endiablats, no hi ha una majoria d'esquerres, per tant es depèn de Junts. S'ha hagut de partir en dos aquests decrets, Mari Carmen, que precisament una de les mesures doncs, quedarà amb un altre decret, que és la de la pròrroga dels lloguers. No serà un lloguers indefinit, serà una pròrroga, que és més o menys semblant, però això va a part perquè Junts segurament no està clar que l'aprovin. En principi, les altres, les que has nomenat, sí que seran aprovades per Junts, s'haurà de veure, i sembla que s'ha aconseguit doblegar també al carrer l'opinió de Junts. Esperem que s'aprovin. Ens agradaria que anéssim molt més enllà. Doncs moltes coses que està... algun detall que està demanant ara el sindicat i les mobilitzacions al carrer, però no podran ser per aquesta majoria parlamentària que és la que és i que haurà de, i que ens agradaria que les properes eleccions, l'espai alternatiu a l'esquerra, no, el que no és el Partit Socialista, doncs tregui més bons resultats i, per tant, una majoria social que sí aconsegueixi aprovar aquestes mesures, que potser són més d'urgència, però el que cal és una transformació absoluta, no? Castelldefels, Espanya, tenim un, hi ha un dèficit brutal d'habitatge públic que impedeix fer incidir en el mercat de lloguer i que canvi de debò, i per tant ara el que estem lluitant són aquestes mesures pues, més d'urgència després d'un cas tan paradigmàtic com va estar el de Mari Carmen i el de tantes i tantes Mari Carmes que hi ha a tot arreu també aquí a Castelldefels.
1: Que per cert també ha succeït un fet inèdit, i és que en aquest cas Mari Carmen ha pogut tornar al seu habitatge i continuar pagant el que estava pagant. No?
2: Exactament.
1: S'ha arribat a un acord, l'Ajuntament de Madrid, juntament amb els que van adquirir l'habitatge.
2: Sí, els representants legals, les que no sé, no les conec ara mateix, agafes, no? La participació de l'Ajuntament de Madrid, tant de bo sí que em constava que la Mari Carmen podrà tornar al seu domicili, i és una victòria, però Mari Carmen, com dèiem, és un símbol, i com deia ella, no lluteu per mi, lluteu per tots vosaltres. Jo sóc el cas que potser més ha arribat mediàticament perquè era flagrant, però hi ha moltes Mari Carmens en situacions similars, i molta gent que potser mai serà desnonada, els desnonaments invisibles, de gent que no pot accedir al mercat de lloguer, al mercat de compra, que li fan que ha de sortir del lloc on viu, on ha viscut molts anys per diferents motius, perquè no pot pagar la renovació del lloguer, el que sigui, i que s'han de mudar constantment, i aquests desnonaments invisibles que no van per comitiva judicial és la de la majoria social, i és el que ha de transformar un model alternatiu al Partit Popular i al Partit Socialista, un model de protecció del lloguer com a bé de primera necessitat que garanteixi l'accés a l'habitatge. És el que volem per a aquest país en els propers anys.
1: Vostè representa Podemos dins de la formació Movent en Comú Poder. A Madrid estan totes les forces d'Esquerra d'acord, o hi hauria qui posaria sobre la taula a una altra mesura que fins ara no s'ha contemplat? En el cas de Podemos,
2: en aquest sentit, la mesura dels decrets, des de Podemos critiquem que s'hagi partit en dos, però com dèiem, això també respon a les majories del Parlament que són endiablades, i també no, demanem que siguin contractes indefinits, i després acabem són mesures més estructurals. Es parla molt el govern socialista de construcció d'habitatge. No? Costa molt sentir el Partit Socialista i ara doncs, els socis de govern, que també em costa que ho defensen, la compra d'habitatge. No? Els ajuntaments necessiten finançament, necessiten millor finançament perquè arriben moltes oportunitats, cada vegada són desestimades perquè són habitatges considerats molt cars, possibilitats de comprar habitatge ja construït. Aquest habitatge construït és el que pot donar ja alternatives a dia d'avui. Podem destinar aquests habitatges a diferents col·lectius, fer promocions, que entrin en sorteig, i una part ha de ser destinat a habitatge d'emergència, per casos com el de la Mari Carmen a Madrid o el que vam tenir l'altre dia amb el Ple, la Loli o els altres, que és el que permet donar aquest ajustament d'emergència real perquè es faci un pla de treball que després millori la situació social d'aquestes persones i puguin accedir a un habitatge del mercat o un habitatge d'aquestes de promoció d'habitatge públic. Per tant, la mesura que demanem des de Podemos i des de l'espai de l'esquerra en general és una transformació absoluta del mercat, no? Que no és que hi hagi realment habitatge públic com el model de Viena, que hi hagi un 20-30% del mercat sigui de propietat pública.
1: En el decret també s'indica que s'estableix una demora en el procés de desnonament i que s'aplicarà als llogaters en situació de vulnerabilitat i sense alternativa, i aquí fa referència a les comunitats autònomes i als ajuntaments, quan explica que la comunitat autònoma i els ajuntaments competents tenen 2 mesos per proveir d'habitatge o abonar les quantitats reclamades al propietari de la vivenda de lloguer. I en aquests 2 mesos el desnonament es suspendria.
2: Ah, clar. O sigui, aquí on arribem al cul de sac, no? Estem en una situació que s'està actuant per l'emergència, però són aquests 2 mesos on l'Ajuntament i les comunitats autònomes han de fer tota la seva mà. És el que denunciem que aquí el Partit Popular no fa. Sempre s'escuda en que la Generalitat o l'Estat no fan la seva part. independentment de com poden fer millor, com poden afrontar aquest problema, és aquí un cas de fels, i on denunciava la Pala l'altre dia al ple, que és l'Ajuntament ara mateix està escudant en un allotjament d'emergència que suposadament és que paguen un hotel durant uns dies. Amb això es comuniquen al jutjat, hi ha alternativa habitacional i ja doncs, la persona doncs, queda al carrer. Doncs bé, doncs aquí és on hi ha doble acció. Bé, el tema de prohibir els desnonaments dos mesos amb aquest decret és una bona notícia, però si després alcaldes com el senyor Reyes o diferents alcaldes de sigui quin sigui el partit de tendència liberal no actua per invertir més diners en tenir habitatges, doncs passats els dos mesos aquestes persones aniran al carrer o s'hauran de buscar la vida i no hi haurà perquè l'habitatge continua sent tractat com un bé de lliure mercat. No es fica mà als propietaris, mitjans propietaris, grans propietaris, que tenen molts incentius per comprar habitatge amb els seus estalvis i viure de rentes. Llavors, hem de promoure una economia en la que la gent que tingui estalvis doncs li surti més a compte per la legislació i invertir en altres aspectes de l'economia que generaran llocs de treball i que poden generar més riquesa i més valor afegit que no constantment que la gent destini els seus estalvis al totxo. No? Doncs això no pot ser. Aquí és on s'ha de posar més fre, és on falten les mesures a mig i llarg termini perquè l'habitatge no sigui un bé atractiu per la inversió. El que ha de ser un atractiu per la inversió és les empreses, destinar diners a les start-ups, a les pimes, a les grans empreses, si volen, però no a l'habitatge. L'habitatge ha d'estar protegit perquè els lloguers no pugin de manera descarada. I si aquestes mesures ara poden fer que els propietaris tinguin menys incentius per posar-les a lloguer, doncs que les venguin i es destinin i que hi hagi més oferta al mercat, que es posin incentius perquè es venguin, es posin en lloguer i això hi hagi més oferta per la gent que encara no, que està intentant emancipar-se.
1: Molt bé, doncs ja no ens queda més temps. Moltíssimes gràcies, Javi Martín, regidor de Movent en Comú Podem a l'Ajuntament de Castelldefels. Que vagi molt bé, bon
2: dia. Moltes gràcies.
0: Castelldefels Coffee.
3: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem ara les notícies locals d'actualitat. La solidaritat protagonitza les 37es jornades de pau, solidaritat i cooperació. A partir del 5 d'octubre fins al 18, Castelldefels celebra tot un seguit d'activitats sota el lema «La solidaritat, la globalització necessària». Les jornades reivindiquen la globalització dels drets humans i inclouen el Festival d'Estels per la Pau, també contes, xerrades, tallers, poesia o teatre, i ompliran d'activitats solidàries la nostra ciutat. Empreses i professionals compartiran el Castelldefels Networking Day. Es tracta d'una jornada que tindrà lloc el 8 d'octubre a l'edifici Logic. Inclourà reunions diverses i el descobriment de l'ús de la intel·ligència artificial i la realitat virtual orientades a empreses i persones emprenedores. Cal fer inscripció prèvia. I a l'agenda del cap de setmana arriba That Jazz, tribut a Chicago. Acull el Teatre Plaza serà el lloc on s'acolli la producció de La Quarta Paret, que a més celebra el seu 10è aniversari, i ens porta aquest tribut el divendres 2 i el diumenge 4 d'octubre. Tres funcions on el públic podrà veure el clàssic musical de Broadway i que la companyia local va estrenar ara fa 6 anys. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa i l'agenda del cap de setmana. En una hora tornem amb més notícies i més calendari de ciutat. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: acústica o elèctrica, la guitarra és la gran protagonista. Els millors temes i virtuosos. Cada setmana, a les 6 cordes, a Ràdio Castelldefels.
1: Sabíeu que, durant la Guerra Civil, el castell de Castelldefels va ser una presó de les brigades internacionals?
2: Bocins d'història.
1: Els brigadistes internacionals eren voluntaris d'arreu del món que venien a lluitar contra el feixisme a favor de la República Espanyola. Eren majoritàriament francesos, malgrat que hi va haver molts alemanys i austríacs que fugien del nazisme o italians que ho feien de Mussolini. Amb l'avançament de la guerra, favorable per al bàndol revoltat, es va anar reduint el nombre de voluntaris que arribaven per entrar en les brigades internacionals. Aquest avançament de les tropes franquistes va ocasionar el tancament de la seu general de les brigades a Albacete i aquesta es va traslladar a Barcelona. Conseqüentment, a finals del març del 1938 es va establir una presó al castell de Castelldefels, una presó encarregada de castigar els brigadistes internacionals problemàtics. Les muralles del castell, que mesos abans havia estat un centre d'instrucció de les milícies republicanes, empresonaven ara els brigadistes acusats de desertar, de faltes disciplinàries o de tebió ideològica. Al voltant de 500 presoners van ser tancats a Castelldefels en diferents moments durant els 9 mesos que va durar la presó, esperant que acabés la guerra i amb pèssimes condicions d'alimentació i higiene. Durant el temps que el castell de Castelldefels va funcionar com a presó, va tenir fins a 4 dirigents. Hi ha abundants testimonis de maltractaments i fins i tot d'execucions fins a finals d'agost de 1938. Els dos primers comandants van ser detinguts pels greus abusos comesos contra els presos després d'una investigació del Servei d'Informació Militar. Les tropes franquistes, després de la Batalla de l'Ebre, pujaven cap al nord i era qüestió de temps que arribessin a Castelldefels. Finalment, el gener de 1939, després de la victòria franquista, la presó de Castelldefels va deixar d'existir.
2: Bocins d'història.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Descobreix les millors bandes i les novetats de l'escena indie. La teva dosi setmanal de rock és a Indie Fels, a Ràdio Castelldefels.

0: Cápsulas de salud. Efectivament, doncs hem entrat ja a la tardor i la Meritxell Arent, que és professional d'infermeria del Cap al Castell, ens donarà alguns consells bàsics, alguns hàbits saludables per enfrontar-nos a la tardor. Què tal? Molt bon dia, Meritxell.
1: Hola, molt bon dia, què tal?
0: Comencem parlant de l'alimentació, no?
1: Vinga, va.
0: Vinga.
1: Jo reivindico els productes de temporada i de proximitat. Productes que ja podem trobar a les fruiteries del barri, ens trobem ja algun cítric, ens trobem alguna mandarina, ens trobem, començarem a trobar els caquis, què més, la castanya, alguna... Va, vinga, va, Anna,
0: que m'has d'ajudar. Les cols,
1: les cols. Les cols, la pastanaga, tota la carbassa, tot això, perquè, doncs, perquè són els que porten els nutrients i les vitamines que ens afavoriran per passar una tardor millor. No ens podem oblidar dels cítrics, que comencen a la tardor i són el fruit estrella d'hivern. I el tenir l'elevat contingut de vitamina C ens ajuden a prevenir refredats. I a part, el que volia parlar de l'alimentació també trobo que és un moment molt important, sobretot al sopar, per poder fer-lo en família sense tablets ni televisions, perquè és el moment de trobar, de compartir no només l'àpat i d'alimentar-nos, sinó de conversar, no? De trobar aquest moment que potser durant el llarg del dia no hem pogut, perquè amb les feines que tenim, no? Criatures es queden a l'escola de menjar i nosaltres estem treballant, moltes vegades mengem a la feina, no? Inclús. Llavors és un moment per parlar de com ha anat el dia i poder detectar coses amb nens, amb adolescents i amb avis, no? Problemes que hi ha. Això és important. No ens desviem del tema, que hem vingut a parlar de la tardor, ojo, eh?
0: De la tardor.
1: Llavors, a part de l'alimentació, coses que podem fer, perquè la tardor què és el que passa? El dia es retalla, no? És l'equinoci, que va ser dilluns, el 22 de setembre. Llavors, què passa? Doncs redueix la llum solar, els dies es fan més curts, s'equivalen, no? Nit i dia.
0: Això ens afecta,
1: ens
0: no?
1: Afecta.
0: Psicològicament.
1: A nivell anímic hi ha menys llum.
0: També,
1: sí. Això mateix. Hi ha menys llum, llavors hi ha menys producció de serotonina i això ens baixa l'estat d'ànim. Què podem fer? A part de l'alimentació, fer exercici de forma regular i si pot ser en grup. Pot ser el futbol, el bàsquet, qualsevol cosa. Balla, molt important. Qualsevol cosa que sigui social i ens inclogui en un grup, perquè és la manera desprendre endorfines, no? De generar l'endorfina, que és una hormona que produïm nosaltres i ens dona benestar. Què més podem fer per trobar-nos millor? Per combatre aquest cansament i aquesta mena de tristor que apareix a la tardor? Doncs agafar una rutina d'horaris d'anar a dormir. Llavors s'aconsella que 2 hores abans d'anar a dormir, la tablet, tots els dispositius mòbils, doncs no consultar-los, no? No, perquè ens deixen el cervell en un mode molt actiu, no? Molt d'alerta. Llavors ens costa molt conciliar el son. Si tu et fixes, no sé, si vas sovint a la farmàcia a buscar qualsevol cosa, a darrere just d'on està la pendent trobaràs molts productes per facilitar el son, per conciliar el son, la melatonina i etc., no? Molts productes. Per què? Doncs perquè passa tot això, perquè hi ha d'haver una desconnexió digital 2 hores abans d'anar a dormir. Què podem fer? Baixar la intensitat de la llum a casa, posar un encens, equilibrar-hi, afavorir jocs de taula, la lectura, alguna manualitat, no? de mans, o sigui, que fa que desconnectis aquesta rumiació, que també aquestes cabòries al cap, de tot el dia, fer una activitat tipus ganxet, tipus mitja, no? Totes aquestes coses, importantíssim. I el que parlàvem, tornant un altre cop als àpats en família, al sopar, que és tan important, almenys per mi, introduir els jocs de taula. No? Jo me n'adono, no?, que als parcs trobo molts adolescents jugant en línia al banc, estan en silenci, estan en el mòbil, sentats un al costat de l'altre, i els jocs de taula de tota la vida, el parxís, les cartes, no sé, què jugàveu quan éreu petits vosaltres, Anna?
0: Sí, sí. El parxís, mismamente, sí.
1: El monopoli, el dominó, n'hi ha molts, no? El burro, n'hi ha moltíssims. Doncs aquests jocs de taula van molt bé, perquè jugar és molt important, perquè hi ha una distensió, hi ha una generació d'endorfines, també, no?
0: Hi ha comunitat, el que tu explicaves, de comunicació amb els altres.
1: Això mateix,
0: el mòbil és molt solitari, molt individual.
1: Clar, i la postura que genera el mòbil, no? La postura del mòbil és una postura tancada, cap a baix, no? Ens passa molt a adolescents, la postura de l'adolescent és molt tancada i molt tirada cap endavant, i a part els problemes d'esquena i problemes de vista que pot arribar a ocasionar, no? I de, i d'atenció, no? El sistema de la immediatesa, aquesta descàrrega, aquesta addicció a la dopamina, a la immediatesa, això s'ha de poder combatre d'alguna manera, no? I baixar revolucions ja estan aquí ara és important, no? Estar amb qui estàs, no? A la taula no pot ser que hi hagi el mòbil i pendent de l'alerta que rebis, no? O del missatge que rebis, no? Hem d'estar aquí ara, i ara estic amb tu i estic parlant amb tu, no? I què podem fer a casa, a vegades, per trencar aquesta dependència, sobretot del dispositiu mòbil, és posar-la en modo avió, no? Perquè així estic jo per tu exclusivament.
0: Efectivament. Tornant de nou a l'alimentació, Meritxell, has comentat la importància de consumir productes de proximitat perquè no perden les seves vitamines.
1: I per l'impacte ecològic.
0: Impacte ecològic també.
1: Això mateix.
0: I també doncs, canviem de potser menys amanides a més plats de cullera.
1: Això
0: no?
1: Mateix. Ve més de gust, pues, coses més cuinades. No? L'amanida que porta més aigua i és refrescant, doncs ara, com que ja la temperatura comença a baixar, doncs ve més de gust, doncs el guisat no canvia bastant, no? El receptari català, el receptari de totes les comunitats que formen la Castelldefels, hi ha gent de tot arreu, quan hi ha una temperatura més baixa, ve més de gust el menjar calent, evidentment.
0: També podríem incloure aquí verdures, que a la tardor també és fet esment de la col, de la pastanaga, de moltes
1: broqui,
0: verdures que arriben al bròquil.
1: El porro, el nap, sí, i fer sopetes i coses així, no?
0: Molt bé, doncs, quelcom més a destacar, Meritxell?
1: Alguna cosa més a destacar? Repassar el que van comentar les companyes, que s'arrenca la campanya vacunal amb persones fràgils, que ja s'ha arrencat aquest dilluns, i per la població en general serà a partir del 13 d'octubre, que podeu venir al CAP, agafar dia i hora al mostrador, i això, que a partir de 60, qui vulgui, està convidat a vacunar-se de la grip i del Covid.
0: Per evitar després complicacions no
1: això
0: desitjades,
1: mateix,
0: oi?
1: Això mateix, sobre infeccions respiratòries, no? I una grip és una malaltia que, bueno, una persona fràgil pues, pot portar complicacions.
0: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Meritxell Areny, infermera del CAP al Castell, per totes aquestes recomanacions, consells per afrontar amb bon estat d'ànim i per tenir aquests hàbits saludables ara que hem començat la tardor.
1: Molt bé. Moltes gràcies per convidar-me.
0: Moltes gràcies, molt bon dia, fins una altra.
2: Càpsules de salut.
3: Guitarres amb ànima. Ritme i molt de sentiment. Cada setmana tens una cita amb el millor blues. El racó del blues a Ràdio Castelldefels.
4: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. Con las secciones Biografía Rocopop. La historia y la música de los mejores artistas, grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Setlist. Con los mejores clásicos en formato non-stop. Y la sección On Stage, con todas las curiosities a Music News. Hola, soy Diego González y te espero los martes en Musicalia. Desde Radio Castelldefels.

0: Bon dia, repassem ara l'actualitat informativa local. Desactivació i passa prealerta del PAM i NUNCAT. El Servei Municipal de Protecció Civil de Castelldefels comunica que es desactiva l'alerta del PAM i NUNCAT, el Pla d'Actuació Municipal per Inundacions, i es posa en situació de prealerta per la previsió de pluges intenses amb perill moderat per demà, que preveu el Servei Meteorològic de Catalunya. Concretament, s'ha emès una situació meteorològica de perill, un 1 sobre 6, per intensitat de pluges en 30 minuts. S'espera, doncs, una probabilitat baixa entre el 10 i el 30% de precipitació superior a 20 mil·límetres, però inferior a 40 en 30 minuts en curt termini. Tot i el baix grau de perill, l'acumulació d'aigua al subsol, la previsió de pluges constants per als propers dies i la possibilitat de veure's modificada aquesta previsió de perill, ens exigeixen des de Protecció Civil continuar treballant, actuant de manera preventiva en cas que es produeixin xàfecs intensos. Aquestes precipitacions poden venir acompanyades de tempesta i fortes ratxes de vent. Previsió per demà. I des de l'àrea de neteja, informen dels treballs postplujars, els treballs que es van anar realitzant al llarg de la jornada d'avui, que encara han continuat després de les pluges intenses que vivíem al llarg del matí a Castelldefels, concentrades entre 9:45 i 10:00 del matí. Els equips de neteja treballaven per recuperar les zones de la ciutat que s'havien vist afectades. Els treballs realitzats van incloure neteja de ponts i zones afectades i condicionament de túnels i altres espais. A poc, gràcies a la col·laboració dels diferents equips i els serveis d'emergències en coordinació, es recuperava la normalitat amb aquesta feina davant d'episodis de pluges intenses. I a l'agenda del cap de setmana, la mostra de cuina torna aquest dissabte al Parc de la Muntanyeta, acull el 3 d'octubre la 35a edició d'una mostra que comptarà amb una cinquantena d'establiments i activitats durant tot el dia. L'esdeveniment culinari més important de la ciutat torna a reunir els millors xefs de Castelldefels i a oferir una experiència gastronòmica única a les persones assistents, amb també un programa paral·lel de música on el cap de cartell és Alejo Estivel i també hi haurà bandes tribut. A més, comptarem amb unes espai infantil i més sorpreses. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa d'aquesta hora a la ciutat. D'aquí una hora, el toriat de l'informatiu de Ràdio Castelldefels amb més detall de les notícies titulars d'aquesta jornada. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Amb Xavi Martín.
1: Els donem la benvinguda a una nova edició de l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Són les notícies d'aquest dimecres, 30 de setembre. Per començar, ara arriben en titulars. Protecció Civil de Castelldefels ha desactivat l'alerta per inundacions i passa a situació de prealerta davant la previsió de noves pluges intenses. El perill avui, però, és baix, 1 sobre 6, i la probabilitat també és baixa. L'episodi de pluges intenses d'ahir dimarts va deixar diverses incidències a la ciutat amb carrers tallats per acumulació d'aigua en una jornada marcada per l'alerta per risc d'inundacions. Es van acumular 68,2 litres per metre quadrat a l'estació meteorològica de la Guaita, amb una intensitat màxima que va arribar als 96 litres en només 30 minuts. També entra en vigor la reforma del Reglament General de Circulació que introdueix noves normes per als patinets elèctrics. Caldrà tenir com a mínim 15 anys per conduir-ne. El casc passa a ser obligatori i estarà prohibit circular per les voreres. La platja de Castelldefels participa des d'avui al 3er Congrés Internacional Bandera Blava, que se celebra a Huelva fins divendres. La policia local aporta a aquest congrés una ponència en què presentarà la seva experiència en matèria de seguretat a la platja. Avui comença un nou curs de Salut i Diversió, el programa municipal adreçat a la gent gran. Aquest curs hi participen 575 persones distribuïdes en 17 grups. Faran activitat física, hi ha tallers de gimnàstica, passejades, petanca, sardanes i circuits d'exercicis. Totes les places s'han cobert. Si està pensant a casar-se i ho vol fer a la Sala Magna del Castell, demà s'obre un nou període per concertar data de cara a 2027. Els casaments es fan la primera i la tercera setmana de mes i es pot triar l'alcalde o qualsevol regidor com a oficiant. Gerard Carreras és el control tècnic. Ana López, Estefania González i Miguel Navarro han fet tasques de producció. Us parla Xavi Martín. Comencem! Protecció Civil de Castelldefels ha desactivat l'alerta per inundacions i passa a situació de prealerta davant la previsió de noves pluges intenses. El Servei Meteorològic de Catalunya manté activada una situació meteorològica de perill, això sí, baix, de nivell 1 sobre 6 per intensitat de pluja. A Castelldefels, la probabilitat de superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora és baixa, d'entre el 10 i el 30%, i es preveu que les precipitacions puguin anar acompanyades de tempesta i fortes ratxes de vent que has de produir-se. I pel que fa a l'episodi de pluges intenses d'aquest dimarts, va deixar diverses incidències a Castelldefels, amb carrers tallats per acumulació d'aigua en una jornada marcada per l'alerta per risc d'inundacions. Es van acumular 68,2 litres per metre quadrat a l'estació meteorològica de la Guaita, amb una intensitat màxima de 96 litres en només 30 minuts. A l'estació meteorològica del centre, a l'Ajuntament, la precipitació acumulada va ser de gairebé 64 litres per metre quadrat. Els serveis municipals i d'emergències van fer seguiment de l'episodi i van actuar davant les incidències provocades per la pluja. Protecció Civil n'ha fet avui balanç. Joan Álvarez n'és el portaveu.
2: Afortunadament no va ploure tot el dia, es va concentrar al matí amb més intensitat, com estava previst. I bueno, sí que és veritat que en aquest interval de temps, aproximadament entre les 9 i mitja i les 12, que és quan amb més intensitat va ploure, es van generalitzar algunes incidències, que afortunadament totes lleus i bueno, de caràcter de cascos d'aigua, d'uns habitatges i locals que ens entrava aigua que estaven en plantes baixes, però més enllà d'això no hi ha que lamentar que, doncs, cap víctima o cap fet tràgic.
1: Carrers com l'Avinguda Màlaga, Doctor Ferran o Joanot Martorell es van haver de tallar en algun moment el trànsit a causa de l'acumulació d'aigua. En aquestes tasques, Protecció Civil i Policia Local treballen plegats.
2: Veiem quins són tots els incidents, intentem ordenar-los per prioritat i des de Policia Local són els encarregats de fer els talls de carrer. En aquest cas, et puc comentar que es van tallar els passos soterrats, com més habitual, que s'aneguen per aigua, a Ciutat de Màlaga, Avinguda Pineda, Joanet Martorell, també al carrer Barcelona, que aquest va ser el que va tardar més en obrir-se, per acumulació d'aigua. Al carrer Doctor Ferran també es va arribar a tallar, al carrer Perú, a la zona del Baixador i, bueno, algun altre, no? També, més enllà de l'ucridaner dels vídeos, aquí ja dic, afortunadament, no va haver que lamentar cap dany o cap ni material ni personal, però sí que és veritat que, bueno, altres municipis, sobretot a zones del prelitoral i, bueno, i fins i tot del litoral, bueno, ho han patit molt més. Motiu d'això ho podem veure també amb l'alerta que es va rebre ahir, que principalment afectava a l'Anoia i a l'Alt Penedès en aquell moment, però després ràpidament es va acostar aquí cap al Baix Llobregat i, bueno, en aquest cas no ens ha afectat greument, però, bueno, ara ens ve un octubre que serà plujós i podem tenir episodis molt semblants, per tant cal estar preparats.
1: La policia local de Castelldefels informava també ahir d'una acumulació d'aigua al recinte d'una escola bressol al carrer Antonio Machado. Hi van intervenir agents del cos municipal sense que s'haguessin registrat danys personals. Demà entra en vigor la reforma del Reglament General de Circulació que introdueix noves normes per als patinets elèctrics. Entre les novetats hi ha l'establiment dels 15 anys com a edat mínima per conduir un patinet. També serà obligatori portar casc i estarà prohibit circular per les voreres. La velocitat màxima per a aquests vehicles continua fixada en uns 25 km per hora. La nova normativa també reforça les obligacions dels usuaris dels patinets en matèria de circulació i seguretat. En canvi, l'obligació de portar el llum en cés permanentment no serà efectiu fins al 1 d'octubre d'aquí un any, el 2027. S'ha referit a tots aquests canvis al reglament que afecten els vehicles de mobilitat personal el tinent d'alcaldia de seguretat de l'Ajuntament de Castelldefels, David Soler.
3: I a partir d'ara, doncs, recomano a tothom que tingui un vehicle de mobilitat personal o un patinet, no, com es diu, doncs, que es llegeixi bé la normativa, que miri si li fa falta alguna cosa més, si compleix, doncs, els nous requisits, com és el cas, com és l'assegurança, com és, doncs, que evidentment aquest vehicle no estigui trucat i alterat, que evidentment, doncs, cada que circuli per les vies que corresponen, que no poden anar dues persones a sobre del vehicle, doncs que faci una reflexió sobre com està utilitzant aquest vehicle de mobilitat personal, perquè a partir d'aquest dijous entra en vigor aquest nou reglament de la Direcció General de Trànsit, però és que a més nosaltres ja ens vam adelantar a l'Ajuntament de Castelldefels i hem fet una modificació de l'ordenança, perquè allò que no regula aquest nou reglament de l'Estat, doncs sí, ho regulem a través de l'ordenança municipal. Per tant, doncs, ara les coses es posen una mica més complicades i això no vol dir que no puguis transitar amb un vehicle de mobilitat personal, però sí que respectar les regles.
1: A Castelldefels, el tinent d'alcaldia parla d'incrementar els controls policials.
3: I a partir d'ara, doncs, veurem una campanya molt important, doncs, de policia local i també una campanya de civisme a tota la ciutat per intentar, doncs, millorar aquesta convivència, especialment entre els peatons i els vehicles de mobilitat personal. I per tant, doncs, a partir d'ara, doncs, veurem, doncs, molts més controls, veurem moltes més sancions i sobretot intentarem posar ordre, ja que ara tenim dos mecanismes, doncs, per poder-ho fer, que és la nova ordenança que hem aprovat a l'Ajuntament de Castelldefels i també l'entrada en vigor d'aquest reglament, doncs, de la Direcció General de Trànsit.
1: L'Ajuntament interpreta que la convivència entre aquesta mena de vehicles i els vianants és un dels principals problemes, especialment als carrers i places del centre. Així ho ha dit David Soler.
3: Que és una de les principals problemàtiques de la ciutat, és un dels principals problemes que es tracten en totes les reunions veïnals i que, evidentment, doncs, estan generant més conflicte al centre de la nostra ciutat. I, per tant, doncs, el que hem d'intentar és millorar aquesta situació i, sobretot, doncs, que evitar, doncs, possibles accidents, que jo crec que és una de les prioritats que tenim tots els ajuntaments, que hem de reduir la sinistralitat, hem de reduir els accidents i, sobretot, aquests conflictes que es puguin generar a la via pública.
1: La temporada de platges arriba al final a Castelldefels. Després de mesos de molta afluència, toca fer balanç del funcionament dels serveis, la neteja, el salvament, la seguretat, també de les principals incidències que s'han produït durant l'estiu. En parlem amb el regidor de platges de l'Ajuntament de Castelldefels, Marc Soler. Bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
1: Benvingut. Quin ha estat, o com ha anat aquesta temporada, així en línies generals?
4: En línies generals estem molt contents. Una temporada més ha sigut un any amb molta afluència, tornem a ser un altre any, a part de Barcelona, la platja amb més afluència de l'àrea metropolitana. No tenim dades encara exactes, però, bueno, nosaltres estem contents de l'afluència i la veritat que ha sigut un any relativament tranquil. No han hagut grans incidències i jo crec que la gent, tant els veïns de Castelldefels com els turistes que han vingut fora, han pogut gaudir d'un bon estiu, un estiu molt calorós, que això també fa que la gent vagi més al patxa i més tard també canvia una mica els hàbits dels horaris de la gent, la calor que fa. Però nosaltres en línies generals estem molt contents perquè no hi ha hagut grans incidències i jo crec que ha sigut un estiu molt, molt bo per tots.
1: Parlem de 2 milions de banyistes, de visitants.
4: Sí, sí, això es parla molt fàcil, per això hi ha que implementar moltes àrees i molta gent ara quan parlem, tu has dit final de temporada, no? I jo sempre comento el mateix. A l'àrea de platges no parem de treballar tot l'any. La gent es pensa que diu ara cogis vacaciones, no? Ara feu vacances, que en diu tot el contrari. Perquè funcioni tot bé, perquè quan comenci la temporada, les guinguetes que comencen a final de març, abril, i tenim totes les licitacions, que totes les de les banderes, les homologacions, tenim les auditories, hi ha que treballar-ho tot durant tot l'hivern, per quan arribi la temporada d'estiu i de bany, que bueno, que la temporada d'estiu i bany ara bueno, està fent molt mal temps i realment aquesta setmana crec que no anirà a banyar-se ningú, però tenim a l'octubre moltes vegades setmanes de solet que encara va gent a la platja a banyar-se. No és com en plena temporada, però tenim una temperatura durant l'any molt bona.
1: Justament aquesta setmana hi ha el Congrés de Bandera Blava, en el qual participarà una delegació de Castelldefels, vostè mateix l'encapçalarà, i Castelldefels hi presentarà el dispositiu de policia de platja, no? Davant de tota la resta de municipis que ostenten aquesta bandera.
4: Correcte. Es va ficar en contacte amb nosaltres Bandera Blava. Bandera Blava fa auditories i controla molt bé i sap la feina que es fa a totes les platges i valoren molt bé el servei de policia, d'implantació que hi ha a la sorra, a la platja, que tenim els agents a la mateixa sorra, amb els quacs, amb bicis, amb les motos, movent-se a la mateixa platja per actuar al mateix moment. No? Llavors ens van dir que ens agradaria que si podíem fer una formació i una ponència sobre tota la implantació, la història de Castelldefels a la platja, que és per nosaltres com se treballa conjuntament en protecció civil, en salvament i socorrisme, partint de la seguretat, com van de la mà la policia amb totes les guinguetes, parlant amb els propietaris i els treballadors perquè li filtrin si hi ha qualsevol persona que està molestant o poden haver qualsevol tipus de coses malament, i ens ho van proposar. La veritat que estem molt contents perquè nosaltres i dos platges més de Castelldefels d'Espanya seran les que presentarem tot el format aquest de la policia de platges, i molt contents de participar.
1: Marc Soler, regidor de platges, avui en què hem analitzat doncs, el final d'aquesta temporada 2026. Gràcies, bon dia.
4: Molt bon dia, moltes gràcies.
5: El que et mou cada dia ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: És el pas de l'Equador de l'informatiu d'aquest dimecres 30 de setembre. L'hem començat amb el balanç de les pluges d'ahir, fins a 96 litres d'intensitat màxima en mitja hora a l'Observatori Meteorològic Castelldefels té a la Guaita. A la segona part de l'informatiu d'avui ens interessarem pel programa Salut i Diversió. 575 persones grans comencen el curs que comprèn tallers i activitats diferents per potenciar l'activitat física de les persones grans. Comença un nou curs de Salut i Diversió, el programa municipal adreçat a la gent gran. A aquest curs hi participen 575 persones. Estan distribuïdes en 17 grups. Faran activitat física. Hi ha tallers de gimnàstica, passejades, petanques, sardanes i circuits d'exercicis. La unitat mòbil de Ràdio Castelldefels, amb Miguel Navarro, ha visitat aquest matí el Centre Frederic Mompou. Júlia és una de les usuàries del programa Salut i Diversió.
6: Pues es una alegría muy grande, ¿eh? Porque son muchos años, hay cariño, porque verdaderamente hay cariño, soy feliz, me gusta. Tenemos unas compañeras a mi punto de vista, muy majas todas, los profesores extraordinarios y bueno, muy feliz y muy contenta. Yo creo que es lo mejor que tenemos en el pueblo. Aparte de que esto sí es verdad, que se nos queda pequeño el Frederic Mompou, se nos queda pequeño.
1: Una altra de les participants al programa, Encarna, també s'ha referit a la limitació de les places disponibles.
7: Somos cada vez más personas mayores, no, más personas crujientes que estamos en este grupo y se está quedando pequeño el espacio de Frederic Mompou porque somos más crujientes y todos queremos participar. Entonces hay muchas personas pobretas que se quedan fuera por no haber espacio. O sea que yo animo a quien sea responsable de estas actividades que por favor hagan una sala más grande para que podamos entrar todos los compañeros, porque Silvia y Albert tienen guerra para nosotros y para 500 más.
1: Es referia aquesta usuària als monitors de salut i diversió. Escoltem una d'aquestes monitores, Silvia Soriano.
8: Cada vez las personas mayores tienen más edad, cumplen más edad, porque tienen más salud, afortunadamente. ¿Conocen el programa Salud y Diversión? Es un poco boca a oreja, pues porque las alumnas hablan bien, los alumnos. Y claro, vienen a apuntarse. ¿Cuál es el problema? Pues que la capacidad de la sala es la capacidad que hay. Fíjate, nosotros nos adaptamos al horario escolar. Es decir, empezamos ahora la clase a las 9:30, porque hay muchas personas que tienen que llevar a sus nietos al cole, porque los papás trabajan. Así que no podemos empezar una clase a las 9, la empezamos a las 9:30. Y la última clase finaliza a las 12:30. ¿Por qué? Porque también es la hora de recogida de los nietos del colegio. Entonces, a partir de ahí ya tenemos esas 3 horas cubiertas. Y por la tarde tenemos pues de 3 a 4 y de 4 a 5. Ese es el momento en el que también las abuelas van a llevar a los niños al cole, pero que también los pueden ir a buscar, ¿no? Ya cada una un poco se busca su horario en particular. Claro, Albert y yo damos 5 horas de actividad física al día. No nos da más, el horario no nos da más.
1: El programa Salut i Diversió busca que les persones de més de 60 anys no perdin la seva forma física i es mantinguin com més sanes, millor. Efrem Gasque és un dels monitors de la gent gran del Mompou.
9: El programa el que vol és que, bueno, que la gent no sigui molt activa, que facin exercici i que no perdin la seva forma física. Sobretot és un tema de no perdre forma física, que tinguin una vida saludable. Sí que controlem els hàbits saludables, fem controls, ja portem un parell d'anys que estem fent controls tant de pes com de freqüència cardíaca.
1: Aquest curs es mantenen activitats com les sardanes i l'aeròbic al costat de les tradicionals caminades.
9: Seguirem amb les activitats que ja ens funcionaven, com som l'aeròbic, les sardanes. Seguirem fent caminades pel poble, seguirem amb el programa Caminem cap al cent de la Diputació de Barcelona, és un programa que fem marxa nòrdica amb altres pobles i ells venen aquí al nostre poble i nosaltres anem al seu poble i seguirem, bueno, amb les activitats que ja fèiem normalment, tot tipus d'activitats que seguirem fent, la petanca que la seguirem mantenint, jocs de taula que també vam incorporar-ho l'any passat i està funcionant.
1: Les activitats del programa Salut i Diversió es fan principalment al Centre Cívic Frederic Mompou, també altres equipaments municipals, i s'allargaran fins al juny de l'any vinent. El Castell recuperava aquesta primavera passada els casaments civils a la Sala Magna, una possibilitat que permet celebrar cerimònies en un dels espais patrimonials més emblemàtics de Castelldefels. La primera cerimònia es va fer el mes d'abril i des d'aleshores el Castell ha incorporat aquest servei a la seva oferta d'usos. Albert Fernández coordina les activitats al Castell.
10: Des d'abril-maig ha tornat a obrir la possibilitat de no només fer casaments a la sala de plens o a la platja, sinó també a la sala magna del castell. I, bueno, és molt emocionant. La veritat és que de totes les que portem han sigut molt, molt maques, la gent s'emociona molt, l'espai sembla que no, però convida a un bon casament.
1: Ara, tot just demà, s'obre de nou el període per concertar data per a totes aquelles parelles que estiguin pensant a casar-se i ho vulguin fer a la Sala Magna del Castell.
10: S'ha de fer, com totes les gestions que fem aquí a l'Ajuntament, s'ha de fer per registre d'entrada. És a dir, mitjançant la seu electrònica del nostre municipi, s'ha d'accedir, s'ha d'emplenar tot un formulari amb una sèrie de documentació per poder celebrar la cerimònia, per poder tenir en aquest cas aquesta part administrativa, s'ha de fer el pagament de la taxa, que recordem que al castell són 350 euros per aquest any, que és el que està aprovat a l'ordenança municipal, s'ha de triar el dia, perquè tenim de tota la graella que tenim, ara recordem també que l'1 d'octubre obrim la graella del 2027, que la gent li soni, que tota aquesta gent que es vulgui casar l'any que ve, que sàpiga que l'1 d'octubre obrim aquesta graella, i un cop s'ha emplenat tot el que és el registre d'entrada, aquesta part més formal, que inclou la presentació de la documentació i la reserva de l'espai, si no està ocupat, doncs ja vindria la segona part, que és ja la part més planera, en aquest cas la part que fem nosaltres, no? D'una miqueta doncs, fer el guionatge, de preparar l'acte, de com serà l'esdeveniment, d'ensenyar les sales, etcètera, etcètera.
1: Com és lògic, com abans s'acordi una data, més possibilitats hi ha per triar dia. I també triar quin càrrec electe oficiarà el casament.
10: El que fem és obrir o dir quins dies estan disponibles per fer tots els casaments de l'any que ve. Que en principi, per tal de poder fer aquesta part administrativa que també fem, sí, i per combinació de doncs, agenda de regidors o alcalde, que són els que casen, etc. Estem fent els casaments la primera i la tercera setmana de mes. Entenem que els regidors tenen la seva agenda i les seves peculiaritats i, clar, no sempre és possible de que pugui fer l'esdeveniment o el casament el regidor o l'alcalde. Aleshores, nosaltres, per la nostra part, no tenim cap problema. Quan tenim una petició, doncs la fem en aquest cas al Departament d'Alcaldia, que és qui porta aquesta part administrativa de l'expedient del casament, i són ells els que fan aquesta comunicació per veure si es pot triar el regidor o l'alcalde.
1: La mostra de cuina arriba dissabte a la 35a edició. El Parc de la Muntanyeta acollirà des de les 12 del migdia fins a les 12 de la nit una cinquantena d'establiments i més de 50 propostes gastronòmiques. La mostra l'organitza el Gremi d'Hostaleria amb la col·laboració de l'Ajuntament. Manuel Ángel Ortiz Chumi és el president del Gremi.
11: Bien, hay novedades, sí, hemos cambiado el formato un poquito, hemos mejorado el interior, para poder trabajar desde dentro con el tema del suelo, que había mucha arena, mucho polvo, y eso lo hemos solucionado, pero los stands serán diferentes, somos en total, se van a poder degustar 48 productos diferentes, en los cuales hemos, algunos restaurantes, como el caso es el mío, hemos doblado, haremos al mediodía un arroz y por la noche otro producto, ¿vale? Para diferenciar un poco, que la gente pueda ver la versatilidad que hay y cómo funciona. En total somos 38 más pastelerías, coctelería, bodegas comerciales. En total habrá 48 degustaciones a probar, ¿vale? Ajá. Pero claro, hay algunas que doblamos, entonces con lo cual serían 38 más 42 en total. Más luego los que doblamos los productos. 48 productos a probar ahora.
12: Muy bien.
11: Entre vino, cerveza, rones, cubatas y luego la comida, postres, comida. La verdad que bueno, que la apuesta es cada día más importante. Los restaurantes apuestan mucho más, se la juegan directamente porque ir a cocinar a un stand arroces o hacer platos elaborados como se están haciendo es un nivel de que hay una cualificación muy buena en el sector, de que estamos muy preparados para afrontar cualquier evento como tal y bueno, ya te digo, yo creo que a pesar del problema que estamos viviendo, como es el tiempo y nos están avisando de que el sábado dan agua, nosotros lo tenemos todo ya montado, la carpa está montada, está todo organizado y simplemente lo único que hacemos es mirar al cielo para que podamos realizar la muestra el sábado. En todo caso de que el sábado no pudiésemos realizarla por el tema de la lluvia, pasaríamos al domingo. Pero tenemos que socavar y esperar, confiar en que el clima no respete.

Amb la prèvia de la mostra de cuina hem arribat al final de l'informatiu d'aquest dimecres 30 de setembre. Tenim encara un minut per repassar els principals titulars de la jornada. Protecció Civil de Castelldefels ha desactivat l'alerta per inundacions i passa a situació de prealerta davant la previsió de noves pluges. El perill avui, però, és baix, 1 sobre 6, i la probabilitat també és baixa. L'episodi de pluges intenses d'ahir dimarts va deixar diverses incidències amb carrers tallats per acumulació d'aigua, fins a 68,2 litres per metre quadrat a l'estació meteorològica de la Guaita. També entra en vigor la reforma del Reglament General de Circulació, que introdueix noves normes als patinets elèctrics. Caldrà tenir com a mínim 15 anys per conduir-ne. El casc passa a ser obligatori i estarà prohibit circular per les voreres. La platja de Castelldefels participa des d'avui al 3er Congrés Internacional Bandera Blava, que se celebra a Huelva fins divendres. La policia local hi aportarà una ponència que presentarà la seva experiència en matèria de seguretat al dispositiu que desplega cada estiu a la platja. Avui comença un nou curs de Salut i Diversió, el programa municipal adreçat a la gent gran. Aquest curs hi participen 575 persones distribuïdes en 17 grups. Faran activitat física. Hi ha tallers de gimnàstica, passejades, petanques, sardanes i circuits d'exercicis. Si està pensant a casar-se i ho vol fer a la Sala Magna del Castell, demà s'obre un nou període per concertar data de cara a 2027. Els casaments es fan la primera i la tercera setmana de mes i es pot triar l'alcalde o qualsevol regidor com a oficial. Gerard Carreras ha estat al control tècnic. Ana López, Estefania González i Miguel Navarro han fet tasques de producció. Us ha parlat Xavi Martín. En nom de tots, gràcies per seguir l'actualitat de Castelldefels amb nosaltres un dia més. Fins demà, adéu-siau.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
6: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
7: Todo obsesión. Ey, que no te flasheen. Lo máximo está aquí, en Radio Castelldefels. Todo obsesión. 98.0. Todo obsesión.
5: Radio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: a fons.
1: Avui a Ràdio Castelldefels a fons, futbol, la Unió Esportiva Castelldefels, que ja ha començat una nova temporada a la Lliga Elite. Parlarem de l'inici de la temporada, de com va anar la temporada passada, de l'equip, dels objectius del curs, amb Carlos de Frutos, que és el responsable de comunicació de la Unió Esportiva. Què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, Xavi, què tal? Molt bé.
1: D'entrada, un empat per començar, empatadors al camp del Camp Vidalet. Com valoreu aquest resultat?
2: Bueno, la veritat és que començar puntuant sempre és positiu en una temporada i més encara al camp d'un equip recent descendit de la categoria superior, en aquest cas de la tercera divisió, com és el Camp Vidalet, que recordem-ho, va ascendir de la Lliga Elite a la tercera divisió fa dues temporades i malauradament no va poder mantenir la categoria de temporada passada. I és un equip, evidentment, un bloc molt fet, un camp difícil, on l'afició està a sobre de l'equip, està amb el seu equip. I és veritat que l'equip va començar encaixant molt aviat, l'1-0, el minut 8, va ser capaç de capgirar el tanteig passada la mitjana, amb dos gols molt seguits, però just en l'última acció del primer temps va arribar el 2-2. I a la segona, és veritat que segurament el Castelldefels va ser més a prop del 2-3 que no pas el canvi de led del 3-2, però al final un punt que cal donar per bo i cal intentar fer-lo encara millor aquest proper cap de setmana contra el Singuerlín a Santa Coloma.
1: L'equip encara no ha debutat, per tant, en campionat davant l'afició, perquè aquest diumenge, dissabte, no? Dia 4, dissabte o diumenge?
2: Aquest diumenge, dia 4, en aquest cas.
1: Serà la tercera jornada, també a domicili, en aquesta ocasió, contra el Singuerlín.
2: Sí, perquè la jornada 2 l'havíem de disputar a casa contra el Prat, el primer duel Baix-Llobregatí de la temporada, però el Prat aquesta temporada és l'equip de categoria territorial, en aquest cas de la Federació Catalana de Futbol, que disputa Copa del Rei. Recordem que des de fa 4 temporades els equips del que abans era considerada les categories regionals, que els millors classificats de la temporada anterior que no han ascendit a tercera, que ja és categoria nacional o estatal, doncs disputen fase prèvia a Copa del Rei. I sí, superen aquesta fase prèvia, disputen la Copa del Rei contra un equip de primera divisió. El Prat ja està amb els dos peus a la Copa del Rei perquè va guanyar contra el Sant Rafel d'Eivissa per 1-5 el passat diumenge, no? Per això no va poder jugar contra el Castelldefels, i tret d'hecatomba o de despropòsit total, doncs serà equip de Copa del Rei i jugarà contra un primera divisió d'aquí més i mig aproximadament.
1: Ho té molt bé el Prat. Ens recordava el nostre company Cristian Cano que ell parlava de memòria. Fa un parell de temporades el Castelldefels no va arribar a jugar amb un primera, però sí que va estar en una situació semblant.
2: Bueno, el Castelldefels
1: a la Copa, parlem.
2: Porta dues temporades a la Lliga Elite. Fa dues temporades va ser una temporada, per dir-ho així, de menys a més. I va ser a punt va ser a prop d'ocupar, per la remuntada que va fer en el tram final de Lliga, la posició que li hagués donat l'accés a la Copa del Rei, però finalment no va ser així perquè va acabar en setena posició. Però sí que és veritat que va estar relativament a prop, perquè si s'hagués donat el seu resultat a l'última jornada i un altre resultat que finalment es va donar, doncs haguéssim jugat la Copa del Rei. Però cap dels dos resultats es va donar i no hi vam estar a prop. I la temporada passada doncs va ser... Bueno, va ser diferent perquè vam acabar setens també, però va ser tot el contrari. És a dir, durant bona part de la temporada el Castelldefels va estar entre els 3-4 primers. L'any passat la Copa del Rei la va jugar al quart, que va ser el Prat, ¿vale? Però en el tram final de Lliga l'equip es va enfonsar, va fer una segona volta molt fluixa i finalment va acabar setè, després d'haver, insisteixo, d'haver estat en zona de promoció d'ascens durant el 75% de la temporada. Però això no és com comences, com acaba... Vam acabar molt malament i ho vam pagar, en aquest cas, fins i tot quedant-nos fora de la promoció.
1: En el terreny de l'anècdota, aquelles persones que no seguim de manera tan estreta l'actualitat esportiva, sí que ben sovint són impactants aquestes imatges de vestidors de clubs modestos que estan seguint el sorteig en directe perquè probablement els hi toqui un primera, oi?
2: Així és, ho hem vist aquí al futbol català els últims temps. La primera temporada del canvi de format de que aquests equips de categoria territorial van jugar a Copa del Rei, al Rubí li va tocar l'Atlètic de Bilbao, que a més li va plantar molta cara i va guanyar l'equip basc pràcticament al final. Fa dues temporades el beneficiat va ser el Vic, que va jugar al seu estadi contra l'Atlètic de Madrid, també amb victòria en aquest cas Matalassera, però pràcticament als últims minuts, i amb un penal que no era, més bastant polèmic, comès sobre Giuliano Simeone, la temporada 24-25, i la temporada passada l'equip que va jugar la Copa del Rei va ser l'Atlètic Sant Just, que va jugar en aquest cas a l'Hospitalet contra el Mallorca, de primera divisió, perquè no podia jugar al seu estadi per tema de televisió. Recordem, aquests partits són televisats perquè tota la Copa del Rei és televisada, per, sigui per DAZN o sigui per televisió de pagament, i en aquest cas el municipal de Sant Just d'Esbert no complia amb els requisits i va jugar a l'Hospitalet contra el Mallorca, que va guanyar per la mínima, però sí de manera una mica més clara que l'Atlètic de Madrid i que l'Atlètic de Bilbao, que van patir, podríem dir, en els seus partits contra Rubí i Atlètic de Madrid. Rubí i Vic.
1: Pel que fa a la Unió Esportiva, el primer equip, l'any passat deies que, tinc entès que es va arribar a encadenar 15 jornades sense perdre, no?
2: Sí, va ser una temporada molt, molt paradoxal, la del Castelldefels la temporada passada, no? Perquè va viure un inici, podríem dir, discret, sense victòries en les... en les sis primeres jornades l'equip va tenir una mica de tot, dues victòries, dos empats i dues derrotes. Bueno, estava en una situació un pèl irregular. Des de la jornada 7 a la 23 van encadenar aquestes 16 jornades sense perdre, perquè no cal oblidar que es va jugar la jornada 3 a jornada per aquest partit que dèiem de l'Atlètic Sant Just de la Copa del Rei, que va ser victòria. Per tant, van ser 16 els partits que va arribar a estar sense perdre. Però després, no, els últims 7 de Lliga només en va guanyar 2, i com els 3... perquè van ser no, els 9 últims de Lliga, perdó, els 9 últims de Lliga només en va guanyar 2, i aquesta recta final, perquè els últims 3 que no s'havien perdut eren empats, això va provocar, juntament a les 3 derrotes seguides després del 16 sense perdre, la destitució de Jorge Sánchez, i els últims 6 partits, amb Miguel Motos a la banqueta, només se'n van guanyar 2, i això va fer que el Castelldefels, dels últims 7, només en va guanyar, insisteixo, aquests 2, i això va fer que finalment es quedés fora. Per tant, va ser una temporada de ratxes. És a dir, a les 6 primeres jornades només 2 victòries, 16 sense perdre, i a les últimes 7 només 2 victòries. Per tant, una temporada circular en aquest sentit, de que va començar i va acabar més o menys igual, regular tirant a malament, i en el tram central doncs, vam estar moltes jornades sense perdre, no?
1: Quin aprenentatge s'extreu d'aquestes dues últimes temporades? Perquè jo no sé si...

0: que ja havia de muntar un rotllo d'aquests de la Kings League i se'n va anar a viure i treballar a Miami, i això va fer que aquest entrenador no pogués començar la temporada. Va començar el seu segon i bueno, sí que va començar molt bé, però després l'equip bueno, va anar perdent gas fins que el mes de febrer va ser destituït, i al contrari que la temporada passada, fa dues temporades el canvi d'entrenador li va venir molt bé al Castelldefels, perquè amb Andrés González a la banqueta doncs pràcticament no va perdre partits. Bueno, va perdre els dos primers partits fora, però les últimes 9 jornades no va perdre cap dels partits que va disputar, no? I es va quedar minut i mig de jugar la promoció d'ascens. Va anar clarament de menys a més, no? L'any passat va ser al revés, com comentava ara, no? Va anar de més a menys, sobretot per el bon tram central de Lliga que va fer, i aquest any es vol una mica d'estabilitat, evidentment, no? Perquè, clar, són dues temporades que han tingut dinàmiques completament diferents, i es vol una Lliga una mica més normal. S'ha fet una plantilla, teòricament, amb més experiència per no patir aquests efectes d'aquesta irregularitat. Veurem si és capaç, després de competir sobre la gespa, amb el nivell que tothom espera.
1: Més experiència a la gespa, però a la banqueta menys, o es compensa amb la il·lusió, no? Perquè hi ha nou míster, en Sergi Cabré.
0: Nou míster, molta joventut, 28 anys acabats de complir. Un entrenador amb recorregut al món del futbol base, a equips importants, no? Venia de l'Espanyol d'entrenar el que seria l'Alaví sub-12 de l'actual nomenclatura del món del futbol, és a dir, el millor Alaví de l'Espanyol, que jugava a futbol 11, no jugava a futbol 7, perquè aquest aprenentatge vagi cremant etapes aviat. Els clubs grans ja ho fan, no? Jugadors alavins ja juguen contra infantils, lògicament, perquè per tenir una mica més d'ofici quan es van trobant i van guanyant categories. I ell venia també de Cornellà, que és una de les principals fàbriques del futbol català a nivell de futbol base, i del Mercantil, que és un equip de gran tradició, l'equip de Sabadell, la gran escola futbolística Sabadell, que també va passar-hi una temporada, no? Aleshores, el Sergi és un entrenador jove, però molt ben preparat, que ve de clubs grans a nivell de futbol base. És veritat que és la seva experiència al futbol 11, s'ha de futbol 11 amateur. Anem a veure això com ho entoma. Està preparat, és un noi amb personalitat, té, jo crec, una gran capacitat individual com a gestor de grups, i també jo crec que té un molt bon cos tècnic, que jo crec que això és molt important avui en dia, i crec que el punt de partida és positiu. Després han d'acompanyar els resultats, no? Però jo crec que ell, malgrat l'edat, està sobradament preparat, i jo crec que aquí a Castelldefels tenim ara mateix un altre gran referent jove a les banquetes, que és un dels entrenadors de moda al futbol espanyol a dia d'avui, que és Ferran Costa. A més, hi havia cert vincle entre totes les famílies en el seu moment, entre la Costa i la Cabré, que és l'entrenador del Centre Esport Sabadell i que té 31 anys. Per tant, Castelldefels els últims anys està donant entrenadors joves de nivell, i el que és evident és que bueno, pot ser un referent també pel mateix Sergi, que vol fer el seu camí, però aquesta joventut del Ferran i del Sergi demostra que la gent preparada doncs està capacitada per donar aquest salt, no?
1: A més, el nou míster té un coneixement de la plantilla perquè va fer tasques tècniques la temporada passada, és així?
0: Així és, no? Ell formava part de la direcció esportiva col·legiada que va assumir aquest càrrec al Castelldefels al final de la temporada 24-25. Per tant, ell va ajudar a confegir la plantilla i la coneix bé, i evidentment l'ha confegit aquesta temporada. Bueno, amb una idea de confiar molt també en gent jove, però també en gent que havia passat pel Castelldefels a les èpoques de tercera divisió, en gent més experimentada, que aporti aquesta dosi d'experiència i de coneixement de les categories i de saber jugar partits també complicats a camps contraris, etcètera, que cal, sens dubte, en una competició com la Lliga Elite.
1: Uh-huh. Què distingeix la Lliga Elite? És a dir, què és el que es troba que es troba al Castelldefels quan va per aquests camps?
0: Per la gent més profana en la matèria, la Lliga Elite al final és el que era l'antiga primera catalana, és a dir, la categoria d'accés a la tercera divisió. El que passa que la Federació Catalana de Futbol, quan la va crear fa 4 temporades, va voler-li donar un nou aire. És a dir, es van acabar els dos grups o els tres grups de l'antiga primera catalana, ara és categoria grup únic, això per començar, i això ja, lògicament, el que et dona és un nivell d'exigència competitiva molt més alt. Va afegir-hi una dificultat més, la federació, a l'hora de confegir-la, que és una categoria de 16 equips, que clar, 16 equips pugen dos directes i un via promoció

0: a tercera divisió, però baixen 4. Clar, una categoria de 16 que baixin 4, el nivell de dificultat augmenta considerablement i, clar, és una lliga boja de principi a final, perquè pràcticament el 70-80% dels equips, des de la jornada 1 a la 30, estan immersos o en la lluita per baixar o en la lluita per pujar. És a dir, no hi ha zona tranquil·la de la classificació, és tota la temporada una bogeria, no? Jo crec que és una equivocació, és una opinió personal meva, una lliga de 16 equips d'accés a tercera divisió. Jo crec que hauria de ser de 18, com ho és la tercera divisió, perquè al final, quan baixa una quarta part dels equips que disputa una competició, no té gaire sentit això, però bueno, de moment la Federació Catalana de Futbol està mantenint aquest format i és una lliga divertida per aquesta banda, no apta per a cardíacs, no? És una categoria que cada partit és una batalla, és una guerra i bueno, que és molt entretinguda en aquest aspecte. A nivell purament competitiu, què passa? Doncs que, clar, en els últims anys ha ascendit un perfil d'equips de Primera Catalana Lliga Elit més, podríem dir, de barri o equips que mai havien jugat a la Primera Catalana però que sí que ho estan fent a la Lliga Elit. Parlem de Turó de la Peira, parlem de Singuerlín, parlem d'equips de Sant Mauro, que mai havia estat a Lliga Elit i ho està, que és un equip de Santa Margarida de Montbui, Sant Juan Atlètic Montcada, que l'any passat va pujar a tercera divisió, del barri de Can Sant Joan, de Montcada i Reixac, tocant amb Santa Coloma de Gramenet, aquest perfil d'equips que també estan jugant, que clar, no és el mateix perfil d'equips que jugaven en les dues primeres temporades a Lliga Elit. Anaves a Camps Grans, a Palamós, a Figueres, a la Rapitenca... Ha canviat aquest perfil. I ara t'has d'adaptar una mica a tot això. Però bueno, s'han guanyat sobre la gespa. Al final, les categories es guanyen sobre el terreny de joc. I bueno, aquesta temporada estem veient això, no? El Castelldefels jugarà contra el Singuerlín aquest diumenge i, per exemple, d'aquí dues setmanes i mitja rebrà el Turó de la Peira aquí al Municipal dels Canyars, un Turó de la Peira que era un rival del Castelldefels a la primera regional de finals dels 70, imagina el que parlem, no?
1: Sí,
0: i aquest futbol, doncs bueno, és una mica el que està tornant una mica en aquesta Lliga Elit, no?
1: Clar, és un descens de 4, a més, és una quarta part, com dius, és un càstig excessiu. Jo no sé si en aquesta categoria podem parlar d'una filosofia de joc, és a dir, Sergi Cabré, doncs intentarà imposar, tu n'has vist molt de futbol i ens sabràs dir per on va això, o si senzillament ens haurem de concentrar la lluita.
0: Bé, no, ell la veritat és que es defineix com un entrenador camaleònic bastant versàtil. És a dir, ell pels diferents clubs que ha passat, sempre la màxima ha estat competir, perquè Cornellà Mercantil, més enllà de la idea o del pla de joc, el que són equips d'obtenir resultats i de formar jugadors al màxim nivell, per després treure també un rèdit econòmic. Aquests jugadors, Mercantil i Cornellà, són clubs molt exportadors de jugador. L'Espanyol és veritat que vol competir més per guanyar les competicions, no? I ell, doncs, lògicament, el Castelldefels, com té la pressió, l'autopressió afegida i també la pressió que el Castelldefels és un club gran dins el context d'aquesta categoria, l'objectiu, evidentment, és estar a dalt, i quan tu estàs a dalt has de dominar els partits i has de ser protagonista des de la pilota, però ell també diu que el Castelldefels haurà de saber competir en aquests partits fora de casa més difícils, contra equips que juguen més directe, més vertical, que no elaboren, camps petits, camps estrets, i el Castelldefels ha de posar-se les dues pells, la de jugar a futbol i ser protagonista en els partits, sobretot en els partits de casa, a Canyars, que és un camp gran en el context de la categoria, i la d'anar a la guerra, entre cometes, o a la lluita més física en aquests camps, com per exemple aquest diumenge el camp del Singuerlín, que és un camp petit, és un camp estret, és un camp el perfil futbolístic del Singuerlín també és de joc molt directe, no? Com es diu ara, de buscar de seguida passada llarga per guanyar segones jugades, per guanyar pilotes soltes, i a partir d'aquí també molt l'aprofitament de les pilotes aturades, i tot això també és futbol i també és important.
1: Uh-huh. Més enllà del primer equip, l'Unió Esportiva Castelldefels té un paper importantíssim en el futbol formatiu. Com està ara mateix la qüestió?
0: Mira, la setmana passada ens comentava el secretari general de la Federació Catalana de Futbol, Sergi Garrido, que el Castelldefels aquesta temporada és el club amb més llicències federatives actives de la Federació Catalana de Futbol. Perquè, clar, els últims anys s'està donant una circumstància al futbol català i és que la majoria de clubs grans estan creant fundacions amb un esperit competitiu, més enllà del caire social que puguin tenir, perquè molts d'aquests equips amb la matriu UE Cornellà, AE Prat, Atlètic Sant Just, etcètera, etcètera, per posar exemples, molts competeixen ara sota el paraigua o a la nomenclatura fundació. I això fa que el Castelldefels, dels que no tenen una fundació competitiva, sí que tenim fundació des de l'any passat, però de moment no és competitiva, doncs sigui el club que més fitxes federatives té. Per tant, la dimensió del Castelldefels a dia d'avui, a nivell purament quantitatiu, és important. No? Aquest any seguim amb 60 equips, no? 10 femenins, pràcticament 950 jugadors i jugadores, i la fita més important que vam aconseguir la temporada passada és que després de 15 anys el juvenil A del Castelldefels doncs, va retornar a Lliga Nacional Juvenil, que recordem que és la segona màxima categoria del futbol juvenil espanyol. No? Portem dues jornades de Lliga Nacional, primera jornada vam perdre contra Fundació Gram a casa, 0-1 els Canyats, però el passat dissabte vam guanyar la Ciutat Esportiva de l'Espanyol a Sant Adrià per 1-2, una fita històrica, perquè en les 6 temporades anteriors del Castelldefels a Nacional mai havien guanyat, recordem que vam ser-hi entre 2005 i 2011, mai havíem guanyat, i en el retorn a Nacional doncs vam aconseguir, a la setena van a la vençuda i vam guanyar el camp de l'Espanyol B, parlem del juvenil B de l'Espanyol, no? Espanyol, el Castelldefels aquest any jugarà contra el juvenil B de l'Espanyol, juvenil B del Barça, juvenil B de l'Adam, que és el nostre rival aquest proper dissabte als Canyars, juvenil B del Girona i juvenil A de grans entitats com Mercantil, que dèiem abans, juvenil A del Cornellà perquè va baixar la temporada passada, o sigui, jugarem ja gairebé contra la crem de la crem. No estem a divisió d'honor, però ja és una categoria molt important, no? I aquesta és la fita màxima que vam aconseguir la temporada 25-26, a part de mantenir els quatre preferents de futbol 11 que teníem, que és una categoria ja important, i ascendir la via sub-12 també a preferent des de primera, a futbol 7, que també era un objectiu de la temporada que es va aconseguir.
1: Això són molts nois i noies, és a dir, en el futbol formatiu del Castelldefels, com deies, tants equips, vol dir que hi ha molta gent implicada.
0: Sí, hi ha molta gent implicada, evidentment l'estructura ha d'anar creixent, perquè si no, evidentment, això no, les coses no surten. És veritat que quan tens tanta gent la dificultat augmenta. El Castelldefels, recordem que ara disposa de 3 instal·lacions per poder entrenar i competir, que són el municipal dels Canyars, municipal Campina de Fernando Pintado i l'esportiu municipal Pitort. I a partir d'aquí, doncs, bueno, el club fa malabars, entre cometes, per anar quadrant tot, però ho va quadrant. I després, bueno, a nivell competitiu, hi ha anys millors i anys pitjors, però bueno, estem consolidats en aquest nivell mig alt de la categoria del futbol, del món del futbol base català, i intentant créixer.
1: Ja a la recta final d'aquesta conversa, si parlem dels despatxos, hi ha estabilitat a la junta directiva a hores d'ara?
0: Bé, el Castelldefels té una junta directiva que va guanyar eleccions al març del 2022, i sí que és veritat, i com és una entrevista, com és un programa que es diu A Fons, ho hem de dir, els últims mesos hi ha hagut alguns canvis a la junta directiva, un parell d'integrants de la junta directiva n'han deixat de formar part per diferents circumstàncies, i bé, ara que són la que era vicepresidenta Pilar Estevez i Natàlia Cantero, ja no formen part de la junta directiva del Castelldefels. El mandat acaba al març del 2028, però bueno, en realitat acabarà al gener del 28, perquè és a partir d'aquell moment quan s'ha d'encetar el procés electoral. I bé, en aquest sentit, doncs, bueno, sí que s'han produït diferents canvis. Jordi Zorrilla segueix sent el president que era el 2022. I bueno, sobretot intentar, en matèria econòmica, que tot continuï com fins ara, que el club, afortunadament, des de 2015... doncs ha anat creixent molt econòmicament després de les èpoques tan complicades que va viure, i podem dir que vivim una època prou bona i prou estable a nivell econòmic, i a seguir enfortint-se a nivell social i a nivell institució. Però bueno, sí que és veritat que s'ha de dir que hi ha hagut canvis a la junta directiva en els darrers 3-4 mesos, que hi ha aquestes dues persones han abandonat la junta directiva de la Unió Esportiva Castelldefels.
1: Fa 2 anys el club va celebrar el 75è aniversari, ja a la recta final d'aquesta conversa, Carlos. D'aquella commemoració, ara que ja ha passat, què va deixar en l'ambient aquell aniversari?
0: Bueno, va deixar un bon ambient, perquè és veritat que fins i tot algunes entitats de Castelldefels ens han pres idees, no? Prestades, no? i vam parlar fins i tot amb alguna d'elles, recordem, vam fer una exposició itinerant amb records de la Unió Esportiva de Castelldefels, un gran acte commemoratiu del 75è aniversari, camiseta, samarreta especial pel 75 aniversari, també el llibre que vaig tenir l'honor de poder publicar sobre la història dels 75 anys de la Unió Esportiva Castelldefels. Bueno, vam fer diferents actes al llarg de tota la temporada, repartits durant tot l'any, i la veritat és que va anar força bé i encara són recordats alguns d'aquests actes, i la veritat és que bueno, amb ganes de seguir fent coses pel club i sobretot de seguir conservant la memòria històrica, que sabem que en els clubs no grans com el nostre, doncs costa bastant.
1: Aha. El llibre que vas fer, motiu del 75è aniversari, portava per títol Carlos, Sempre endavant. Una persona que coneix la història del club tantíssim. No sé si hi ha algun aspecte que descobrissis en aquella documentació.
0: Bueno, vaig descobrir bastantes coses, la veritat, perquè vaig fer una investigació profunda, també en arxius i de més, en l'Arxiu Municipal de Castelldefels i de més, però sobretot el que va destacar de la investigació que vaig fer va ser una mica el conèixer més de primera mà la realitat dels primers anys de vida de la Unió Esportiva Castelldefels, que van ser uns anys convulsos i complicats, sempre ho són, un club que neix l'any 1948, doncs en el context d'uns anys de postguerra difícils, com era en aquells moments, doncs li va costar, però sí que és veritat que la il·lusió i les ganes de molta d'aquella gent, de moltes famílies que tots ens sonen de la ciutat de Castelldefels, que som de Castelldefels de tota la vida, doncs va permetre que el club subsistís. I em quedo amb això, amb aquells primers 12-13 anys que van ser els més difícils i que els he pogut conèixer molt més de prop. No?
1: Uh-huh. En un minut, Carlos, el llibre es titulava, deia, el subtítol era Sempre endavant. Com ens imaginem la Unió Esportiva Castelldefels, no sé, d'aquí 25 anys, quan arribi el centenari?
0: Doncs esperem que segueixi subsistint. Sí que és veritat que el món del futbol i el món de l'esport ha canviat i segueix canviant molt, però el que jo sí que espero i desitjo és que segueixi com fins ara i sobretot que continuï sent el referent futbolístic de la ciutat de Castelldefels sense perdre l'essència que diu que tot nen o nena que vulgui jugar a futbol a Castelldefels té les portes obertes en aquesta entitat, perquè al final és l'entitat més antiga de Castelldefels, no? A nivell esportiu i gairebé social.
1: La Unió Esportiva Castelldefels, futbol protagonista avui a l'emissora municipal. Carlos de Frutos, responsable de comunicació de la Unió Esportiva, gràcies per acompanyar-nos.
0: A vosaltres, Xavi, i un plaer.
1: Avui futbol, Unió Esportiva Castelldefels, a fons.
2: A fons.
3: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
4: Al 98.0 de la freqüència modulada.
3: Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: just lucky so-and-so.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: Comencem, com cada dia parlarem de fets que ens sembla a nosaltres que ens n'hem de fer ressò, d'aquí ve el nom del programa, ja que al cel no en fan cas, els farem el crit aquí a la Terra. Però jo no sé ben bé què esteu fent exactament ara mateix mentre m'escolteu. Jo veig que ha caigut la tarda. Veig núvols plegats com vanoves de seda a l'horitzó. La petja de les rodes dels vehicles ja han setat al capvespre. Però no hi ha prous estels entre totes aquestes tenebres i minsa és la claror del camí. Minsa perquè continuen passant coses que clarament no haurien de passar. Aquesta setmana passada hem vist encara desnonaments completament fora de mare. Hem vist les manifestacions i l'acampada de Madrid, però no sembla que les administracions ens facin el cas que ens han de fer. Continuem el problema aquí, a prop, a Castelldefels, de l'aeroport, que tanta gent s'hi oposa. Continua encara, a nivell mundial, la repetició de l'horror de la Segona Guerra Mundial. Continua el que... La trista història de Palestina. I potser ens hauríem de plantejar si realment nosaltres podem fer alguna cosa que no sigui el que ja fem. De fet, aquesta setmana hi ha hagut diverses manifestacions. Una força important que ha aplegat gent de Castelldefels i de tot el que és a prop de Barcelona, la manifestació s'ha concentrat a Barcelona reclamant el tema de l'ampliació de l'aeroport, perquè les solucions que ens donen clarament no ens agraden. Hi ha hagut també una altra manifestació aquí a Castelldefels contra l'horror que ja he dit de Palestina. En totes aquestes dues manifestacions, una de les nostres col·laboradores, la Lourdes Carreras, que la coneixeu, una persona activista com poques hi ha, i ha estat present. I serà justament ella, la Lourdes, qui avui ens aporti aquesta frase que fem servir, que farem servir d'ara endavant en cada programa, com ja vam fer el programa passat, com una frase que serà el marc sobre el qual els col·laboradors anirem fent diferents reflexions. La Lourdes ens aporta la següent frase i li dono ja entrada.
1: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda, Lourdes, com estem?
1: Jo bé, el món, com bé tu dius, doncs prou malalt. Exactament. Jo he escollit una frase de l'escriptora estadounidenca Ursula K. Le Guin, que per molts és més coneguda pels llibres de ciència-ficció i fantasia, però també és una persona de fortes i grans reflexions i de llibres de poesia, d'assajos. I en un d'aquests llibres de reflexions, ella ens diu una frase molt curta, però molt sàvia, que diu: per escoltar, s'ha de callar.
0: Sí, certament. És una frase que sintetitza una idea fonamental.
1: No hi ha diàleg si no ens escoltem. No hi ha pau si no ens escoltem. No hi ha solucions si no ens escoltem. I per escoltar-nos hem de callar tot el soroll que ens ve de fora. En moltes d'aquestes situacions que has dit tu, el problema és que hi ha tant de soroll a les xarxes, tant de soroll que ens ofega, no? El poder escoltar veritablement què és el que passa. Tenim clar que res no és... s'explica per una sola persona o per una sola, un punt de vista, no? I, per tant, per escoltar tots els punts de vista i per fer-nos una idea clara de la realitat, hem d'escoltar tothom. Per això hem de callar.
0: Sí, realment a vegades costa perquè són tantes les coses a escoltar, però és que hi ha gent, evidentment, que no escolten mai res i que l'únic que pretenen és imposar els seus criteris al preu que sigui.
1: Així mateix.
0: Molt bé, Lourdes, doncs moltíssimes gràcies per la teva aportació d'avui. Què he dit?
1: De res. M'acomiado i a seguir dient coses tan boniques com les que has dit fins ara. I bon programa.
0: Moltes gràcies. Quedem així.
1: Adéu.
0: Fins ara. Doncs bé, ja ho heu sentit, és una frase molt maca. Evidentment, té moltes vessants, hi ha hagut moltes repeticions sobre aquest tema, però no deixa de ser d'una rabiosa actualitat i no deixa de ser allò que ens ha passat sempre, que rara vegada escoltem l'opinió, sobretot de les vessants que són força contraris a les nostres. Tots heu sentit molts cops que els mítings polítics, per exemple, només hi van els seus seguidors. Però qui és el que s'atreveix a anar a un míting polític que no és dels seus? Que això realment costa. Però seria molt més fàcil tot si d'alguna manera tinguéssim en compte l'opinió dels altres. Però és un tema terriblement llarg. Respecte a aquest tema, ara donarem entrada a la nostra col·laboradora Misha. Ens parlarà també sobre aquesta frase i ens parlarà sobretot de literatura, de novel·la, de poesia, de llibres en general. És la noia amb la que vam parlar el dimecres passat. Ja sense més, li dono entrada a la Misha. Endavant, sisplau.
2: Hola, bona tarda a tothom. Aquí la Misha, estrenant la nova secció literària. Em fa molta il·lusió que hagueu comptat amb mi i m'ha encantat la cita que heu triat pel programa d'avui d'Úrsula K. Le Guin per escoltar S'ha de callar. Crec que és més cert que mai. Avui en dia estem molt capficats en les nostres opinions, en els nostres punts de vista. Existeixen els filtres bombolla a les xarxes socials que només ens mostren aquells perfils als quals som afins i d'aquesta manera ens costa de vegades entendre o posar-nos a la pell dels altres o intentar, doncs això, no?, explorar altres realitats diferents a la nostra. Ara més que mai hem de saber escoltar. Així que 100% d'acord amb la Úrsula K. Le Guin. I a l'escoltar aquesta cita he pensat que seria genial portar-vos unes quantes recomanacions de l'autora, perquè Úrsula K. Le Guin va ser una de les autores més prolífiques i més destacades dels gèneres de la fantasia i la ciència-ficció, però els seus llibres van molt més enllà i fan una grandíssima crítica a la nostra societat i, per bé o per mal, segueixen sent molt actuals. I és per això que avui us porto tres recomanacions per a totes les edats per començar a introduir-vos en la gran obra d'Úrsula K. Le Guin. Mireu, pels més petits us recomano moltíssim Les aventures dels gats alats, Cat Wings. El 2019 l'editorial Flamboyant va reunir tota la sèrie dels meravellosos gats alats, és a dir, Un conte de gats alats del 1988, El retorn dels gats alats del 1989, El meravellós Alexander i els gats alats del 1994 i La Jane va al seu aire del 1999 amb les genials il·lustracions de S.D. Schindler. Tot plegat comença quan la senyoreta Jane Tabby, una gata tigrada, com el seu nom indica, dona vida a uns gatets increïbles, perquè tenen ales. Quan vaig llegir la primera història, jo vaig tenir la sensació de que es tractava d'una metàfora. És a dir, la mare intenta donar el millor als seus fills perquè surtin del barri humil on viuen i puguin tenir una vida millor, però aquí els protagonistes tindran ales per arribar on vulguin literalment. Catwings parla als més petits sobre la diferència. No ser igual que la resta posa en risc la manera de veure el món de la gent i et converteix automàticament en una amenaça. És per això que els nostres gatets de protagonistes no ho tindran gens fàcil. Gràcies a la seva habilitat insòlita, els gats alats viatjaran entre els perillosos suburbis de la ciutat i el camp, on descobriran la vida rural mentre fan amics i ajuden altres companys felins. Com he dit, una gran porta d'entrada a la Úrsula K. Le Guin pels més petits de la casa, és a dir, a partir de 7, 8 o 9 anys. D'altra banda, no podia no recomanar-vos el clàssic per excel·lència d'Úrsula K. Le Guin, que és Un mag de terra-mar, que gràcies a l'editorial Raig Verd i la traducció de Blanca Busquets estem recuperant en català. Per si no la coneixeu, de tota manera, us en llegeixo la sinopsis. Diu: en Jet és un nen que té una gran habilitat en les arts màgiques de terra-mar, que s'articulen coneixent els noms veritables de les coses. El seu poder i ambició creixen i el seu mestre decideix enviar-lo d'adolescent a l'escola de mags de terra-mar. En Jet mostra grans habilitats a l'escola, però la vanitat i la rebel·lia no l'ajuden a adaptar-s'hi. És massa conscient que posseeix un gran poder. En un duel màgic per resoldre una discussió amb un company d'escola, en Jet allibera una criatura de la foscor que l'ataca i el persegueix. Creu que només pot fugir-ne i travessarà mitja terra-mar per alliberar-se'n. Però de què fuig, en realitat? Què us puc dir d'Un mag de terra-mar? En primer lloc, que va ser una obra pionera, és una de les primeres novel·les on va aparèixer el concepte d'una escola de màgia. Ara estem molt familiaritzats amb aquest concepte, però en el seu moment la Úrsula K. Le Guin va ser pionera i tot plegat va néixer arrel del seu dubte, del dubte que es feia l'autora de dir, ostres, per què tots els mags de les llegendes, doncs això, són homes? I on aprenen la seva màgia? Aquesta novel·la ho respon i, tot i que està considerada una novel·la juvenil i pot ser llegida per adolescents, com us he dit, a partir, jo crec, de 13-14 anys, en realitat ens parla de temes universals. Le Guin ens demostra que dins nostre cohabiten la llum i la foscor i que tots hem d'emprendre un viatge per esbrinar qui som en realitat. En Jet ho farà. I tal com explica la seva creadora, la descoberta li proporciona la victòria, la mena de victòria que no és el final d'una batalla, sinó el començament d'una vida. També vull destacar la hipnotitzant prosa de Le Guin. Amb descripcions concises i èpiques ens transporta a terres llunyanes i la traducció de Blanca Pujals, perdó, de Busquets, que inclou paraules catalanes tradicionals i antigues, ajuda a conferir-li aquest punt ancestral. La veritat és que les adaptacions a la gran i petita pantalla que s'han fet d'Un mag de terra-mar, des de Miyazaki fins a Robert Lieberman, la veritat és que es queden molt en la superfície del meravellós univers que va construir Úrsula K. Le Guin, però si busqueu una altra porta d'entrada a aquest univers fantàstic, us recomano moltíssim la novel·la gràfica que també acaba de publicar Raig Verd en el seu segell juvenil, que es diu Indòmita, i que també compta amb la traducció de Blanca Busquets, i les il·lustracions de Fred Fordham. I per últim, però no menys important, us vull recomanar una de les obres de ciència-ficció d'Úrsula K. Le Guin. És una obra breu que es pot llegir de forma independent i que enganxa moltíssim. Es diu El nom del món és bosc, també publicat per Raig Verd amb traducció de la Blanca Busquets. Us llegeixo la sinopsis. El capità Davidson dirigeix un campament militar al planeta Athshi, on viuen els criatins, una branca d'evolució de l'espècie humana adaptada completament al planeta. Els criatins viuen en simbiosis amb el seu entorn, una natura exuberant i rica, fins al punt que la paraula que defineix el seu món és bosc. Els criatins somien desperts per teixir els fils de la vida i es relacionen entre ells amb gestos incomprensibles per als terrans. Des de la prepotència i el menyspreu, els terrans exploten sense control els criatins i els recursos i alimenten un conflicte que està a punt d'esclatar. De fet, tot i que l'obra es va publicar el 1972, a mi em recordava moltíssim a la pel·lícula d'Avatar de James Cameron. Està clar que el director es va inspirar molt en aquesta obra de Le Guin, eh? Els experts estan d'acord en que El nom del món és bosc és una de les obres més viscerals de Le Guin. Com he dit, es va publicar a principis dels anys 70 i conté una forta crítica a la guerra del Vietnam i a totes les pràctiques bèl·liques i colonialistes. Recordo que quan el vaig llegir em va semblar una lectura punyent. Realment et fa reflexionar sobre el pitjor i el millor de la humanitat. A més, trobo que Le Guin resumeix a la perfecció com es creen les conspiracions i els discursos d'odi, com es busquen caps de turc i es manipula la realitat fins que encaixa amb una manera de veure el món. Una reflexió que jo crec que ens torna a connectar amb la cita que heu comentat abans. Per escoltar, s'ha de callar. Fins aquí les meves recomanacions. Em podreu trobar a les xarxes socials si voleu més recomanacions com a misha-ql o al meu web de parauladamisha.com, també al meu canal de YouTube, Paraula de Misha, i al meu podcast, que també es diu Paraula de Misha. I si voleu seguir descobrint més coses sobre Úrsula K. Le Guin, també us recomano moltíssim una companya booktuber, que també és prescriptora de literatura a les xarxes. Ella es diu Roser i té un canal anomenat Llibres de Gond. Precisament fa referència a l'escola de màgia d'Un mag de terra-mar, perquè ella és la fan número 1 i experta número 1 en l'obra d'Úrsula K. Le Guin, així que si voleu més recomanacions d'aquesta autora en concret, també us recomano moltíssim que la seguiu a totes les xarxes i sobretot al seu canal de YouTube, com ja he dit, Llibres de Gond. En fi, fins aquí la meva secció. Ja només em queda també animar-vos a escoltar el programa Llibres a la Vista, també d'aquesta cadena, que emetem els dijous a les 21:30 si voleu més recomanacions literàries i més tertúlia literària juvenil. Fins aquí. Canvi fora. Gràcies.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Misha. Tota l'aportació que ens has fet no és pas curta ni de bon tros. Jo aprofito ara per saludar el Martí, un company col·laborador, el qual tinc el goig de tindre aquí en companyia. Martí, benvingut.
3: Bona nit, bona nit. Sí.
0: Moltes gràcies
3: per estar aquí. Molt content d'estar aquí. La primera vegada, eh?
0: Aquesta temporada,
3: no? És la primera vegada que... Bueno. En directe, així, eh? Davant del micro.
0: Esperem que no sigui la darrera. Déu-n'hi-do el que ens ha dit la Misha. Jo em quedo... És que hi ha una cosa que m'ha fascinat. Contes de gats, contes sobre gats, contes per gats, per nens petits. Qui millor que explicar contes de gats que la Misha, amb aquest nom, una persona terriblement vinculada a tot el que són els llibres i a la literatura. Perquè, a més, els que tenim gats sabem que on n'hi ha sempre passen coses. És impossible viure tranquil en una casa on hi ha gats, i mira que no fan soroll, que diuen que són tranquils, i realment ho són, que són serens, també ho són, però l'enrenou que generen no passa mai desapercebut. I de totes aquestes coses que passen, sempre n'hi ha alguna que quede. I aquestes coses que queden, d'aquestes coses, ens en parla, i ens en parla molt bé, Bruna i Anna, en una cançó preciosa que ara espero tingueu el goig de poder escoltar.

0: Déu-n'hi-do la generació de cançons i de músics que tenim ara mateix aquí al davant i que ens està deixant a tots fascinats. Quantes coses queden, quantes. Què queden? Queden abraçades, queden petons, queden les estones, queda la llum, queden les vivències, queden els records, queden les carícies. Què queda? Queda la vida, la vida. Perquè això és justament el que tots aquests maleïts i maleïdes que organitzen les guerres mai podran arribar a eliminar, perquè la vida sempre hi serà. Respecte a aquesta frase que avui tenim a l'aire flotant entre tots nosaltres, hi ha molt a dir i tinc aquí ara mateix en Martí Guinovart preparat per fer la petita reflexió sobre la frase i per parlar-nos de la seva secció d'art. Martí, ja t'he donat la benvinguda abans, ara te la torno a donar. Hola, com estàs?
1: Gràcies, Andreu. Preparat, mai, però bé.
0: Tot teu, et dono l'entrada i endavant, sisplau.
1: I si has d'incorporar-te tu en algun moment, també, vull dir que estàs, tens totalment permès.
0: Bueno, sí, que hi ha alguna cosa que m'agrada, que també fet, t'hi posaré cullerada.
1: Mira, avui m'agradaria parlar, o parlaré, de fet, m'agradaria i parlaré, a més, d'un personatge, un autor, segurament un pintor imprescindible de l'avantguarda catalana, de la segona part del segle XX, que és en Josep Guinovart. Per aquesta raó, perquè és imprescindible, la segona raó és perquè aquest any farà 100 anys del seu naixement. És mort ja, va morir fa 20, però a part de tot això va passar mitja vida visquent a Castelldefels, per la qual és una figura transcendental a la història de l'art i segurament de manera petita, però a la història de Castelldefels.
0: De ben segur que ha deixat petjada.
1: Per la qual és important. I com fa 100 anys del seu naixement, segurament no serà l'únic programa que jo dedicaré a ell, des de diverses vessants. Ara mateix jo volia parlar de l'exposició Qui s'hi amaga? L'animalari en l'obra de Josep Guinovart, que es pot veure a la Fundació Espai Guinovart a Agramunt, Terres de Lleida. D'allà era l'àvia, la seva mare. Finalment, ell va fer el seu espai d'art, és un espai d'art contemporani, on de tant en tant es fa una lectura del fons d'ell, de la seva obra, de l'obra que té la Fundació, i també incorpora un espai més petit on es van alternant exposicions diferents. La lectura que es fa aquesta vegada, que es va inaugurar de fet fa dos diumenges a l'Espai Guinovart i que es titula, com ja he dit, Qui s'hi amaga, fa una recerca, a l'animalari de Josep Guinovart, que descobreix segurament de ben petit quan ell passa la Guerra Civil, un any i mig de la Guerra Civil, amb la seva mare i els seus germans, es refugien d'alguna manera al poble, que és allà a Agramunt, on hi ha algú de menjar, on els parents tenen alguna gallina, alguns porcs, on descobreix els cargols, no? Un nen de ciutat de Barcelona arriba al camp, descobreix els cargols quan acaba de ploure, descobreix les formigues, l'asa, els xuts, com li diuen allà al mussol, i tot aquest univers. I aquesta vegada s'ha decidit la Fundació fer una exposició que recull tot aquest bestiari o animalari que després aprofunditza més. A priori és algun divertimento, a priori és un descobreix com un nen tot això, però al llarg de la seva vida com a pintor ho relaciona amb altres temes, com per exemple les formigues, amb el món proletari, amb el món obrer, amb les persones, el cargol amb aquesta espiral infinita, la gallina amb l'ou i l'ou que és el fonamental perquè hi hagi vida, a partir de l'ou, l'ou és l'esperança, i ell fa, no?, al llarg de tota la seva vida, tota aquesta lectura d'aquests animals que descobreix l'asa i l'era, no? com els ases, els bous, anaven per l'era. I és important doncs, fer aquest recull també i aquest reconeixement, no? d'aquest infant, no? De com de la màgia que té descobrir com aquest, tot aquest univers, tot aquest món, uh-huh. i com això doncs transcendeix finalment doncs a enviar una obra adulta. Uh-huh.
0: Sí, el tema del bestiari és un tema recurrent que l'he vist en forces facetes de molts artistes. Fa poc l'Anna Gual ha tret també un bestiari, és un recull poètic, i veig que amb l'art, amb la pintura, es repeteix. Clar. La mia, saps quin animal m'ha cridat l'atenció? Perquè jo, bueno, jo soc de Lleida, vaig néixer aquí a Barcelona, però tinc la família a Lleida i no me'n puc evitar, segur. El desit l'has nominat el xut.
1: El xut.
0: Allí a Lleida parlàvem del xut, del mussol, de l'òliba...
1: Sí.
0: I tots aquests animals surten reflectits en aquesta exposició, no? Pues, jo ho trobo terriblement interessant.
1: Exacte. De fet, no amb aquesta exposició només, sinó també amb l'univers... amb l'univers Guinovart, eh? Vull dir, el que fa l'exposició és una mica, a partir d'obres seves, no? Uh-huh. reconèixer tots aquests elements, tots aquests animals, no? Uh-huh. I a vegades és això, és jugar amb, jugar només, diguéssim, però a vegades sí que té un altre sentit, com deia, no? Uh-huh. La formiga ho lliga doncs, moltes vegades amb l'orca, moltes vegades amb lo popular, moltes vegades amb el món obrer. Uh-huh. El xut moltes vegades ho lliga amb la nit, és evident, uh-huh. Però amb la lluna, no? I a vegades apareix doncs, un ull que és una lluna plena, o un ull que és mitja lluna, uh-huh. però forma part d'aquest xut. La granota ho lliga amb la bassa seca, gairebé del tros, no? Aquella bassa que ja queda com fang, aquest fang trencat. Llavors, és important, és lo interessant és reconèixer, no? com evolucionen aquests animals dins de la seva obra, no? La gallina i l'ou. No?
0: Exactament. Sí, és aquest lligam interartístic, podríem dir, que d'alguna manera ens comuniqui alguna cosa, perquè al cap i a la fi l'art és comunicació. Si no comuniques,
1: evident.
0: No hi ha art, o és un art diferent que no té la seva funció. Molt bé, Martí. Què més ens dius d'en Guinovart?
1: Home, d'en Guinovart us puc dir moltes coses, però jo també me'l vull anar com...
0: Dosificant,
1: no? Perquè, bueno, com et parlava, com es diu això, fora de missió,
0: sí,
1: que un altre dia podem parlar d'aquest Guinovart molt vinculat als poetes. Eh? Hi ha una sèrie de poetes, sobretot. Uh-huh. Però bueno, al cap en venen diversos. No? I bueno, podem fer una mica un lligam. No? I una...
0: Sí, tal com hem estat xerrant fora d'antena, i probablement durant els propers programes anirem fent algun tipus de treball, algun tipus de síntesi, algun tipus de xerrada en la qual puguem relacionar tot el que són animals, pintura, poesia, que al cap i a la fi a mi el que m'interessa, el que m'agrada, com la majoria de vos sàpiga, és la poesia. Però com també feia en Josep Guinovart, m'interessa molt el tema de la interrelació amb totes les diferents manifestacions de lo que és l'art. Molt bé, Martí.
1: Doncs, bueno, tornar a repetir. Fins al 17 de gener, que em sembla que no ho he dit, està aquesta exposició, i això és, de fet, és a Agramunt, a la plaça del Mercat, sense número. És, bueno, no hi ha pèrdua, vull dir, és un edifici que es veu... Només entrar.
0: Sí, a Agramunt tampoc no és massa
1: gran. No, no.
0: I allí, no. A part de torrons, no hi ha gran cosa.
1: No, la portalada de l'església de Santa Maria de Agramunt, que és imprescindible del romànic català. Mm-hmm. Imprescindible.
0: Doncs ja ho sabeu, una data que també jo desconeixia, i mira que sóc de Lleida, però no ho sabia. No podeu obviar una visita a aquesta església. Pues moltíssimes gràcies, Martí, per la teva col·laboració.
1: A tu, avui, Andreu.
0: I t'emplaço als propers programes a fer aquest petit treball que hem parlat ara, sobre en Jeff Guinovart i tot el que l'envolta i les seves projeccions.
1: Aquí ens trobem.
0: Molt bé.
1: Abraçada forta.
0: Gràcies. I ara passem ja a el que seria el tall poètic. Avui us porto una poeta, la Marta Pessarrodona, una donassa, després us diré per què, que va néixer a Terrassa l'any 41, però que no és ben bé una poeta identificada plenament amb el segle XX, o centrada, millor dit, en el segle XX, sinó que està molt repartida entre el segle XX i el segle XXI. Primer que res, us recito un poema perquè us feu una petita idea. El poema diu així: qualsevol fe et pagarà amb fred i l'hivern és llarg, dura massa. Aquest és el poema. Com podeu veure, és punyent. És punyent i sarcàstica, perquè ja diu que l'hivern dura massa. No vol obviar aquest enfrontament amb el que és la intempèrie, aquella intempèrie externa de què ens parlava en Joan Margarit el seu dia. La Marta Pessarrodona ha viscut a Anglaterra i ha viscut a Alemanya. En aquests llocs ha estat treballant com a lectora de català. Dir, com a fet important, que la seva poesia, com ja us he avançat, és càustica i un enxic lapidària. Heu vist aquest final, és lapidari. A més, és realista, és mordaç, no té cap artifici retòric que se li pugui notar, que sigui aparent. Més aviat és molt fàcil de llegir, és planera. És fàcil, entre cometes, perquè fàcil no hi ha res. Però la seva lectura no porta un esforç molt gran per entendre allò que ens vol dir. És sentenciosa, és irònica, neix normalment de la meditació o del record. Això del record serà una cosa molt important, tal com us diré més endavant, i és molt, però molt i molt, d'un feminisme reflexiu que combinats ofereixen, tal com he dit, una perspectiva irònica i, sobretot, compromesa amb el que estem vivint i alhora amb allò que hem viscut, que és una síntesi força difícil. En aquesta línia, la seva obra Donasses, protagonistes de la Catalunya moderna de l'any 2006, repassa les contribucions femenines a la història catalana. Repeteixo, pels que tinguin algun tipus d'interès, Marta Pessarrodona, el títol és Donasses, protagonistes de la Catalunya moderna de l'any 2006. En ella repassa les contribucions femenines i feministes a la història catalana. D'altres llibres importants seus, que també vull destacar, són Primers dies de 1968, Setembre 30. Aquest està prologat per Gabriel Ferrater. Ara us en faré 5 cèntims de la figura de Gabriel Ferrater, fonamental en l'obra de la Marta Pessarrodona. Sense ell no s'entendria. Altres obres que val la pena de citar són Vida privada, Memòria, A favor meu, Nostre, Tria de poemes, que és una preciositat, i L'amor a Barcelona. De tots aquests títols que us he dit, que estic segur que ja no en recordeu cap, però de tots aquests títols que us he dit, hi ha un recull força recent. Es titula Poemes 1969-2007. És assequible, per dir-ho d'alguna manera, i d'alguna manera tindreu tot el que és la poesia de la Marta Pessarrodona i us en podeu fer una idea molt, molt i molt interessant. Ha fet, a més, una cosa que no són biografies, jo no vull dir biografies, sinó que són retrats literaris d'autores catalanes, com per exemple la Maria Aurèlia Capmany, la Frederica Montseny, la malaurada Montserrat Roig, que ens va deixar tan aviat, o la Caterina Albert. A més, ha tingut una vessant de traductora. Ha traduït autores de tant pes i prestigi com la Virginia Woolf, sobretot, però també de la Susan Sontag, que no té tant nom, però déu-n'hi-do, i també com a noms pesants ha traduït a la Simone de Beauvoir i a la Margarit Duras. I ha rebut premis, clar, ha rebut premis molt importants. Entre ells ha rebut la Creu de Sant Jordi de la Generalitat i, el 2019, li van donar el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. I té també, que se'm quedava aquí, la Medalla d'Or de la Generalitat. Però us vull parlar d'aquest fet important en la seva vida, que és cabdal, que no hauria d'eclipsar la seva vàlua poètica. Aquest fet va estar a la relació amb en Gabriel Ferreter, un poeta de primer nivell que, com suposo ja sabeu, malauradament ens va deixar als 50 anys, es va suïcidar. Doncs la Marta Pessarrodona va estar parella de Gabriel Ferreter els darrers 4 anys de la seva vida. I va estar un impacte, una patacada molt, molt, molt gran per ella. La va marcar sobremanera. Perquè, com ella mateixa reconeix, el període la va marcar tant i aquest desenllaç la va deixar tan trastocada que va estar 25 anys sense poder parlar de la seva parella. Si la volguéssiu seguir una mica, la Marta escriu articles sovint a l'Avui i al Temps. Vull us passo ara un poema recitat per ella mateixa, amb aquesta veu que té de donassa.
2: Quan el 1984 em van publicar en un sol volum els meus 4 primers llibres i vaig incloure, diguem, una poètica en forma de poema, valgui la certa redundància que la cosa significa, i que hi ha una referència molt clara a la Nessa, que ha estat una dàquel o tèquel o dàchum, una gossa molt important a la meva vida, i és una mena de declaració de principis. Es titula Coses que m'estimo. Unes fotocòpies potser esgrogueïdes d'uns poemes poc assequibles, o la imatge d'escuma benigna de la platja de quan era petita. El so del piano un matí de diumenge amb l'estrec del fred a la gespa, o la tebió de la llum de maig i la tendresa d'una primavera incerta. El meu plor per la mort d'un estel, anònim perquè la nit m'hi convida, i les imatges de l'amor, ni perdut ni finit, fent-me companyia. La lluita per una causa, sens dubte justa i digna, i tot l'escalf de la mà sabuda, perduda en mi i sense massa guia. La mirada humida de la Nessa i la seva sobtada alegria, i les coses que no sé, i tots els desitjos que tindré algun dia.
0: Bé, aquesta és la veu pesant, contundent, de la Marta Pessarrodona. Quan la veieu en directe, en viu, quan es pot parlar amb ella, realment és una persona que no només omple l'escena, sinó que d'alguna manera et condiciona. Acaba com si t'abracés amb les paraules. Dins d'aquest poema, jo vull destacar una frase que diu el so del piano en un matí de diumenge, que és increïble, és terriblement relaxant. Els matins dels diumenges, què fem? Pues ella escoltava el piano. Un altre punt molt important, que és tornant al que us he comentat sobre Gabriel de Ferreter, és la plor per la mort d'un estel. Hi ha una altra frase dins d'aquest poema, que per això l'he triat, que diu la lluita per una causa justa. Aquí és on parlava del feminisme, és on podem tornar al principi del

dificultats o traumes o algun tipus de patologia, les persones amb el temps, amb poc temps, parlem. Amb l'edat anem aprenent a parlar de la manera que ens convé, de la manera socialment acceptada, i arriba un moment en què ho fem mitjanament bé. El que no aprenem a fer la majoria de vegades és a callar. Tants anys aprenent a parlar i que ens costi tant i tant d'aprendre a callar. Doncs fins aquí queda el programa d'avui. Res més, us emplaço a totes i a tots, dimecres vinent, a continuar escoltant-nos aquí, al Pit de la Terra, a Ràdio Castelldefels. Moltíssimes gràcies, audiència, per la vostra atenció i fins la propera. Bon vespre.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

Des del flamenc fins al punk. De la clàssica a l'elèctrica. Obrim un espai per als amants de la guitarra en tota la seva essència. Comença Les 6 cordes, a Ràdio Castelldefels.

0: l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Amb Xavi Martín.
1: Els donem la benvinguda a una nova edició de l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Són les notícies d'aquest dimecres, 30 de setembre. Per començar, ara arriben en titulars. Protecció Civil de Castelldefels ha desactivat l'alerta per inundacions i passa a situació de prealerta davant la previsió de noves pluges intenses. El perill avui, però, és baix, 1 sobre 6, i la probabilitat també és baixa. L'episodi de pluges intenses d'ahir dimarts va deixar diverses incidències a la ciutat amb carrers tallats per acumulació d'aigua en una jornada marcada per l'alerta per risc d'inundacions. Es van acumular 68,2 litres per metre quadrat a l'estació meteorològica de la Guaita, amb una intensitat màxima que va arribar als 96 litres en només 30 minuts. També entra en vigor la reforma del Reglament General de Circulació que introdueix noves normes per als patinets elèctrics. Caldrà tenir com a mínim 15 anys per conduir-ne. El casc passa a ser obligatori i estarà prohibit circular per les voreres. La platja de Castelldefels participa des d'avui al 3er Congrés Internacional Bandera Blava, que se celebra a Huelva fins divendres. La policia local aporta a aquest congrés una ponència en què presentarà la seva experiència en matèria de seguretat a la platja. Avui comença un nou curs de salut i diversió, el programa municipal adreçat a la gent gran. Aquest curs hi participen 575 persones distribuïdes en 17 grups. Faran activitat física, hi ha tallers de gimnàstica, passejades, petanques, sardanes i circuits d'exercicis. Totes les places s'han cobert. Si està pensant a casar-se i ho vol fer, la Sala Magna del Castell demà s'obre un nou període per concertar data de cara a 2027. Els casaments es fan la primera i la tercera setmana de mes i es pot triar l'alcalde o qualsevol regidor com a oficiant. Gerard Carreras és el control tècnic. Ana López, Estefania González i Miguel Navarro han fet tasques de producció. Us parla Xavi Martín. Comencem! Protecció Civil de Castelldefels ha desactivat l'alerta per inundacions i passa a situació de prealerta davant la previsió de noves pluges intenses. El Servei Meteorològic de Catalunya manté activada una situació meteorològica de perill, això sí, baix, de nivell 1 sobre 6 per intensitat de pluja. A Castelldefels, la probabilitat de superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora és baixa, d'entre el 10 i el 30%, i es preveu que les precipitacions puguin anar acompanyades de tempesta i fortes ratxes de vent, cas de produir-se. I pel que fa a l'episodi de pluges intenses d'aquest dimarts, va deixar diverses incidències a Castelldefels, amb carrers tallats per acumulació d'aigua en una jornada marcada per l'alerta per risc d'inundacions. Es van acumular 68,2 litres per metre quadrat a l'estació meteorològica de la Guaita, amb una intensitat màxima de 96 litres en només 30 minuts. A l'estació meteorològica del centre, a l'Ajuntament, la precipitació acumulada va ser de gairebé 64 litres per metre quadrat. Els serveis municipals i d'emergències van fer seguiment de l'episodi i van actuar davant les incidències provocades per la pluja. Protecció Civil n'ha fet avui balanç. Joan Álvarez n'és el portaveu.
2: Afortunadament no va ploure tot el dia, es va concentrar al matí amb més intensitat com estava previst. I bueno, sí que és veritat que en aquest interval de temps, aproximadament entre les 9:30 i les 12, que és quan amb més intensitat va ploure, es van generalitzar algunes incidències, que afortunadament totes lleus i bueno, de caràcter de cascos d'aigua, d'uns habitatges i locals que s'entrava aigua que estaven en plantes baixes, però més enllà d'això no hi ha que lamentar que, doncs, cap víctima o cap fet tràgic.
1: Carrers com l'Avinguda Màlaga, Doctor Ferran o Joanot Martorell es van haver de tallar en algun moment el trànsit a causa de l'acumulació d'aigua. En aquestes tasques, Protecció Civil i Policia Local treballen plegats.
2: Veiem quins són tots els incidents, intentem ordenar-los per prioritat i des de Policia Local són els encarregats de fer els talls de carrer. En aquest cas, et puc comentar que es van tallar els passos soterrats, com més habitual, que s'aneguen per aigua, a Ciutat de Màlaga, Avinguda Pineda, Joanet Martorell, també el carrer Barcelona, que aquest va ser el que va tardar més en obrir-se, acumulació d'aigua. El carrer Doctor Ferran també es va arribar a tallar, el carrer Perú a la zona del Baixador i, bueno, algun altre, no? També, més enllà de lo cridaner dels vídeos, aquí ja dic, afortunadament, no va haver que lamentar cap dany o cap ni material ni personal, però sí que és veritat que, bueno, altres municipis, sobretot a zones del prelitoral i, bueno, i fins i tot del litoral, bueno, ho han patit molt més. Motiu d'això podem veure també amb l'alert que es va rebre ahir, que principalment afectava a l'Anoia i a l'Alt Penedès en aquell moment, però després ràpidament es va acostar aquí cap al Baix Llobregat i, bueno, en aquest cas no ens ha afectat greument, però, bueno, ara ens ve un octubre que serà plujós i podem tenir episodis molt semblants, per tant cal estar preparats.
1: La policia local de Castelldefels informava també ahir d'una acumulació d'aigua al recinte d'una escola bressol al carrer Antonio Machado. Hi van intervenir agents del cos municipal sense que s'haguessin registrat danys personals. Demà entra en vigor la reforma del Reglament General de Circulació que introdueix noves normes per als patinets elèctrics. Entre les novetats hi ha l'establiment dels 15 anys com a edat mínima per conduir un patinet. També serà obligatori portar casc i estarà prohibit circular per les voreres. La velocitat màxima per a aquests vehicles continua fixada en uns 25 km per hora. La nova normativa també reforça les obligacions dels usuaris dels patinets en matèria de circulació i seguretat. En canvi, l'obligació de portar el llum en cés permanentment no serà efectiu fins a l'1 d'octubre d'aquí un any, el 2027. S'ha referit a tots aquests canvis al reglament que afecten els vehicles de mobilitat personal al tinent d'alcaldia de seguretat de l'Ajuntament de Castelldefels, David Soler.
3: I a partir d'ara, doncs, recomano a tothom que tingui un vehicle de mobilitat personal o un patinet, no?, com es diu, doncs, que es llegeixi bé la normativa, que miri si li fa falta alguna cosa més, si compleix, doncs, els nous requisits, com és el cas, com és l'assegurança, com és, doncs, que evidentment aquest vehicle no estigui trucat i alterat, que evidentment, doncs, que circuli per les vies que corresponen, que no poden anar dues persones a sobre del vehicle, doncs que faci una reflexió sobre com està utilitzant aquest vehicle de mobilitat personal, perquè a partir d'aquest dijous entra en vigor aquest nou reglament de la Direcció General de Trànsit, però és que, a més, nosaltres ja ens vam adelantar a l'Ajuntament de Castelldefels i hem fet una modificació de l'ordenança perquè allò que no regula aquest nou reglament de l'Estat, doncs sí, ho regulem a través de l'ordenança municipal. Per tant, doncs, ara les coses es posen una mica més complicades i això no vol dir que no puguis transitar amb un vehicle de mobilitat personal, però sí que respectant les regles.
1: A Castelldefels, el tinent d'alcaldia parla d'incrementar els controls policials.
3: I a partir d'ara, doncs, veurem una campanya molt important, doncs, de policia local i també una campanya de civisme a tota la ciutat per intentar, doncs, millorar aquesta convivència, especialment entre els peatons i els vehicles de mobilitat personal. I, per tant, doncs, a partir d'ara, doncs, veurem, doncs, molts més controls, veurem moltes més sancions i, sobretot, intentarem posar ordre, ja que ara tenim dos mecanismes, doncs, per poder-ho fer, que és la nova ordenança que hem aprovat a l'Ajuntament de Castelldefels i també l'entrada en vigor d'aquest reglament, doncs, de la Direcció General de Trànsit.
1: L'Ajuntament interpreta que la convivència entre aquesta mena de vehicles i els vianants és un dels principals problemes, especialment als carrers i places del centre. Així ho ha dit David Soler.
3: Que és una de les principals problemàtiques de la ciutat, és un dels principals problemes que es tracten en totes les reunions veïnals i que, evidentment, doncs, estan generant més conflicte al centre de la nostra ciutat. I, per tant, doncs, el que hem d'intentar és millorar aquesta situació i, sobretot, doncs, que evitar, doncs, possibles accidents, que jo crec que és una de les prioritats que tenim tots els ajuntaments, que hem de reduir la sinistralitat, hem de reduir els accidents i, sobretot, aquests conflictes que es puguin generar a la via pública.
1: La temporada de platges arriba al final a Castelldefels. Després de mesos de molta afluència, toca fer balanç del funcionament dels serveis, la neteja, el salvament, la seguretat, també de les principals incidències que s'han produït durant l'estiu. En parlem amb el regidor de platges de l'Ajuntament de Castelldefels, Marc Soler. Bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
1: Benvingut. Quin ha estat, o com ha anat aquesta temporada, així en línies generals?
4: En línies generals estem molt contents. Una temporada més ha sigut un any amb molta afluència, tornem a ser un altre any, a part de Barcelona, la platja més afluència de l'àrea metropolitana. No tenim dades encara exactes, però, bueno, nosaltres estem contents de l'afluència i la veritat que ha sigut un any relativament tranquil, No han hagut grans incidències i jo crec que la gent, tant els veïns de Castelldefels com els turistes que han vingut fora, han pogut gaudir d'un bon estiu, un estiu molt calorós, que això també fa que la gent vagi més al platja i més tard també canvia una mica els hàbits dels horaris de la gent, la calor que fa. Però nosaltres en línies generals estem molt contents perquè no hi ha hagut grans incidències i jo crec que han sigut un estiu molt, molt bo per tots.
1: Parlem de 2 milions de banyistes, de visitants.
4: Sí, sí, això es parla molt fàcil, per això hi ha que implementar moltes àrees i molta gent ara quan parlem, tu has dit final de temporada, no? I jo sempre comento el mateix, a l'àrea de platges no parem de treballar tot l'any, La gent es pensa que diu ara cogis vacaciones, no? Ara feu vacances, que ni tot el contrari. Perquè funcioni tot bé, perquè quan comenci la temporada, les quinguetes que comencen a final de març, abril, i tenim totes les licitacions, que totes les de les banderes, les homologacions, tenim les auditories, ja que treballo tot durant tot l'hivern, per quan arribi la temporada d'estiu i de bany, que bueno, que la temporada d'estiu i de bany ara bueno, està fent molt mal temps i realment aquesta setmana crec que no anirà a banyar-se ningú, però tenim a l'octubre moltes vegades setmanes de solet que encara va llenar la platja a banyar-se. No és com en plena temporada, però tenim una temperatura durant l'any molt bona.
1: Justament aquesta setmana hi ha el Congrés de Bandera Blava, en el qual participarà una delegació de Castelldefels, vostè mateix l'encapçalarà, i Castelldefels hi presentarà el dispositiu de policia de platja, no? Davant de tota la resta de municipis que ostenten aquesta bandera.
4: Correcte. Es va ficar en contacte amb nosaltres Bandera Blava. Bandera Blava fa auditories i controla molt bé i sap la feina que es fa a totes les platges i va

0: parell d'anys que estem fent controls tant de pes com de freqüència cardíaca.
1: Aquest curs es manté en activitats com les sardanes i l'aeròbic al costat de les tradicionals caminades.
0: Seguirem amb les activitats que ja ens funcionaven, com som l'aeròbic, les sardanes, seguirem fent caminades pel poble, seguirem amb el programa Caminem cap al 100 de la Diputació de Barcelona, és un programa que fem marxa nòrdica amb altres pobles i ells venen aquí al nostre poble i nosaltres anem al seu poble i seguirem amb les activitats que ja fèiem normalment, tot tipus d'activitats que seguirem fent, la petanca que la seguirem mantenint, jocs de taula que també vam incorporar-ho l'any passat i està funcionant.
1: Les activitats del programa Salut i Diversió es fan principalment al Centre Cívic Frederic Mompou, també altres equipaments municipals, i s'allargaran fins al juny de l'any vinent. El castell recuperava aquesta primavera passada els casaments civils a la Sala Magna, una possibilitat que permet celebrar cerimònies en un dels espais patrimonials més emblemàtics de Castelldefels. La primera cerimònia es va fer el mes d'abril i des d'aleshores el castell ha incorporat aquest servei a la seva oferta d'usos. Albert Fernández coordina les activitats al castell.
2: Des d'abril-maig ha tornat a obrir la possibilitat de no només fer casaments a la sala de plens o a la platja, sinó també a la sala magna del castell. I és molt emocionant. La veritat és que de totes les que portem han sigut molt, molt maques, la gent s'emociona molt, l'espai sembla que no, però convida a un bon casament.
1: Ara, tot just demà, s'obre de nou el període per concertar data per a totes aquelles parelles que estiguin pensant a casar-se i ho vulguin fer a la Sala Magna del Castell.
2: S'ha de fer, com totes les gestions que fem aquí a l'Ajuntament, s'ha de fer per registre d'entrada. És a dir, mitjançant la seu electrònica del nostre municipi, s'ha d'accedir, s'ha d'emplenar tot un formulari amb una sèrie de documentació per poder celebrar la cerimònia, per poder tenir en aquest cas aquesta part administrativa. S'ha de fer el pagament de la taxa, que recordem que al castell són 350 euros per aquest any, que és el que està aprovat a l'ordenança municipal. S'ha de triar el dia, perquè tenim de tota la graella que tenim. Ara recordem també que l'1 d'octubre obrim la graella del 2027, que la gent li soni, que tota aquesta gent que es vulgui casar l'any que ve que sàpiga que l'1 d'octubre obrim aquesta graella. I un cop s'ha emplenat tot el que és el registre d'entrada, aquesta part més formal, que inclou la presentació de la documentació i la reserva de l'espai si no està ocupat, doncs ja vindria la segona part, que és ja la part més planera de... en aquest cas, la part que fem nosaltres, no? D'una miqueta fer el guionatge, de preparar l'acte, de com serà l'esdeveniment, d'ensenyar les sales, etcètera, etcètera.
1: Com és lògic, com abans s'acordi una data, més possibilitats hi ha per triar dia i també triar quin càrrec electe oficiarà el casament.
2: El que fem és obrir o dir quins dies estan disponibles per fer tots els casaments de l'any que ve, que en principi, per tal de poder fer aquesta part administrativa que també fem, sí, i per combinació de agenda de regidors o alcalde, que són els que casen, etc. Estem fent els casaments la primera i la tercera setmana de mes. Entenem que els regidors tenen la seva agenda i les seves peculiaritats i, clar, no sempre és possible de que pugui fer l'esdeveniment o el casament el regidor o l'alcalde. Aleshores, nosaltres, per la nostra part, no tenim cap problema. Quan tenim una petició, doncs la fem en aquest cas al Departament d'Alcaldia, que és qui porta aquesta part administrativa de l'expedient del casament, i són ells els que fan aquesta comunicació per veure si es pot triar el regidor o l'alcalde.
1: La mostra de cuina arriba dissabte a la 35a edició. El Parc de la Muntanyeta acollirà des de les 12 del migdia fins a les 12 de la nit una cinquantena d'establiments i més de 50 propostes gastronòmiques. La mostra l'organitza el Gremi d'Hostaleria amb la col·laboració de l'Ajuntament. Manuel Ángel Ortiz Chumi és el president del Gremi.
3: Bien, hay novedades, sí, hemos cambiado el formato un poquito, hemos mejorado el interior, para poder trabajar desde dentro con el tema del suelo, que había mucha arena, mucho polvo, y eso lo hemos solucionado, pero los stands serán diferentes, somos en total, se van a poder degustar 48 productos diferentes, en los cuales hemos, algunos restaurantes, como el caso es el mío, hemos doblado, haremos al mediodía un arroz y por la noche otro producto, ¿vale? Para diferenciar un poco, que haya, que la gente pueda ver la versatilidad que hay y cómo funciona. En total somos 38 más pastelerías, coctelería, bodegas comerciales. En total habrá 48 degustaciones a probar, ¿vale? Ajá. Pero claro, hay algunas que doblamos, entonces con lo cual serían 38 más 42 en total, más luego los que doblamos los productos. 48 productos a probar habrá.
4: Muy bien.
3: Entre vino, cerveza, rones, cubatas, y luego la comida, postres, comida. La verdad que bueno, que la apuesta es cada día más importante. Los restaurantes apuestan mucho más, se la juegan directamente, porque ir a cocinar a un stand arroces o hacer platos elaborados como se están haciendo es un nivel de que hay una cualificación muy buena en el sector, de que estamos muy preparados para afrontar cualquier evento como tal y bueno, ya te digo, yo creo que a pesar del problema que estamos viviendo, como es el tiempo y nos están avisando de que el sábado dan agua, nosotros lo tenemos todo ya montado, la carpa está montada, está todo organizado y simplemente lo único que hacemos es mirar al cielo para que podamos realizar la muestra el sábado. En todo caso de que el sábado no pudiésemos realizarla por el tema de la lluvia, pasaríamos al domingo. Pero tenemos que socavar y esperar, confiar en que el clima no respete.

Amb la prèvia de la mostra de cuina hem arribat al final de l'informatiu d'aquest dimecres 30 de setembre. Tenim encara un minut per repassar els principals titulars de la jornada. Protecció Civil de Castelldefels ha desactivat l'alerta per inundacions i passa a situació de prealerta davant la previsió de noves pluges. El perill avui, però, és baix, 1 sobre 6, i la probabilitat també és baixa. L'episodi de pluges intenses d'ahir dimarts va deixar diverses incidències amb carrers tallats per acumulació d'aigua, fins a 68,2 litres per metre quadrat a l'estació meteorològica de la Guaita. També entra en vigor la reforma del Reglament General de Circulació, que introdueix noves normes als patinets elèctrics. Caldrà tenir com a mínim 15 anys per conduir-ne. El casc passa a ser obligatori i estarà prohibit circular per les voreres. La platja de Castelldefels participa des d'avui al tercer Congrés Internacional Bandera Blava, que se celebra a Huelva fins divendres. La policia local hi aportarà una ponència que presentarà la seva experiència en matèria de seguretat, el dispositiu que desplega cada estiu a la platja. Avui comença un nou curs de Salut i Diversió, el programa municipal adreçat a la gent gran. Aquest curs hi participen 575 persones distribuïdes en 17 grups. Faran activitat física. Hi ha tallers de gimnàstica, passejades, petanques, sardanes i circuits d'exercicis. Si està pensant a casar-se i ho vol fer a la Sala Magna del Castell, demà s'obre un nou període per concertar data de cara a 2027. Els casaments es fan la primera i la tercera setmana de mes i es pot triar l'alcalde o qualsevol regidor com a oficial. Gerard Carreras ha estat al control tècnic. Ana López, Estefania González i Miguel Navarro han fet tasques de producció. Us ha parlat Xavi Martín. En nom de tots, gràcies per seguir l'actualitat de Castelldefels amb nosaltres un dia més. Fins demà, adéu-siau.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
6: Bienvenidas y bienvenidos a Castelldebit. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
7: Todo sesión. Ey, que no te flasheen. Lo máximo está aquí, en Radio Castelldefels. Todo sesión. 98.0. Todo sesión.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
8: Ràdio Castelldefels. Són les 12.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: El 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Estàvem escoltant a Josep Maria Jové d'Esquerra Republicana en aquest debat de política general que està tenint lloc ara mateix.
5: Castelldefels avui.
4: Bon dia, i ara és moment de repassar l'actualitat informativa local de Castelldefels d'aquesta jornada, dimecres 30 de setembre. Castelldefels participa avui a Terrassa a la jornada principal de la novena edició d'Impulso Emprende, la trobada anual de la red Impulso, que agrupa ciutats compromeses amb la innovació, l'emprenedoria i la transferència de coneixement. En aquesta jornada s'inclou presentació per part de la secció de promoció econòmica de l'Ajuntament, acompanyats de l'startup incubada Castelldefels, Forest Fire APP. Des de l'àrea de la biblioteca arriba ja el programa Tastant el món del llibre. Aquest cicle torna a la Biblioteca Fernández Jurado durant el mes d'octubre. Comença demà a l'equipament cultural. S'acolliran un programa d'activitats relacionades amb el món dels llibres. En concret, l'activitat de demà d'inauguració té lloc a les 6 de la tarda. Es tracta de la xerrada L'edició sempre és addicció, un joc de paraules per descobrir el món del llibre, a càrrec de l'escriptor i divulgador Màrius Serra. I acabem amb la mirada a l'agenda del cap de setmana, on també tindrem jornada de portes obertes al castell. Això serà aquest diumenge 4 d'octubre. Torna aquesta activitat que permet visitar de forma totalment gratuïta l'element arquitectònic emblemàtic de la nostra ciutat, els seus jardins i el Centre d'Interpretació de la Pirateria i la Història de Castelldefels. L'horari de visites d'aquest diumenge serà d'11 del matí a 7 de la tarda, amb l'últim accés disponible a les 6. Les entrades, com dèiem, són gratuïtes, però s'han de reservar de forma anticipada. I això és tot. Tornarem d'aquí una hora amb més notícies de Castelldefels. Fins ara.
5: Castelldefels avui.
0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Castelldefels, així som.

espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí ahora comienza Castelldefels y Susan. Hoy en el programa del día, canciones ilustradas, y habrá un monográfico de George Benson y descifraremos algunas de las intenciones de las letras de este programa que arribará hoy a las 9 de la noche. A nuestra cofia avui, con cada dimecres, movem en Comú Podem i ens visitarà un dels regidors d'aquesta formació, Javi Martín. Cap de setmana de nou amb el teatre i un gran, gran musical, Chicago, que posarà en escena al Teatre Plaza La Quarta Paret. La seva directora xerrarà amb nosaltres sobre aquestes representacions, la Pategea. I la setmana vinent, Festival de Jotes Aragoneses, Juan Avilés, el president de la Casa d'Aragó, i ens parlarà del programa d'activitats. I Sal del laberinto, que és un llibre que ha escrit un psicòleg i veí de Castelldefels, Antonio Soto, acaba de publicar aquest llibre que dona la llum sobre el trastorn obsessiu compulsiu. Tot això i més, a partir d'ara, welcome!

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 2:15 de la nit.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: A tu no et passa que quan has d'obrir una porta no saps mai si l'has d'empènyer o estirar? Jo sempre ho faig al revés.
2: Què dius? A les botigues normalment t'ho indica. I posa, estireu o empenyeu?
1: Sí, sí, ja ho sé, però no sé què em passa que no l'encerto mai.
2: Doncs vigila que qualsevol dia te la menjaràs.
0: A Punt de Sal. En català, per expressar ordres afirmatives o donar instruccions, utilitzem l'imperatiu i no l'infinitiu. Per exemple, deixeu sortir abans d'entrar o empleneu aquest formulari. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat

0: Los aniversarios del 2026.
1: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels Coffee.
1: Efectivament, i com cada dimecres, movem aquest espai i en aquesta ocasió ens acompanya Javi Martín, un dels dos regidors d'aquesta formació a l'Ajuntament de Castelldefels. Molt bon dia, senyor Martín.
2: Molt bon dia, Ana. Molt bon dia a tothom.
1: Reposem al ple. Bé, va succeir una cosa inèdita, jo diria fins ara, i vostè em corregeix, i és que van abandonar el ple.
2: Sí, a la meva memòria va ser la primera vegada, no sé si a la història de la democràcia de Castelldefels, però des del nostre punt de vista bueno, va ser la primera vegada que ho fem, no és una cosa que ens agradi fer, però va ser aquestes decisions que es prenen amb el cor i jo crec que després reflexionant-ho, doncs jo crec que va ser una mesura per posar l'accent, perquè la gent sàpiga no, que a Castelldefels, encara que tenim un alcalde que sigui molt, amb moltes habilitats socials per saludar tothom i que hagi aconseguit traslladar el missatge fals de que no importa en el municipi a qui votes, quin partit votes, sinó importa la persona, serveix no, aquest exemple, entre molts d'altres, que les polítiques locals de dretes també es poden portar, que són les que fa el Partit Popular, que no aposta per l'habitatge públic i per fer tot el que estigui a les seves mans per contenir els preus de lloguers o per evitar situacions d'emergència donant alternatives habitacionals amb un parc d'habitatge públic local a aquestes persones, a aquests tres exemples, aquestes tres famílies que es quedaran al carrer el 8 i el 15 si no hi ha una alternativa habitacional.
1: Per això, per aquesta raó van abandonar el ple?
2: Sí, la veritat és que, com deia, no, teníem la sensació de que no podíem continuar d'aquesta manera. Precisament anava a un punt que es perdria perquè l'Ajuntament no ha volgut canviar, que és el punt d'Arcadi Balaguer, que evitarà que es construeixin 100 habitatges públics. I les mocions que havíem presentat, doncs havíem presentat esmenes a la totalitat que desvirtuaven totalment el contingut i per solidaritat, per empatia i per guanyar aquest focus per denunciar i que tingui més ressò que és el que fa el senyor Reyes quan no està ballant a l'escenari, està actuant al ple municipal, aplica polítiques que van en contra de la majoria social.
1: Bé, doncs, justament avui el BOE ha publicat el primer reial decret que va aprovar ahir el Consell de Ministres i són, diu, un seguit de mesures en matèria de protecció de la funció social de l'habitatge. Entre les coses que proposa aquest decret llei, prohibició dels desnonaments fins al 2030, es limiten les pujades de renda, es prohibeix la compra especulativa dels anomenats fons voltor, deduccions fiscals per als inquilins, bonificacions per als propietaris que baixin el lloguer. Això queda pendent, demà possiblement es publicarà el segon, però queda pendent que el ratifiqui el Congrés dels Diputats. Mm-hmm. Quina és la seva postura al respecte?
2: Primer, una més general, que és donar la felicitat a tots els moviments socials que estan ocupant la plaça Sol a Madrid, ara ahir també a plaça Catalunya, a moltes altres ciutats, a Màlaga. La mobilització social és fonamental perquè per fi el Partit Socialista, acorralat pels socis de

0: govern, pels socis d'investidura i per la força del carrer, per fi, no, deixa anar una mica la seva puteta neoliberal que l'iguala al Partit Popular i treu una mica aquesta ala més de centre-esquerra que es deixa arrossegar per la majoria social d'aquest país i això, per això és fonamental la mobilització al carrer. És veritat que, els números que van donar les darreres eleccions són endiablats, no hi ha una majoria d'esquerres, per tant es depèn de Junts, s'ha hagut de partir en dos aquests decrets Mari Carmen, que precisament una de les mesures doncs, quedarà amb un altre decret, que és la de la pròrroga dels lloguers. No serà un lloguer indefinit, serà una pròrroga, que és més o menys semblant, però això va a part perquè Junts segurament no està clar que l'aprovin. En principi, les altres, les que has nomenat, sí que seran aprovades per Junts, s'haurà de veure, i sembla que s'ha aconseguit doblegar també al carrer l'opinió de Junts. Esperem que s'aprovin. Ens agradaria que anéssim molt més enllà, doncs, moltes coses que està, algun detall que està demanant ara el sindicat i les mobilitzacions al carrer, però no podran ser per aquesta majoria parlamentària que és la que és i que haurà de, i que ens agradaria que les properes eleccions, l'espai alternatiu a l'esquerra, no? El que no és el Partit Socialista, doncs tregui més bons resultats i, per tant, una majoria social que sí aconsegueixi aprovar aquestes mesures, que potser són més d'urgència, però el que cal és una transformació absoluta. No? Castelldefels, Espanya, tenim hi ha un dèficit brutal d'habitatge públic que impedeix fer incidir el mercat de lloguer i que canvi de debò i, per tant, ara el que estem lluitant són aquestes mesures doncs, més d'urgència després d'un cas tan paradigmàtic com va estar el de Mari Carmen i el de tantes i tantes Mari Carmes que hi ha a tot arreu també aquí a Castelldefels.
1: Que, per cert, també ha succeït un fet inèdit i és que, en aquest cas, Mari Carmen ha pogut tornar al seu habitatge i continua pagant el que estava pagant. No?
0: Exactament.
1: S'ha arribat a un acord, l'Ajuntament de Madrid, juntament amb els que van adquirir l'habitatge.
0: Sí, els representants legals, els que no les conec ara mateix, m'agafes, no? la participació de l'Ajuntament de Madrid, tant de bo sí que em constava que la Mari Carmen podrà tornar al seu domicili i és una victòria, però Mari Carmen, com dèiem, és un símbol i com deia ella, no lluiteu per mi, lluiteu per tots vosaltres. Jo sóc el cas que potser més ha arribat mediàticament perquè era flagrant, però hi ha moltes Mari Carmens en situacions similars i molta gent que potser mai serà desnonada, els desnonaments invisibles, de gent que no pot accedir al mercat de lloguer, al mercat de compra, que li fan cada sortida del lloc on viu, on ha viscut molts anys per diferents motius, perquè no pot pagar la renovació del lloguer, el que sigui, i que s'han de mudar constantment i aquests desnonaments invisibles que no van per comitiva judicial és la de la majoria social i és el que ha de transformar un model alternatiu al Partit Popular i al Partit Socialista, un model de protecció del lloguer com a bé de primera necessitat que garanteixi l'accés a l'habitatge, és el que volem per a aquest país en els propers anys.
1: Vostè representa Podemos dins de la formació Movent en Comú Poder. A Madrid estan totes les forces d'Esquerra d'acord o hi hauria qui posaria sobre la taula a una altra mesura que fins ara no s'ha contemplat? En el cas de Podemos.
0: En el cas de Podemos, en aquest sentit, la mesura dels decrets, des de Podemos critiquem que s'hagi partit en dos, però com dèiem, això també respon a les majories del Parlament que són endiablades i també no, demanem que siguin contractes indefinits i després acabem són mesures més estructurals. Es parla molt el govern socialista de construcció d'habitatge. No? Costa molt sentir el Partit Socialista i ara doncs, els socis de govern que també em costa que ho defensen, la compra d'habitatge. No? Els ajuntaments necessiten finançament, necessiten millor finançament perquè arriben moltes oportunitats que de vegades són desestimades perquè són habitatges considerats molt cars, possibilitats de comprar habitatge ja construït. Aquest habitatge construït és el que pot donar ja alternatives a dia d'avui. Podem destinar aquests habitatges a diferents col·lectius, fer promocions, que entrin en sorteig, i una part ha de ser destinat a habitatge d'emergència, per casos com el de la Mari Carmen a Madrid o el que vam tenir l'altre dia amb el ple, la Loli, o els altres, que és el que permet donar aquest ajustament d'emergència real fins que perquè es faci un pla de treball que després millori la situació social d'aquestes persones i puguin accedir a un habitatge del mercat o un habitatge d'aquestes de promoció d'habitatge públic. Per tant, la mesura que demanem des de Podemos i des de l'espai de l'esquerra en general és una transformació absoluta del mercat, no? Que no és que hi hagi un realment habitatge públic com el model de Viena, que hi hagi un 20-30% del mercat sigui de propietat pública.
1: En el decret també s'indica que hi haurà, s'estableix una demora en el procés de desnonament i que s'aplicarà als llogaters en situació de vulnerabilitat i sense alternativa. I aquí fa referència a les comunitats autònomes i als ajuntaments, quan explica que la comunitat autònoma i els ajuntaments competents tenen 2 mesos per proveir d'habitatge o abonar les quantitats reclamades al propietari de la vivenda de lloguer. I en aquests 2 mesos el desnonament es suspendria.
0: Ah, clar. O sigui, aquí és on arribem al cul de sac, no? Estem en una situació que s'està actuant per l'emergència, però són aquests 2 mesos on l'Ajuntament i les comunitats autònomes han de fer tota la seva mà. És el que denunciem que aquí el Partit Popular no fa. Sempre s'escuda en que la Generalitat o l'Estat no fan la seva part. Independentment com poden afrontar aquest problema, és aquí on s'ha de fer i on denunciava la Pala l'altre dia al ple, que és l'Ajuntament ara mateix està escudant en un allotjament d'emergència que suposadament és que paguen un hotel durant uns dies. Amb això comuniquen al jutjat, hi ha alternativa habitacional i ja doncs, la persona doncs, queda al carrer. Doncs bé, doncs aquí és on hi ha doble acció. Bé, el tema de prohibir els desnonaments 2 mesos amb aquest decret és una bona notícia, però si després alcaldes com el senyor Reyes o diferents alcaldes de sigui quin sigui el partit de tendència liberal no actua per invertir més diners en tenir habitatges, doncs passats els 2 mesos aquestes persones aniran al carrer o s'hauran de buscar la vida i no hi haurà perquè l'habitatge continua sent tractat com un bé de lliure mercat. No es fica mà als propietaris, mitjans propietaris, grans propietaris que tenen molts incentius per comprar habitatge amb els seus estalvis i viure de rentes. Llavors, hem de promoure una economia en la que la gent que tingui estalvis doncs li surti més a compte per la legislació i invertir en altres aspectes de l'economia que generaran llocs de treball i que poden generar més riquesa i més valor afegit que no constantment que la gent destini els seus estalvis al totxo. No? Doncs això no pot ser. Aquí és on s'ha de posar més fre, és on falten les mesures a mig i llarg termini perquè l'habitatge no sigui un bé atractiu per la inversió. El que ha de ser un atractiu per la inversió és les empreses, destinar diners a les start-ups, a les pimes, a les grans empreses, si volen, però no a l'habitatge. L'habitatge ha d'estar protegit perquè els lloguers no pugin de manera descarada. I si aquestes mesures ara poden fer que els propietaris tinguin menys incentius per posar-les a lloguer, doncs que les venguin i es destinin i que hi hagi més oferta al mercat, que es posin incentius perquè es venguin, es posin en lloguer i això hi hagi més oferta per a la gent que encara no, que està intentant emancipar-se.
1: Molt bé, doncs ja no ens queda més temps. Moltíssimes gràcies, Javi Martín, regidor de Movent en Comú Podem a l'Ajuntament de Castelldefels. Que vagi molt bé, bon
0: dia. Moltes gràcies.
2: Castelldefels Coffee. Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Yeah.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem ara les notícies locals d'actualitat. La Solidaritat protagonitza les 37es Jornades de Pau, Solidaritat i Cooperació. A partir del 5 d'octubre i fins al 18, Castelldefels celebra tot un seguit d'activitats sota el lema La Solidaritat, la globalització necessària. Les jornades reivindiquen la globalització dels drets humans i inclouen el Festival d'Estels per la Pau, també contes, xerrades, tallers, poesia o teatre, i ompliran d'activitats solidàries la nostra ciutat. Empreses i professionals compartiran el Castelldefels Networking Day. Es tracta d'una jornada que tindrà lloc el 8 d'octubre a l'edifici Lògic. Inclourà reunions diverses i el descobriment de l'ús de la intel·ligència artificial i la realitat virtual orientades a empreses i persones emprenedores. Cal fer inscripció prèvia. I a l'agenda del cap de setmana arriba That Jazz, tribut a Chicago. Acull, el Teatre Plaza serà el lloc on s'acollirà la producció de La Quarta Paret, que a més celebra el seu 10è aniversari, i ens porta aquest tribut el divendres 2 i el diumenge 4 d'octubre. Tres funcions on el públic podrà veure el clàssic musical de Broadway i que la companyia local va estrenar ara fa 6 anys. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa i l'agenda del cap de setmana. En una hora tornem amb més notícies i més calendari de ciutat. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: acústica o elèctrica, la guitarra és la gran protagonista. Els millors temes i virtuosos. Cada setmana, a les 6 cordes, a Ràdio Castelldefels.
1: Sabíeu que, durant la Guerra Civil, el castell de Castelldefels va ser una presó de les brigades internacionals?
2: Bocins d'història.
1: Els brigadistes internacionals eren voluntaris d'arreu del món que venien a lluitar contra el feixisme a favor de la República Espanyola. Eren majoritàriament francesos, malgrat que hi va haver molts alemanys i austríacs que fugien del nazisme o italians que ho feien de Mussolini. Amb l'avançament de la guerra, favorable per al bàndol revoltat, es va anar reduint el nombre de voluntaris que arribaven per entrar en les brigades internacionals. Aquest avançament de les tropes franquistes va ocasionar el tancament de la seu general de les brigades a Albacete i aquesta es va traslladar a Barcelona. Conseqüentment, a finals del març del 1938 es va establir una presó al castell de Castelldefels, una presó encarregada de castigar els brigadistes internacionals problemàtics. Les muralles del castell, que mesos abans havia estat un centre d'instrucció de les milícies republicanes, empresonaven ara els brigadistes acusats de desertar, de faltes disciplinàries o de tebió ideològica. Al voltant de 500 presoners van ser tancats a Castelldefels en diferents moments durant els 9 mesos que va durar la presó, esperant que acabés la guerra i en pèssimes condicions d'alimentació i higiene. Durant el temps que el castell de Castelldefels va funcionar com a presó, va tenir fins a 4 dirigents. Hi ha abundants testimonis de maltractaments i fins i tot d'execucions fins a finals d'agost de 1938. Els dos primers comandants van ser detinguts pels greus abusos comesos contra els presos després d'una investigació del Servei d'Informació Militar. Les tropes franquistes, després de la Batalla de l'Ebre, pujaven cap al nord i era qüestió de temps que arribessin a Castelldefels. Finalment, el gener de 1939, després de la victòria franquista, la presó de Castelldefels va deixar d'existir.
2: Bocins d'història.

0: Cápsulas de salud. Efectivament, doncs hem entrat ja a la tardor i la Meritxell Arent, que és professional d'infermeria del Cap al Castell, ens donarà alguns consells bàsics, alguns hàbits saludables per enfrontar-nos a la tardor. Què tal? Molt bon dia, Meritxell.
1: Hola, molt bon dia, què tal?
0: Comencem parlant de l'alimentació, no?
1: Vinga, va.
0: Vinga.
1: Jo reivindico els productes de temporada i de proximitat. Productes que ja podem trobar a les fruiteries del barri, ens trobem ja algun cítric, ens trobem alguna mandarina, ens trobem, començarem a trobar els caquis, què més, la castanya, alguna... Va, vinga, va, Anna,
0: que m'has d'ajudar. Les cols,
1: les cols. Les cols, la pastanaga, tota la carbassa, tot això, perquè, doncs, perquè són els que porten els nutrients i les vitamines que ens afavoriran per passar una tardor millor. No ens podem oblidar dels cítrics, que comencen a la tardor i són el fruit estrella d'hivern. I el tenir l'elevat contingut de vitamina C ens ajuden a prevenir refredats. I a part, el que volia parlar de l'alimentació també trobo que és un moment molt important, sobretot al sopar, per poder fer-lo en família sense tablets ni televisions, perquè és el moment de trobar.

0: de compartir no només l'àpat i d'alimentar-nos, sinó de conversar, no? De trobar aquest moment que potser durant el llarg del dia no hem pogut, perquè amb les feines que tenim, no? Criatures es queden a l'escola de menjar i nosaltres estem treballant, moltes vegades mengem a la feina, no? Inclús. Llavors és un moment per parlar de com ha anat el dia i poder detectar coses amb nens, amb adolescents i amb avis, no? Problemes que hi ha. Això és important. No ens desviem del tema, que hem vingut a parlar de la tardor, ojo, eh?
1: De la tardor.
0: Llavors, a part de l'alimentació, coses que podem fer, perquè la tardor què és el que passa? El dia es retalla, no? És l'equinoci, que va ser dilluns, el 22 de setembre. Llavors, què passa? Doncs redueix la llum solar, els dies es fan més curts, s'equivalen, no? Nit i dia.
1: Això ens afecta, ens no?
0: Afecta.
1: Psicològicament.
0: A nivell anímic,
1: i físic
0: llum,
1: també.
0: Això sí. Mateix, hi ha menys llum, llavors hi ha menys producció de serotonina i això ens baixa l'estat d'ànim. Què podem fer? A part de l'alimentació, fer exercici de forma regular i si pot ser en grup, pot ser el futbol, el bàsquet, qualsevol cosa, balla, molt important, qualsevol cosa que sigui social i ens inclogui en un grup, perquè és la manera de desprendre endorfines, no? De generar l'endorfina, que és una hormona que produïm nosaltres i ens dona benestar. Què més podem fer per trobar-nos millor, per combatre aquest cansament i aquesta mena de tristor que apareix a la tardor? Doncs agafar una rutina d'horaris d'anar a dormir. Llavors s'aconsella que 2 hores abans d'anar a dormir, la tablet, tots els dispositius mòbils, doncs no consultar-los, no? No, perquè ens deixen el cervell en un mode molt actiu, no? Molt d'alerta. Llavors ens costa molt conciliar el son. Si tu et fixes, no sé, si vas sovint a la farmàcia a buscar qualsevol cosa, a darrere just d'on està la pendent trobaràs molts productes per facilitar el son, per conciliar el son, la melatonina i etc., no? Molts productes. Per què? Doncs perquè passa tot això. Perquè hi ha d'haver una desconnexió digital 2 hores abans d'anar a dormir. Què podem fer? Baixar la intensitat de la llum a casa, posar un encens, equilibrar-hi, afavorir jocs de taula, la lectura, alguna manualitat, no? de mans, o sigui, que fa que desconnectis aquesta rumiació, que també aquestes cabòries al cap, de tot el dia fer una activitat tipus ganxet, tipus mitja, no? Totes aquestes coses, importantíssim. I el que parlàvem, tornant un altre cop als àpats en família, al sopar, que és tan important, almenys per mi, introduir els jocs de taula. No? Jo me n'adono, no?, que als parcs trobo molts adolescents jugant en línia al banc, estan en silenci, estan en el mòbil, sentats un al costat de l'altre, i els jocs de taula de tota la vida, el parxís, les cartes, no sé, què jugàveu quan éreu petits vosaltres?
1: Anna. Sí, sí. El parxís, mismamente, sí.
0: El monopoli, el dominó, n'hi ha molts, no? El burro, n'hi ha moltíssims. Doncs aquests jocs de taula van molt bé perquè jugar és molt important, perquè hi ha una distensió, hi ha una generació d'endorfines també, no?
1: Hi ha comunitat, el que tu explicaves, de comunicació amb els altres.
0: Això mateix,
1: el mòbil és molt solitari, molt individual.
0: Clar, i la postura que genera el mòbil, no? La postura del mòbil és una postura tancada, cap a baix, no? Ens passa molt a adolescents, la postura de l'adolescent és molt tancada i molt tirada cap endavant, i a part els problemes d'esquena i problemes de vista que pot arribar a ocasionar, no? I de tensió, no? El sistema de la immediatesa, aquesta descàrrega, aquesta addicció a la dopamina, a la immediatesa, això s'ha de poder combatre d'alguna manera, no? I baixar revolucions ja estant aquí ara és important, no? Estar amb qui estàs, no? A la taula no pot ser que hi hagi el mòbil i pendent de l'alerta que rebis, no? O del missatge que rebis, no? Hem d'estar aquí ara, i ara estic amb tu i estic parlant amb tu, no? I què podem fer a casa, a vegades, per trencar aquesta dependència, sobretot del dispositiu mòbil, és posar-la en modo avió, no? Perquè així estic jo per tu exclusivament.
1: Efectivament. Tornant de nou a l'alimentació, Meritxell, has comentat la importància de consumir productes de proximitat perquè no perden les seves vitamines.
0: I per l'impacte ecològic.
1: Impacte ecològic també.
0: Això mateix.
1: I també, doncs, canviem de potser menys amanides a més plats de cullera,
0: això
1: no?
0: Això mateix. Ve més de gust, pues, coses més cuinades, no? L'amanida que porta més aigua i és refrescant, doncs ara, com que ja la temperatura comença a baixar, doncs ve més de gust, doncs el guisat, no? Canvia bastant, no? El receptari català, el receptari de totes les comunitats que formen la Castelldefels, hi ha gent de tot arreu, quan hi ha una temperatura més baixa, ve més de gust el menjar calent, evidentment.
1: També podríem incloure aquí verdures, que a la tardor també és fet esment de la col, de la pastanaga, de moltes verdures que arriben al bròquil.
0: El porro, no? El nap, sí, fer sopetes i coses així, no?
1: Molt bé, doncs, quelcom més a destacar, Meritxell?
0: Alguna cosa més a destacar? Repassar el que van comentar les companyes, que s'arrenca la campanya vacunal amb persones fràgils, que ja s'ha arrencat aquest dilluns, i per la població en general serà a partir del 13 d'octubre, que podeu venir al CAP, agafar dia i hora al mostrador, i això, que a partir de 60, qui vulgui, està convidat a vacunar-se de la grip i del Covid.
1: Per evitar després complicacions no desitjades, oi?
0: Això mateix, sobre infeccions respiratòries, no? I una grip és una malaltia que, bueno, una persona fràgil pues, pot portar complicacions.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Meritxell Areny, infermera del CAP al Castell, per totes aquestes recomanacions, consells per afrontar amb bon estat d'ànim i per tenir aquests hàbits saludables ara que hem començat la tardor.
0: Molt bé. Moltes gràcies per convidar-me.
1: Moltes gràcies, molt bon dia, fins una altra.
2: Càpsules de salut.
3: Guitarres amb ànima. Ritme i molt de sentiment. Cada setmana tens una cita amb el millor blues. El racó del blues a Ràdio Castelldefels.
4: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. Con las secciones Biografía Rocopó. La historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Setlist, con los mejores clásicos en formato non-stop. Y la sección On Stage, con todas las curiosities a Music News. Hola, soy Diego González y te espero los martes en Musicalia. Desde Radio Castelldefels.
5: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Bon dia, repassem ara l'actualitat informativa local. Desactivació i passa prealerta del PAM Inuncat. El Servei Municipal de Protecció Civil de Castelldefels comunica que es desactiva l'alerta del PAM Inuncat, el Pla d'Actuació Municipal per Inundacions, i es posa en situació de prealerta per la previsió de pluges intenses amb perill moderat per demà, que preveu el Servei Meteorològic de Catalunya. Concretament, s'ha emès una situació meteorològica de perill, un 1 sobre 6, per intensitat de pluges en 30 minuts. S'espera, doncs, una probabilitat baixa entre el 10 i el 30% de precipitació superior a 20 mil·límetres, però inferior a 40 en 30 minuts en curt termini. Tot i el baix grau de perill, l'acumulació d'aigua al subsol, la previsió de pluges constants per als propers dies i la possibilitat de veure's modificada aquesta previsió de perill, ens exigeixen des de Protecció Civil continuar treballant, actuant de manera preventiva en cas que es produeixin xàfecs intensos. Aquestes precipitacions poden venir acompanyades de tempesta i fortes ratxes de vent. Previsió per demà. I des de l'àrea de neteja, informant dels treballs postplujars, els treballs que es van anar realitzant al llarg de la jornada d'avui, que encara han continuat després de les pluges intenses que vivíem al llarg del matí a Castelldefels, concentrades entre 9:45 i les 12 del matí. Els equips de neteja treballaven per recuperar les zones de la ciutat que s'havien vist afectades. Els treballs realitzats van incloure neteja de ponts i zones afectades i condicionament de túnels i altres espais. A poc, gràcies a la col·laboració dels diferents equips i els serveis d'emergències en coordinació, es recuperava la normalitat amb aquesta feina davant d'episodis de pluges intenses. I a l'agenda del cap de setmana, la mostra de cuina torna aquest dissabte al Parc de la Muntanyeta, acull el 3 d'octubre la 35a edició d'una mostra que comptarà amb una cinquantena d'establiments i activitats durant tot el dia. L'esdeveniment culinari més important de la ciutat torna a reunir els millors xefs de Castelldefels i a oferir una experiència gastronòmica única a les persones assistents, amb també un programa paral·lel de música on el cap de cartell és Alejo Estivel i també hi haurà bandes tribut. A més, comptarem amb un espai infantil i més sorpreses. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa d'aquesta hora a la ciutat. D'aquí una hora, el toriat de l'informatiu de Ràdio Castelldefels amb més detall de les notícies titulars d'aquesta jornada. Fins ara.
1: Castelldefels avui.